0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
1: Hem tornat, sí senyor, una temporada més. El Jazz Batussi sona de nou a Icat.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Melo. Així acabem els diumenges a Icat.

l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors, dues hores de programa. Nota de Veu, amb Franc Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda

0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best.
1: Pels videojocs.
0: Generació Digital amb Albert Murillo.
5: Ara els diumenges a les 10 de la nit a ICAT.

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubicat.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. La tensió torna a disparar-se a l'Orient Mitjà. L'Iran ha atacat Israel per primer cop des de l'alto al foc decretat a l'abril. I el govern de Benjamin Netanyahu ja ha contraatacat, malgrat les crides a la calma de Donald Trump. Diverses fonts apunten que Israel ha llançat aquesta matinada atacs selectius contra objectius militars a l'oest i al centre de l'Iran i que s'han sentit explosions a la capital, Teheran. És la resposta de Tel Aviv després que el règim dels ayatollahs llancés ahir al vespre una dotzena de míssils contra Israel, un atac que era a la vegada la resposta de Teheran al bombardeig israelià del cap de setmana sobre les milícies pro-iranianes d'Hezbollah instal·lades a Beirut, la capital del Líban. Aquesta escalada de tensió entre Israel i l'Iran preocupa Donald Trump, que tem que faci saltar pels aires les negociacions de pau entre Washington i Teheran. El president dels Estats Units s'ha erigit en mediador entre les dues parts. A Teheran li adverteix que els seus atacs compliquen qualsevol negociació per posar fi a la guerra i li demana que torni a la taula de negociació. I d'altra banda, ha assegurat que pressionarà Israel perquè aturi l'escalada bèl·lica. En aquest sentit, i a declaracions de diversos mitjans nord-americans, Trump ha afirmat que el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, haurà d'acceptar qualsevol acord que Washington pugui tancar amb l'Iran. Avui fa precisament 100 dies que Trump va decidir iniciar el conflicte bèl·lic amb l'Iran. Repassem ara altres informacions en format breu amb la Carola Gil.
2: La visita del Papa Lleó XIV continua avui a Madrid amb un dia de forta càrrega política. Al matí pronunciarà un discurs al Congrés com a cap d'estat del Vaticà. Es convertirà així en el primer papa a parlar des de l'hemicicle. A la tarda es reunirà amb víctimes d'abusos de l'Església.
1: Els sindicats d'educació anuncien una manifestació demà coincidint amb l'arribada del Papa. La voluntat del professorat és que no afecti el desenvolupament de les proves d'accés a la universitat que també es faran aquest dia. La mobilització té per lema "Demanem fets, no miracles" i començarà abans de l'arribada de Lleó XIV a Barcelona.
2: Nou assassinat en ple carrer a la zona franca de Barcelona. El crim s'ha produït al mateix carrer on fa 3 setmanes va morir un home en un tiroteig. Els Mossos busquen l'autor dels trets. Fonts properes a la investigació vinculen els fets a grups de crim organitzat de l'Europa de l'Est.
1: La consellera de Cultura, Sònia Hernández, proposarà que la Patum de Berga rebi la creu de Sant Jordi. La plaça de Sant Pere de Berga es va convertir ahir a la nit en un autèntic mar de foc amb la darrera patum completa de les festes del Corpus. Més de 6.000 persones van omplir de goma com la plaça. Una placa recorda el punt exacte de Barcelona on Antoni Gaudí va ser atropellat per un tramvia.
2: L'acte d'homenatge es va fer ahir quan es complien just 100 anys del tràgic accident que li va acabar provocant la mort. La placa s'ha col·locat a la vorera central de la Gran Via de les Corts Catalanes, gairebé a la cantonada amb el carrer Bailén. El comissari de l'any Gaudí, Galdrit Santana, va apuntar la possibilitat de portar la vida de l'arquitecte al cinema.
3: El dramatisme de la seva mort dona argument propi per a una superproducció cinematogràfica que tant de bo trigui poc a generar-se amb un gran director de cinema.
2: Recordem que la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família està prevista per al 10 de juny, data en què va morir l'arquitecte.
1: Esports, clara victòria de Florentino Pérez a les eleccions a la presidència del Real Madrid. Pérez ha comparegut davant dels mitjans abans fins i tot que es fessin públics els resultats oficials i ha confirmat que José Mourinho serà el nou entrenador de l'equip. El mandatari blanc ha obtingut més del 60% del suport en una jornada en què el seu rival, Enrique Riquelme, ha denunciat irregularitats amb el vot per correu que han fet que s'anul·lessin centenars de paperetes de la candidatura de Pérez.
2: El Joventut de Badalona s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB després d'eliminar el Baskonia. En el tercer partit, els verdinegres han guanyat a la pista de l'equip basc per 88-96. Dimarts arrenca la primera semifinal, Barça-Tenerife, i dimecres la segona, València-Joventut.
1: I el Barça ha guanyat la Copa del Rei d'handbol després d'imposar-se per 17-37 al Bidasoa. És la 30a Copa de la seva història i la 13a consecutiva.
0: Fins aquí les notícies.
4: Les 5

0: dia, matiners. Benvinguts al dilluns 8 de juny. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que avui serà un dia calorós, força estiuenc i assolellat, amb alguns núvols baixos o buidint a les Terres de l'Ebre. A la tarda el temps canviarà amb nuvolades i xàfecs al Pirineu, especialment al Ripollès, la Cerdanya i la Catalunya Nord. Màximes de 30 a 33 graus a l'interior i fins a 35 graus al Pla de Lleida. Marta Viana, bon dilluns, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a la Seu d'Urgell el sol sortirà a les 6 i 18 del matí i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 11 minuts. Això són 7 minuts més que fa una setmana.
0: Lara García, també molt bon dia.
2: Molt bon dia, matiners. Avui 8 de juny. Fa anys que
0: oi. A veure, tornem i arrenquem la setmana.
2: Estic preocupada per com pronunciar el nom de Kanye West o sí. Kanye West. Que mai sé com és.
0: Kanye West.
2: Doncs ja m'he entrebancat aquí.
0: No passa
2: Kanye
0: res.
2: West, el raper conegut també per les seves constants polèmiques al llarg de la seva trajectòria, ens ha deixat frases com aquesta: apunta les estrelles que si caus aterraràs sobre els núvols.
0: Oh, escolta'm, per favor, quin romanticisme que té un raper com Kanye West.
2: És l'única frase bonica que tenia Kanye West.
0: Sí. Bé, avui us convidem a engegar la setmana submergint-nos al mar perquè avui també, ara m'estàs passant això, ara.
2: Perdó.
0: Perquè avui, 8 de juny, se celebra el Dia Mundial dels Oceans. We're stepping in, we're not stepping out.

0: Dia Mundial dels Oceans se celebra avui 8 de juny, es va establir de manera oficial per les Nacions Unides i vol conscienciar sobre el paper fonamental que tenen els mars a les nostres vides i l'impacte dels humans en ells. No cal ni dir que els oceans són vitals per la Terra, generen com a mínim el 50% de l'oxigen del nostre planeta, allotgen la majoria de les espècies de tot el món i, a més de tot això, suma-li que són la principal font de proteïnes per més de 3.000 milions de persones. També absorbeixen aproximadament el 30% del diòxid de carboni produït per la humanitat, cosa que ajuda, evidentment, a mitigar el canvi climàtic. En resum, cuidem els nostres oceans avui i tots els dies de l'any. I, mentrestant, arrenquem el dilluns agafant aire i fent una capbussada en una tassa plena de cafè.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Cinc del matí, 9 minuts, un cafè i arrenquem la setmana. Saltem del llit. Maio, Roger, també molt bon dia, bon dilluns.
2: Molt bon dia, com estàs?
0: Molt bé, com ha anat el cap de setmana?
2: Molt bé, excepcional.
0: Veus que bé? Perfecte.
2: Content que hagis posat Shaggy per començar el matí.
0: Una miqueta de... Under the Sea.
2: Ah, sí, Under the Sea. Escolta'm, avui parlarem de... No, faig broma. Cançó, per cert, que hi ha moltes versions, però l'original és fantàstica, Under the Sea.
0: Jo diria que és una de les millors, l'original, també t'ho dic.
2: De Disney, per mi, de les preferides.
0: Sí, molt d'acord.
2: Escolta'm, avui parlarem del Madrid, perquè ahir va haver eleccions amb la victòria esperada de Florentino Pérez, però déu-n'hi-do el vot de càstig que hi va haver. També parlarem de la visita del Papa, que avui parla al Congrés dels Diputats, aviam què diu, perquè ha fet un missatge bastant polític. Després, a les 10:10, parlarem de l'inici de la selectivitat, que comença demà, i de l'ansietat que tenen alguns joves per l'examen. No sé si recordeu vosaltres encara la selectivitat i si teniu ansietat o no.
0: Crec que ho vaig passar pitjor amb el carnet de conduir, mira què et dic.
3: Totalment.
0: El ja pràctic de conduir és horrorós.
2: Però te'l vas treure a la primera?
0: El pràctic, el teòric a la segona, pràctic a la primera.
2: No, ja està, eh? I ara ja el tens i ben merescut.
0: Home, i tant, i la carretera m'ho agraeix.
2: Farem secció del cor amb Laura Fa a 11:15 i a 11:00 Joan Pere, l'actor, que home, sempre ve de gust rebre'l aquí a Catalunya Ràdio i una mica de temes pendents. Ja haurem fet el dilluns tot complet.
0: Doncs vinga, preparats per arrencar el matí de Catalunya Ràdio a partir de les 6 amb Ricard Ostrell. Gràcies, Maiol, fins ara. Carola Gil, també molt bon dia.
4: Bon dia, matiners.
0: Et va costar molt treure el carnet de conduir o no?
4: No, bé, crec que la pràctica vaig aprovar la segona, la teòrica la primera.
0: Ah, molt bé, sí, eh? Sí. Anem al revés, doncs.
4: Sí, jo vaig suspendre que em van dir sortirem a la primera, vaig sortir a la segona i em van dir molt bé, ja pot aparcar,
0: malament,
4: gràcies.
0: Malament, malament. Escolta'm, i més enllà de tot això, què ha passat al món mentre dormíem?
4: Mira, doncs aquesta matinada hi ha dos ciutadans nord-americans que volen rebentar-li la festa d'aniversari a Donald Trump, i és que vol preparar una festa pel seu aniversari molt especial. L'expresident dels Estats Units vol celebrar els seus 80 anys convertint els jardins de la Casa Blanca en una mena de Las Vegas amb combats de la UFC, que és una empresa de les més grans del món d'arts marcials. La intenció del president nord-americà és instal·lar una gàbia on es facin combats d'arts marcials mixtes, les anomenades MMA, que barregen disciplines com la boxa, el kickboxing, el judo o el karate. La idea de Trump és muntar un gran espectacle als jardins presidencials, una barreja d'esports, show televisiu i superproducció americana. Però bé, la jugada sembla que seria complicat. Dos ciutadans han presentat una demanda per intentar aturar aquest esdeveniment. Acusen Trump d'utilitzar un espai públic per fer negoci privat i asseguren que tant ell com el president de la UFC, que és un amic íntim de Trump, hi poden guanyar molts diners. I aquí vénen les xifres. Segons la denúncia, s'estan venent paquets VIP per assistir als combats, sí, per $1.5 milions.
0: Uau. Mare meva, de veritat.
4: A més, recorden que Trump té invertit $50.000 en accions de la companyia UFC. Per tant, els denunciants doncs alerten que aquesta gran estructura metàl·lica també podria suposar un cost d'uns $700.000 en reparacions un cop s'hagi fet aquesta pasteta de Donald Trump. Veus que, déu-n'hi-do, eh? No s'està de res.
0: Mare meva.
4: Ara em comentava l'Àlex que potser vés a saber si alguna estrella del Real Madrid també pot ser el combat, no?
0: Ah, mira, haurem de...
4: Tenen bons punys.
0: Si finalment se celebra, haurem d'estar...
4: Haurem d'estar alerta. Serà el 14 de juny, eh?
0: Ens ho apuntem, doncs, això serà aquest cap de setmana, dilluns...
4: La setmana que ve, no? No sé quin dia cau.
0: Crec que és cap de setmana. Diumenge, diria que és el
4: diumenge,
0: dia 14. Eh que sí? Gràcies, Carola.
4: Fins ara. Adéu.
0: Dos minuts, arribem ja a un quart de sis del matí, fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres, fent els matiners a Catalunya Ràdio, i avui volem saber per què el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
3: Bon dia, matiners. El món és un lloc millor per grups de música com Nick Cap. Els irlandesos de Belfast van actuar dissabte al Primavera Sound davant de milers de persones i ho van fer amb el seu hip-hop en irlandès i el seu contingut polític intacte a favor de la unificació d'Irlanda. Una demostració que no cal canviar de llengua per anar pel món i tenir bona acollida, ni tampoc renunciar als teus principis. Per més detalls, val la pena veure la pel·lícula que du el mateix nom del grup, protagonitzada pels propis membres de la banda.
0: Gràcies, com sempre, Andreu. I a aquestes hores del matí, Marta Viana, de què parlarem poc?
4: Doncs a veure què us sembla el tema. Viatjar sol si tens parella. Es veu que molts tenen, la concepció que si tens parella ja ho has de fer tot amb ella. I hi ha qui veu que si una d'aquestes dues persones se'n vol anar de viatge, doncs ja això és un símptoma d'alarma, que les coses doncs no estan gaire bé. Què passa? Que cada vegada ara hi ha més gent que està desmuntant aquesta teoria i molts experts apunten que això pot ser fins i tot un al·licient per la parella per acabar tenint una relació molt més forta, perquè acabes podent ser tu 100% a la relació. Experts diuen que hi ha molta gent amb la necessitat d'independència, llibertat i autonomia, i d'altres que simplement doncs no tenen aquesta necessitat i tan feliços.
0: És que et dic una cosa, viatjar sol és una meravella.
4: I tant.
0: Això de la parella, que és un símptoma d'alarma, però si és una fantasia poder-te dedicar uns dies per tu.
4: Sí, sí, sí, però hi ha gent que no ho acaba d'entendre.
0: La dependència emocional, el que vindria a ser. I mentrestant, amb quina bona notícia arrenquem aquest dilluns?
4: Doncs que una trentena de submarinistes van participar ahir en una jornada de neteja de tovalloletes del fons marí a la platja de Sant Feliu de Guíxols, justament avui que dèiem que és el Dia Mundial dels Oceans. L'activitat organitzada pel Centre de Busseig Sublímits forma part d'una campanya per sensibilitzar sobre l'impacte d'aquest residu. Han actuat en una zona especialment afectada perquè, tot i que hi ha sistemes de filtratge, hi desemboca una riera i, a més, les corrents marines fan que els residus, aquestes tovalloletes, s'acumulin a prop de la costa. Sentim a Lola Cervantes, que és directora del centre.
5: Pues una tovalloleta pot estar 50 anys fins que es degrada del tot, però és que el problema no és que es degradi, és que no es degrada del tot, i queda el plàstic, que després és microplàstic, que després el mengen els peixos. O sigui, és que mai arribarà a degradar-se, mai.
4: L'any passat, en la mateixa campanya, van retirar 300 quilos de tovalloletes humides, que és una xifra que esperen repetir aquest any.
0: No hi ha res més que em posi de més mala llet que estar bussejant, estar mirant al fons marí i veure tota la merda que els humans hi anem tirant.
4: Hi ha moltíssima.
0: És que és una passada. I segons quins llocs estàs allà idíl·licament i et trobes una llauna d'algun refresc, alguna bossa de plàstic. Per tant, interessant aquesta iniciativa amb la que engeguen també els matiners d'aquest dilluns. I mentrestant, aparteu les criatures, que arriba l'Ot Serra amb un motiu per saltar del llit. Bon dia, Ot.
6: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit per als solsonins és decidir quines millores són prioritàries per al municipi. El pròxim 17 de juny hi ha una trobada per valorar i triar entre les 47 propostes que poden entrar als pressupostos de l'Ajuntament. Algunes actuacions sobre la taula són l'ampliació de l'Skate Park, la creació d'una ruta històrica i patrimonial amb videoguies adaptades en llengua dels signes i nous aparcaments de bicicletes i patinets. També la cobertura de l'escenari de la plaça del Camp i un nou espai de socialització per a gossos, entre d'altres. Es poden consultar totes al portal web de pressupostos participatius de l'Ajuntament de Solsona. S'acabaran decidint en una votació popular.
0: Un quart de sis del matí i dos minuts, i alerta perquè és moment de desplegar la revista del cor dels matiners, perquè volem saber precisament com batega el cor aquest matí.
4: Doncs batega amb Sharon Stone. L'actriu ha parlat en un podcast estatunidenc sobre el moment en què va acabar el seu matrimoni, després que el seu marit s'enfurís més amb ella per la seva decisió de fer-se una mastectomia doble, extirpar-se els dos pits, a causa d'un tumor maligne. Ho explicava així.
7: And my husband said, wow, this is ridiculous, and got up and left the room.
8: Which part was ridiculous?
7: That I would have a bilateral.
8: Oh.
7: He was furious.
8: Oh.
7: The doctor said to him, if I had more patients like her, we'd have more women alive today. I said, I make the
4: decisions. Estava furiós i el metge li va dir, si tingués més pacients com ella, avui hi hauria més dones vives. Has de seure. Jo li vaig dir, jo prenc les decisions i no tu. Això va ser el final del matrimoni.
0: Doncs també felicitem a Sharon Stone per aquestes declaracions, una entrevista que val la pena també escoltar de forma íntegra, perquè el Sergi explica coses molt interessants. I el cor també batega amb el Modena Cid, que pobre, el Modena Cid. T'ho dic ja, que deixem ja en pau a la pobra Almudena. Què ha passat, Marta?
4: Déu-n'hi-do, l'exgimnasta, que recordem, estava casada amb el presentador Cristian Gálvez, es van separar el 2021, però continuen preguntant-li
8: pel seu exmarit. Ara Telemadrid li ha volgut preguntar sobre Gálvez, perquè es veu que ha sigut un dels presentadors dels actes del Papa aquests dies a Madrid, i Almudena ha deixat en això quan li han preguntat precisament què en pensava sobre la participació del seu exmarit.
9: Te voy a hacer yo una pregunta.
10: Cuéntame.
9: ¿Por qué a él nunca le preguntáis por mí? Cuando le preguntes, yo contesto.
10: Vale, pues.
9: Porque me parece tan injusto.
10: Sí.
9: Todo esto desde hace 5 años.
10: Pues ahí,
9: y es de muy mal gusto. Perdona que te lo diga, es de mal gusto.
10: Nada.
9: Porque no lo estáis haciendo en igualdad ni de condiciones ni de. No estáis siendo. Pues hombre, ahora mismo una situación un poco desagradable. O sea, estoy deseando irme y tomarme un refresco. Que espero que reflexionéis también un poco. Porque genera. No, me duele que me hagáis estas preguntas. Y no me he ido pues por respeto, pero es para haberos dejado colgadas aquí con el micrófono.
0: Doncs escolta'm, un aplaudiment per al Almudena Cid, perquè és veritat que després de 5 anys que encara ens segueixin preguntant per Cristian Gálvez i que poc li preguntin a Cristian Gálvez per al Almudena Cid, és que mai li han preguntat, però perquè crec que amb Cristian Gálvez no tenen el valor de preguntar-li.
11: No, perquè saben que els hi fotria un moc.
0: Sí, jo penso que sí. Almudena Cid és una noia que, no sé, traspua tanta generositat,
11: persona.
0: Tanta bona
11: sí.
0: persona, que sempre li acaben preguntant per Cristian Gálvez, que és com, escolta'm, després de 5 anys, ja potser que canviem una miqueta la pregunta, i crec que és bastant educada responent als periodistes,
11: molt,
0: també t'ho dic.
11: Ho ha fet molt bé.
0: Vinga, va, que seguim. Pràcticament arribant a les 6:15 del matí, fent els matiners d'aquest dilluns 8 de juny des de Catalunya Ràdio. Aquestes hores també volem saber l'Ara quins sons deixa la ràdio.
12: Divendres al matí de Catalunya Ràdio van plantejar un nou dilema, preguntant-nos si és adequat deixar diners als amics. I atenció a la història que explica Àngel Llàcer i a la reacció de la Judit Mascó.
13: La cosa més forta que m'ha passat mai és una amiga meva que em va trucar i em va dir: em pots deixar avui aquesta tarda 200.000 euros?
0: No.
13: Llavors jo la vaig trucar i dic: escolta, Maripili, és veritat això?
11: Clar.
13: I em va dir: sí, perquè és que demà he de pagar impostos i no tenia aquells diners disponibles.
11: Sí, nen, però tens unes amigues molt heavy.
0: Escolta una cosa. Enviaré un WhatsApp aquest matí a Àngel Llàcer perquè vull saber qui li va demanar 200.000 euros.
11: És fortíssim.
14: És que és una bestiesa, eh?
0: Vosaltres deixaríeu diners als vostres amics o no?
11: 200.000 segur que no. Segur que no. Això segur que no.
0: Fins quants diners estaríeu disposades a deixar al vostre amic o la vostra amiga?
11: Pocs.
0: També poden pensar
11: pocs.
0: Els oients, des de casa. Poquets, què és? Això és la dada maiol, eh?
11: 200 màxim.
0: 200 euros, Lara García.
11: Jo podria deixar 1.000.
0: 1.000.
11: 1.000 eurets, però no a tots els amics, eh?
14: Depèn de per què, també, saps?
0: Jo és que crec que no s'ha de barrejar, No s'ha de barrejar, tot
11: jo
0: això.
11: Jo crec que no. Ja sé a qui li deixaria, a qui absolutament no li deixaria.
0: El teu és com li dius que no.
11: No.
0: No ha de ser tan fàcil. En tot cas, 200.000 euros, que et demanin de com 200.000 euros. Home, també et dic que els has de tenir.
11: Clar.
0: Saps?
11: Sí, però ja li van preguntar aquí, potser sí que en tenien, en aquest cas.
0: Després l'envio a WhatsApp, que jo no em puc quedar
11: ara,
0: més intrigat.
11: Ara tinc curiositat.
0: Home, ja t'ho dic ara. Vinga, va, que seguim.

0: Estava escoltant la música del mestre Bowie, perquè què passava, Marta, tal dia com avui?
1: Doncs un 8 de juny del 1974, David Bowie arribava al número 1 del Regne Unit amb Diamond Dogs, un disc que es mantindria 4 setmanes seguides al capdamunt de les llistes. La seva portada es va convertir en una de les més polèmiques de la història. De fet, l'artista belga Guy Pillard va pintar Bowie com si fos una criatura meitat home, meitat gos, i el problema, doncs, precisament va ser que la il·lustració original mostrava clarament els genitals d'aquest híbrid, i la discogràfica, doncs, va obligar a canviar-ho immediatament. D'aquesta censura només se'n van salvar unes poques còpies, i avui, doncs, evidentment, són peces de col·leccionista.

0: Els matiners de Catalunya Ràdio i aquestes hores del matí. Ricard, posa'm aquesta sintonia que ens fa connectar amb els astres ara. Bon dia, matiners. Quin dia us espera astrològicament parlant? Doncs si voleu connectar-vos amb els planetes, com molt bé sabeu, cada matí ens ho explica la gent d'astrocat.cat. Cristina Borreguero, molt bon dia.
1: Bon dia, matiners. Avui, dilluns 8 de juny, es perfecciona el quart minvant a peixos. Aquesta fase lunar ens convida a baixar el ritme, escoltar més la intuïció i deixar anar allò que emocionalment ja ens pesa massa. Peixos ens parla de sensibilitat, descans i connexió interior, però també ens recorda que no cal carregar-ho tot a sobre. Així que avui, si podeu, feu una mica de neteja emocional. Menys soroll, menys exigència i més espai per respirar i estar en silenci. Bona setmana.
0: Doncs a veure quina setmana ens espera, perquè últimament, escolta, Mastrocat ens diu que frenem, que respirem, que...
2: ens hem de relaxar molt.
0: Sí, que no entrem en conflictes, i és un recurrent d'aquests últims dies d'Astrocat,
2: Però està bé, és recta final de la temporada.
0: Sí, la gent està una mica crispada.
2: Exacte.
0: Vinga, l'Anna García, desperta! Qui m'ho farà xelmes avui, que està mirant a l'infinit?
2: Sí que està mirant. Sí, ara estem una mica la mirada perduda, perdoneu.
0: Vinga, gràcies per contribuir en els nostres comentaris del dia. Gràcies,
2: no sé
0: Lara. Clar que sí, home. Vinga, Lara, qui m'ho farà espelmes avui?
2: Avui felicitem la presentadora de televisió, Emma García.
0: Ara.
2: Segur que farà una gran festa per celebrar que arriba estupenda als 53 anys. A uns quants quilòmetres d'aquí també fa el raper Kanye West,
0: Veus?
2: Que farà 49 espelmes. El periodista esportiu i col·laborador del Matí de Catalunya Ràdio, Emilio Pérez de Rozas, en fa 74, i acabem felicitant a Nancy Sinatra, no sé si us sona el cognom. Efectivament és la filla de Frank Sinatra. I avui també fa anys 86, per molts anys a tots i totes, i bon inici de setmana.
3: Els més matiners.
0: Doncs d'aquí uns moments, per cert, repassarem alguns dels moments que ens ha deixat la televisió aquest cap de setmana. Recordarem el pas d'Àngels Gunyalons pel col·lapse de Jordi González, que va parlar del català i de mirar el passat. D'aquí uns moments la recordarem. I avui, per cert, també fa anys un artista que ens ha regalat cançons que perduren en el temps. És la música de Bonnie Tyler. Avui l'artista, quina meravella, ho farà 75 espelmes.

0: no et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio analitzarem el resultat de les eleccions al Reial Madrid a l'Àgora Esportiva. A partir de les 11 entrevistarem l'actor Joan Pera. Francesc Garriga farà el compte enrere per la visita del Papa Lleó XIV a la tarda. Al Catalunya Nit, Toni Padilla portarà la seva mirada particular sobre els esports.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Hola amigos, soy Antonio. Antonio Banderas. Aquí el más zorro de todos es Xavi Canalias. Ya lo sabéis, de 5 a 6 en Catalunya Ràdio. Els matiners, no te lo perdís.
0: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalias.
3: I per cert, com cada hora aquestes hores del matí, com cada dia, ara sí, us convidem a participar al programa. Ja podeu començar a trucar-nos en directe al 932074474 i explicar-nos per què esteu desperts a aquestes hores del matí. Mentrestant, són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dilluns 8 de juny. Àlex Bosch, bon dia.
4: Bon dia.
3: Amb l'Àlex repassem els titulars d'aquest matí. La treva a l'Orient Mitjà penja d'un fil.
4: L'escalada de tensió entre Israel i l'Iran no s'atura. El cap de setmana l'exèrcit israelià va bombardejar la capital del Líban, Beirut. El seu objectiu eren les milícies pro-iranianes de Hezbollah, que es refugien en els suburbis del sud d'aquesta ciutat. La resposta de l'Iran va ser un atac amb míssils sobre territori d'Israel, el primer des de l'establiment de la treva a l'abril. I aquesta matinada Tel Aviv ha respost llançant un atac selectiu sobre instal·lacions militars al sud i al centre de l'Iran. I, de fet, aquesta matinada s'han sentit sirenes de Tel Aviv davant el llançament de míssils provenents del Iemen.
3: Donald Trump, que és qui avui fa 100 dies va iniciar el conflicte amb l'Iran, ara demana calma.
4: L'escalada bèl·lica entre l'Iran i Israel pot torpedinar les negociacions per un acord de pau entre Washington i Teheran. Per això demana al govern iranià que torni a seure a la taula de debat i alhora demana a Netanyahu que deixi de llançar atacs sobre l'Iran.
3: Lluny d'aquest conflicte, Catalunya es prepara per l'arribada demà del Papa.
4: Avui ja hi haurà les primeres restriccions de trànsit a Barcelona mentre el pontífex continua la seva visita a Madrid. Al matí serà rebut al Congrés i es convertirà en el primer pontífex a pronunciar un discurs des de l'hemicicle. Ho farà com a cap d'estat del Vaticà i en un context de força crispació política a l'estat espanyol. A la tarda està previst que es reuneixi amb víctimes d'abusos de l'Església en una trobada de caràcter privat sobre la qual no han volgut donar per ara més detalls.
3: Ahir Lleó XIV va fer una missa multitudinària davant d'un milió de fidels.
4: També va participar en una trobada amb representants de la cultura, l'esport i l'economia en què va condemnar l'egoisme i va fer una crida a la responsabilitat per anar més enllà del negoci.
5: Que la activitat empresarial no vea al empleado como un factor más, que el progreso tecnológico tome en cuenta a los ancianos, a los pobres y a quienes no tienen voz.
3: I a casa nostra, un nou assassinat a trets en ple carrer a Barcelona.
4: Va ser ahir al vespre a la zona franca de Barcelona, al mateix carrer on fa 3 setmanes ja va morir un home en un tiroteig similar. Els Mossos busquen l'autor dels trets i apunten a una revenja entre grups de crim organitzat de l'Europa de l'Est.
3: Pendents també de les eleccions a Perú.
4: El recompte és molt ajustat, ara mateix el 50%. Agafa un lleuger avantatge la candidata de l'oposició, la conservadora Keiko Fujimori, filla de l'expresident Alberto Fujimori, esquitxat per la corrupció i exiliat al Japó. El seu rival és el reformista de l'esquerra, Roberto Sánchez.
3: I pendents també d'un terratrèmol.
4: Aquesta matinada s'ha sacsejat al sud de les Filipines i ha estat important, una magnitud de 7,8. Almenys una persona ha mort i 4 més han quedat ferides pel fort sisme. El balanç és prou provisional perquè, segons la policia filipina, diversos edificis i habitatges s'han ensorrat a l'illa de Mindanao, prop de l'epicentre del terratrèmol. I compte perquè, a més, hi ha una alerta de tsunami. En les pròximes hores es podrien registrar onades importants a les costes de les Filipines, Indonèsia, Taiwan i també al Japó.
3: I en esports, 4 anys més de presidència del Reial Madrid per Florentino Pérez.
4: Ha aconseguit una victòria clara. Ha tingut 2 vots per cadascun dels que ha aconseguit el seu rival, és a dir, pràcticament un 65% dels suports. El seu rival era l'empresari Enrique Riquelme. Florentino Pérez ha comparegut davant davant dels mitjans, abans fins i tot que es fessin públics els resultats oficials, i ha confirmat que José Mourinho serà el nou entrenador de l'equip. La candidatura de Riquelme ha denunciat irregularitats en el vot per correu i, de fet, s'han anul·lat centenars de paperetes de la candidatura de Florentino Pérez.
3: Doncs tenim Florentino per 4 anys més.
4: Vinga.
3: Gràcies, Àlex.
4: Adéu-siau.
3: 6:45, 4 minuts. Marc Jurado, bon dia.
6: Què tal, bon dia.
3: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
7: Molt bon dia.
3: Aquestes hores del matí, com sempre, cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
6: Avui, Canalies amb el Papa Lleó XIV i Florentino Pérez en totes les portades del dia. Comencem amb la premsa que s'edita a Madrid, epicentre de totes dues notícies, la visita del Papa i la victòria de Florentino. I ho fem amb La Razón, que obre l'edició amb una fotografia a tota pàgina de la missa multitudinària a Cibeles, el titular petit en un racó de Madrid, al cel amb Lleó 14.
7: També és el tema i la foto principals del País, que explica que el Papa reivindica el seu discurs social en un acte multitudinari. El Mundo, per la seva banda, diu que el Pontífex reivindica el futur de la fe en una missa històrica. A La Vanguardia llegim que el Papa atreu multituds i el periòdico titula un lacònic 1,5 milió d'ànimes.
6: Pel que fa a Florentino Pérez, Diari Ara recompta caòtica al Real Madrid, Diari As, Florentino 2030, marca victòria i toc d'atenció. El Mundo, Florentino guanya, però el vot de càstig qüestiona el seu canvi societari.
7: I altres temes de portada, el periòdico Leire Díez va voler desacreditar el Suprem per accelerar l'amnistia, i El País, l'Iran dispara diversos míssils contra Israel després d'uns bombardejos sobre Beirut.
3: I avui a les pàgines d'opinió, reflexions sobre la visita del Papa.
7: A La Vanguardia, Ivan Redondo, consultor polític i exdirector de gabinet de la presidència en Pedro Sánchez, destaca que Lleó XIV es converteix avui en el primer cap d'estat de Ciutat del Vaticà que fa un discurs al Congrés dels Diputats.
6: Redondo opina que Prevost demana acabar amb la polarització política perquè sap que si Espanya es trenca internament, també ho farà la Unió Europea.
7: La directora del periòdico, Gemma Martínez, destaca que fins i tot els que no comparteixen la fe catòlica poden reconèixer la força d'algunes de les reflexions de Lleó XIV.
6: Diu que el Congrés ha d'aprofitar la presència avui de Prevost i fugir de xocs partidistes per comprendre que una democràcia necessita recuperar el sentit de projecte compartit.
7: El Mundo també destaca en l'editorial que la visita del Papa al Congrés és un moment històric.
6: I considera que la visita de Lleó XIV, que s'està donant un bany de masses, està agafant una dimensió que va més enllà d'un viatge pastoral.
7: L'editorial de l'ABC considera que el Papa està donant una lliçó d'esperança a Espanya.
6: I diu que la visita de Lleó XIV demostra que Espanya alberga una demanda de sentit més profunda del que alguns relats reconeixen.
7: Al País, el professor d'ètica i filosofia Diego S. Garrocho recorda que en el seu primer discurs com a papa va reivindicar l'esperança, una cosa molt intempestiva, diu, en un món esgotat per la desorientació, la divisió i la violència.
6: I afegeix que les paraules de Prevost recorden que cap època ni cap generació estan condemnades per sempre si hi ha persones valentes.
7: A l'editorial Lara es pregunta si els joves són víctimes de la intel·ligència artificial i recorda que el Papa, en la seva primera encíclica, ja va advertir dels perills d'aquesta tecnologia.
6: Considera que la deriva de la revolució postindustrial de la IA ens ha de preocupar tots i lamenta que la intel·ligència artificial ja afecta laboralment els joves.
3: 6:07, 7 minuts. A Maria, Sílvia Solanes, bon dia.
8: A Maria, bon dia.
3: Què tal?
8: Bé.
3: Res d'intel·ligència artificial, tu ets una dona real.
8: Clar. Aquí estem.
3: De moment potser no ens han clonat la veu, però...
8: Tot arribarà.
3: Tot arribarà, esperem-nos.

0: mesures higièniques adequades. Avui hem al Correu d'Andalusia.
1: El sistema peculiar que ha trobat una rosaire del Delta de l'Ebre per espantar els flamencs.
0: Doncs mira, plantar al camp 50 estelades. D'aquesta manera, foragit els ocells en plena campanya de la sembra. Les banderes onegen repartides per tota la finca i converteixen el camp en un paisatge singular que crida l'atenció i que veiem al digital a Guaita. I és que per als flamencs, els arrossars acabats de sembrar són un dels seus objectius preferits. De fet, és habitual veure-hi cintes, banderes i altres elements. I ara també 50 estelades.
1: Qui ha desaparegut? Qui està desaparegut?
0: Doncs el considerat nen prodigi de la IA a la Xina. Es tracta de Liang Wenfeng, que ha revolucionat la intel·ligència artificial generativa amb el DeepSeek. Però veiem a l'avantguàrdia que se li ha perdut el rastre. Porta més d'un any sense fer aparicions en públic i ara la seva empresa ha començat a fer anuncis amb una altra persona al capdavant. Això no fa res més que alimentar les especulacions.
1: Déu-n'hi-do, veurem sí. Com acaba aquesta història i el sí. Programa ens encanta parlar de menjar i ara us hem d'informar que ja tenim l'etapa del Tour de França.
0: Sí, coincidint amb el Grande per
1: no
0: la prova.
1: No l'etapa, l'etapa.
0: L'etapa.
1: No l'etapa.
0: Menjar, ja ho has dit.
1: Exacte.
0: Menjar.
1: Per si de cas.
0: Sí. Coincidint amb el Grande Part, que serà Barcelona. Però com tots sabeu, la capital catalana sumarà els pastissos del Tour, que ja tenim aquells pastissets amb els colors dels mallots. Doncs bé, ara que no podia ser d'una altra manera, una tapa, i han buscat un color d'aquesta tapa. Quina havia de ser?
1: El groc, clar.
0: Doncs han fet la truita del Tour, una recepta original d'Ot Salvans, del restaurant Manda Huevos, que s'ha inspirat en la bomba de Barcelona. Es podrà tastar restaurants, bars i parades de menjar per als 40 mercats que hi ha a la ciutat. Ho recull el Tour Barcelona.
1: Vinga, també és dilluns, arrenquem la setmana. Hem tingut un cap de setmana de sol, de bones temperatures. Què ens espera per avui, Marc?
2: Doncs ens espera seguir parlant de temps de preestiu, també notable sense fer la temperatura aquesta tarda, després d'una matinada, això sí que ha estat una miqueta més fresca, sobretot a l'interior. Avui sol, només alguns núvols baixos al sud de Tarragona, tarda amb tempestes al Pirineu i també a la Catalunya Nord.
1: Vinga, que en només 5 minuts arribem a 6:45 del matí. Molt bon dia a tots matiners i matineres, acompanyant-vos, com sempre, en aquest primer tram del dia fent els matiners. I amb la Marta és moment també de repassar alguns apunts culturals. Amb què comencem, Marta?
3: Doncs avui amb una previsió per aquest vespre, perquè s'entrega el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes al poeta Biel Mesquí del Palau de la Música Catalana. I avui també previsió perquè comença la Festa del Cinema fins dijous 11 de juny. Podeu anar al cine amb entrades a 3,50 €. Més coses, en aquest cas a Girona, perquè avui comença la Fira del Llibre Infantil i Juvenil i també a Girona es presenta Flash de Tardor, que és la iniciativa del Temporada Alta que porta doncs, tots els espectacles internacionals, alguns per primera vegada a l'estat, durant la tardor a Barcelona.
1: I alerta, hem de parlar també d'un artista que ens encanta i que es diu Alejandro Sanz. Això? Què és això?
3: Doncs el primer concert que ha fet Alejandro Sanz a Sevilla, amb una mica de remix i tecno, però el cas és que ha llançat un dard contra Bad Bunny, amb tot el tema de la casita, ha començat a girar a Sevilla, com dèiem, i es veu que hi ha instal·lat una caseta. No hi havia famosos, no hi havia cares conegudes, sinó que va utilitzar només aquesta casa per cobrir doncs, tota la part tècnica del concert, i es veu que al mig de tot, mentre estava cantant, va deixar anar. Heu vist que tenim una caseta, no? Aquí són més simples, si no tens Instagram, aquí sí que entres.
1: Bé, una picadeta que no acabo d'entendre tampoc molt bé.
3: Mira, mentre ho estava mirant, pensava, no és la primera vegada, o almenys em sona, que no és la primera vegada que hi ha Alejandro Sanz i Bad Bunny, que hi ha alguna cosa allà.
1: Una cosa de tensioneta.
3: Allà alguna tensioneta.
1: Hem de fer alguna col·laboració, a veure si s'aproximen una miqueta l'una a l'altra.
3: No sé per què em sona que algun altre mal rotllo que hi havia hagut, alguna altra edat, no sé.
1: Veurem què és el que passa, si Alejandro Sanz, doncs, escolta'm, va tirant aquestes petites fletxes a Bad Bunny. Mentrestant, quan ens anem aproximant ja cap a 6:45 del matí, avui movem el dial alerta fins al 5 de juny de l'any 91. Arantxa Sánchez Vicario s'enfrontava a Steffi Graf en el que ja era un dels duels més esperats del tennis. El resultat, partit de menys d'una hora, i 6-0 i 6-2 per l'Espanyola. I així es narrava la prèvia al partit de Catalunya Ràdio.
4: Roland Garros viurà avui un nou duel entre Arantxa Sánchez Vicario i Steffi Graf, un duel que va paralitzar el país l'any 89 quan Arantxa va derrotar la jugadora alemanya i va guanyar el torneig. Ara el partit és de semifinals. Arantxa, però, no ha tornat a guanyar Steffi des d'aquella final i el balanç és clarament favorable a la jugadora alemanya per 10 victòries a una. Arantxa i Steffi, però, hauran d'esperar que Mònica Seles i Gabriela Sabatini acabin l'altra semifinal femenina del torneig que es disputa ara mateix. Marxem cap al punt on on avui estarà posada tota l'atenció esportiva. Roland Garros, Catalunya Ràdio, Jaume Boix, bona tarda.
5: Hola, bona tarda.

0: i evidentment després d'aquest partit la revenja del 89, el partit entre Steffi Graf i Arantxa Sánchez Vicario. Serà la dotzena confrontació entre totes dues jugadores. Fins ara només ha guanyat un cop Arantxa Sánchez Vicario, la final del 89.
1: Recordant, com sempre, el so de la ràdio a aquestes hores del matí, i quan falten 17 minuts per les 6 del matí, a l'Iran passen pocs minuts de les 7. Allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, és en Guillem Soler. Molt bon dia, Guillem.
2: Bon dia, matiners. Enmig del desert central de l'Iran, a la ciutat de Kashan, hi ha un cultiu molt especial, les roses. Des de mitjans de maig fins a mitjans de juny se celebra a aquesta zona el Golab Giri, un festival que transforma els seus pètals en una preciadíssima aigua de rosa.

0: Abans de començar el procés per fer aquesta aigua de pètals, es col·loquen grans olles a prop del riu i la gent canta oracions religioses en una gran cerimònia col·lectiva. Els carrers i les places també s'omplen de milers de roses precioses en una festa que reuneix a més d'un milió de visitants. El cultiu de roses a l'Iran es remunta uns 7.000 anys enrere i el Golab Giri és una festa mil·lenària que no ha patit gaires modificacions amb el temps, així que encara conserva l'essència dels seus orígens. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des de l'Iran, pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: Gràcies, com sempre, en Guillem Soler i el que ens explica donant voltes per tot el món. Maiol Roger, bon dia de nou.
2: Bon dia de nou.
1: D'aquí 15 minuts comença el matí de Catalunya Ràdio. Què ens heu preparat per aquesta edició d'avui dilluns?
2: Doncs mira, em sap greu discrepar el Guillem Soler, però de la part de l'Iran que no està de festa, que
1: exactament
2: és la immensa majoria per aquest intercanvi amb Israel que hi ha hagut aquesta nit. Us explicarem l'última hora, també pendents, perquè avui hi ha discurs històric del Papa al Congrés dels Diputats. I després també us explicarem les eleccions al Real Madrid i aquesta victòria de Florentino Pérez per menys marge, diguéssim, del que s'esperava fa dues setmanes quan ho va anunciar. De fet, farem agua en esportiva especial amb el Ramon Bés, el Francesc Garriga, la Laia Tudela, el Joel Díaz, i connectarem també amb l'Alfredo Relaño i el Salvador Sostres. Després farem un tema sobre l'ansietat i la selectivitat, que ja saps que hi ha molts joves que estan estudiant ara. Bueno, ara espero que no.
1: Ara que estiguin descansant.
2: Ara que estiguin descansant, però que s'allibin d'aquí una estona per,
1: exacte,
2: i que per estudiar. Perquè dimarts comença la selectivitat i és un moment decisiu per molts estudiants i estarà bé parlar amb una psicòloga per adolescents, una professora i un estudiant que ens atendrà, suspendrà durant uns minuts el seu estudi per atendre'ns a partir de les 10. Després farem secció del cor amb la Laura Fa, tindrem a Joan Pere, lector, aquí a la cadira on ara va sec de l'estudi 1, exactament, i després els temes pendents i una mica, no, que si vols venir d'imitador, els temes pendents parlarem amb el Jovany. Sí, li ha quedat molt bé. I ja està, una mica de concurs pendent i ja serà dimarts, o sigui, final de dilluns, vaja, que per nosaltres és dir és entre Joan Pere i una mica més sòrdid, saps?
1: Que som horrorosos, de tant. Que anem-hi o no?
2: Vinga.
1: Arriba la dada Maiol. Alerta als oients que, com sempre, teniu ganes de participar a aquestes hores del matí. A veure en què ens sorprèn avui Maiol Roger. Sara, alerta, eh?
2: Doncs va, un cop Florentino Pérez ha revalidat la victòria, una dada sobre el Madrid. Que se quema, Madrid se quema. Tamasso, que acabàvem de petits. Va, i en concret, quants ingressos té el Real Madrid cada any?
1: Milions.
2: Sí, molt bé.
3: No, sí, molt sí,
2: ho
3: farem.
2: Sí,
3: però sí, Forquilleta.
4: Forquilla, perquè
2: Forquilla, no ens fem una idea. Entre un milió d'euros i 100.000 milions d'euros.
1: És que clar, ha d'ingressar molts diners.
2: Si em diu Forquilla i m'ho invento.
1: Clar, però és que hem de ser intuïtius.
3: 70.000.
2: 70.000
1: milions.
3: 70.000 milions.
1: Massa. Jo diria que 30.000. Més que és molt, 20.000.
3: És molt. 25.000.
1: 20. 1.000.
3: 1.000
1: milions.
3: Però què dius? Sí.
2: Però si esteu dient 70.000, 2.000 és menys.
1: Clar.
2: És que sou... Què dius, 2.000 milions?
1: Jo i la Sara diem 2.000 milions.
2: Us quedeu aquí? Doncs la que més ha costat és Sara Llobet.
1: No, perquè... perdona. En conjunt...
2: Ai, has començat canalies a dir 70.000 milions. La mitjana entre els dos són 36.000. En fi, aquesta temporada el Real Madrid...
1: Per la Sara.
3: Molt bé, Sara.
1: Molt bé, que la Sara afina molt, eh?
2: Aquesta temporada el Real Madrid treballa amb un pressupost de 1.248 milions d'euros, mentre que el Barça en té un de 1.075 milions.
1: Doncs veus, ja hem ingressat uns milionets més. Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
1: 9-3-2-0-7-4-7-4. D'aquí uns moments, com sempre, parlem amb matiners i matineres. A aquestes hores ja esteu desperts.
5: Senyores i senyors, bon dia.
6: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
5: Leire Díaz, bon dia.
7: Bon dia. No sé nada, sincerament.
5: Parece ser que requieren documentación de pagos del PSOE a usted.
7: Bueno, estoy muy tranquila con eso.
8: Si aquest acord realment sortís que no, no veig massa altra opció que anar a un escenari de caos i d'habilitament absolut del sistema educatiu.
9: Tinc informació clara i parlarà català a Montserrat i parlarà també català a la Sagrada Família.
5: Catela Penya! Què passa?
9: Quina il·lusió!
5: Hem engreixat una mica.
9: No, estàs boníssimo, Ricard. Ets un referent, tens actualitat.
5: Sí.
6: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
4: Les dones i els dies.
10: Amb Montse Virgili.
11: Sembla com que la teva valua com a dona és la parella que aconsegueix.
4: Per orelles fines i cors oberts.
11: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven als pits.
4: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
11: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
10: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
11: Però què pensava que era la intel·ligència?
10: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
12: Hem comprat un armari.
1: Ara ja sí, eh? A la que compres l'armari.
12: Sí, sempre anava a burra.
2: Una burra, els penjadors.
12: Però és que ja estava fart, ja em veia, si anava a dormir i em veia tota la jaqueta, ho veia tot, era com, ja sé, no vull veure la meva roba, vull un armari. És molt complex, tenir un armari. És que visc en un setè, tu ara treu-lo.
2: No,
10: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
13: I si ens vols veure cada nit al canal 33.

0: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
1: Recta final ja dels matiners d'aquest dilluns 8 de juny. D'aquí uns moments escoltem Els Matiners, que a aquestes hores ja esteu desperts. Ens podeu trucar com sempre, que ens encanta que ens truqueu i ens saludeu al 93207474. Mentrestant també repassem alguns dels sons que ens ha deixat la televisió aquest cap de setmana, com per exemple la visita de la meravellosa Àngels Gunyalons al col·lapse de Jordi González a TV3. Va deixar anar un parell de reflexions, l'entrevista va ser interessantíssima, però ens quedem amb aquests dos moments on parla precisament l'Àngels Gunyalons del passat, però també del present.
2: Tu faries alguna cosa per perpetuar la teva joventut?
3: Tots fem coses, bueno, perpetuar... Perpetuar, no, però a tots ens agrada... El que sabem de nosaltres és el nostre passat. No sabem el futur, però ens agafem aquest passat, sí. No? Moltes vegades el que em passa és que em miro al mirall i penso, ostres, t'ho estic horrenda, no sé què. I de cop sé que si em faig una foto en aquell moment i la miro d'aquí 5 anys, diré, horrenda? Estava fantàstica.
2: Clar.
3: No valorem el nostre present perquè el referent és el que hem tingut, no? El que hem perdut.
1: I també una altra reflexió interessant que va fer Àngels Gunyalons sobre el català, sobre la llengua.
3: El castellà és una llengua preciosa, però no és la nostra. L'accepto, la rebo, però no ha d'anar en detriment de la nostra. La nostra és una cultura mil·lenària que té un gran històric i que ens defineix. I penso que fomentar el respecte per totes les cultures i les llengües que conformen aquesta península és un deure. Crec que de vegades s'ha ensenyat malament a la gent i aleshores la gent de vegades ve aquí i diu, escolta, m'entens que hablar? No costa res respectar això.
2: Poden fer petites coses, cada dia?
3: Jo crec que sí.
2: Fer aquesta pedagogia, diguem-ne, quotidiana, jo entro i demano el cafè amb llet en català.
3: Jo faig molt, mantinc el català. Molt, molt,
2: molt. I si
3: molt.
2: Em diu que no ho entén, li tornaré a dir en català i li explicaré què vol dir en castellà.
3: També crec que el teatre té un deure en aquest sentit. I penso que la gent que estudia teatre, que es vol dedicar al teatre, ha de saber parlar bé el català. Aleshores estic farta de no sentir les obertes. És el coll, no el cony. Almenys jo intento parlar-lo bé, com toca i amb naturalitat.
1: Bona reflexió també d'Àngels Gunyalons.
4: Sempre té raó.
1: Sí. És que Àngels Gunyalons ens encanta.
4: Sempre.
1: Podeu recuperar l'entrevista a través de la plataforma 3CAT. I una altra dona empoderadíssima és Letícia Dolera, que a través del compte també de 3CAT, a través del compte d'X, ha volgut parlar de com van reaccionar els protagonistes de pubertat quan van saber de què tractava la sèrie.
5: Quina va ser la reacció dels protagonistes adolescents quan els vau explicar de què tractava la sèrie? No era una cosa que els és estranya. O sigui, als 13 anys ja han sentit parlar de porno, de sexe i de violència, de les tres coses. Llavors, al contrari, no? Va ser interessant, doncs, poder xerrar amb ells i amb elles i pensar junts. I que la sèrie fos també una oportunitat per ells per treballar temes que de vegades no es treballen en profunditat a les escoles, no? Per manca de recursos.
1: Doncs també fantàstica, Letícia Dolera.
4: Tinc moltes ganes de veure aquesta sèrie.
1: No l'has vist encara, pubertat? No. Home, l'has de veure. L'has de veure.
4: Molt bé.
1: Us la recomanem, perquè val molt la pena. El cert és que és així. 93207474, aquestes hores del matí. Deixeu-me que saludi l'Olga. Olga, bon dia.
6: Hola, bon dia.
1: Com estàs, Olga?
6: Molt bé, començant la setmana.
1: Veig que de moment al cotxe.
6: Sí, vaig camí de la feina.
1: I d'on vens, Olga, i cap on vas?
6: Visc a Montmeló i treballo a la Vall d'Hebron.
1: I entenc que entrem a treballar bastant d'hora, almenys a aquestes hores del matí.
6: A les 7, el que passa que vaig més d'hora per al tema del tràfic i de l'aparcament i així em prenc un cafè escoltant la ràdio i després llegint una mica.
1: Home, espero que escoltis Els Matiners una mica, Olga.
6: Sí, no, em tiro tot el matí, Sí.
1: Olga, fins a molt tard, quan pots agafar el cotxe? És a dir, quina és l'hora més tard que pots posar-te al volant per no trobar-te trànsit a aquestes hores?
6: Mira, surto de casa a les 5:35, ai, 40:45 ja és impossible. Ja n'hi ha molt de tràfic.
1: I fins a quina hora treballes, Olga?
6: De 7 a 2.
1: Bé, escolta'm, l'horari no està gens malament, no?
6: No, molt bé. Bueno, tinc guàrdies els caps de setmana, treballo una guàrdia al mes, però bé. Els dies a diari, molt bé.
1: I últimament com tenim a la Llebron? Tranquil·let o no?
6: Bueno, ara just començarà. Quan els nens ja agafin vacances, sempre que els malalts també.
1: Com va això? A veure, explica'ns-ho.
6: Sí, no sé, és que els nens deixen d'anar al col·le i la gent deixa d'anar a visitar-se a l'hospital i deixa de posar-se malalta. Cada any passa el mateix, baixa molt la feina.
7: Que curiós.
6: Tot va en funció escolar.
1: És a dir, que la que els alumnes deixen d'anar de l'escola, es nota aquestes visites a la Vall d'Hebron, eh?
6: Sí, molt.
1: I tu per què creus que passa això?
6: Pues, aviam, també és veritat que molts nens en van al poble, eh? Perquè els pares treballin, nens que... moltíssim, molts nens en van al poble. Nens que porten medicació, ho sé, perquè quan jo vaig estar a la farmàcia de l'hospital, preparàvem la medicació pels dos mesos que marxàvem amb els avis a fora.
1: Ben curiós, eh?
7: Clar, la gent marxa de vacances. Ah,
1: exactament.
6: No? No, bueno, no, perquè com que els pares treballen, doncs els hi envien al poble i se'n van
7: amb els avis.
1: No està mal tirat, tampoc. Olga, gràcies per seguir-nos i que tinguis un bon inici de setmana.
6: Moltes gràcies. M'agrada molt, el vostre programa.
1: Que bé, quina meravella. Gràcies. Doncs hi serem cada dia de dilluns a divendres, Olga.
6: Molt bé, gràcies.
1: Que vagi bé, adéu. Lara García, també molt bon dia.
7: Adéu, fins
1: demà. Demà hi tornem. D'aquí uns moments escoltem l'Eloi Cordomí amb la previsió del temps i també saber si té alguna anècdota preparada. Abans, per això, la música de Bruno Mars amb aquesta cançó que està a punt de sonar i que es diu Billionaire.

0: pràcticament ja a les 6 del matí, fent els matiners a Catalunya Ràdio. Eloi Cordomí, molt bon dia.
1: Bon dia, bona hora, com estem?
0: Molt bé, com ha anat el cap de setmana?
1: Bé, bé, bé, tranquil·let, prou tranquil·let.
0: Bé, això està molt bé. Comencem la setmana tranquils, també?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Abans de saber quin temps ens espera, per això...
2: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
0: A veure, què ha passat, Cordomí?
1: T'ho juro que ahir pensava, dic, mira, no tinc res per explicar-li perquè no hi ha, no hi ha cap anècdota. Però
0: I després la vida et sorprèn, la vida et sorprèn.
1: Sí, la vida em sorprèn i al vespre vaig pensar en tot, dic, ja està, ja ho tinc. És que ja fa dies que, te recordes, recobrem la història de les gallines i el gall, eh? Sí. Jo tenia quatre gallines i un gall, sí. El gall el vaig treure perquè picava les gallines i se les muntava i les deixava desplomades.
0: Exactament.
1: Llavors el gall el vaig donar...
0: Fora, sí, sí, sí, sí.
1: Sí. Llavors ara tinc quatre gallines,
0: sí.
1: Una de les quals... ara mateix fa coc, coc, coc, coc, com si fos un gall. Les gallines fan coc, coc i els galls fan quiquiriqui, no? Doncs ara hi ha una gallina que fa coc, coc, coc, coc, i ahir la vaig pescar muntant-se una altra gallina.
0: M'estàs dient que la gallina ha adoptat si el paper de gall?
1: Sí, sí, sí, sí. Jo crec que té una personalitat alterada o no ho sé, no sé, o se sent gall, no ho sé.
3: Ricardo Estrans. Hola.
1: Sí, sí, té una identitat sí, sexual. Sí.
0: Està claríssim que ha adoptat una altra personalitat en aquest cas del gall. Sí, sí, sí, sí, sí, està clar. Sí.
3: Bé, està perfecte.
1: No sé,
0: està bé, està bé. Doncs escolta'm, Eloi, en 15 segons m'ho pots liquidar, això?
1: Sí, avui farà sol i a la tarda tindrem quatre ruixats al Pirineu i Prepirineu. Potser n'arriba algun a ponent, però avui amb poca precipitació i temperatures bastant moderades. I demà baixa la temperatura, dura un parell de dies.
0: Doncs vinga, tornem demà, Cordomí, també una abraçada, que vagi molt bé.
1: Adéu.
0: Adéu. Doncs vinga, una gallina que munta gallines. Com comencem aquesta setmana.

0: és mort. Si vols que t'ho digui, ja estic una mica fins al que no sona d'haver de passejar-nos per tot el país entre paradetes de llibres i que el molt fill de puta de lletra ferit no faci ni esment d'aparèixer. Es deu haver collonit. O em prepara una dessonada, vés a saber. Però mentre nosaltres, com al cul d'en Jaumet...
1: Saps que m'encanta quan t'enfades? Trobo que quan vols arreglar el món tu sol estàs més guapo que mai.
0: I a mi el que m'agrada és que parlem seguint exactament els tòpics dels enamorats. I això que m'havia jurat que a mi mai no em passaria.
1: Tampoc t'havies imaginat mai que acabaries embolicat amb la teva cap, que sobre és sergent i que acaba de ser mare soltera. Així que mira, posa't a canviar plans, això de parlar com dos enamorats de mel i sucre tampoc em sembla el pitjor.
0: El més divertit serà quan ens demanin allò de com va començar la vostra història o com us vau conèixer i poder dir que mira, mentre estàvem perseguint un criminal anomenat el Lletra Ferit, vam anar recorrent el país i en una fira del llibre, en un moment de tensió, ens vam abraçar i una cosa va dur l'altra. I ja ho veus, havent de dissimular quan estem de servei, però a la vegada tenint la sort de compartir-ho tot i de, si s'escau, poder aparcar el cotxe en un voral. Sort, sort, sort que anem de paisà, que d'uniforme hauríem cantat molt més.
1: Sí, això sí que és una sort. A més, amb totes les reivindicacions de les companyes de promoure una roba no sexista i còmoda, que hi estic totalment a favor, que ningú no em malinterpreti ara, que mai no se sap on té col·locat el micròfon la fiscalia, amb tot això de la roba, et deia, l'uniforme trobo que em queda fatal. Així de paisà, si vull, puc mostrar que encara tinc un bon cul.
0: Això sempre. Però sense uniforme i sense res, també ho pots mostrar, que tens un bon cul i un bon de tot.
1: Tu, que em mires amb bons ulls i que ets així de maco. Però no ens n'anem per les bardisses. De moment, haurem de deixar-nos la roba posada i estar ben atents. Tinc la sensació que avui es mourà alguna cosa. I com a mínim, la fira ens haurà servit per venir fins aquí. Sempre m'havia fet il·lusió, això de conèixer Folgueroles. Segurament perquè ens van fer estudiar tant Verdaguer a l'institut que d'alguna manera ja tenia ganes de veure on va néixer.
0: Doncs mira, ara ens atensarem fins a la casa on va néixer. Allà hi ha algun dels companys de guàrdia i comprovarem que tot el dispositiu està en ordre i ben desplegat.
1: A tu te'l feien llegir a l'institut, en Verdaguer?
0: Només el Canigó. Tenia un professor de literatura, en Pere Roca Guinarda, que era un apassionat de la natura i que sempre deia que la motxilla de qualsevol excursionista català hi ha d'haver sempre un exemplar del Canigó, perquè a qualsevol excursió sempre hi haurà un bon moment per poder llegir-lo. El cas és que des de llavors me l'hem portat sempre, amunt i avall, i és una de les meves lectures preferides. I més dalt d'un cim. A vegades els mestres tenen raó. Passa que en aquest país ningú els fa ni puto cas i els hem tret tota l'autoritat.
1: I més si són de literatura.
2: Mira-te'ls, tan enamorats que estan gràcies a mi. Ves per on, les meves accions encara han tingut efectes col·laterals inesperats. I no puc dir que no facin bona parella aquests dos. Tant anar amunt i avall perseguint-me. I al final, el que han fet ha estat trobar-se a ells mateixos. Ja era hora que la sergent pogués tenir alguna alegria, pobra dona. I ell, de moment, és força valent, perquè no té recances en entomar una relació amb una dona més gran que, com qui diu, fa dos dies que ha tingut una criatura. I jo que me n'alegro, perquè no tinc res en contra seu. No els vull cap mal. Jo tinc una missió concreta i ells fan feina per evitar-la, i això no deixa de ser un joc i un repte, a veure qui arriba més lluny. I ja em va bé tenir algú que em persegueixi, perquè així tot té més emoció, i fins ara els he estat donant peixet. Però aquí a Folgueroles començaran a canviar les coses. De moment ja els torno a tenir localitzats, aquest parell. Això rai. I pensar que els he cansat una mica ja em va bé, que van haver d'anar a Figueres i a Palamós i veure que no avancen en res en la investigació deu ser ben frustrant. Però mira, crec que això els anirà bé com a parella. Ara que els tinc localitzats, he d'anar a veure si ha arribat la següent víctima i a preparar-ho tot, que si tot surt com ho tinc planificat avui, el lletre ferit tornarà a cobrir-se de glòria.
3: De golfos de neguit, d'onades de tristesa.
4: Hauràs de reconèixer que si Verdaguer hagués estat americà en tindríem sèries i pel·lícules. I aquí, a casa nostra, hi ha poca cosa. Algun documental sobre ell i algun espectacle dramàtic i llibres. Això sí, tots els estudis que vulguis, totes les edicions crítiques, agudes i per haver, i fins i tot una fundació que es dedica a recuperar-ne l'obra. I biografies, i fins i tot novel·les amb el mossèn com a protagonista. Però ens falta això, la gran pel·lícula o la gran sèrie que el consagri encara més com el que és.
0: I tants altres que es mereixen una pel·li i que si fossin americans la tindrien. Començant pel rei Jaume I el Conqueridor i acabant amb en Narcís Monturiol. Si vos, jo hi afegiria en Joan Martorell i l'Ausiàs Marc. Algun altre rei medieval. En Guillem de Berguedà, en Salvador Dalí o en Josep Pla.
4: Com sempre, cap dona.
0: No m'hi havia fixat.
4: Aquest és el problema. I mira que en tenim de ben interessants, també. Podríem començar per Aurem Viaix d'Urgell i acabant la Rodoreda, passant per Elisenda de Montcada, Isabel de Villena, Teresa Claramunt, Caterina Albert o Caritat del Río, que sens dubte és la meva preferida. Una espia sensacional al servei de la causa soviètica. O sigui, que ja va sent hora de començar a enxamplar mires, que els homes sempre us esteu mirant al melic.
0: A les seves ordres, sergent. Tens tota la raó i et reconec que d'alguna no en tenia ni idea. Però mira, aquí sí que hi ha la casa d'una altra noia que també mereixeria una bona pel·lícula i que se'n parlés més, perquè hauria estat una excel·lent escriptora si la dissort no s'hagués creuat el seu camí.
4: És la casa de l'Anna Dodes?
0: Veig que estàs ben informada.
4: No gaire, no et pensis. Em sona el nom i una mica el cas, però no en sé gaire res.
0: Doncs era una jove promesa de la poesia i de la filologia i de la música. Havia escrit alguns contes, alguns petits assajos, i amb una amiga seva, Gemma Rajamí, se'n van anar a fer un viatge que tenia com a destinació final l'Alguer. Però les varen assassinar segurament el 13 d'agost de 1986 a Brissac, Occitània. Tot i que això va ser el lloc on les van enterrar. Les havien trobat al bosc en un lloc proper però indeterminat. Només se sap que les dues anaven a Sardenya i que volien arribar amb autostop fins al lloc on poder agafar el vaixell més barat.
4: Quina bestiesa! I se'n sap res?
0: Torna a ser un d'aquells casos sense resoldre. Mai no s'ha trobat el seu assassí o els seus assassins, si és que van ser més d'un. A poc s'ha anat publicant la seva obra literària i de l'Anna Doda se n'ha mantingut el record. No tan així de la seva companya. I sí, aquesta és la casa on va néixer. Tothom ve a veure la del poeta, però està bé recordar que també hi va haver un altre poeta important a Folgueroles i sobretot pensant com de bona podria haver arribat a ser si ja havia fet el seu esclat literari. Jo no en tinc ni idea de poesia, però tothom diu que era molt bona.
4: És per això que penses que el lletre ferit pot atacar avui?
0: És probable. No ho sé, és com un pressentiment. El lloc és preciós. Som en un mercat vell de poesia. Per tant, un escenari prou atractiu. En una de les pàtries literàries del país i, a més, amb un programa d'activitats ben atapeït. Si el lletre ferit vol atacar, aquest és un escenari ideal per fer-ho. I, a més, hi ha tanta gent que ens complicarà força poder veure'l i poder actuar per intentar atrapar-lo. Jo crec que és el dia perfecte.
4: Sí, això sí que m'ha sorprès. Hi ha molta més gent al Mercat Vell de Poesia que en alguna de les altres fires a les quals hem anat. No ho hagués dit mai. I el que em sorprèn és que hi ha molta gent jove. A més, mira, remenant i mirant llibres. És sorprenent.
0: Deu funcionar perquè ja fa anys que va en marxa. I ja saps que en aquest país, si una cosa no ha funcionat a la segona ocasió, no sol arribar gairebé mai a la tercera. I ja estic content que sigui una fira de segona mà. Sempre m'han agradat.
1: Per què?
0: Doncs mira, en primer lloc, perquè són una contribució a l'economia circular. Empren un producte que ja no és habitualment a les botigues convencionals i li donen una segona vida. I que aquest producte sigui un llibre, i més un llibre de poesia, a mi em fa un goig especial. Què vols que et digui? A més, són una oportunitat per acostar el món de la cultura a tothom. D'acord que hi ha llibres que són molt cars i molt buscats, però també n'hi ha molts de xulíssims per 2 o 3 euros. I també perquè crec que tota aquesta gent que es dedica a aquest negoci, el dels llibres vells, vull dir, tenen un punt romàntic i boig molt interessant. Són botiguers, però els que a més són llibreters i estimen el que tenen i ho valoren, per mi, són molt admirables. Em fa molta gràcia que hi siguin, independentment que jo compri o no compri llibres. Simplement saber que existeixen em reconcilia una mica amb el que som. I a més, entra de ple en els criteris de sostenibilitat. Estan donant una altra vida als llibres. Si ho penses bé, tot plegat no deixa de ser ben bonic. I si ara, a sobre, canviessin de musiqueta, encara seria millor, que ja estic del Roger Mas una mica fins al que no sona. Mira que m'agrada aquest paio, eh?
2: Us penseu que sóc imbècil? I us penseu que ho podeu tenir tot controlat? Però em subestimeu. Avui us donaré una lliçó que no oblidareu en uns quants dies. Avui descobrireu el veritable poder del lletre ferit. Ja podeu posar parelles de Mossos patrullant a l'escenari. I a la casa del poeta i alguns altres de paisà, que us tinc controlats i que el meu pla serà infal·lible. Per molt que vulgueu, no em podreu atrapar. I en aquest cas, serà la pròpia víctima qui arribarà a la seva dissort. Passegeu. Passegeu el vostre amor per la molt anomenada Vila de Folgueroles, que ben aviat seré jo qui marqui el compàs de la seva vida i dels seus habitants. Espereu que es faci migdia i veureu com no hi ha res que em pugui aturar en el meu camí, perquè he renunciat a tot per fer més gran els meus actes. Us convindria llegir una mica més a Verdaguer per entendre les meves motivacions, com quan escriu la pobresa. Tot ho he perdut. L'honor i la riquesa, les corones de llor que he somiat. Me diu germà la rònega pobresa, s'avergonyeix de mi la vanitat. Tirí per la finestra ma fortuna, veient millor fortuna esdevenir. Em llançava les coses d'una a una, les ales me sentia alleugerir. Me vingué amb la pobresa la bonança, perdent los béns també em perdia el jou. Si de res jo sentia la recança, me deia Déu, de mi no en tindràs prou? Ah, és tan fascinant la vida d'aquest home que em fan ràbia els que volen estudiar i se li apropen. I així és com he escollit la meva propera víctima. 10 minuts més i serà a dalt de l'escenari. Llavors arribarà el moment que tothom està esperant el meu retorn. I ja veuran que tot està pensat i calculat, que hi ha un pla que està guiant tots els meus actes i que no estic boig, que el que estic fent és per salvar la literatura catalana.
1: Els he vist molt tranquils, el parell que està fent guàrdia a la casa Verdaguer.
0: Oh, avui hi ha hagut més visites que cap altre dissabte o diumenge. Però tampoc no deu haver fet llarg. Potser entre setmanes, si fan més visites d'estudiants, el ritme deu augmentar. Però tampoc no ho sé. Ho hauríem de preguntar, per pura curiositat. Però sí, tens raó. Són en un bon lloc els agents que els ha tocat cobrir la casa. Ni tan sols s'hi han de matar gaire.
4: Ens veus així, quan siguem grans? Vestits d'uniforme, en un poble petit i vetllant pel manteniment de la pau social i l'ordre?
0: Val més això que ser a l'oficina de denúncies com a policia en segona activitat. Sobretot, perquè això d'escriure màquina mai no ha estat el meu fort, i ara que s'han carregat els accents diacrítics ja no acabo de reconèixer ni el català que vaig estudiar. I així, passejant pel poble, i anar fent, i qui dia passa any empeny, segur que deu ser més divertit. I poder anar explicant batalletes, com aquella que un cop vam estar perseguint un paio que es feia dir a si mateix el lletre ferit. Tindria el seu què.
4: Doncs haurem d'anar pensant en algun poble xulo.
0: I que no sigui d'aquells on hi va la pixapinada a l'hivern per anar a esquiar, ni la pixapinada a l'estiu per fugir de la calor de Barcelona i poder banyar-se a la platja o a la piscina mentre importen la seva música de merda i fan com si la vida fos un puto anunci de cervesa.
4: Fet. Ja podem començar a buscar. Que trobar això no és fàcil. I a mi em falten només 15 anys per arribar als 50 i que em considerin una vella exterminable.
0: Mira que n'ets d'exagerada. Va, va, marxem, que ja se sent que anuncien el pregó. Aviat serà migdia i començarà la festa grossa. I hem d'estar més atents que mai, que de fet serà el moment en què hi haurà el màxim de gent concentrada en un sol punt. I si el nostre home busca fer una acció d'impacte, aquest serà el moment indicat.
5: Senyores i senyors, us anunciem que en 10 minuts a la plaça de l'Església es farà el pregó del Mercat Vell de Poesia de Folgueroles, a càrrec del poeta, músic i professor Jaume Coll Mariner. No us ho perdeu.
4: Anem-hi abans que arribi tota la gentada. Potser també que hi fem anar els altres operatius, tant uniformats com de paisà.
0: Aquí el caporal Vaireda a totes les unitats. Ocupem els espais que tenim tots assignats a la plaça. No dubteu en fer qualsevol intervenció si veieu algun element sospitós. Sergent, tots ho han copiat correctament i estan ocupant les seves posicions.
4: Perfecte. Tothom en posició i amb els ulls ben oberts. Aquest pot ser un dels moments preferits del lletre ferit per actuar. Estigueu ben atents, ulls ben oberts.
6: Benvolguts, ciutadans de Folgueroles. Benvolguts, amics de tot arreu. Avui és un dia especialment important per mi. No sé quin ha estat el motiu que ha propiciat que els organitzadors d'aquest Mercat Vell de Poesia de Folgueroles m'hagin escollit per fer el pregó del mercat. Però certament n'estic encantat i honorat. En primer lloc, el que suposa aquesta festa de la paraula que s'ha relat perfectament en el nostre calendari cultural i s'ha convertit en una cita indefugible pels amants de la poesia. En segon lloc, perquè se celebra el poble on va néixer Jacint Verdaguer, que per molts és el far, l'home que ens guia, el poeta que va ajudar-nos a salvar els mots i els va fer tan grans com el seu magnífic Canigó, una de les muntanyes mítiques del país, i que encara ho és més gràcies a ell. El poeta... Oh!
4: Oh! A tots els dispositius, informeu. Què ha passat? Algú veu alguna cosa?
0: Qui ha estat?
4: Estanis, corre. El poeta, posa't a recer.
0: Ja hi vaig.
7: Que tothom es posi a recer. Traieu la gent de la plaça. Aviseu els sanitaris. Tenim un possible codi 60. Repeteixo. Tenim un possible codi 60 amb un civil.
4: Surtin de la plaça i vagin als llocs de cobert. Que tothom surti de la plaça, vinga! Que pugui entrar l'ambulància. Quan trigarà?
0: No cal que s'afanyin.
7: Confirmem el codi 60. El poeta és mort. A totes les unitats, busquem un tirador amb una ballesta o amb un arc o amb una cosa semblant. La víctima té una fletxa enorme clavada al cos. No té pols, no respira. Confirmo la mort a l'espera que arribi l'equip sanitari. Que tothom estigui a cobert.
4: Tothom fora de la plaça, tothom a cobert.
7: Veig moviment en una finestra del primer pis. Podria ser des d'on han fet el tret. Surto cap allà. Si algú de l'operatiu em veu i pot seguir-me, perfecte.
4: Caporal, no hi vagi sol. Espera reforços. És una ordre.
7: Negatiu. És ara o mai? Potser encara l'enxampem al lloc dels fets.
4: Imbècil. Que algú cobreixi el caporal. Un altre equip que faci un cordó per ajudar els sanitaris. Caporal, ja et veig. Et tinc a uns 50 metres. No pugi sol a l'edifici, espera reforços.
7: Negatiu, sergent. No podem esperar els reforços o se'ns escapolirà.
4: D'acord, procedeixi. Equip, doneu cobertura al caporal tot d'una que arribeu.
7: Sóc al pis, porta oberta. Espero reforços.
4: Mig minut i arribo.
0: Entrem, jo primer, tu em cobreixes.
4: Som-hi.
0: Negatiu, aquí no hi ha ningú.
4: Negatiu, aquí tampoc. Stanis, vine a veure això.
0: Hòstia puta, la mare d'en Tano, que n'era gitano. Què collons és això?
4: Fa tota la pinta de ser una ballesta antiga i sens dubte deu ser l'arma del crim.
7: A tots els operatius, a tots els operatius, reforcem entrades i sortides del poble. Els reforços ja estan demanats. Cal identificar tothom. No sabem què busquem, presumiblement home d'entre 35 i 50 anys, que va sol, tot i que en realitat no en tenim ni puta idea. Deixeu passar les famílies amb nens. Que els controls arribin fins a Vic.
8: Que vingui algú aquí a vetllar, que ningú no toqui res fins que arribin els companys de la científica.
4: Anem nosaltres a l'escenari a veure el cadàver i a parlar amb els sanitaris. Suposo que de seguida compareixeran les autoritats. Ja m'encarregaré jo de parar el primer cop per intentar que pugueu treballar una mica.
0: Gràcies.
4: I si alguna altra vegada et poses a córrer sol, sense protecció i sense obeir una ordre, seré jo qui et foti un tret al genoll. Et prefereixo coix que mort.
0: Companys, podeu apagar el soroll de la sirena? Ja no hi ha res a fer i podem treballar tots molt més tranquils. Ja hem avisat el jutjat de Vic i arribaran de seguida, i també els companys de la científica i el metge forense. Quan arribin, us prego que us poseu a la seva disposició.
4: Com ha anat això? Què em pots explicar?
0: A falta del que pugui dir el forense i els companys de la científica, la víctima és Jaume Collbariner, poeta, músic i professor associat a la Universitat de Vic, i el pregoner en aquesta ocasió del Mercat Vell de Poesia de Folgueroles. Segons els sanitaris, una fletxa de grans dimensions li ha travessat exactament el cor i ha estat la causa de la mort. Sembla que ha travessat tot el cos i s'ha acabat clavant a l'escenari, la qual cosa demostra la immensa potència amb què s'ha disparat. Segons que he pogut veure a internet, la víctima era baixista d'un grup de música prou conegut, Obeses, i havia fet força recerca sobre Verdaguer. Suposo que dos motius de prou pes com per fer que fos l'escollit per al pregó. I tu, què tens?
4: Un alcalde que està emprenyat i acollonit a parts iguals, però disposat a col·laborar en tot el que faci falta. De moment, hem donat ordres de desmuntar la fira a tots els llibreters i s'està demanant a la població civil del poble que tornin a les seves cases, com abans millor, per facilitar la identificació dels cotxes. Es calcula que més de la meitat dels visitants ja han pogut sortir del poble. Alguns ho varen fer totalment bojos abans de poder endreçar el dispositiu de gàbia, i potser el nostre home és un d'aquests que ha sortit disparat i ara ja serà impossible atrapar-lo. I el que tenim és ja alguns vídeos que circulen a les xarxes. He demanat als companys que identifiquin immediatament els usuaris dels comptes que els han penjat originàriament i que són els principals testimonis. També convé que parlem amb calma amb ell i la regidora de Cultura, que eren a l'escenari i que són els únics que han pogut veure alguna cosa. Pensa que tots els altres estàvem de cara al poeta i, lògicament, no hem pogut veure d'on provenia el tret.
0: Mala notícia, això dels vídeos que ja circulen per xarxes. L'operació Gàbia l'hem feta per protocol, però normalment no sol funcionar. Si jo fos el lletre ferit, m'hauria perdut entre la gentada i esperaria aquí al poble fins a la tarda o al vespre. Dinaria en algun restaurant, aniria parant l'orella, intentaria també veure què sabem i què fem, fer el curiós i després tranquil·lament marxar. És prou intel·ligent i crec que coneix una mica els nostres mètodes com per saber que el primer que farem seran els controls de les sortides. Jo crec que és aquí, al poble, i això ho complica tot encara molt més a l'hora de trobar-lo.
4: És molt possible que tinguis raó. De totes maneres, mantindrem la gàbia una hora més per si tinguéssim sort. I sobretot perquè això ens permet una sortida més endreçada de tots els assistents a la fira
1: i generar una certa sensació que estem fent alguna cosa. Ens cal poder veure ja aquests vídeos i, a ser possible, més grans que no pas amb el mòbil. L'inspector Serra està venint cap aquí i suposo que hauran de començar a prendre decisions. I abans que arribi tothom, crec que tenim una estoneta per anar a veure el pis que has trobat.
0: D'acord. Potser aquí trobarem alguna cosa més que ens pugui ajudar.
1: Per començar, hi ha la ballesta, que crec que deu haver estat l'arma del crim.
0: Doncs som-hi. Suposo que encara trigaran una mitja hora.
9: Mira-te'ls com corren ara aquest parell. Ara els tindré ben entretinguts una estona al pis des d'on he disparat. Allà he deixat prou pistes i objectes com perquè es puguin entretenir una bona estona buscant i pensant. Creuran que el lletre ferit és boig si ha fet servir una ballesta medieval per poder carregar-se el pregoner. I també els faré ballar el cap quan es trobin un exemplar tot subratllat i anotat de flors del Calvari. I començaran a especular amb el sentit de tot plegat. I a la vora, la ballesta. I he deixat retallat el magnífic poema Amors Bescantadors, on potser hi ha la clau de tot i que em vaig aprendre en el seu moment de memòria. Amadíssims enemics, si algú me'n vol ser encara, guardians del meu honor, mirall de les meves taques, arbejadors de mon camp, traieu-me'n les herbes males. Traieu-ne espines i tot. Jo us daré foc per cremar-les. Si flors hi arribo a collir, les guardaré per vosaltres. Lo bé que m'heu fet és gran. De genolls a vostres plantes, jo us n'adono grans mercès. Déu us n'adona la paga. Ah, jo he patit com el poeta, el major dels desenganys, però m'he refet com ell i ara estic posant ordre entre tots aquells que em volen tant de mal. Jo tinc una missió. He vingut al món a salvar la literatura catalana i potser per fer-ho n'he de destruir una part. Ja poden buscar, ja, que el lletre ferit continuarà la seva tasca. Ara els deixaré dues hores de pau i llavors vindrà... Ah! El terratrèmol! Mentre celebrarem la victòria com Déu mana, taula reservada a Can Pasqual, un parell de llibres de poesia que he comprat i la satisfacció de la feina ben feta que, com diu la dita, no fa destorn. I si això és la guerra... Ah! Que no vingui la pau.
10: Heu escoltat El poeta és mort, capítol 6 de Mar Negra, de Sebastià Benassar. Una coproducció de Ràdio L'Escala i La Xarxa, dirigida per Anna Casas, amb muntatge sonor d'Àlex Sariol. Amb les veus de Bel Font, Cris Cantal, Magda Bosch, Jordi Piqué i Jaume Coll. I al capítol següent, l'Antònia Siquier i l'Estanislau Baireda emprenen una persecució a tota màquina amb una operació gàbia que vol atrapar l'ocell assassí d'escriptors. Serà el capítol 7 de Mar Negra, reconstrucció dels fets.

0: agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Consells pràctics davant d'una caiguda.
3: Davant d'una caiguda és crucial actuar amb calma i precaució per evitar lesions majors. Primer, si estàs ferit, intenta no moure't i demana ajuda immediatament. Si creus que pots aixecar-te, fes-ho lentament. Primer, girant-te de costat i recolzant-te sobre les mans i els genolls. Després, utilitza una superfície estable, com una cadira, per ajudar-te a posar-te dret. Un cop dempeus, revisa si tens alguna lesió i busca atenció mèdica si és necessari. Aprendre a aixecar-se correctament i prendre mesures preventives pot marcar la diferència en la recuperació després d'una caiguda.
1: Salut Activa.
4: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: La gent gran, en general, és la que més cau, i si cauen tenim problemes perquè poden haver-hi fractures, sobretot de fèmur, i llavors això comporta que hi hagin ingressos i que sigui com tot més complicat, no? Doncs per poder evitar tot això, important que la llar estigui ben adequada, i una de les coses més important és treure molts mobles que tenim que no calen, com per exemple una estora al terra, hem de vigilar com està posada perquè és un lloc on poden ensopegar molt més fàcilment. Si tenim algun esglaó, posar alguna llumeta perquè es pugui veure bé i evitar també ensopegar, i molt de compte en el lavabo, que és l'espai on normalment hi ha més caigudes i rellisquem més per la humitat a l'hora de dutxar-se, quan t'aixeques del llit i vas al lavabo que no portes un calçat que sigui adequat. L'ideal seria portar una sabata que sigui ben agafada de la zona del taló per evitar lliscades. Si tenim una banyera, hauríem de canviar-la per un plat de dutxa, perquè està demostrat que hi ha menys caigudes en els plats de dutxa que no en les banyeres. I si tenim problemes a l'hora d'aixecar-nos del lavabo, està correcte tenir un agafador per evitar també aquest risc. I el més important, ser conscient de les nostres limitacions, com per exemple si estem sols a casa, doncs no pujar una cadira, perquè si caiem al terra doncs no tenim a ningú que ens pugui ajudar. Si no podem fer-ho nosaltres, demanar ajuda perquè es pugui fer aquesta acció.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

0: de pedra.
1: L'hidrogen i l'oxigen són una combinació que, des de temps immemorials, ha estat font de vida i un punt de referència econòmic i social. Sí, parlem de l'aigua. Des de petits nuclis fins a grans civilitzacions com Mesopotàmia han nascut i crescut al voltant d'ella. Però nosaltres posarem la mirada molt més a prop, al riu Gaià. Remó de Pedra recupera la memòria d'un llegat que forma part de la nostra història, del nostre patrimoni. Us proposem un recorregut pel riu Gaià cercant totes les construccions i elements patrimonials i d'enginyeria hidràulica que al llarg dels segles la humanitat ha ideat per a cercar, emprar i emmagatzemar l'aigua, és a dir, per a viure. Una sèrie de podcasts per entendre millor el nostre patrimoni fluvial i les obres d'enginyeria hidràulica que ens han permès viure i evolucionar.
0: Això és Remor de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local.
1: Al podcast parlem d'aigua i patrimoni, però també parem l'orella. En cada capítol trobareu el cant de tres ocells diferents. Pareu atenció i al final de l'episodi us direm quines espècies heu escoltat. Totes les trobareu a la guia Els ocells del riu Gaià, que ha editat l'associació mediambiental La Sínia a la col·lecció Ocells de butxaca. El capítol d'avui ens endinsem en una estructura molt important durant segles que ha caigut en desús, els pous de gel. Com eren? Per què servien? On els trobem? Respondrem a molts interrogants de la mà de l'investigador local Pep Saragossa, que els ha estudiat en profunditat i ha impulsat la recuperació i museïtzació del pou de gel del Castell del Catllà, un dels més peculiars del país que visitem amb ell. També en coneixerem d'altres al curs alt del riu Gaià, a Santa Coloma de Queralt, amb els seus veïns Júlia Ramon, estudiosa de la història local de Santa Coloma de Queralt, i en Salvador Palau Rafeques, conegut per tothom per Galo, estudiós de la història local i guia turístic del municipi.
2: Pou de gel, del llatí puteus gelum. La nevera, pou de gel, pou de glaç o poua de neu, és una construcció foradada a terra, de planta rectangular o el·líptica, que se realitzaven per omplir-les de neu o gel després de les nevades, per tal de disposar-ne durant la resta de l'any. Generalment, eren pous circulars. La part superior es tancava amb una coberta en forma de volta que tenia unes cobertures per permetre la introducció i l'extracció de la neu o el glaç, i també una sortida inferior per a l'operació d'extracció.
0: Remor de pedra.
2: Remor de pedra.
0: Remor de...

0: Neveres i congeladors són electrodomèstics quotidians només des de fa unes dècades. Eren els pous de gel els antics refrigeradors? Era aquest el seu únic ús? Avui ho esbrinarem. En Pep Saragossa ens detalla com se les empescaven segles enrere per a conservar el gel i la neu. Els pous de gel i neu eren construccions ben pensades.
1: Conservaven era, diguéssim, el gel o la neu. I és clar, estan col·locats sempre de cara a nord, en una zona obaga, que durant l'hivern no hi toca gens el sol, i estan enfonsats al terra perquè doncs la temperatura es mantingui, no? Llavors sempre l'únic que es veu dels pous, doncs digues, és la volta que surt del terreny. Clar, és un pou, com el seu nom diu, és un pou que està enfonsat.
2: Ramó de pedra.
0: No parlem només de conservació de gel, també el fabricaven. En Pep Saragossa descriu com ho aconseguien a diferents punts del país.
1: Aquí doncs el fabricaven ells, pel peu del pou passa el rec que donava, que regava els horts i donava portar l'aigua al poble, al Catllar. Llavors ells construïen unes basses, feien unes basses que hi posaven uns 10 centímetres d'aigua, a la nit es glaçava, a l'endemà doncs traien aquest glaç, i com que, clar, aquí estem amb una alçada de 40 metres sobre el nivell del

0: faltava, però esclar, té d'anar. I per això els pous de gel tots tenen un desaigüe, perquè si l'aigua aquesta de la descongelació es quedés allí, es formaria una massa de gel i llavors no podies treure'l. I clar, tots tenen aquest desaigüe, no?, que és una característica dels pous que tenen de tenir. N'hi ha un que és el de Guissona, que és un pou molt interessant, es pot visitar, i està en un lloc que tenia moltes dificultats per fer un desaigüe. El que van fer va ser un pou més fondo, que l'aigua anés allí. Llavors la gent, els pagesos del voltant, tenien sempre aigua fresca, vull dir, a mà, per poder-la aprofitar. Vull dir que van fer una segona funció del gel.
1: Com construïen els pous de gel? Quins materials s'hi empraven? Coneguem l'exemple concret del Catllà.
0: La construcció, la roca marca el nivell natural del terreny, llavors ells van agafar aquí el sistema constructiu va ser, abans de res, van construir la volta i una vegada van tenir la construcció feta, llavors van fer el pou. D'aquesta manera, doncs, no van tenir les dificultats que s'han tingut al treure la runa i tot, doncs, tinguent la construcció, sense fer la construcció, ha sigut més difícil apuntalar la volta, doncs, diguéssim, no? Si t'hi fixes, la volta està feta amb un enforcat, amb un encofrat de canyes, que encara es veuen totes les canyes, la marca de les canyes, i aquell forat que està tapat, que és rectangular, allò era la boca de descarga. Allí, doncs, dalt posaven uns tres peus amb una corriola i és per allà on treuen el gel. Perquè, clar, ells tenien d'anar, hi havia unes escales molt llargues, tenien de posar l'escala de fusta, anar posant el gel i anar augmentant. I llavors, per treure-ho, clar, llavors ho feien, doncs, amb una corriola, doncs, diguéssim, no? Amb una politxa. La porta d'accés als pous. Els pous tenien dos elements per entrar, aquest, i llavors un dalt, que de baix el veurem, que era per treure el gel, el cap de la cúpula. Quan el pou deixa de funcionar, fan una construcció adossada i ells el que fan per tenir més espai, pel desaigüe entren cap dintre i l'amplien, que és ara el que veurem. I aquest pou, doncs, té aquesta característica que podem entrar per sota. I llavors, doncs, és una vista molt, molt, molt, molt impactant, molt guapa, doncs, no?
2: Ramó de Pedra.
1: Trobem pous de gel a altres punts.
3: Un altre pou de gel el trobem a Vila-rodona, a la guia El Gaià, Recorregut i Patrimoni, de l'editorial Piolet, se'ns parla del Pou de la Neu de Vila-rodona. Té una estructura cilíndrica i és de pedra seca. Té una cúpula de pedra i una obertura rectangular de càrrega d'uns 80 per 80 centímetres. El diàmetre és d'uns 7 metres i la fundària de 4 metres. La construcció s'hauria de situar a la fi del segle XVI o inicis del XVII, coincidint amb la prosperitat generalitzada de la indústria del gel a Catalunya i l'anomenada petita edat de gel. El pou s'omplia de neu i gel a l'hivern en un acte que es diu empouar. A manca de neu, si l'hivern no era adequat, s'hi emmagatzemaven també pans de gel que s'obtenien en basses de poca fundària construïdes expressament a la llera del riu.
2: Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
1: Com eren els pous de gel i com funcionaven? En Galo, guia de Santa Coloma de Queralt, i la Júlia, estudiosa de la història local, ens acompanyen a conèixer els del terme municipal, però també descobrirem alguna curiositat.
4: Veus aquest camí que puja?
5: Sí.
4: Veus com una taca negra? Allà és la porta. La porta d'accés a la poua de neu. A dalt hi ha una trapa que servia, una trapa vol dir una obertura, servia per tirar-hi la neu. Primer ja t'he comentat que aquest pou feia forma cònica. La majoria de pous de gel tenien un desaigüe per la neu pel gel que es fonia d'allò. Aquest, doncs, no tenia desaigüe, feia com un cono, cobrien a nivell pla amb branques de pi, allí amb palla acabaven de tapar i posaven la neu. I amb un gruix de neu tornaven a posar el boll, que és la llavor, la pallofa del blat. Llavors feien capes per poder-ho treure així.

0: Això ho arrendava l'Ajuntament, i el que ho arrendava tenia que donar equips robes a l'Ajuntament i al senyor de la vila. Si un any no nevava, tenia que anar a buscar-li un fos gel i portar-la aquí a Santa Coloma. Vull dir que quedava arruïnat l'any que no d'allò que ho havia arrendat. El pou de gel és totalment diferent, és molt més gran. Aquest té 8 metres d'alçada per 5 i mig d'amplada, és tot en pedra seca, tota la volta en pedra seca. El pou de gel, doncs, bueno, aquí també s'hi posava gel, per exemple, anaven a baix del riu, quan glaçava, també tot el gel que podien recollir també hi posaven. Però el pou de gel tenien basses a tocar al riu, omplien cada dia, segons la temperatura, 10 centímetres o 20 d'aigua, allò es glaçava, i quan tenien un metro aproximadament, ho serraven blocs d'un metro cúbic, això ho pujaven amb mules cap als pous de gel, que eren en llocs molt obacs, i allí els situaven per l'estiu treure'ls. D'allò hi ha la zona de Barcelona, Sant Llorenç amunt i tot això, hi ha la Serra de l'Obac, tot allò estava ple de pous de gel, que inclús tenien butlla per treballar en dies de festa per poder portar el gel cap a Barcelona. O sigui, era diferent un pou d'una poa. I aquesta és la diferència.
1: Saps on hi ha un també de pou de, no sé si és de gel o és de neu, segurament que és de neu, el Catllà. El Catllà l'hem visitat, és molt maco.
0: Era també de gel, sí, el Pep Calçó també. D'allò, aquell el van rebaixar, encara el van fer molt més alt. Vull dir que d'allò, sí, sí, n'hi ha el Catllà, que sembla que no glaçava tant, però el riu en devien treure, i si nevava, doncs, funcionaven, i per això... Sí.
2: I bàsicament era per després comercialitzar el gel a l'època...
0: Era molt local, això, perquè en tenen les arrobes, el d'allò... És curiós que hi havia unes carnisseries tocant a l'església, i en deien les carnisseries del peix fresc, i a no ser que posessin el gel aquest per conservar-lo, perquè a Tarragona quedava 60 quilòmetres o per tot el peix fresc, i els peixos d'aquí hi podia anar tothom, però eren peixos, el barb i no sé quin altre tipus de peix era ple d'espines que no se'ls menjava ningú. I això de la carnisseria, la peixateria, el peix fresc, dedueixo que poder posaven el gel, també servia el gel aquest, servia per malalties, per febres i això, per alleugerar malalties més que res, en fi.
1: Del peix, jo havia menjat peix del Gaià, eh? No sé qui anava a pescar i va portar-li la mama uns quants peixos, i me'n recordo que no sé quina classe de peixos, tu sabràs més que jo, però i la carpa, potser, que me'n recordo que, esclar, va obrir la d'allòs i estava plena d'ous, i allò, des de llavors no puc veure els ous, el caviar sí, però els altres menes d'ous no els puc veure, però ens ho menjàvem perquè als anys 50 la gent, doncs, hi havia molta, no diem gana, però quasi que hi havia molta necessitat, i jo havia menjat peixos d'aquí del riu Gaià.
3: Ramó de Pedra.
4: Quan estaven operatius els pous de gel o les poues de neu? Històricament, aquestes construccions han estat molt importants arreu del món per diversos motius i han anat evolucionant. Ens ho explica en Pep Saragossa.
5: Històricament, és clar, era l'hivern que feien el gel, la guardaven, i llavors l'Ajuntament del Catllà té una disposició que durant el mes de juny i juliol es pot, a la taverna, que també era propietat municipal, doncs es podia vendre vi i aguardent fresc, no? El que passa que, doncs, és això, el gel, teòricament, fa molts segles que es fan servir. La primera documentació de l'ús del gel és Mesopotàmia, fa 3.000 anys a Ur, es van trobar unes tauletes amb escriptura cuneiforme del negoci del gel. Vull dir que fa 3.000 anys, a Pròxim Orient, que encara hi ha, a Síria hi ha uns pous grandiosos, encara han conservat els pous. Després els grecs també hi ha documentació, hi ha imatges, i tenien, doncs, unes gerres especials. Això es va perdent, però se'n va usant. Per exemple, a l'edat mitjana, aquí a Catalunya, hi havia les poues, que deien, no? Que això eren congestes, al Pirineu, allà el lloc on hi havia una mica que era fondo, doncs s'arreplegaven tota la neu, llavors la tapaven amb branques i tot, i feien servir aquell gel a l'estiu. Esclar, feien servir, diguéssim, els senyors, diguéssim, no? Però a partir del segle XVI, un metge que havia estat a Roma, que es deia Andrés Laguna, fa un llibre sobre les qualitats i les propietats medicinals que té el gel i es posa, bueno, es comença una indústria del gel i es comencen a fer pous, és quan es comença aquest negoci, doncs, diguéssim. Aquí a Catalunya, l'any 1600, un frare que es deia Pere Gil escriu una geografia de Catalunya que comenta que té aquesta preindústria, doncs, no? I diu que el gel el fan servir els regalats de Catalunya, vull dir que els rics eren els que, però bàsicament el gel servia per medicina, vull dir, el gel serveix per fer baixar la febre, per fer baixar les inflamacions, per ús tòpic, no? Per exemple, per les cremades, hi ha una planta que és el pericó, que va molt bé per i barrejada en gel, doncs esclar, posaves damunt de les cremades el gel i altres malalties, doncs, que tenien, no? Tenim de tenir en compte que les primeres màquines de fer gel artificial a finals del 19 es posen a les farmàcies, vull dir, les tenen les farmàcies, el que vol dir l'ús del gel quin era, no? Sí que hi ha receptaris, doncs, de gelats, i, però bàsicament és per ús sanitari. Aquí l'Ajuntament s'ha trobat els documents, s'han trobat una disposició que, per exemple, doncs esclar, si fa poc fred, hi ha poc gel, llavors el preu puja, és l'oferta i la demanda, no? Però l'Ajuntament fa una disposició, el que ha arrendat el pou, que diu que té de tenir una partida de gel a preu que s'hi pugui, que la gent pugui anar, fins i tot els pobres de necessitat, diu. Vull dir que si un desgraciat tenia mal de cap, pogués comprar gel.
4: Com extreien i emmagatzemaven el gel als pous? En Pep Saragossa ens ho explica.
5: Feien, per exemple, allí on glaça molt, doncs esclar, quan fa uns gruixos d'uns 10 centímetres, doncs no, ells se posaven damunt amb un xurrac i el serraven i feien unes plaques de gel. I llavors el transport era molt fàcil. Però aquí, l'estat tan poc alçada, el no vell massa doblada, el que feien era això, agafar del rec, amb uns motllos feien, el piconaven fent aquestes peces, fent unes peces que pesaven vora uns 100 quilos, perquè amb la pèrdua d'un 30% de la pèrdua, doncs ja arribés un material. Llavors, aquestes peces les col·locaven damunt d'un llit de palla i entre una peça i l'altra també posaven palla i boll, perquè no s'ajuntessin. A l'hora de treure el gel fos fàcil treure les peces, doncs, no? Perquè si no, doncs s'hagués ajuntat tot i haguessin tret trossos de gel, no?
2: Molt bé, i el transportaven per aquí per la rodalia, l'emmagatzemaven també durant mesos?
5: Sí, bueno, aquí, quan arribava, doncs això, el mes de juny, doncs començaven a vendre, esclar, la gent venia aquí i el comprava, no? Llavors hi havia llocs que el que tenien, doncs tenien pou, per exemple, a la Catedral de Tarragona, al claustre, hi ha un pou de gel, que no és tan gran com aquest, és petitet, però era el pou que ells, el gel que compraven, el conservaven allà dintre. Vull dir, esclar, la gent venia a buscar el gel que necessitava, el feia servir i ja està, però aquí els monestirs i a la catedral, els canonges, doncs clar, ells tenien una reserva per anar, doncs, disfrutant del gel.
3: Ramó de Pedra.
4: A l'entrada del pou de gel del Catllà ens crida l'atenció el color de la roca, típic de la Costa Daurada, i les restes antiquíssimes de fòssils marins que hi podem observar a simple vista. Ens comenta en Pep Saragossa la grandària d'aquest pou de gel.
5: Aquí a la zona d'aquí del Baix Gaià i a Tarragona, el substrat és del Miocè, i són aquestes arenes del fons del mar, no? Que hi ha fòssils dintre, marins, no? Se'n diu una lumaquela, perquè, bueno, és el nom científic que té, i té diferents graus de duresa, doncs, no? Hi ha puestos que és més tova, però doncs, hi ha puestos que és una pedra consistent, doncs, no? Aquesta, doncs, bueno, no va ser massa... Que si t'hi fixes, aquests cops que hi ha, això són cops d'una eina que es deia escoda, que era com un pic, però una mica com un martell amb punxes, doncs, diguéssim, no? I es treballava molt bé. Vull dir que també a l'hora de fer un pou miraven, doncs, que fos fàcil d'excavar, que fos, vull dir, té totes unes característiques que si la roca era massa forta ho rebutjaven, buscaven un altre lloc. Quan queda en desús, doncs, que el que he dit abans, que entrem pel desaigüe, l'oest el que fan és aprofundir-ho, doncs, 3 metres més. I, esclar, es veu més gran del que era, no? Perquè ara té 12 metres i, esclar, en tenia 9. Si t'hi fixes, tu, aquí, que hi ha la ratlla que es veuen els cops més ben fets, doncs, i dalt és fi, ho veus, aquí hi ha una ratlla, doncs això és aquí on d'arribar pel pou. I per això, clar, és tan gran, no?
4: Parets i restes molt antigues, però quan es va construir exactament, en Pep Saragossa ho ha pogut esbrinar.
5: És de l'any 1660 i, doncs, llavors se construeix, no? Va, doncs, s'ha trobat l'acte de construcció, en quan el paleta diu que dona una garantia de 3 anys, no? I que si cau abans de 3 anys el torna a fer de franc. Vull dir que va treballar bé perquè ha durat quasi 400, no? Vull dir que era un bon element, aquest senyor.
4: En Pep Saragossa, paleta de professió, va col·laborar a recuperar i restaurar el pou de gel del Catllà, però també en té molts d'altres documentats arreu del país.
5: Aquí al Gallà n'hi ha 4, aquest del Catllà, llavors hi ha una Vilarodona, i després dalt Castell de Ramonet, que està al peu del Montagut, del Castell de Montagut, no? I eren aquests. Després n'hi ha Santa Coloma, a l'Estret de la Riba hi havia el de la Riba, el de Vilaverd, que encara hi ha, el de Vilaverd. El de la Riba va desaparèixer, l'ampliar la carretera, el van d'allò. Llavors, clar, a les muntanyes de Prades hi ha uns quants, diguéssim, no? N'hi ha de molts importants. L'últim que es va construir va ser el de Poblet, que està allí a la Pena. És un dels últims que es va construir a finals del 19. Però, doncs, la zona és... Aquest que allà ens trobem, el del Catllà, té la característica que t'he dit abans, que estem a molt poca alçada, som a nivell del mar. Llavors, quan es va començar a investigar sobre el pou de gel... Això aquí, al Camp de Tarragona, ho fa un investigador que es deia Ramon Amigó i va publicar l'any 76 un llibre que es deia Les neveres preindustrials del Camp de Tarragona. Jo, quan vaig veure el llibre, i vaig dir que allà no hi serà, i vaig endevinar-ho. Llavors, quan el vaig conèixer, doncs ell, clar, em va comentar que havia fet recerca i per sota dels 300 metres d'alçada no en trobava. Llavors, clar, no van a visitar tots els pobles, per això aquest se'l va deixar. Posteriorment va fer un altre, llavors ja està catalogat, ja entén. Però, doncs, té aquesta, no?, que estem a molt poca, que no és el que està més baix de nivell de Catalunya, perquè n'hi ha un sota Ullestret, a l'Empordà, que està a 25 metres, perquè allí hi ha una llacuna endorreica que quan plou s'omple d'aigua, doncs s'aprofitava aquesta aigua, i que ella està a 25, però bueno, és el segon més baix de Catalunya.
4: En Pep Saragossa va estar present en tot moment en la recuperació i restauració del pou de gel del Castell del Catllà.
5: Bueno, la festa de restauració per atocina l'Ajuntament. El primera fase es fan les dues torres, que ho fa una empresa que diu Record, però jo treballar a l'Ajuntament, jo soc paleta i treballava a l'Ajuntament, vaig estar aquí no controlant, però ajudant i dient més o menys, vigilant, doncs, que les coses, doncs, se fessin correctament. I...
2: És una de les joies d'aquest castell del Centre d'Interpretació.
5: Sí, és que, clar, castells n'hi ha molts, n'hi ha de macos, de sencers, de desmuntats, però tenen les mateixes característiques. En canvi, clar, en un castell trobar un pou de gel, que n'hi ha molt pocs i que es pugui visitar, doncs té aquest avantatge. I després, l'avantatge que té aquest pou és això, que podem entrar pel desaigüe, no hi ha una plataforma dalt, no hi ha una escala de ferro que baixa fins baix, vull dir que el veus tot sencer, que és el que no veus amb els altres pous de gel. Els pous de gel sempre tenen un accés, i llavors, clar, l'accés et dificulta, diguéssim, veure tot el pou sencer com es fa aquest.
3: Esteu escoltant Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
4: Subsistir, evolucionar i aprendre són tres mots que en aquest capítol hi són molt presents. Els pous de gel significaren una millora substancial per a la forma de vida i el comerç. I a la conca del riu Gaià hi són molt presents. Hem escoltat també la importància de recuperar la memòria i el patrimoni i com, des de la passió i la professionalitat, s'ha aconseguit. I no ens oblidem dels ocells, que avui han estat presents novament al podcast. Els heu escoltat? Els heu reconegut?
3: En aquest capítol heu escoltat el cant d'aquests ocells.
6: Capsigrany, Lanius senator.
3: Ocell estival que trobem als camps i zones de conreu de març a setembre.
6: Corb comú, Corbus corax.
3: Ocell que resideix a les roques, a camp obert i a les zones de conreu tot l'any.
6: Pinsà comú, Fringilla coeleps.
3: Au resident als camps i boscos de tot el curs del riu. Més informació a la Guia dels ocells del riu Gaià, editada per l'Associació Mediambiental La Sínia, a la col·lecció Ocells de Butxaca. Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local. Aquest podcast l'han fet possible
7: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
8: Oh yeah, baby.
3: La ràdio que ens uneix.
9: Dime que vamos a inventar, porque vamos a aparentar.
10: La teva companyia diària.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Lleó 14 oferirà aquest matí un discurs al Congrés dels Diputats. Serà la primera vegada que ho faci un pontífex i caldrà veure si el també cap d'estat del Vaticà incideix en qüestions polítiques més enllà del to marcadament social que ha exhibit en els seus missatges durant la visita a Espanya que arriba avui al seu Equador. Abans de la seva intervenció, Lleó 14 reunirà amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i aquest dilluns també s'espera que mantingui una trobada amb víctimes d'abusos sexuals en el si de l'Església Catòlica. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 8 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Barcelona es prepara per l'arribada del Papa demà i això ja es nota en diverses afectacions a la mobilitat i un increment de les mesures de seguretat. Des d'aquest matí ja hi ha restriccions a diversos punts claus de l'agenda de Lleó 14, com els entorns de la catedral i de l'estadi olímpic Lluís Companys. Davant de les limitacions en la mobilitat que s'accentuaran a partir de demà en motiu d'aquesta visita, la Generalitat recomana el teletreball en aquells casos que sigui possible. Parlarem tot seguit dels drets laborals en aquest sentit amb Ramon Alexandre Salvat, secretari de la secció de dret laboral del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un home al barri de la Marina del Port de Barcelona. La policia busca l'autor d'un crim que algunes hipòtesis relacionen amb màfies de l'est. Fa només 3 setmanes que hi va haver un altre tiroteig mortal al mateix carrer. Rodalies comença a recuperar a partir d'avui el servei ferroviari habitual al Garraf. Tornen gradualment els trens de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona i els serveis regionals de les línies del sud del país. De moment, es manté el transport alternatiu per carretera. Dels esports, el Joventut s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB amb un triomf a la pista del Baskonia per 88-96. Ricky Rubio, amb 23 punts i un 28 de valoració, ha liderat els verdinegres que no arribaven tan lluny des de feia 3 anys. Ara el proper rival serà el València en una sèrie que arrencarà dimecres a la Fonteta. I en cultura, Berga s'acomiada de la Patum després d'una Patum completa multitudinària a la plaça de Sant Pere. Més de 6.000 persones han participat en un acte capitanejat pels salts de les comparses que han posat el punt final a 5 dies de celebració d'aquesta festa que és patrimoni immaterial de la humanitat. Passen 3 minuts de les 7, volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana i com sempre fem, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dilluns. De moment, sense incidències destacables arreu de la xarxa viària. Sí que parlem, però, ja de retencions habituals cada vegada amb més intensitat als voltants i accessos de Barcelona. Ja tenim cues en tot el nus de la Trinitat, que ens deixa de retruc, doncs, molta congestió de més de 5 quilòmetres a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Arreu del Vallès també ja tenim retencions a la AP7 en els dos sentits de la marxa al punt de Barberà del Vallès. També al punt de Mirasol en sentit sud. També tenim retencions a la C58 des de Sabadell en direcció a la capital catalana. L'altitud habitual en sentit sud a la C59 a Caldes de Montbui i també a la C17 a Parets del Vallès. Ara mateix la C60 també és on hi ha més retencions en sentit nord entre Argentona i la Roca del Vallès amb més de 5 quilòmetres de cues. Pel que fa al Llobregat, entrada encara amb l'altitud intensa a la A2 i a la B23 des de Sant Andreu de la Barca i el Papiol també cap a Barcelona. Pel que fa a les vies costaneres, sobretot la C32 circula amb 2 quilòmetres de retencions intermitents des de Viladecans en sentit nord. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I la previsió del temps, com sempre, és cosa d'en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Molt bon dia. Comença la setmana amb molta tranquil·litat i, de fet, al llarg d'aquest matí, amb molt pocs núvols. Alguns anirem tenint cap a les comarques de l'Ebre. De fet, a hores d'ara, temps ben carregat en aquella banda al sud de Tarragona i a la resta del país, cel molt més transparent i amb una temperatura agradable. S'ha dormit encara força bé. En canvi, al llarg d'aquest migdia, d'aquesta tarda, farà una mica més de calor, que no pas ahir, i arribarem a fregar, per exemple, els 35 graus a l'ombra a les comarques de Ponent. També podem dir que aquesta tarda apareixeran més núvols. núvols. Per una banda, a l'Ebre, amb algun xàfec. Per una altra, al Pirineu, també amb tempestes. I avançada la tarda, entre les comarques de Ponent, les de Tarragona, Barcelona, alguns núvolots amb algunes gotellades disperses. Per tant, acabarà el dia una miqueta més regirat que no pas la calma d'aquest matí. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Lleó XIV es convertirà aquest dilluns en el primer papa en oferir un discurs al Congrés dels Diputats. El pontífex intervindrà a la cambra aquest matí en l'equador de la seva visita a Espanya i just la vigília de l'arribada demà a Catalunya. S'espera que en el seu discurs torni a abordar qüestions com els valors socials de l'Església, la dignitat humana, les migracions o el servei de la política al bé comú. Uns postulats que ja ha esgrimit en les darreres hores en l'acte més multitudinari i obert al públic a Madrid, que ha congregat més d'un milió de persones. Ens en dona els detalls la Norma Lebrero.
4: A Madrid li havien preparat al papa un acte a l'estadi Movistar Arena vinculat amb la cultura, l'economia i l'esport. Hi ha actuat, per exemple, Sara Baras i ha parlat el vicerector de la Universitat Complutense i l'actor Antonio Banderas. Al matí, Lleó XIV havia fet el seu primer bany de masses pels carrers de la capital. Ha recorregut amb el seu papa mòbil els principals carrers de Madrid fins a la plaça de Cibeles. Hi havia 1.200.000 persones aplegant-lo, segons l'organització. Davant la mítica estàtua madrilenya i amb la presència dels reis d'Espanya i les princeses, el papa oficial a missa de Corpus ha demanat viure la fe d'una manera col·lectiva i no individual.
5: Y aquí una encomienda para de España de hoy y de mañana, que la religiosidad que desde hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar, sino una escuela de fe de la que beber también hoy, y que también nosotros estamos llamados a estar presentes en las situaciones y en los desafíos de la sociedad, a no huir, a comprometernos personalmente en la construcción del bien común.
4: Després ha encapçalat la processó de Corpus. Ha estat un recorregut curt, però Lleó XIV ha sostingut ell mateix la custòdia consagrada, tot trepitjant les catifes de flors amb els colors de la bandera vaticana.
1: Abans de la seva intervenció al Congrés, el papa es reunirà amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. De l'agenda de Lleó XIV d'aquest dilluns també n'han transcendit que en algun moment es trobarà amb víctimes d'abusos sexuals en el si de l'Església, malgrat que no n'han donat més detalls. En aquest sentit, el primer denunciat d'abusos a Montserrat, Miguel Hurtado, ha carregat contra el pontífex per evitar el contacte amb activistes i considera un acte de violència institucional la visita que farà dimecres a l'abadia.
6: I una de les preguntes incòmodes que el papa vol evitar és per què ha decidit anar a l'escena del crim, l'abadia del Montserrat, la zona zero de la pederàstia clerical catalana, sense reunir-se amb les víctimes del delicte i sense assegurar-se que les víctimes han sigut reparades.
1: I justament Barcelona es prepara per rebre el papa Lleó XIV demà dimarts en la seva primera visita oficial a la capital catalana. I això ja es comença a notar a l'aeroport del Prat amb un increment del volum de passatgers i de les mesures de seguretat. En té més detalls la Noelia Aguilar del Prat TV.
7: Barcelona es prepara per rebre el papa Lleó XIV en la seva primera visita oficial a la capital catalana, un fenomen històric que es comença a notar a l'aeroport del Prat. A uns dies de l'arribada del pontífex, hi ha qui aprofitarà la seva estada a la ciutat comtal per intentar acudir a alguna de les seves aparicions públiques.
8: Habíamos programado este viaje con anticipación, antes de saber que el papa viajaba, pero si tenemos oportunidad lo haremos con muchísimo gusto.
9: Hay que aprovechar esta oportunidad para poder tratar de verlo, ¿no?
7: El sector dels taxis encara veu difícil fer una previsió del moviment que es pugui generar durant els pròxims dies.
10: No, de moment no tinc cap. De moment no, imagino que a partir d'avui o demà ja tindrem algú, imagino que sí, però de moment no.
11: Supongo que para el papa vendrá gente, sí, sí, por lo que estoy viendo en Madrid es una barbaridad, es una pasada. De momento gana el Primavera Sound 1-0.
12: Es un turismo que no, como no lo tenemos por la mano, no sé cómo puede resultar.
7: El papa Lleó XIV arribarà a Barcelona el dimarts 9 de juny i algunes de les seves aparicions destacades seran la visita a l'abadia de Montserrat el 10 de juny a les 12 del migdia i la Santa Missa a la Sagrada Família el mateix dia per la tarda, que culminarà amb la benedicció de la Torre de Jesucrist.
1: Doncs a partir d'avui ja es noten de ple les afectacions a la mobilitat per aquesta arribada. Des de les 7 del matí ja s'apliquen restriccions als entorns de la Catedral de Barcelona i també de l'Estadi Olímpic Lluís Companys, els primers escenaris de la visita de Lleó 14. A partir de demà dimarts també es restringirà la mobilitat als carrers del voltant de la parròquia de Sant Agustí i sobretot de la Sagrada Família, on es tallarà la circulació en un perímetre de seguretat de 9 illes de cases al voltant del temple. Aquest cap de setmana ja s'han desplaçat alguns contenidors i el veïnat s'ha hagut d'adaptar a aquesta situació excepcional.
13: Nos acostumbraremos, van a ser 2 días, no pasa nada. No pasa nada, yo creo que es cuestión de educarnos un poco también.
14: Es necesario este que fe, ya está, no ni una otra opción, ¿no? Vull dir que tenen la gent que passava per algun puesto i suposo que n'hi ha molta gent aquí.
15: Ens han tret els contenidors d'on tiràvem les escombraries i ara hem d'anar a un altre puesto. I això és un rotllo.
1: Doncs davant d'aquest escenari, la Generalitat finalment s'ha alineat amb el Ministeri de Treball i també recomana el teletreball durant aquests 2 dies. Una recomanació que, a més, ha estat acordada amb sindicats i patronals i que moltes empreses ja estan aplicant. Però què passa amb els treballadors que es troben en zones afectades i a qui l'empresa no els ha ofert aquesta opció? Què poden demanar i amb quin suport legal compten? Doncs per aclarir-ho ens acompanya Ramon Alexandre Salvat. Ell és secretari de la secció de Dret Laboral del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, l'ICAP. Bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
16: Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
1: Ho deia, Generalitat, Ministeri, sindicats i patronals s'han alineat recomanant el teletreball dimarts i dimecres, però què significa exactament recomanació en termes jurídics? Què pot esperar un treballador i què pot exigir l'empresa?
16: Doncs, malauradament, la recomanació governamental en aquest cas no la convertim obligatòria ni molt menys per les parts. En aquest cas, específicament, les empreses podran optar entre oferir aquesta mesura de conciliació o no fer-ho, i per tant realment no existeix un suport legal perquè els treballadors puguin exigir aquesta mesura. No és com el Covid o com una situació on hi ha una dana en el que sí que hi ha un suport legal per evitar aquests desplaçaments, bàsicament per una qüestió de prevenció de riscos laborals, no? I per tant, es produeix una situació de buit legal complexa en la que el més important serà que hi hagi una correcta comunicació entre treballadors i empreses per evitar problemàtiques.
1: Doncs va, si un treballador es troba, això que dèiem, en una zona especialment afectada per talls o desviaments, quins passos pràctics ha de fer avui mateix, per exemple, per demanar teletreball? Ho ha de notificar? Ho ha de justificar? Què és el que realment el protegeix i què ha de fer ell per preservar-se, si més no?
16: La meva recomanació en aquest cas seria que s'enviessin per qualsevol mitjà que sigui fefaent, un correu electrònic, un WhatsApp si és la mesura habitual de l'empresa, informació sobre aquesta mena de restriccions a la mobilitat, la possible dificultat per arribar puntual a la feina, etc. És a dir, l'important és que hi hagi una actuació proactiva de bona fe per part del treballador o la treballadora dient, escolti, jo necessito aquesta mesura, i si aquesta mesura no és obeïda, no és atribuïda per part de l'empresa, tindria ja alguna mena com d'excusa o situació en la que s'excloiria, per exemple, doncs un incompliment contractual per actuacions imputables a la persona treballadora. Si el treballador o la treballadora avisa o adverteix que hi haurà aquests problemes, doncs que no s'estranyi després l'empresa si s'ha produït una restricció o un enrederiment.
1: I encara un altre tercer i un últim dubte. Per als treballadors que no poden teletreballar, però aquí les restriccions de mobilitat potser els obliguen a sortir o entrar abans, a invertir més temps o a reorganitzar-se. Quines alternatives reals preveu la normativa per a 2 dies excepcionals?
16: Sí, la normativa bàsicament no permet una flexibilitat unilateral o extraordinària en aquesta mena de situacions. El que sí que evita és que l'empresa pugui prendre mesures disciplinàries en contra de la persona treballadora. És a dir, evidentment, la bona fe, l'exigència de la bona fe demanarà per part de les empreses i dels treballadors certa flexibilitat o cert marge. És a dir, si el treballador ha d'entrar o la treballadora 1 hora abans a la feina, hauria de pactar amb l'empresa poder sortir una hora després. El que passa és que és una cosa casuística. Per tant, la recomanació és sempre bona fe, advertència prèvia, previsibilitat i comunicació màxima. És a dir, l'important és que tinguin evidències de que s'han comportat amb bona fe i de que qualsevol incompliment no serà mai imputable a la seva persona. Això és el que jo els recomanaria.
1: Doncs Ramon Alexandre Salvat, gràcies per atendre'ns aquest matí, per les recomanacions, pels aclariments i que hi hagi un bon dia, que vagi un bon dilluns.
16: A vosaltres, bon dia, adeu-siau.
1: Adéu-siau. Doncs demà i dimecres el món sencer mirarà, sens dubte, cap a Barcelona. Més de 1.600 periodistes nacionals i internacionals d'una trentena de països narraran la visita del Papa Lleó XIV des d'aquí. Tot i que la feina dels periodistes serà itinerant perquè seguiran cada pas del pontífex, l'organització ha preparat per a ells dos punts fixos de treball. Són un interior d'illa del carrer de Mallorca, propietat del patronat de la Sagrada Família, i el pavelló 1 del recinte de Fira de Barcelona de Montjuïc. Tots dos s'han convertit en centres de premsa. La visita de Lleó XIV també serà transmesa al món amb el senyal internacional de televisió i BTV serà un dels operadors que contribuirà en aquesta tasca, cobrint part del recorregut del Papa Mòbil de camí a la Sagrada Família i la trobada del pontífex amb la comunitat de la parròquia de Sant Agustí. I justament el 10 de juny de 1926, Antoni Gaudí va morir després d'haver estat atropellat per un tramvia. 3 dies abans, a la Gran Via de les Corts Catalanes. 100 anys després d'aquell accident, el districte de l'Eixample ha homenatjat l'arquitecte amb la descoberta d'una placa commemorativa al mateix punt, davant del número 665, per reconèixer tant la dimensió internacional de la seva obra com el seu arrelament a la ciutat. L'acte, que ha inclòs una lectura de textos i una mostra de dansa a càrrec de l'Esbart Gaudí, ha servit per recordar el contrast entre la mort anònima de l'arquitecte, que inicialment no va ser reconegut després de l'accident, i el reconeixement universal que té actualment. Així ho han explicat el regidor del districte, Jordi Valls, i el director general de Patrimoni de la Generalitat, Joaquim Borràs.
17: Va més enllà del record. Introdueix en el paisatge urbà de la ciutat una mirada sobre la figura de Gaudí que integra el geni i la persona, l'obra universal i la trajectòria vital també en el seu moment final.
18: Gaudí era un personatge que no necessitava mostrar-se ni vanagloriar-se, al contrari, fins al punt de que al moment de la seva mort doncs, va passar estrictament desapercebut.
1: Passen 2 minuts d'un quart de 8 del matí, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort en un tiroteig d'un home aquest diumenge al barri de la Marina del Port de Barcelona. La policia ha obert una investigació per aclarir els detalls d'aquesta mort violenta i busca l'autor del crim. Fonts coneixedores investiguen si el tiroteig té a veure amb màfies de l'est. Fa tot just 3 setmanes, el 16 de maig, hi va haver un altre tiroteig mortal en el mateix carrer. I Rodalia recupera de manera progressiva a partir d'avui el servei ferroviari habitual al Garraf, un cop finalitzades les obres de millora de la infraestructura executades per Adif als túnels entre les estacions de Sitges i Garraf. Concretament, es restableixen de forma gradual els serveis habituals de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona, la circulació habitual dels serveis regionals a les línies R14, R15, R16 i R17 i el servei ferroviari de la línia R15 entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre. El pla alternatiu de transport per carretera es mantindrà durant tota la jornada, durant la qual els autobusos seguiran en funcionament. I des que ha començat l'any han mort 54 persones en accidents de trànsit i 23 d'aquestes són motoristes. Les darreres víctimes mortals a les carreteres catalanes han estat precisament 2 motoristes que han perdut la vida aquest dissabte en 2 accidents produïts a Martorell i a la Ràpita. Per aquest motiu, el Servei Català de Trànsit ha recuperat una campanya de conscienciació dirigida als motoristes per reduir la seva taxa d'accidents greus i mortals. I a partir d'avui, l'Ajuntament de Barcelona concentra tots els dispositius de suport al procés de regularització extraordinària de persones estrangeres al centre de Miquel Bleach, al districte de Sants-Montjuïc. El consistori indica que es tracta d'una nova fase després que, en conjunt, s'hagin atès més de 60.000 usuaris i fet més de 100.000 tràmits. D'altra banda, l'administració local ha decidit tancar el servei del pavelló 2 de Fira de Barcelona, que es va activar el 5 de maig. Manté oberts, això sí, l'Oficina d'Atenció Ciutadana Monumental els dissabtes i el Servei d'Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats. Els 5 passatgers catalans que viatjaven al creuer Ondius han tornat a donar negatiu a la prova d'antivirus i ja són a casa seva per continuar l'aïllament. Els afectats van rebre l'alta dissabte a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, on es trobaven en observació asimptomàtics i en bon estat en general. D'acord amb els protocols sanitaris, els 5 catalans seguiran en situació d'aïllament a casa seva amb les mesures de seguretat recomanades durant el període previst, és a dir, 14 dies més fins a completar els 42 dies d'acord amb el protocol.

0: El Joventut s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB amb un triomf per a la pista del Baskonia per 88-96. Ricky Rubio, amb 23 punts i un 28 de valoració, va liderar els verdinegres, que feia 3 anys que no arribaven tan lluny al play-off. Ara el proper rival serà el València, que ha eliminat el Bilbao als quarts en una sèrie que arrencarà dimecres a la Fonteta. L'altra semifinal, entre el Barça i el Tenerife, començarà demà al Palau. L'entrenador de la penya, Dani Miret, valorava la classificació.
1: Hemos hecho un partido excelente, tanto defensivamente como ofensivamente. Han aparecido muchos jugadores que necesitábamos hoy y muy contentos por poder ganar en un campo tan complicado y dar el paso que nos faltaba de poder jugar un partido de esta concentración y de esta personalidad fuera de casa, que es el paso que habíamos de hacer hoy.
0: El Barça no ha fallat a la Copa del Rei d'handbol i ha aixecat el títol per 13è cop consecutiu. Els blaugranes van ser molt superiors al Bidasoa en la final i es van imposar per un contundent 17-37. Dic Amem, amb 8 gols, i Lluís Frade, amb 7, van ser els màxims golejadors del duel. L'exhibició arriba just abans de la gran cita del curs, la Final Four de Colònia, que es decidirà el proper cap de setmana. El tècnic, Carlos Ortega, valora la victòria.
2: Queríamos acabar el partido hoy con mejores sensaciones del otro dos partidos, porque hubieron luces y sombras, y en el último partido ante la Final Four, y creo que el equipo ha salido muy enchufado desde el principio. Se me acaba el calificativo para mi equipo y para mis jugadores. Muy contento, ahora tenemos 3 días para preparar los últimos detalles del partido de Albor, la semifinal que nos toca, y bueno, creo que el equipo va a llegar a buenas condiciones.
0: L'Europa ha dit adéu al somni de l'ascens a segona divisió. Una derrota per 3-2 contra el Celta Fortuna ha eliminat del play-off l'equip escapulat. Jordi Cano va obrir el marcador, però els gallecs el van capgirar amb 2 penals. De nou, Cano va fer l'empat, també des dels 11 metres, i va forçar la pròrroga. En el temps extra, un gol d'Angelito Arcos en el 107 va decidir l'eliminatòria. La lluita per l'ascens queda ara amb només un català, el Sabadell. El tècnic dels graciencs, Adai Benítez, feia balanç de l'eliminatòria.
3: Hem sigut els 5ens a aquesta lliga regular i crec que hem fet una eliminatòria digna de lo que hem fet a la temporada i de l'equip que érem. A partir d'aquí, agrair a tots els jugadors i a tots el que han fet per mi, igual que jo m'he deixat la vida per ells, i crec que això ja queda dintre del meu cor fins aquí, aquesta etapa de 2 anys.
0: I Florentino Pérez continuarà al capdavant del Real Madrid després d'imposar-se a les eleccions a la presidència amb un 65% del suport. El seu rival en la cursa electoral, Enrique Riquelme, només ha obtingut 11.800 vots, 10.000 menys que el president madridista, que allargarà la seva presidència fins al 2030. Un cop confirmada la seva victòria, Florentino es mostrava triomfalista.
4: Hemos ganado en todas las mesas electorales. Es decir, en todas las edades. Y hemos obtenido también el segundo mejor resultado de la historia de las elecciones del Real Madrid. El primero también lo obtuvimos nosotros en el año 2004. Es un resultado extraordinario.
0: El Calafell ha quedat eliminat del play-off pel títol a l'Hockey Lliga Masculina després de caure per 3-4 en el quart partit de la sèrie de semifinals contra el Liceo. L'altre finalista es decidirà demà entre l'Igualada i el Barça amb el Palau Blaugrana com a escenari. El conjunt de l'Anoia ha forçat el 5è i definitiu partit amb una victòria per 2-1 a les Comes. Després d'una primera part sense canvis al marcador, els igualadins van remuntar el gol de Sergi Llorca amb 2 dianes de Biel Llanes i Marc Carol en 2 minuts. El jugador de l'Igualada, Miguel Canyadillas, i el blaugrana Sergi Llorca analitzen el duel.
5: Hay que ganarlo, va a ser muy muy difícil, es un equipazo más en su casa, pero confiamos, somos un gran equipo, les hemos ganado ya 2 veces de 4, una allí, y sabemos que podemos, entonces darlo todo y ya se verá.
6: Sabem com jugar a l'Igualada, són partits que intenten fer llargs, que competeixen molt bé, hem d'estar millor per imposar-nos, confiem en l'equip i així ho farem.
0: Més de 6.000 persones han omplert de gom a gom la plaça de Sant Pere de Berga en l'última Patum completa d'aquest Corpus. La plaça ha saltat, cridat i ballat al ritme del tabal i de les melodies interpretades per la cobla Ciutat de Berga. Els salts de les comparses, doncs, han posat punt final a 5 dies intensos de celebració a la capital del Berguedà, per la qual han passat milers de persones i en què s'han cremat prop de 400 quilos de pólvora. En la clausura de la festa, la consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, ha anunciat que proposarà que la Patum rebi la Creu de Sant Jordi. Nombrosos pobles i ciutats de Catalunya han celebrat el diumenge de Corpus. Una de les cites destacades ha estat a Lleida, on centenars de persones han visitat el carrer Major per veure les tradicionals catifes de flors esteses per tot el centre de la ciutat. A la capital del Segrià tenen esperança que a finals d'any aquesta festa sigui declarada Patrimoni Immaterial de la UNESCO. És una informació de Jordi Sebastià des de Lleida Televisió.
7: Serà cap a la tardor, quan l'òrgan encarregat de donar el vistiplau a la candidatura internacional digui que les catifes són patrimoni material. Des del Patronat del Corpus de Lleida recorden que aquesta proposta ve de diferents països de tot el món, on es practica d'una manera o altra i en diferents moments de l'any aquesta tradició catifaire. A casa nostra, com cada diumenge de Corpus, Lleida s'ha engalanat amb les catifes i la reincorporació de la fa uns anys de la Ucomballa.
8: Els carrers plens per veure doncs, com balla una ou amb aigua i com s'han pogut fer aquestes catifes amb flors i altres elements naturals que donen i configuren aquesta diada de Corpus. Una diada, més, que marca un principi o un final, no? Perquè, si tot surt bé, al desembre les festes tradicionals de Corpus de Lleida, formant part d'una candidatura internacional, seran proclamades Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat.
7: La festa ha finalitzat al vespre amb el tradicional seguici del Corpus sobre les diferents catifes que han engalanat la ciutat durant tot el diumenge.
0: I amb aquesta tronada extraordinària, Reus ha celebrat l'aniversari número 700 de la festa de Corpus a la ciutat. Els actes han arrencat aquest diumenge amb les catifes florals al matí i ja a la tarda s'ha fet amb la processó, amb els elements festius com els nanos, la mulassa, els gegants i l'àliga. Tot seguit ha desfilat la part religiosa que ha acabat el recorregut a la plaça Mercadal.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona. L'univers infinit. Agrupació Astronòmica de Sabadell.
2: Meteoroides, meteors i meteorits. Anem a veure la diferència entre tres noms molt semblants però que representen coses diferents. Meteoroides, meteors i meteorits. Entremig dels planetes hi ha pedres, roques, més o menys grans. Normalment són fragments de cometes o d'asteroides i poden caure cap a la Terra. Mentre estan a l'espai, tots aquests fragments s'anomenen meteoroides. Quan una pedra entra a l'atmosfera terrestre, a gran velocitat, el fregament amb l'aire l'escalfa molt i el crema. La bola de foc s'anomena meteor o estrella fugaç. I finalment, si alguna part de la roca sobreviu, no es crema del tot i arriba al terra, s'anomena meteorit. Normalment, només arriben meteorits si els meteoroides eren prou grans per no cremar-se tot.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que Lleó 14 oferirà aquest matí un discurs al Congrés dels Diputats. Serà la primera vegada que ho faci un pontífex i caldrà veure si el també cap d'estat del Vaticà incideix en qüestions polítiques més enllà del to marcadament social que ha exhibit en els seus missatges durant la visita a Espanya que arriba avui al seu Equador. Abans de la seva intervenció, Lleó 14 reunirà amb el president del govern espanyol Pedro Sánchez i aquest dilluns també s'espera que mantingui una trobada amb víctimes d'abusos sexuals en el si de l'Església Catòlica. Abans de ser proclamat papa, Lleó XIV ha visitat en fins a 2 ocasions l'Ateneu Sant Roc de Badalona i s'especula que podria ser una de les seves parades en la seva agenda dels pròxims dies. En parlarem amb la presidenta de la Fundació Ateneu Sant Roc, Anna Vicente. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns 8 de juny. Barcelona es prepara per l'arribada del Papa demà i això ja es nota en diverses afectacions a la mobilitat i un increment de les mesures de seguretat. Des d'aquest matí ja hi ha restriccions a diversos punts claus de l'agenda de Lleó XIV, com els entorns de la catedral i de l'estadi olímpic Lluís Companys. Davant de les limitacions en la mobilitat que s'accentuaran a partir de demà en motiu d'aquesta visita, la Generalitat recomana el teletreball en aquells casos que sigui possible. Sigui com sigui, Ramon Alexandre Salvat, secretari de la secció de dret laboral del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, ha alertat des del Notícies en xarxa que la falta de cobertura legal ho deixa tot en mans de la bona voluntat de les empreses.
2: Les empreses podran optar entre oferir aquesta mesura de conciliació o no fer-ho, i per tant realment no existeix un suport legal perquè els treballadors puguin exigir aquesta mesura. No és com el Covid o com una situació on hi ha una dana en el que sí que hi ha un suport legal per evitar aquests desplaçaments.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un home al barri de la Marina del Port de Barcelona. La policia busca l'autor d'un crim que algunes hipòtesis relacionen amb màfies de l'est. Fa només 3 setmanes que hi va haver un altre tiroteig mortal al mateix carrer. Rodalies comença a recuperar a partir d'avui el servei ferroviari habitual al Garraf. Tornen gradualment els trens de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona i els serveis regionals de les línies del sud del país. De moment, es manté el transport alternatiu per carretera. Dels esports, el Joventut s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB amb un triomf a la pista del Baskonia per 88-96. Ricky Rubio, amb 23 punts i un 28 de valoració, ha liderat els verdinegres que no arribaven tan lluny des de feia 3 anys. Ara, el proper rival serà el València en una sèrie que arrencarà dimecres a la Fonteta. Iberga s'acomiada de la Patum després d'una Patum completa multitudinària a la plaça de Sant Pere. Més de 6.000 persones han participat en un acte capitanejat pels salts de les comparses que han posat el punt final a 5 dies de celebració d'aquesta festa que és patrimoni immaterial de la humanitat. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a aquesta hora, un accident a la C-60 a l'altura de la Roca del Vallès obliga a tallar un carril en sentit nord i provoca 6 quilòmetres de cues. El nus de la Trinitat també va força carregat amb una congestió de 5 quilòmetres a les 2 rondes en sentit Llobregat. Al Vallès tenim retencions també a l'AP-7 entre Mollet i Barberà en sentit sud i entre Sant Cugat i Cerdanyola en sentit nord. I pel que fa al temps, comença la setmana amb molta tranquil·litat i pocs núvols que seran més presents cap a l'Ebre. El cel serà molt més transparent a la resta del territori. Al llarg del migdia, aquesta tarda, farà més calor que no pas ahir. S'esperen els 35 graus a Ponent i avançada la tarda, entre Ponent, Tarragona i Barcelona, podrien caure també algunes gotes. Acabarà el dia més regirat que no pas ho va fer ahir.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Quan passen 4 minuts i mig de 8:15, tanquem la portada i entrem en matèria. Lleó XIV es convertirà aquest dilluns en el primer papa en oferir un discurs al Congrés dels Diputats. El pontífex intervindrà a la cambra aquest matí en l'equador de la seva visita a Espanya i just la vigília de l'arribada demà a Catalunya. S'espera que en el seu discurs torni a abordar qüestions com els valors socials de l'Església, la dignitat humana, les migracions o el servei de la política al bé comú. Uns postulats que ja ha esgrimit en les darreres hores en l'acte més multitudinari i obert al públic a Madrid, que ha congregat més d'un milió de persones. Ens en dona tots els detalls la Norma Lebrero.
3: A Madrid li havien preparat al papa un acte a l'estadi Movistar Arena vinculat amb la cultura, l'economia i l'esport. Hi ha actuat, per exemple, Sara Baras i ha parlat el vicerector de la Universitat Complutense i l'actor Antonio Banderas. Al matí, Lleó XIV havia fet el seu primer bany de masses pels carrers de la capital. Ha recorregut amb el seu papa mòbil els principals carrers de Madrid fins a la plaça de Cibeles. Hi havia 1.200.000 persones aplegant-lo, segons l'organització. Davant la mítica estàtua madrilenya i amb la presència dels reis d'Espanya i les princeses, el papa oficial a la missa de Corpus ha demanat viure la fe d'una manera col·lectiva i no individual.
4: Y aquí una encomienda para de España de hoy y de mañana, que la religiosidad que desde hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar, sino una escuela de fe de la que beber también hoy. Y que también nosotros estamos llamados a estar presentes en las situaciones y en los desafíos de la sociedad, a no huir, a comprometernos personalmente en la construcción del bien común.
3: Després ha encapçalat la processó de Corpus. Ha estat un recorregut curt, però Lleó XIV ha sostingut ell mateix la custòdia consagrada, tot trepitjant les catifes de flors amb els colors de la bandera vaticana.
1: Abans de la seva intervenció al Congrés, el papa reunirà amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. De l'agenda de Lleó XIV d'aquest dilluns també n'ha transcendit que en algun moment es trobarà amb víctimes d'abusos sexuals en el si de l'Església, malgrat que no n'han donat més detalls. En aquest sentit, el primer denunciant d'abusos a Montserrat, Miguel Hurtado, ha carregat contra el pontífex per evitar el contacte amb activistes i considera un acte de violència institucional la visita que farà dimecres a l'abadia.
5: I una de les preguntes incòmodes que el papa vol evitar és per què ha decidit anar a l'escena del crim, l'abadia del Montserrat, la zona zero de la pederàstia clerical catalana, sense reunir-se amb les víctimes del delicte i sense assegurar-se que les víctimes han sigut reparades.
1: Doncs Barcelona es prepara per rebre el papa Lleó XIV demà dimarts en la seva primera visita oficial a la capital catalana. I això ja es comença a notar a l'aeroport del Prat amb un increment del volum de passatgers i de les mesures de seguretat. En té més detalls la Noelia Aguilar del Prat TV.
6: Barcelona es prepara per rebre el papa Lleó XIV en la seva primera visita oficial a la capital catalana, un fenomen històric que es comença a notar a l'aeroport del Prat. A uns dies de l'arribada del pontífex, hi ha qui aprofitarà la seva estada a la ciutat comtal per intentar acudir a alguna de les seves aparicions públiques.
7: Habíamos programado este viaje con anticipación, antes de saber que el papa viajaba, pero si tenemos oportunidad lo haremos con muchísimo gusto.
8: Hay que aprovechar esta oportunidad para poder tratar de verlo, ¿no?
6: El sector dels taxis encara veu difícil fer una previsió del moviment que es pugui generar durant els pròxims dies.
9: No, de moment no tinc cap. De moment no. Imagino que a partir d'avui o demà ja tindrem algú. Imagino que sí. Però de moment no.
10: Supongo que para el papa vendrá gente, sí, sí. Pero lo que estoy viendo en Madrid es una barbaridad. Es una pasada.

0: i el mateix dia per la tarda, que culminarà amb la benedicció de la Torre de Jesucrist.
1: Més enllà de l'aeroport, hores d'ara i a Barcelona ciutat ja es noten de ple les afectacions a la mobilitat per aquesta arribada del Papa. Des de les 7 del matí ja s'apliquen restriccions als entorns de la Catedral de Barcelona i de l'Estadi Olímpic Lluís Companys, els primers escenaris de la visita de Lleó 14. A partir de demà dimarts també restringirà la mobilitat als carrers del voltant de la parròquia de Sant Agustí i sobretot de la Sagrada Família, on es tallarà la circulació en un perímetre de seguretat de 9 illes de cases al voltant del temple. Aquest cap de setmana ja s'han desplaçat alguns contenidors i el veïnat s'ha hagut d'adaptar a aquesta situació excepcional.
2: Nos acostumbraremos, van a ser dos días, no pasa nada. No pasa nada, yo creo que es cuestión de educarnos un poco también.
3: Si es necesario, este que fe, ya está, no n'hi ha una altra opció, no? Vull dir que tenim la gent que passava per algun puesto i suposo que n'hi ha molta gent aquí.
4: Ens han tret els contenidors d'on tiràvem les escombraries i ara hem d'anar a un altre puesto. I això és un rotllo.
1: Demà i dimecres, doncs, totes aquestes restriccions seran, evidentment, més potents, més fortes, es notaran més, seran més presents i, per tant, poden complicar l'arribada als centres de treball. I és per això que la Generalitat finalment s'ha alineat amb el Ministeri de Treball i també recomana el teletreball durant aquests dos dies. Ramon Alexandre Salvat, secretari de la secció de Dret Laboral del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, ha alertat, però, que les empreses no estan obligades a concedir el teletreball i recomana una actitud proactiva per part del treballador per evitar problemes legals. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
5: Les empreses podran optar entre oferir aquesta mesura de conciliació o no fer-ho, i per tant realment no existeix un suport legal perquè els treballadors puguin exigir aquesta mesura. No és com el Covid o com una situació on hi ha una dana en el que sí que hi ha un suport legal per evitar aquests desplaçaments. Es produeix una situació de buit legal complexa en la que el més important serà que hi hagi una correcta comunicació entre treballadors i empreses per evitar problemàtiques. És a dir, l'important és que hi hagi una actuació proactiva de bona fe per part del treballador o la treballadora, dient, escolti, jo necessito aquesta mesura, i si aquesta mesura no és obeïda, no és atribuïda per part de l'empresa, tindria ja alguna mena com d'excusa o situació en la que s'excloiria, per exemple, doncs un incompliment contractual.
1: Dos dies en què el món sencer mirarà cap a Barcelona. Més de 1.600 periodistes nacionals i internacionals d'una trentena de països narraran la visita del Papa Lleó XIV des d'aquí. Tot i que la feina dels periodistes serà itinerant, perquè seguiran cada pas del pontífex, l'organització ha preparat per a ells dos punts fixos de treball. Són un interior d'illa del carrer de Mallorca, propietat del patronat de la Sagrada Família, i el pavelló 1 del recinte de Fira de Barcelona de Montjuïc. Tots dos s'han convertit en centres de premsa. La visita de Lleó 14 també serà transmesa al món amb el senyal internacional de televisió i BTV serà un dels operadors que contribuirà en aquesta tasca, cobrint part del recorregut del Papa Mòbil de camí a la Sagrada Família i la trobada del pontífex amb la comunitat de la parròquia de Sant Agustí. I en el marc dels preparatius per a la visita del Papa a Barcelona, la ciutat ha retut homenatge a Antoni Gaudí en el lloc on va ser atropellat mortalment per un tramvia. Aquest diumenge fa just 100 anys amb la instal·lació d'una placa commemorativa a la Gran Via, just a l'altura del número 665. Amb aquest element es crea un nou espai de memòria que té com a objectiu reconèixer la figura de l'arquitecte, així com el llegat universal de la seva obra. L'acte ha servit per recordar el contrast entre la mort anònima de l'arquitecte i el reconeixement universal que té actualment. Així ho han explicat el regidor del districte, Jordi Valls, i el director general de Patrimoni de la Generalitat, Joaquim Borràs.
6: Va més enllà del record, introdueix en el paisatge urbà de la ciutat una mirada sobre la figura de Gaudí que integra el geni i la persona, l'obra universal i la trajectòria vital també en el seu moment final.
7: Gaudí era un personatge que no necessitava mostrar-se ni vanagloriar-se, al contrari, fins al punt de que al moment de la seva mort doncs, va passar estrictament desapercebut.
1: En aquest context, el periodista Vicenç Lozano, amb una àmplia i llarga trajectòria en la cobertura de l'actualitat al Vaticà, ha remarcat en declaracions a la xarxa la importància del llegat de Gaudí i el mimetisme que hi veu en la pròpia història de l'Església.
8: La inauguració de la Torre de

0: Jesucrist, que és el gran motiu doncs, d'aquest viatge, no només a Catalunya, sinó a Espanya en general, jo crec que és realment la unió entre l'espiritualitat i l'art, la unió entre un concepte de veure les coses, de fer la catedral del poble d'alguna manera, que ha estat en definitiva la Sagrada Família, una construcció lenta, com és la mateixa història de l'Església, però segura.
1: Al barri de Sant Roc, a Badalona, la Fundació Ateneu Sant Roc fa dècades que treballa per la cohesió social en un dels entorns més vulnerables del país. Ara fa 10 anys, l'aleshores prior general dels Agustins, Robert Prevost, avui Papa Lleó XIV, va visitar aquest espai per conèixer de prop la seva feina. Ara que la visita del Papa a Catalunya és imminent, volem recuperar aquella connexió i entendre què va veure en aquell moment i què representa avui la tasca de l'Ateneu. L'Anna Vicente és la presidenta de la Fundació Ateneu Sant Roc. Bon dia i gràcies per atendre'ns.
2: Bon dia, gràcies a vosaltres.
1: Què és l'Ateneu de Sant Roc i quina és la tasca que desenvolupeu perquè ara fa 10 anys un prior general dels Agustins anomenat Robert Prevost vingués a veure-us i un any després tornés a venir?
2: Doncs és un espai on treballem amb gent vulnerable del barri i on intentem sobretot el tema de la cohesió social, perquè és un barri amb molta problemàtica. I la veritat és que ell va tenir molta sensibilitat, va ser capaç de captar tota la feina que fèiem amb infants, amb dones, i posar-ho en valor. I per nosaltres això va ser doncs, un punt important.
1: I què ha representat per vosaltres ara que aquell prior que havia entrat a casa vostra sense protocol ara torni a Catalunya com a papa?
2: Doncs a veure, primer va ser una sorpresa en el moment en què el van anomenar. El cert és que per nosaltres és una persona més que ha passat per l'Ateneu, perquè passa moltíssima gent, intentem rebre tothom i mostrar tot allò que estem fent sempre de manera oberta. Per nosaltres doncs és un pas més. Ens ha trasbalsat a nivell de mitjans de comunicació que hem quedat en el centre, però el cert és que la feina continua, és una feina que no s'acaba mai i per tant nosaltres ens felicitem de que ell hagi arribat, perquè pensem que és una persona amb unes qualitats humanes importants.
1: Tot i que no aparegui a l'agenda oficial, confieu que pugui fer una visita improvisada a Sant Roc o en tot cas confieu poder tornar-lo a saludar aviat en algun punt, doncs, si més no, aquí a Barcelona?
2: Aviam, dubto que per tots els temes de logística i de seguretat ell pugui desplaçar-se a Sant Roc. El que sí que hem estat convidats com a entitat, amb moltes altres entitats socials, és a la trobada a l'Església de Sant Agustí, on rebrà tot d'entitats del tercer sector.
1: I finalment, molt ràpid, Anna Vicente, en un barri tan divers i tan fràgil com Sant Roc, què representa avui la feina que feu des de l'Ateneu i què passaria si no hi fóssiu?
2: Doncs és una feina molt important, perquè vol dir acollir, vol dir donar respostes molt diverses i molt importants a gent que està vivint en unes situacions molt caòtiques, en quant sobretot al tema de la vivenda, en quant a la fragilitat d'haver-se de desplaçar de diferents llocs del món sense una llengua coneguda, i després de tot el treball de convivència del dia a dia. Crec que si no hi fóssim, doncs la problemàtica seria molt més greu i la gent estaria molt més desprotegida.
1: Anna Vicente, gràcies per atendre'ns, bon dia, i evidentment us hem trasbalsat els mitjans de comunicació, però també ha servit per posar-vos al centre i donar-vos a conèixer una obra que fa molt temps que treballeu i que potser no a tot arreu coneixien. Gràcies, bon dia.
2: Gràcies a vosaltres, això sense dubte. Gràcies.
3: Notícies en xarxa, connectats al territori.
1: Passa passen 3 minuts de 3 quarts de 8, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort en un tiroteig d'un home aquest diumenge al barri de la Marina del Port de Barcelona. La policia ha obert una investigació per aclarir els detalls d'aquesta mort violenta i busca l'autor del crim. Fonts coneixedores investiguen si el tiroteig té a veure amb màfies de l'est. Fa tot just 3 setmanes, el 16 de maig, hi va haver un altre tiroteig mortal en el mateix carrer. Rodalies recupera de manera progressiva a partir d'avui el servei ferroviari habitual al Garraf. Un cop finalitzades les obres de millora de la infraestructura executades per Adif als túnels entre les estacions de Sitges i Garraf. Concretament, es restableixen de forma gradual els serveis habituals de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona, la circulació habitual dels serveis regionals a les línies R14, R15, R16 i R17 i el servei ferroviari de la línia R15 entre Mora la Nova i Riba-roja d'Ebre. El pla alternatiu de transport per carretera es mantindrà durant tota la jornada, durant la qual els autobusos seguiran en funcionament. I a partir d'avui l'Ajuntament de Barcelona concentra tots els dispositius de suport al procés de regularització extraordinària de persones estrangeres al centre de Miquel Bleach, al districte de Sants-Montjuïc. El consistori indica que es tracta d'una nova fase després que en conjunt s'hagin atès més de 60.000 usuaris i fet més de 100.000 tràmits. D'altra banda, l'administració local ha decidit tancar el servei del pavelló 2 de Fira de Barcelona, que es va activar el 5 de maig. Manté oberts, això sí, l'oficina d'atenció ciutadana monumental els dissabtes i el servei d'atenció a immigrants, emigrants i refugiats. Els 5 passatgers catalans que viatjaven al creuer Ondius han tornat a donar negatiu a la prova d'antivirus i ja són a casa seva per continuar l'aïllament. Els afectats van rebre l'alta dissabte a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, on es trobaven en observació, asimptomàtics i en bon estat en general. D'acord amb els protocols sanitaris, els 5 catalans seguiran en situació d'aïllament a casa seva amb les mesures de seguretat recomanades durant el període previst, és a dir, 14 dies més fins a completar els 42 dies d'acord amb el protocol. Clam unànime en defensa de l'entorn del riu Ripoll, el principal pulmó verd de Sabadell. Entre 3.000 i 6.000 persones, segons les diverses fonts, han omplert aquest diumenge el centre de la ciutat per dir no a una modificació urbanística que, asseguren, obre la porta a nous usos industrials i comercials a l'entorn de la llera del riu Ripoll. Les entitats avisen que el pols continuarà als carrers si el consistori no prioritza la renaturalització definitiva de tot l'entorn fluvial. I una trentena de submarinistes voluntaris han participat en una jornada de neteja de tovalloletes del fons marí a la platja de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. L'activitat, organitzada pel Centre de Busseig Sublimits, forma part d'una campanya per sensibilitzar sobre l'impacte d'aquest residu difícil de reciclar. La zona està especialment afectada perquè, tot i que hi ha sistemes de filtratge, hi desemboca una riera i, a més, els corrents marins fan que la brossa s'acumuli prop de la costa.

0: El Joventut s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB amb un triomf a la pista del Baskonia per 88-96. Ricky Rubio, amb 23 punts i un 28 de valoració, va liderar els verdinegres, que feia 3 anys que no arribaven tan lluny al play-off. Ara el proper rival serà el València, que ha eliminat el Bilbao als quarts en una sèrie que arrencarà dimecres a la Fonteta. L'altra semifinal entre el Barça i el Tenerife començarà demà al Palau. L'entrenador de la penya, Dani Miret, valorava la classificació.
1: Hemos hecho un partido excelente, tanto defensivamente como ofensivamente. Han aparecido muchos jugadores que necesitamos hoy y muy contentos por poder ganar en un campo tan complicado y dar el paso que nos faltaba de poder jugar un partido de esta concentración y de esta personalidad fuera de casa, que es el paso que habíamos de hacer hoy.
0: El Barça no ha fallat a la Copa del Rei d'handbol i ha aixecat el títol per 13è cop consecutiu. Els blaugranes van ser molt superiors al Bidasoa en la final i es van imposar per un contundent 17-37. Dick Amem, amb 8 gols, i Lluís Frade, amb 7, van ser els màxims golejadors del duel. L'exhibició arriba just abans de la gran cita del curs, la Final Four de Colònia, que es decidirà el proper cap de setmana. El tècnic, Carlos Ortega, valora la victòria.
2: Queríamos acabar el partido hoy con mejores sensaciones de los otros dos partidos, porque hubieron luces y sombras, y era el último partido antes de la Final Four, y creo que el equipo ha salido muy enchufado desde el principio. Se me acabó los calificativos para mi equipo y para mis jugadores. Muy contento, ahora tenemos 3 días para preparar los últimos detalles del partido de Albor, la semifinal que nos toca, y bueno, creo que el equipo va a llegar a buenas condiciones.
0: I l'Europa ha dit adéu al somni de l'ascens a segona divisió. Una derrota per 3-2 contra el Celta Fortuna ha eliminat del play-off l'equip escapulat. Jordi Cano va obrir el marcador, però els gallecs el van capgirar amb 2 penals. De nou, Cano va fer l'empat, també des dels 11 metres, i va forçar la pròrroga. En el temps extra, un gol d'Angelito Arcos en el 107 va decidir l'eliminatòria. La lluita per l'ascens queda ara amb només un català, el Sabadell. Florentino Pérez continuarà al capdavant del Real Madrid després d'imposar-se a les eleccions a la presidència amb un 65% del suport. El seu rival en la cursa electoral, Enrique Riquelme, només ha obtingut 11.800 vots, 10.000 menys que el president madridista, que allargarà la seva presidència fins al 2030. Un cop confirmada la seva victòria, Florentino es mostrava triomfalista.
3: Hemos ganado en todas las mesas electorales, es decir, en todas las edades. Y hemos obtenido también el segundo mejor resultado de la historia de las elecciones del Real Madrid. El primero también lo obtuvimos nosotros en el año 2004. Es un resultado extraordinario.
0: La selecció espanyola disputarà a les 4 de la propera matinada l'últim amistós abans de l'inici del Mundial. S'enfrontarà al combinat del Perú a la localitat mexicana de Puebla. Els de Luis de la Fuente, que no van passar de l'empat a 1 contra l'Iraq en l'altre partit preparatori, ultimen els detalls per al debut de la Copa del Món, que serà d'aquí a una setmana contra Cap Verd. I arribarem a les 8 en punt amb la cultura. Més de 6.000 persones han omplert de gom a gom la plaça de Sant Pere de Berga en l'última Patum completa d'aquest Corpus. La plaça ha saltat, cridat i ballat al ritme del tabal i de les melodies interpretades per la cobla Ciutat de Berga. Els salts de les comparses, doncs, han posat punt final a 5 dies intensos de celebració a la capital del Berguedà, per la qual han passat milers de persones i en què s'han cremat prop de 400 quilos de pólvora. En la clausura de la festa, la consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha anunciat que proposarà que la Patum rebi la Creu de Sant Jordi. I els castellers de Vilafranca han signat la primera gran actuació de la temporada en el marc de la Diada de Colles Campiones del concurs. Al Vendrell, els verds han descarregat les dues primeres construccions de gamma extra amb un 4 de 9 amb folre i agulla i un 4 de 9 amb folre. La Colla Vella també ha ensenyat múscul descarregant un 3 de 9 amb folre i carregant un 5 de 9 amb folre. Els anfitrions, els nens del Vendrell, han completat una diada de mèrit en l'any del seu centenari, descarregant un 4 de 8.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
2: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.

0: Tot i que pugui semblar estrany, el color blau en si mateix no té sabor. La percepció del sabor està lligada als receptors gustatius de la llengua, que detecten 5 sabors bàsics: dolç, salat, àcid, amarg i umami. El color blau no interactua amb aquests receptors, per tant, no té un sabor detectable. No obstant això, la percepció del sabor es pot veure influenciada per altres factors, com l'olfacte i la vista. Per exemple, un iogurt blau pot tenir un sabor lleugerament diferent a un iogurt blanc, a causa de l'associació del color amb certs sabors, com ara el del nabiu o la mora. També hi ha estudis que suggereixen que el color d'un aliment pot influir en la percepció de la intensitat del sabor. Per exemple, un líquid verd blavós es pot percebre com a més amarg que un líquid del mateix sabor, però de color verd clar. En resum, si bé el color blau no té un sabor propi, pot influir en la percepció del sabor d'un aliment a través de l'associació amb altres sabors i la interacció amb altres sentits, com l'olfacte i la vista.
1: La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia. Lleó 14 oferirà aquest matí un discurs al Congrés dels Diputats. Serà la primera vegada que ho faci un pontífex i caldrà veure si el també cap d'estat del Vaticà incideix en qüestions polítiques més enllà del to marcadament social que ha exhibit en els seus missatges durant la visita a Espanya, que arriba avui al seu Equador. Abans de la seva intervenció, Lleó 14 reunirà amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i aquest dilluns també s'espera que mantingui una trobada amb víctimes d'abusos sexuals en el si de l'Església Catòlica. Abans de ser proclamat papa, Lleó XIV ha visitat en fins a dues ocasions l'Ateneu Sant Roc de Badalona, una entitat que dimecres participarà en la recepció que li faran a l'església de Sant Agustí del Raval. La presidenta de la Fundació Ateneu Sant Roc, Anna Vicente, ha destacat des del Notícies en Xarxa la feina de l'entitat en la transformació social.
3: Doncs és una feina molt important, perquè vol dir acollir, vol dir donar respostes molt diverses i molt, molt importants a gent que està vivint en unes situacions molt caòtiques. Crec que si no hi fóssim, doncs la problemàtica seria molt més greu.
2: Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dilluns 8 de juny i al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Barcelona es prepara per l'arribada del Papa demà i això ja es nota en diverses afectacions a la mobilitat i un increment de les mesures de seguretat. Des d'aquest matí ja hi ha restriccions a diversos punts claus de l'agenda de Lleó 14, com els entorns de la catedral i de l'estadi olímpic Lluís Companys. Davant de les limitacions en la mobilitat que s'accentuaran a partir de demà en motiu d'aquesta visita, la Generalitat recomana el teletreball en aquells casos que sigui possible. Sigui com sigui, Ramon Alexandre Salvat, secretari de la secció de Dret Laboral del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, ha alertat des del Notícies en Xarxa que la falta de cobertura legal ho deixa tot en mans de la bona voluntat de les empreses.
4: Les empreses podran optar entre oferir aquesta mesura de conciliació o no fer-ho, i per tant realment no existeix un suport legal perquè els treballadors puguin exigir aquesta mesura. No és com el Covid o com una situació on hi ha una dana en el que sí que hi ha un suport legal per evitar aquests desplaçaments.
2: A les restriccions de la mobilitat de demà caldrà sumar-hi també la vaga de mestres i professors convocada durant la mateixa jornada. Un dimarts en què comença la selectivitat i les biblioteques públiques també fan vaga, estenent el conflicte a tot Catalunya. Denuncien precarietat laboral i falta de personal. Avui mateix decidiran quines accions més de protesta faran els pròxims dies. En parlarem tot seguit amb Irene Lameiro, bibliotecària i delegada sindical de la CGT. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un home al barri de la Marina del Port de Barcelona. La policia busca l'autor d'un crim que algunes hipòtesis relacionen amb màfies de l'est. Fa només 3 setmanes que hi va haver un altre tiroteig mortal al mateix carrer. Rodalies comença a recuperar a partir d'avui el servei ferroviari habitual al Garraf. Tornen gradualment els trens de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona i els serveis regionals de les línies del sud del país. De moment, es manté el transport alternatiu per carretera. Dels esports, destaquem que el Joventut s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB amb un triomf a la pista del Baskonia per 88-96. Ricky Rubio, amb 23 punts i un 28 de valoració, ha liderat els verd i negres, que no arribaven tan lluny des de feia 3 anys. Ara, el proper rival serà el València en una sèrie que arrencarà dimecres a la Fonteta. Berga s'acomiada de la Patum després d'una Patum completa multitudinària a la plaça de Sant Pere. Més de 6.000 persones han participat en un acte capitanejat pels salts de les comparses que han posat el punt final a 5 dies de celebració d'aquesta festa que és patrimoni immaterial de la humanitat. Passen 4 minuts i mig de les 8 del matí, és hora punta. Volem saber a aquesta hora si hi ha gaires problemes a la xarxa viària catalana. Per això connectem un dia més i aquesta hora amb el Servei Català de Trànsit i amb en Roger Serra. Molt bon dia, Roger.
5: Hola, bon dia, Helena. Doncs sí, parlem de problemes. Estem en plena hora punta, com molt bé deies, en retencions destacades, però habituals a la majoria de vies que envolten Barcelona. Hem de destacar, però, avui la C60 fa molta estona al tram de la Roca del Vallès, de fet, al túnel, hi ha hagut un accident en sentit Granollers. Aquest accident ja està resolt, però trobareu més plena del que és habitual, com et deia, la C60, amb aturades de més de 6 quilòmetres entre Argentona, la Roca del Vallès, en aquest sentit, en sentit Granollers. De la resta de vies, les més carregades, la que baixa des del Baix Llobregat cap a Barcelona, autovia A2, amb retencions de més de 8 quilòmetres entre Castellbisbal i Sant Feliu de Llobregat, i més endavant uns 4 entre Sant Joan d'Espí i la zona de Cornellà de Llobregat, això autovia A2 i sempre en sentit Barcelona. C-17 també especialment plena durant més de 4 quilòmetres entre Lliçà i Mollet del Vallès en direcció Barcelona, i l'autopista del Vallès, la C-58, una altra via amb molt trànsit, sobretot entre Terrassa i Sabadell i més endavant entre Montcada i Reixac i el Nus de la Trinitat. És tot des del Servei Català de Trànsit.
2: I ara temps pel temps amb en Lluís Miquel Pérez. Avui tindrem un xic més de calor que ahir. Bon dia, Lluís Miquel.
6: Bon dia, Helena. Doncs així és. De fet, el matí sí que comença, si fa no fa, com ahir a aquesta hora, pel que fa a la temperatura, però en qualsevol cas l'ambient és força agradable. Sí que ha pujat una mica la temperatura arran demà respecte ahir a aquesta hora, i sobretot a les Terres de l'Ebre, que és on els núvols són més presents en aquests moments. S'han format fins i tot alguns bancs de boira a les cotes més baixes, a prop del mar o cap al delta. Aquests núvols a la resta del país no s'estan donant aquest matí. Al llarg del migdia i de la tarda, aquesta temperatura s'alegrarà una mica més que la d'ahir, pujarà amb més èmfasi a gran part del país i, de fet, arribarà a fregar els 35 graus a l'ombra a les comarques de Ponent. Ara bé, també aquesta tarda aniran apareixent cada cop més nuvolades. Avançada la tarda, deixaran ruixats a l'Alt Pirineu, després a les comarques de Girona, d'altres xàfecs a les Terres de l'Ebre, i ja molt avançada la tarda, fins i tot primeres hores de la nit, algun ramet entrarà per les comarques de Ponent, de la Catalunya Central, i gotellades fins i tot, que arribaran al Camp de Tarragona, a l'àrea de Barcelona. Per tant, a últimes hores del dia, el temps serà una miqueta més regirat. Tampoc pas gaire. N'estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Lleó XIV es convertirà aquest dilluns en el primer papa en oferir un discurs al Congrés dels Diputats. El pontífex intervindrà a la cambra aquest matí en l'equador de la seva visita a Espanya i just la vigília de l'arribada demà a Catalunya. S'espera que en el seu discurs torni a abordar qüestions com els valors socials de l'Església, la dignitat humana, les migracions o el servei de la política al bé comú. Uns postulats que ja ha esgrimit en les darreres hores en l'acte més multitudinari i obert al públic a Madrid, que ha congregat més d'un milió de persones. Ens en dona els detalls la Norma Lebrero.
7: A Madrid li havien preparat al papa un acte a l'estadi Movistar Arena vinculat amb la cultura, l'economia i l'esport. Hi ha actuat, per exemple, Sara Baras, i ha parlat el vicerrector de la Universitat Complutense i l'actor Antonio Banderas. Al matí, Lleó XIV havia fet el seu primer bany de masses pels carrers de la capital. Ha recorregut amb el seu papa mòbil els principals carrers de Madrid, fins a la plaça de Cibeles. Hi havia 1.200.000 persones aplegant-lo, segons l'organització. Davant la mítica estàtua madrilenya i amb la presència dels reis d'Espanya i les princeses, el papa oficia la missa de Corpus ha demanat viure la fe d'una manera col·lectiva i no individual.
8: Y aquí una encomienda para España de hoy y de mañana, que la religiosidad que desde hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar, sino una escuela de fe de la que beber también hoy. Y que también nosotros estamos llamados a estar presentes en las situaciones y en los desafíos de la sociedad, a no huir, a comprometernos personalmente en la construcción del bien común.
7: Després ha encapçalat la processó de Corpus. Ha estat un recorregut curt, però allò 14 ha sostingut ell mateix la custòdia consagrada, tot trepitjant les catifes de flors amb els colors de la bandera vaticana.
2: Abans de la seva intervenció al Congrés, el Papa es reunirà amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. De l'agenda de Lleó 14 d'aquest dilluns també n'ha transcendit que en algun moment es trobarà amb víctimes d'abusos sexuals en el si de l'Església, malgrat que no n'han donat més detalls. En aquest sentit, el primer denunciant d'abusos a Montserrat, Miguel Hurtado, ha carregat contra el pontífex per evitar el contacte amb activistes i considera un acte de violència institucional la visita que farà dimecres a l'abadia.
9: I una de les preguntes incòmodes que el Papa vol evitar és per què ha decidit anar a l'escena del crim, l'abadia del Montserrat, la zona zero de la pederàstia clerical catalana, sense reunir-se amb les víctimes del delicte i sense assegurar-se que les víctimes han sigut reparades.
2: Lleó 14 arribarà demà a Barcelona, us ho estem dient per activa i per passiva, i l'afectació de la seva visita se centrarà a diversos punts calents de la ciutat. Seran l'Estadi Olímpic, la parròquia de Sant Agustí, el Raval, la Sagrada Família i la Catedral de Barcelona. Precisament, les primeres restriccions han arrencat aquest matí a l'entorn de la Catedral de la ciutat i al Palau Episcopal, on s'allotjarà el pontífex. En aquesta àrea de Barcelona hi ha limitacions de trànsit i d'estacionament i es prohibeix fins i tot aparcar motos o bicicletes a la vorera. Connectem, doncs, amb el Marc Núñez i amb l'Anna Ruiz, que són justament a Ciutat Vella. Bon dia, Anna. Esteu davant exactament de la catedral, ja et veig.
10: Bon dia, Helena. Sí, com es desperta l'avinguda de la catedral i els seus voltants són dels quatre indrets de la ciutat sobre els quals pivota la visita a partir de demà del Papa Lleó XIV a la capital catalana. Doncs es desperta amb més presència habitual dels Mossos del que és habitual, amb tanques de seguretat ja a punt, amb alguns accessos tancats i també amb la prohibició d'estacionar bicis i motos a les voreres. I això, tot i que algunes motos continuen sobre les voreres, els Mossos estan donant una mica més de marge perquè els seus propietaris tinguin temps de reaccionar i retirin els vehicles el més aviat possible, perquè des de les 7 del matí que es prohibeix estacionar les motos sobre les voreres en aquesta zona, com deia Helena, un dels quatre punts neuràlgics de la ciutat sobre els quals pivota la visita del Papa a partir de demà, perquè un cop aterri a la ciutat de Barcelona, demà dimarts visitarà la catedral per una trobada de germanor i després també visitarà l'Estadi Olímpic per una vella multitudinària. Aquest altre indret, l'Anella Olímpica de Montjuïc, que és la que també s'ha despertat aquest dilluns amb les primeres restriccions de trànsit, els primers controls i les primeres dificultats d'estacionament. Així que els barcelonins, també tots aquells que venen des de la regió metropolitana a treballar o passar el dia aquí a la ciutat de Barcelona, s'estan acostumant ja a aquestes hores a la visita del Papa i a canviar algunes de les rutines pel que fa a la mobilitat, sempre buscant la informació última per poder passar els dies de la millor manera possible.
11: Sí que m'afecta, perquè treballo aquí a la plaça de la catedral, llavors demà m'he agafat festa per no tenir problemes i dimecres crec que hauré de venir, tot i que intentaré teletreballar. Vinc amb els ferrocarrils de la Generalitat, vull dir, avui no he trobat cap problema amb els Mossos d'Esquadra, però avui no he trobat problema.
12: No gaire, en realitat només baixo un parell de dies aquí a Barcelona i com baixo a primera hora del matí no crec que trobi gaires problemes. A les 6 del matí quan l'agafo, 6 i mitja, no n'hi ha gaire problema.
10: I tot i que les primeres restriccions ja s'han aplicat a partir de les 7 del matí en aquesta zona, l'avinguda de la catedral, com podeu veure, Helena, continua sent el centre d'atenció de molts turistes i vianants que encara estan esgotant aquestes últimes hores abans que l'afectació sigui total a partir de demà dimarts. A més de l'Estadi Olímpic, a més de la catedral, el Papa visitarà dimecres Sagrada Família, l'Eixample estarà afectant al seu cor la visita del Papa, són 9 illes que es blindaran hi haurà molts canvis pel que fa al transport públic, així que la pàgina web de TMB serà una de les pàgines indispensables perquè els usuaris puguin estar atents de qualsevol canvi pel que fa a la mobilitat. Sí que hi haurà una major freqüència en el metro, però els busos podrien canviar de rutes, i atenció perquè la parada de Sagrada Família no funcionarà. Això serà dimecres. El Papa també dimecres visitarà Can Brians i l'Abadia de Montserrat, i totes les restriccions de trànsit es mantindran fins dijous, tot i que el Papa hagi marxat ja de Barcelona.
2: Gràcies, Anna. Doncs, en tot cas, és evident que seran dos dies força complicats per la mobilitat, especialment al cor de Barcelona, però hem vist que la gent ja s'ho intenta muntar per evitar aquesta disbauxa. Gràcies, Anna, que vagi molt bé. Totes aquestes restriccions de mobilitat que us explicàvem poden complicar, està clar, l'arribada als centres de treball, i és per això que la Generalitat finalment s'ha alineat amb el Ministeri de Treball i també recomana el teletreball durant aquests dos dies. Ramon Alexandre Salvat, secretari de la secció de Dret Laboral del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, ha alertat, però, que les empreses no estan obligades a concedir el teletreball i recomana una actitud proactiva per part del treballador per evitar problemes legals. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
4: Les empreses podran optar entre oferir aquesta mesura de conciliació o no fer-ho, i per tant realment no existeix un suport legal perquè els treballadors puguin exigir aquesta mesura. No és com el Covid o com una situació on hi ha una dana en el que sí que hi ha un suport legal per evitar aquests desplaçaments. Es produeix una situació de buit legal complexa en la que el més important serà que hi hagi una correcta comunicació entre treballadors i empreses per evitar problemàtiques. És a dir, lo important és que hi hagi una actuació proactiva de bona fe per part del treballador o la treballadora, dient, escolti, jo necessito aquesta mesura, i si aquesta mesura no és obeïda, no és atribuïda per part de l'empresa, tindria ja alguna mena com d'excusa o situació en la que s'exclouria, per exemple, doncs un incompliment contractual.
2: Un Lleó XIV que, abans de ser proclamat papa, ha visitat en fins a dues ocasions l'Ateneu Sant Roc de Badalona, una entitat que dimecres participarà en la recepció que li faran a l'església de Sant Agustí del Raval. La presidenta de la Fundació Ateneu Sant Roc, Anna Vicente, ha destacat des del Notícies en Xarxa la feina de l'entitat en la transformació social.
3: Doncs és una feina molt important, perquè vol dir acollir, vol dir donar respostes molt diverses i molt importants a gent que està vivint en unes situacions molt caòtiques, en quant sobretot al tema de la vivenda, en quant a la fragilitat d'haver-se de desplaçar a diferents llocs del món sense una llengua coneguda. Crec que si no hi fóssim, doncs la problemàtica seria molt més greu.
2: De nou, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort en un tiroteig d'un home aquest diumenge al barri de la Marina del Port de Barcelona. La policia ha obert una investigació per aclarir els detalls d'aquesta mort violenta i busca l'autor del crim. Fonts coneixedores investiguen si el tiroteig té a veure amb màfies de l'est. Fa tot just 3 setmanes, el 16 de maig, hi va haver un altre tiroteig mortal en el mateix carrer. I Rodalies en recupera de manera progressiva a partir d'avui el servei ferroviari habitual al Garraf, un cop finalitzades les obres de millora de la infraestructura executades per Adif als túnels entre les estacions de Sitges i Garraf. Concretament, es restableixen de forma gradual els serveis habituals de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona. La circulació habitual dels serveis regionals a les línies R14, R15, R16 i R17 i el servei ferroviari de la línia R15 entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre. El pla alternatiu de transport per carretera es mantindrà durant tota la jornada, durant la qual els autobusos seguiran en funcionament. I els 5 passatgers que viatjaven al creuer Ondius han tornat a donar negatiu a la prova d'antivirus i ja són a casa seva per continuar l'aïllament. Els afectats van rebre l'alta dissabte a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, on es trobaven en observació, asimptomàtics i en bon estat en general. D'acord amb els protocols sanitaris, els 5 catalans seguiran en situació d'aïllament a casa seva amb les mesures de seguretat recomanades durant el període previst, és a dir, 14 dies més fins a completar els 42 dies d'acord amb el protocol. Matí solidari al Camp de Mar de Tarragona, que per tercer any consecutiu ha acollit la festa Posa't la Gorra, organitzada per la FANOC amb el suport de diverses entitats i l'Ajuntament. La festa ha tornat amb un programa ple d'activitats, amb tallers, màgia, humor, jocs i actuacions musicals. La gorra d'enguany, dissenyada per l'il·lustrador Joan Turu, simbolitza el valor de l'acompanyament i la complicitat. El seu preu simbòlic de 8 euros ha servit d'entrada, doncs, per mantenir els serveis d'acompanyament i ajudar a les famílies. Crespià ha viscut aquest cap de setmana l'inici de la transhumància amb el pas d'un nombrós ramat d'ovelles pels camins de l'entorn rural del municipi del Pla de l'Estany. La jornada ha aplegat veïns i visitants que han seguit de prop l'arribada i el moviment dels animals en un ambient popular, com també de reivindicació del món ramader. Sota el lema Transhumància per la vida, revolució en moviment, la iniciativa posa en valor una pràctica tradicional vinculada al territori, al paisatge i la vida de pagès. Arnau Rubio és el pastor transhumant.
13: És el poble més allunyat, on surt el ramat més gros, i sempre mirant de fer una jornada una mica pedagògica, mirant d'aprofitar, pues, per fer al matí una mica de xerrada, taula rodona, passar algun documental relacionat amb les ovelles, i llavors acompanyem amb un acte, amb un dinar popular amb productes locals de xai de Crespià, mel de Crespià. Sortim des de Crespià i acabem fins d'aquí 8 dies, estem 8 dies caminant, que arribem al Pla d'Anyell i a la Molina.
2: La vaga de les biblioteques públiques fa un salt qualitatiu i deixa de ser un conflicte local per convertir-se en una mobilització de tot el sector a Catalunya. El que va començar com una vaga indefinida a Barcelona i a la Diputació s'estén ara a biblioteques municipals d'arreu del país en un model dispers entre ajuntaments, diputacions i Generalitat i regulat encara per una normativa dels anys 90. El sector denuncia dècades de precarització, manca de personal i desigualtats territorials i reclama una actualització profunda del model bibliotecari català. Avui dilluns, la plantilla decidirà en assemblea fins on està disposada a arribar, just la vigília de l'inici de la selectivitat. En parlem tot seguit amb Irene Lameiro, que és bibliotecària, però també delegada sindical de la CGT. Bon dia i gràcies per atendre'ns.
14: Hola, bon dia.
2: La situació continua encallada fins al punt que des de la CGT heu decidit escalar el conflicte i estendre'l a tot Catalunya per un servei bibliotecari públic de qualitat i per unes condicions de treball dignes, dieu, eh?
14: Exactament. Com tu dius, hi ha tota una sèrie de reivindicacions que són històriques i comunes ja de tot el territori i que ja és hora que s'abordin a nivell de sector.
2: Quina és l'arrel del conflicte? Més enllà d'aquestes qüestions que evidentment són determinants i que demaneu, fins a quin punt el desgast que ara esclata té a veure amb un model dispers entre les administracions, ajuntaments, diputacions i Generalitat, i una normativa que, si no tinc mal entès, ha quedat ja obsoleta, eh, també?
14: Sí, sí, exacte, és que ja ho estàs explicant tu molt bé. D'una banda, si parlem a nivell de tot Catalunya, doncs això, hi ha biblioteques de diferent tamany, que depenen de diferents administracions, hi ha personal, que hi ha biblioteques que només són una persona o dues, en petits pobles. Aleshores, aquesta dispersió també fa que costi anar una i que posar en comú que al final estem totes amb la mateixa problemàtica de sobrecàrrega de feina, de manca de personal i recursos, de condicions laborals i horàries abusives, retallades de drets, i ha arribat un moment que la cosa ha esclatat i ja no podem més. Ha esclatat també perquè a la ciutat de Barcelona, les biblioteques que pertanyen al Consorci de Biblioteques de Barcelona, estàvem en un moment d'adhesió al nou conveni de l'Ajuntament. Però ara ja podem parlar de que ens quedem en una situació, tota la plantilla, d'incertesa jurídica, perquè aquest divendres 5 de juny, l'Ajuntament va decidir tancar el diàleg, tancar la negociació en contra del que està demanant la ciutadania, la plantilla, els grups polítics. Tanquen el diàleg, donen la negociació com a fallida i ens quedem fora de conveni. No sabem què passarà a partir d'ara. Nosaltres apel·lem perquè s'obri un altre cop la porta de la negociació i escoltin la seva plantilla, si us plau.
2: Irene, divendres la protesta va acabar, si no tinc mal entès, amb càrregues policials davant de l'Ajuntament. Com ho vau viure des de dins? I què diu aquest episodi sobre la manera com s'està gestionant el conflicte?
14: Doncs va ser una brutalitat policial desmesurada. Jo no t'ho puc dir en primera persona, jo parlo a partir del que m'han explicat les companyes i les imatges que he vist, perquè jo justament estava al primer pis de l'edifici novíssim de l'Ajuntament, el que va ser l'última reunió de negociació o d'intent de negociació. Però es pot veure les imatges que hem compartit que les forces de l'ordre van fer servir fins i tot porres extensibles contra el col·lectiu bibliotecari. Vull dir, que sortim al Polònia, hi ha altres programes d'humor que se'n riuen de com fem les vagues, fent allò de com no podem ser un col·lectiu més tranquil i pacífic, els anys que ens ha costat posar-nos en lluita, i van fer ús de porres extensibles, com he dit, fins i tot a un company el van entrar cap a dintre, el van aïllar, immobilitzar, quasi ofegant-lo, fins que van començar les companyes a picar els vidres perquè el deixessin sortir. Bé, absolutament desproporcionat, com dic, però bueno, és una manera de fer que està fent servir el consistori d'aquesta ciutat contra tots els sectors que estan en vaga, perquè és que hi ha com tres fronts. D'una banda estem totes les biblioteques de Catalunya en vaga indefinida de divendres i dissabtes, que va començar divendres passat. D'altra banda estem les biblioteques de Barcelona Ciutat en vaga indefinida total des del 26 de maig. Portem ja dues setmanes i encetem la tercera. I per últim també estan en vaga indefinida d'alguns dies a la setmana, perdó, molts sectors de la ciutat que ens ajuntem sota el paraigües o el nom de l'escut social de la ciutat o dels sectors més feminitzats, que són les OACs, les escoles bressol, els serveis socials pròpiament, els de feminismes, els d'ajuda a la infància i a l'adolescència. O sigui, és que són serveis vitals de cura de la ciutadania i no ens escolten.
15: Precisament per això una mica la vaga aquesta arriba, i de fet ja fa dies que dura, com ens explicaves, en plena preparació de la selectivitat, amb biblioteques que són també espais d'estudi i refugis climàtics. Com ho expliqueu això a la ciutadania?
14: I en el moment de refugi climàtic. Doncs li demanem a la ciutadania suport. El missatge és: Collboni, obre les biblioteques, si us plau. Parlem d'una vegada, enceteu el diàleg de nou i arreglem aquesta situació. El que està demanant la plantilla és un mínim, són unes condicions dignes, són uns horaris que permetin la conciliació vital. Si és que no estem demanant res que no pugui assumir aquest ajuntament que té, no sé si l'any passat va tancar l'exercici amb 51 milions d'euros de superàvit i després deixa morir els seus serveis més preuats.
15: Irene Lameiro, estarem pendents doncs de tot plegat. Gràcies per atendre'ns aquest matí, bon dia, que vagi bé.
14: Moltíssimes gràcies a vosaltres.

El Joventut s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB amb un triomf a la pista del Baskonia per 88-96. Ricky Rubio, amb 23 punts i un 28 de valoració, va liderar els verd i negres que feia 3 anys que no arribaven tan lluny al play-off. Ara el proper rival serà el València, que ha eliminat el Bilbao als quarts en una sèrie que arrencarà dimecres a la Fonteta. L'altra semifinal, entre el Barça i el Tenerife, començarà demà al Palau. Florentino Pérez continuarà al capdavant del Real Madrid després d'imposar-se a les eleccions a la presidència amb un 65% del suport. El seu rival en la cursa electoral, Enrique Riquelme, només ha obtingut 11.800 vots, 10.000 menys que el president madridista, que allargarà la seva presidència fins al 2030. Més de 6.000 persones han omplert de gom a gom la plaça de Sant Pere de Berga en l'última patum completa d'aquest Corpus. La plaça ha saltat, cridat i ballat al ritme del tabal i de les melodies interpretades per la cobla Ciutat de Berga. Els salts de les comparses, doncs, han posat punt final a 5 dies intensos de celebració a la capital del Berguedà, per la qual han passat milers de persones i en què s'han cremat prop de 400 quilos de pólvora.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Fisioteràpia i dependència.
3: La fisioteràpia juga un paper clau en la millora de la qualitat de vida de les persones amb dependència. A través d'exercicis adaptats i tècniques terapèutiques es pot augmentar la mobilitat, la força i l'autonomia d'aquests pacients. Això permet una major independència en les activitats diàries i una millor participació en la vida de la comunitat.
1: Salut Activa.
4: Doncs te'n sents com una persona gran, com si ets un cuidador d'una persona gran. És molt important que aquesta persona, per ser més independent i per poder fer les activitats de la vida diària, es pugui moure's, no?, o fer exercici. Nosaltres com a fisioterapeutes el que recomanem més és fer un petit treball de força, que això ens ajudarà molt al nostre dia a dia. Uns exemples d'exercicis, per exemple, podria ser assentats en una cadira, fer un estirament de la cama, com si féssim una extensió de la cama, i tornar. Llavors també, per exemple, amb braços, assentats a la cadira, fem unes peses de cadascú amb el seu pes, el que necessiti, i aixequem els braços amunt i baixem. Això ho podem combinar aguantant el moviment, o sigui, estant quiets estirant la cama, per exemple, o aguantant amb els braços amunt. I a partir d'aquí també és molt important fer un bon treball respiratori mentre fem exercici, i això ens ajudarà molt a les nostres activitats de la vida diària.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Li posem ritme a la teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.

bon dia, amics, bon dia a tothom i benvinguts a la sintonia de Ràdio Vilafant FM. Com estem? Dimarts 8 de... Dimarts, ja m'he saltat un dia. Dilluns 8 de juny. Començant aquesta nova setmana, ja del mes de juny, setmana molt tranquil·la, eh? No es preveuen pluges ni precipitacions i les temperatures, a mesura que avanci la setmana, aniran pujant. O sigui, cada dia farà una mica més de calor. Cap de setmana molt bo, perfecte, eh? Molta gent a la platja ja, eh? Alguns dintre l'aigua fins i tot, que són valents aquesta gent, hi ha molt, molt valent per ahí, eh? A mi m'han dit que està freda, no l'he tastada. Però veus que hi ha gent que s'hi fica. Hi ha d'haver-hi gent per tot, eh? Avui és dilluns 8 de juny, Sant Màximi, Sant Merar, Sant Heracli, Sant Severí, Sant Guillem i Sant Salustià. Felicitats a tothom que avui celebra el sant, l'aniversari o qualsevol cosa en especial. M'ha agradat lo del papa, la visita del papa. I he vist que el papa fa com els nostres polítics. Sí, o sigui, allò de dir que la gent s'ha d'entendre, s'ha d'estimar, que vingui la immigració i que treballi, que tingui papers i tot això. Però hem de recordar que al Vaticà la immigració està prohibida amb multa de 25.000 euros i fins a 4 anys de presó. I a més, quan acabes els 4 anys de presó, expulsió immediata del Vaticà. Jo m'he fet aquesta pregunta, després de saber això, dic, és veritat? Al Vaticà no hi ha immigració, eh? Allà dintre, immigrants il·legals, diguéssim. No, no... Hi ha coses que no... Hi ha un dilluns al matí tenir que pensar aquestes coses? Home, t'escalfa el cervell, eh? Refrany del dia, no es pot matar tot el que és gras. Agafa-t'ho com vulguis. Ah, Florentino Pérez, que ha guanyat les eleccions, ja ho sabíem, eh? Això era de calaix, que no guanyaria en Riquelme. Però bé, ha fet un pas perquè d'aquí un temps, d'aquí 4 anys, el 2030... Si es torna a presentar Riquelme i el Madrid continua fent allò de no guanyar res i malament, ja en parlarem, després. Avui tenim mercat a Blanes, Cadaqués, Olot, Riudellots de la Selva, Santa Coloma de Farners i Torroella de Montgrí. La cita del dia. Ha passat l'època en què l'únic recurs de les masses era assaltar la Bastilla. Ho va dir Mikhail Gorbachev. No et fies gaire, eh? Que la gent quan s'emprenya, mira què li va passar, tampoc s'ho esperaven, eh? Que la gent saltés la Bastilla i enderroqués el rei de França. Ah, vés al tanto. El sol ha sortit a les 6 i 15 minuts. Aviat, eh? 6 i 15 minuts. I s'amagarà a les 9:23 minuts. Avui hem començat amb una temperatura aquest matí, bueno, agradable, 19 graus. Avui la màxima, segons les previsions dels homes del temps, la màxima d'avui al migdia cap a les dues serà dels 27-28 graus, eh? 28 podria ser la màxima. Els propers dies les temperatures aniran pujant, eh? O sigui, màximes de 30 a partir de divendres, dissabte i diumenge, màximes de 30, mínimes de 17. Durant aquesta setmana, un amunt i un avall. Allò que dius 29, 25, 24, però bueno... Ens mourem per aquests valors que, ei, tampoc fa falta que arribem als 30, eh? Una temperatura com ahir. Ahir feia un dia de sol, però amb una temperatura molt agradable. Doncs així ja en tenim prou. Avui, dia 8 de juny, es celebra el Dia Mundial dels Oceans, Dia Internacional dels Tumors Cerebrals. Avui també és Sant Gildardo... noms una mica estranys, eh? Sant Gildardo, Sant Kilian i Santa Caliope. Aquesta és la Setmana Internacional dels Arxius, Setmana Mundial de l'Alegria, i també continua seguint la Setmana Internacional dels Museus. Hem de dir que avui hi ha lluna quart menguant, està al 55,14 il·luminada, la pròxima lluna plena serà el 30 de juny, falten 22 dies. L'any 2008, tal dia com avui, passava la massacre de Akihabara, en la que un jove Kato Tomohiro, de 25 anys, matava a cops de ganivet a 7 persones en el centre de Tòquio.
L'any 2007, la NASA llança el transbordador espacial Atlantis als Estats Units amb la missió de muntar a l'Estació Espacial Internacional transportant els segments 53 i 54. L'any 1992 es celebra per primera vegada el Dia Mundial dels Oceans, coincident amb la Cimera de la Terra celebrada a Rio de Janeiro. L'any 1975, la Unió Soviètica llança la sonda espacial Venera 9 per l'estudi del planeta Venus, sent la primera nau en enviar una fotografia de la superfície d'un altre planeta. L'any 1972, el fotògraf Nikat, de l'Associated Press, pren la famosa fotografia de la nena Pak Ting Kim Puk, corrent despullada i cremada per el napalm a la Guerra de Vietnam, passant a la història com la nena del napalm. Va ser premiada com a un premi Pulitzer. I l'any 1968, James Earl Reid és arrestat als Estats Units acusat de l'assassinat de Martin Luther King. I avui, 8 de juny, és l'aniversari de Liv Morgan, lluitadora professional nord-americana, 32 anys, Richard Fishman, actor britànic, 37, Javier Mascherano, qui no recorda Mascherano, havia jugat al Barça, futbolista argentí, 42, Kanye West, raper i productor nord-americà, 49, Mark Fuchsstein, actor nord-americà, 55, Bonnie Tyler, qui no recorda la Bonnie Tyler, cantant britànico-galesa, 75. Sònia Braga, actriu brasileña, 76, la Sònia Braga, déu-n'hi-do, com passa el temps, Nancy Sinatra, cantant, filla del mític Frank Sinatra, 86 anys. A tots ells, moltes felicitats, i igual que a tota la gent que ens està escoltant, que avui celebra alguna cosa especial, La família d'un alumne d'un institut de Figueres denuncia un presumpte cas d'assetjament escolar. Les catifes del Corpus omplen de color l'entorn de Sant Pere de Figueres. Estrenen el documental sobre la Bíblia de Sant Pere de Rodes amb Lluís Roura i Narcís Verdalet com a protagonistes. Una jornada més, doncs, aquí a la sintonia de la ràdio. Tenim per endavant moltes hores de ràdio, d'actualitat, de notícies, de tot allò que us podem oferir des del 107.3. Anem a començar amb una nova cançó d'Alex Warren. Ens arriba amb aquest Fever Dream, la nova d'Alex Warren, una de les noves del seu nou treball discogràfic. Felicitats, benvinguts, gràcies per compartir el matí amb nosaltres aquests moments de ràdio. Us parla un servidor, Toni Guerrero.

0: L'Àrea Bàsica de Salut de Vilafant i l'Ajuntament informen que els dies 24 i 29 de juny l'Àrea Bàsica de Salut de Vilafant estarà tancat al públic per ser dies festius. 24 i 29 de juny, l'Àrea Bàsica de Salut de Vilafant estarà tancat per ser dies festius. Informació de l'Ajuntament de Vilafant.
1: Ja comença a fer-se clar i els veïns omplen la plaça.
2: Aquesta és la cançó, és el tema dels Catarres. Tenen nou tema, diumenge, sense drama.

0: que vindran.
1: Aquest Sant Joan i Sant Pere, a Vilafant, gaudim de la festa amb responsabilitat.
2: L'Ajuntament recorda que l'ús de petards i material pirotècnic només estarà permès en els horaris i espais autoritzats.
1: Respectem les zones habilitades, extremem les precaucions i vetllem entre tots per la seguretat de les persones, els animals i el nostre entorn.
2: La revetlla de Sant Joan serà del 23 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada i la de Sant Pere del 28 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada.
1: Recorda, no llancis petards fora de les zones autoritzades. No els facis servir de manera imprudent i recull sempre les restes un cop apagades. Els menors han d'anar sempre acompanyats d'una persona adulta.
2: Consulta les zones habilitades al web vilafant.cat. Fem de les revetlles una festa segura, cívica i respectuosa per tothom. Ajuntament de Vilafant.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Ràdio Vilafant. Informatiu comarcal.
2: Una nova edició i una nova setmana del nostre butlletí de notícies aquí a Ràdio Vilafant FM. Figueres inicia el desplegament del nou servei de recollida de residus amb informació als comerços. Una família de Figueres denuncia un possible cas d'assetjament escolar en un institut de la ciutat. Neix a Vilarig el nou cicle de concerts per reivindicar la música i el territori empordanès. També Figueres es prepara per viure una nova edició del Festival Figueres es mou. I estrenen un documental sobre la Bíblia de Sant Pere de Rodes amb Narcís Verdalet i Lluís Roura com a protagonistes. Tancarem l'edició d'aquest butlletí amb la previsió del temps des de la xarxa de comunicació local amb en Lluís Mi Pérez.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: L'Ajuntament de Figueres posa en marxa el pròxim 15 de juny la campanya informativa del nou servei de recollida de residus, un sistema que es desplegarà de manera progressiva al llarg dels pròxims mesos. Un equip d'informadors visitarà establiments comercials per explicar els canvis, lliurar material informatiu i recollir les necessitats específiques de cada negoci. El primer pas arribarà al juliol amb l'ampliació de la recollida porta a porta de paper i cartró als comerços del centre i també del seu entorn. Al setembre s'hi afegirà la recollida d'envasos. Entre els mesos d'octubre i novembre començarà la recollida porta a porta de la fracció orgànica i de la resta d'establiments que generen aquest tipus de residu, mentre que els polígons industrials els recolliran totes les fraccions directament a cada empresa. El canvi més visible per a la ciutadania arribarà a l'octubre amb la instal·lació d'un miler de nous contenidors, la incorporació de la recollida d'orgànica i d'olis vegetals i l'entrada en servei d'una nova flota de camions i maquinària. El nou contracte de recollida i neteja adjudicada per 8 anys suposarà una renovació completa del sistema actual després de 25 anys i també es desplegarà sota la nova imatge de campanya Cuidem Figueres.
3: La família d'un alumne d'un institut de Figueres ha denunciat públicament un presumpte cas d'assetjament escolar que, segons asseguren, afecta la seva filla des de fa mesos i ha tingut conseqüències importants en el seu estat emocional. La mare afirma que la menor ha patit episodis d'ansietat, angoixa i autolesions i assegura que ha demanat reiteradament al centre educatiu l'activació del protocol contra l'assetjament escolar. També denuncia que la resposta rebuda fins ara ha estat insuficient. Per la seva banda, la direcció de l'Institut Sandrasso sosté que s'han aplicat les mesures de convivència corresponents, que el cas s'ha traslladat als serveis educatius i a inspecció, però remarca que no s'ha acreditat una situació de bullying que justifiqui l'activació del protocol específic. La família assegura que ha aportat missatges, captures de pantalla i documentació mèdica que demostrarien la gravetat de la situació i reclama una intervenció més contundent per a protegir la menor. El cas continua obert mentre que les dues parts mantenen versions divergents sobre els fets i l'actualització realitzada fins ara.
4: Neix a Vilarig, un nou cicle de concerts per reivindicar la música i el territori empordanès. El petit nucli medieval de Vilarig, al municipi de Cistella, estrenarà aquest dissabte 13 de juny el nou cicle de concerts Terrafort d'Empordà, una iniciativa que aposta per la música de proximitat i la promoció dels artistes del territori. La programació arrencarà amb l'actuació del músic figuerenc Albert Oliva, que presentarà el seu nou disc Flor de nit, una proposta de folk empordanès que forma part de la gira de presentació del treball. El projecte, impulsat pel mateix Albert Oliva i Judit Densalat, neix amb la voluntat de crear un espai cultural alternatiu als grans festivals, donant visibilitat a artistes emergents i a projectes musicals de qualitat en un entorn íntim i connectat amb el paisatge de l'Empordà. Els organitzadors expliquen que el cicle vol posar en valor tant la cultura com el territori, apostant també per productes de proximitat en el servei de bar i per una experiència cultural de petit format. L'obertura de portes serà a les 7 de la tarda i el concert començarà a 8:15. La vetllada finalitzarà amb un pica-pica gratuït per als assistents. La resta de la programació de Terrafort d'Empordà es donarà a conèixer durant les properes setmanes.
5: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: I la dansa contemporània tornarà a omplir els carrers i espais de Figueres del 2 al 5 de juliol amb la 13a edició del Festival Figueres es mou. El certamen consolidat com una de les cites destacades de les arts en moviment a Catalunya oferirà prop d'una vintena de propostes gratuïtes repartides per diversos punts de la ciutat com el Parc de les Aigües, la plaça de l'Ajuntament, la Biblioteca Fages de Climent o la placeta baixa de la Rambla de Figueres. Enguany el festival gira entorn de la idea de fer-se gran i reflexionar sobre el pas del temps des d'una mirada col·lectiva i comunitària. La programació inclou espectacles de companyies catalanes, estatals i internacionals. Entre les propostes destacades hi ha l'ETA de Marc Fernández amb la participació de la Colla Castellera de Figueres coincidint amb el seu cinquantenari. Mil primaveres de l'Esbart Manresà, la producció gallega Bounceback d'Elvi Balboa o salida d'emergència de la companyia de francesa Ad Hoc. El festival també manté la seva aposta pel suport de la creació artística amb la presentació de Brida d'Esther Guntín, projecte guanyador del Premi del Fi Colomer 2025. A més dels espectacles de dansa, la programació inclou una conferència ballada, una projecció cinematogràfica i diverses activitats paral·leles. Figueres es mou està impulsat per la cooperativa Gitart i compta amb el suport de la Generalitat, l'Ajuntament de Figueres, la Diputació de Girona i el Ministeri de Cultura.
3: El proper dissabte 13 de juny el Port de la Selva acollirà l'estrena oficial del documental La Bíblia de Sant Pere de Rodes, una producció dirigida per Jaume Simón que explora els orígens del monestir i el paper cultural i espiritual d'un dels grans símbols del patrimoni català. El treball compta amb la participació destacada del forense empordanès Narcís Bardalet i del pintor Lluís Roura, a més de nombrosos historiadors, investigadors, músics i una quarantena de figurants que han participat en les recreacions històriques. La producció és fruit de més de 8 mesos de rodatge en espais emblemàtics com Sant Pere de Rodes, Sant Esteve de Pedret, la platja de Garbet de Colera, la vall de Santa Creu o el monestir de Ripoll. El documental combina investigació històrica, entrevistes i escenes dramatitzades per aprofundir en la història de la mítica Bíblia de Sant Pere de Rodes i en la transmissió del coneixement durant l'edat mitjana. La primera projecció serà dissabte a les 6 de la tarda a l'espai Port del Port, al Port de la Selva, amb entrada gratuïta. Posteriorment, el documental iniciarà una gira per diversos les poblacions de l'Alt Empordà, amb projeccions previstes a Palau-Saverdera, Vilajuïga i Llançà durant el mes de juliol.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal. El temps, amb el suport de Llenyes Empordà. Avança't a l'hivern i encarrega ja la teva llenya seca de qualitat.
5: Servei a domicili a tot l'Alt Empordà. Truca a l'Alfred al 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
2: Amb el patrocini de Llenyes Empordà anem a tancar aquesta edició de l'informatiu amb la previsió del temps. Informació que ens acosta en Lluís Mipérez. Bon dia.
6: Bon dia, un temps tranquil. El que tenim a hores d'ara a les comarques de Girona ja ha pujat una mica la temperatura mínima. En alguns casos està bufant un palet de ventet i, per tant, arriba una miqueta més rescalfat. Per exemple, un palet de tramuntaneta que tenim a l'Alt Empordà. També en algunes valls del Pirineu ha pujat la temperatura respecte a ahir, tot i que a hores d'ara doncs encara necessitem alguna jaqueteta. Aquesta temperatura pujarà una mica més que la d'ahir pel que fa a la màxima. Per tant, la tarda serà d'una mica més de calor i sobretot el Gironès, el Pla de l'Estany, també cap a l'interior del Baix Empordà o de la Selva, estarem al voltant dels 30-32 graus de màxima. Ara bé, aquesta mateixa calor farà que es formin nuvolades aquesta tarda, primer cap a la Cerdanya i al Ripollès, allà amb alguna tempesta, i avançada la tarda aquest vespre a moltes altres comarques de Girona acabarà el temps regirat, amb algunes tempestes que fins i tot arribaran fins a la costa a últimes hores de la tarda o del vespre. N'estem pendents a la xarxa.
5: Has escoltat el temps amb el suport de Llenyes Empordà.
7: Encara ets a temps d'aconseguir llenya seca i de qualitat per a l'hivern. Demana-la ara i rep-la còmodament a casa.
5: Truca a l'Alfred 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
8: I la informació continua a empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.

0: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre. Però evitar-ne la proliferació és a les nostres mans.
1: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canal embussada poden convertir-se en un focus de cria.
0: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
1: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
0: Ajuntament de Vilafant.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. En mobilitat, un accident dificulta la circulació a la C58 a Terrassa amb vehicles al voral. També una avaria, en aquest cas a la B10 a Santa Coloma de Gramenet, deixa un altre carril tallat i dificulta encara més la circulació en aquesta via. A banda, retencions a l'AP7, a Barberà del Vallès, a la C58 a Montcada, a la C31 a l'Hospitalet, a la B24 a Pallejà i a la C32 a Castelldefels. I pel que fa al servei ferroviari, Rodalies recupera avui progressivament el servei habitual al Garraf. Un cop acabades les obres als túnels entre Sitges i Garraf, es restableixen, per tant, les circulacions de l'R2 Sud, els regionals del Sud i l'R15 una setmana abans del previst. Tot i això, els autobusos del pla alternatiu es mantenen durant tot el dia d'avui per tal de facilitar la mobilitat dels usuaris. I Lleó XIV oferirà aquest matí un discurs al Congrés dels Diputats. Serà la primera vegada que ho faci un pontífex i caldrà veure si el també cap de l'Estat del Vaticà incideix en qüestions polítiques, més enllà del to marcadament social que ha exhibit en els seus missatges durant la visita a Espanya, que arriba avui al seu Equador. Abans de la seva intervenció, Lleó XIV reunirà amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i avui també s'espera que mantingui una trobada amb víctimes d'abusos sexuals en el si de l'Església Catòlica. I, de fet, Barcelona es prepara per l'arribada del Papa demà i això ja es nota en diverses afectacions a la mobilitat i un increment també de les mesures de seguretat. De fet, en les zones d'alta afectació recomana fer teletreball. Tot i així, rebon Alexandre Salvat, que és el secretari de la secció de dret laboral del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, ha alertat però que les empreses no estan obligades a concedir-ho als seus treballadors. Ho ha explicat avui a la xarxa.
4: En aquest cas, específicament, les empreses podran optar entre oferir aquesta mesura de conciliació o no fer-ho. I, per tant, realment no existeix un suport legal perquè els treballadors puguin exigir aquesta mesura. No és com el Covid o com una situació on hi ha una dana en el que sí que hi ha un suport legal per evitar aquests desplaçaments.
3: Des d'aquest mateix ja hi ha restriccions a diversos punts claus de l'agenda, com són els entorns de la catedral, volíem dir també de l'estadi olímpic Lluís Companys. I la Generalitat ha posat en marxa el PEREMCAT, un pla pioner per recuperar els ecosistemes marins del litoral català, amb l'objectiu de restaurar els hàbitats degradats abans del 2030. El projecte, amb una inversió de més de 3 milions d'euros, se centrarà en algues, praderies, marines, rodolits i també fons de coraligen. Els primers treballs de diagnosi ja han començat a la Costa Brava i serviran per identificar les zones més afectades i definir també les actuacions de restauració i conservació. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
5: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Manolada 2026. Amics de Manoli Palol Sabaldoria. Aquest proper 14 de juny, passejada pels Aigomolls de l'Empordà. A les 9 del matí, trobada a l'aparcament de cotxes del Mas Matà, direcció Campina Almata. Cal portar esmorzar, aigua, gorra i bon calçat. És una matinal, però hi ha la possibilitat de dinar al xiringuito dels Aigomolls. Els guies d'Amics de Manol. No cal inscripció prèvia. Recordeu, el 14 de juny, passejada pels Aigomolls de l'Empordà. Organitza Associació d'Amics de Manol i Palol Sabaldoria de Vilafant.
2: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador U de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant. Els divendres de juliol a Palol Sabaldoria i al Cau de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres 3 de juliol a 9:45 del vespre a Palol Sabaldoria, Let's Rock amb Northern Cellos. El divendres 10 de juliol a 9:45 del vespre, Sons d'un País amb Alba Careta i Santi Careta. I el divendres 17 de juliol, 9:45 del vespre, al Cau de Vilafant, Blue Duck Duo. 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres de juliol a Vilafant. Us hi esperem.
3: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
4: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèlets i llenya amb Big Bag.
3: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
4: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661-98-33-86.
3: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
1: Revetlla de Sant Joan a Vilafant, al Centre Cívic Les Mèlies. El proper 23 de juny a 9:45 de la nit. 35 euros sopar i ball. Taula d'embotits amb pa amb tomàquet per 4 persones, graellada de carn i coca de Sant Joan, inclou gasosa, pa, vi i copa de cava. Cal portar plats, coberts i gots de casa. Ball de nit amb servei de bar. Inscripcions fins al dia 11 de juny. El nucli antic a Can Cintet, al 972-54-61-75. Camp dels Enginyers Lluís Riera, 606-59-91-19. I les Forques Antoni Caselles, 609-45-07-41. Clau de Sol organitza la Revetlla de Sant Joan a Vilafant, al Centre Cívic Les Mèlies, la nit del 23 de juny, a partir de 9:45 de la nit. Apunteu-vos, la festa està servida!
5: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972-50-77-50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.

0: Molt bon dia, benvinguts a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, aquest espai que ens patrocina Gestoria Fernández. Encetem dilluns, penúltima setmana de tertúlia, ja sentim la flaire de vacances. Els nostres tertulians avui, en Toni Caules, em deia que ja farà vacances. Bon dia, Toni, estàs mirant l'aire per veure si l'has engegat bé, oi?
1: Sí, bon dia, la setmana que ve sí, faig vacances. Sí. Ja els començo que adelantades.
0: Els comences adelantades. Héctor Amello, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Vacances no.
2: No, de moment no.
3: Jo fa temps que els faig, les vacances. Sí,
0: estàs de vacances perpètues.
3: Quasi.
2: I quan tu tens esta bona cara.
0: Sí. Ah, això es nota, eh? Quan fas vacances tens un altre estil de cara. Estàvem aquí parlant a micro tancat de la visita del Papa. Tindràs més problemes tu demà que jo, em sembla, eh?
2: Puede ser, que los tenga, puede ser.
0: Perquè estàvem parlant, ostres, jo també ets anar a Barcelona. A més, demà, recordem tots i totes, i des d'aquí aprofito els micròfons, comença la selectivitat, també. Pels alumnes, sí, per l'alumnat de segon de batxillerat, doncs, que s'ha graduat aquest any. Comença en aquests 2-3 dies d'exàmens bastant, molt, molt importants pel seu futur. I a més hi ha la visita del Papa, i a més hi ha aquesta vaga de mestres que...
1: Com per anar a Barcelona demà.
0: Té la intenció precisament de
3: afectar
0: Barcelona, aprofitar la visita del Papa. Héctor, ens hem equivocat de dia per anar a Barcelona.
2: Possiblemente sí.
0: Jo també hi vaig.
3: La tormenta perfecta.
2: Sí. De hecho, me voy a plantear.
0: Serà divertit.
2: Cambiar el día de mañana.
0: ¿Sí?
2: Me lo voy a plantear. Si lo puedo hacer, posiblemente lo pasemos otro día.
0: Ah, bueno, si tú puedes cambiar, yo no puedo cambiar, pero bueno, ya...
2: Es que tampoco tengo ganas de perder muchas horas en el trayecto.
0: Clar, jo vaig en transport públic, suposo que no afectarà massa el transport públic. Bueno, no sé si la vaga de mestres, jo crec que la vaga de mestres tallarà més aviat carrers, no?, que no les guia.
1: Però la gent s'ha de desplaçar, eh?
0: Sí.
3: A veure, teòricament el recorrit més llarg que fa el Papa demà és pel carrer Rosselló, fa un quilòmetre pel carrer Rosselló. No.
0: Jo hi passo pel carrer Rosselló?
3: No,
0: per a la... peu.
3: No, home, per el que m'has dit, si estació de Sants a Pedralbes no passes pel carrer Rosselló.
0: No. Jo baixo a Sants i baixo a Diagonal, i a Diagonal surto i faig dos carrers, i un dels carrers que travesso és aquest. Amb il·lusió.
3: Sí.
0: Bueno, mira, potser veure el Papa... No, perquè els arribaig que... molt d'hora i crec que no coincidiré amb...
3: Els que estem acostumats a viure poblats com els que vivim nosaltres, se'ns fa una mica gros totes aquestes massificacions, eh?
0: Bueno, no us passa quan baixeu a Barcelona, que sí. És com, uau!
3: Sí.
0: No o no?
3: A mi m'ha agradat conduir,
1: bueno,
3: tota la vida.
1: Jo tinc una sensació molt diferent. Ara no hi vaig, abans hi anava més sovint a Barcelona, no hi vaig pas gaire, no? Però la il·lusió que em feia anar a Barcelona, me'n recordo com estava en etapa laboral, doncs ara no me la fa.
0: Ja.
1: Jo que tinc molt més temps per anar a puestos. No, escolta, jo estic molt ben aquí. Sí. Poder m'he tornat una mica reservat amb aquest aspecte.
3: Jo hi vaig estar 3 o 4 anys estudiant a Barcelona i jo arribava al fi de la setmana i com un quad cap a l'Empordà, això és claríssim, i com molts estudiants fan, eh?
1: Bueno, això ha passat i passarà sempre.
0: Sí. L'Héctor, que no és autòcton d'aquí, bueno, opina el mateix?
2: No, sí.
0: Que tu has viscut a Barcelona?
2: Totalmente, jo vivi, no sé, 12 o 14 anys. Bueno, pues desde el año 2000 hasta 2014 vivi en...
0: A Barcelona.
2: En Barcelona. Tampoco creas que lo echo de menos, ¿eh?
0: No,
2: yo cuando bajo a Barcelona me encuentro ya que demasiada gente.
3: Sí.
2: Y es como un poco agobiante. De hecho, nos fuimos de Barcelona. Nuestra idea era marcharnos a vivir alrededor de Barcelona y por motivos laborales. Al final recalamos aquí y muy contentos de estar aquí.
0: Sí, és que s'està més tranquil, la veritat. Sí que és veritat que potser ens falten... Bueno, en Toni discrepa de que aquí s'estigui més tranquil que a Barcelona.
4: No, s'està més tranquil a l'hivern, per dir-ho així, perquè jo vaig anar a Roses i està Roses ja...
3: No, però Toni, no parlem de la costa, parlem de
4: l'interior, sí, però aquí a l'estiu, déu-n'hi-do, Roses, qualsevol lloc de la costa és impossible, eh?
3: Tens tota la raó, Toni, però jo diferenciaria, jo concretament a Avinyonet no trobem gaire diferència d'estiu d'hivern. Sí que hi ha pobles interiors com... Sant Llorenç de la Muga, que és un poble que hi ha molt turisme, aquest sí... Però normalment al poble interior no hi ha gaire diferència.
1: Mira, us explicaré un cas. Sabeu que jo faig senderisme.
3: Sí.
1: Demà ens anem a Campdevànol.
3: Sí.
1: Hi ha una ruta que se'n diu la ruta dels 7 gorgs. Són 7 saltars d'aigua preciosos.
3: Sí.
1: allà varen començar fent pagar l'aparcament, però bastant, eh? Sí, sí. I el que no pagava rebia fort. I ara, per anar a fer aquesta ruta, també has de pagar. No m'havia trobat mai que per fer una ruta de muntanya hagis de pagar.
2: Però per la zona de Olot, per banyar-te en algunos gorges, sí, i aquestes coses, ja hacen pagar. Ja hace años, eh?
0: Fa un parell d'estius, això, no, sí, això, més o menys.
1: Sí. Normalment no m'hi vaig banyant, algunos
2: más. No, yo te lo digo porque nosotros fuimos, me acuerdo que fuimos una vez, que tampoco lo sabíamos, y cuando coges el senderito para bajar a los diferentes gorges, siempre había un chico o una chica con un peto verde i tenies que pagar, però, com un acceso.
1: Però si vols anar-hi caminant sense banyar-te, també has de pagar igualment.
2: Això no lo sé. Nosotros bajábamos
0: a los de bañarnos. Clar, com
2: ho saben, que nos bañarás. Lo único que te dejan bajar o no, según la cantidad de gente que hay, si hay mucha gente, entonces ya no te dejan bajar, hay un número limitado de gente, y después si pagas ahí, me parece que ya te vale para todos los de la zona.
1: Això et demostra que no solament hi ha massificació a la costa, sinó que a muntanya també.
0: Sí.
1: Bueno, és per tot.
0: Bueno, és que hi ha tanta gent que és normal que hi hagi massificació tant a la costa com a la muntanya, no? Vull dir...
3: Però jo segueixo dient...
0: I a la ciutat, que estàvem parlant de Barcelona.
3: Perdoneu, soc pesat, però jo continuo dient que hi ha uns pobles que no ens afecta gens el turisme. No. El meu, a Vilafant de Puigventós, hi ha el mateix a l'estiu que a l'hivern. I Vilafant em sembla que també.
0: Sí, més o menys Vilafant.
3: A voltes, el que diu Antoni, sí, excursions determinades, te'n vas a Rupit, per exemple, i bueno, no hi pots ni caps, no? Vull dir que sí, hi ha pobles determinats
0: però,
3: que
0: igualment,
3: que tenen un encant diferent.
0: Igualment que hi hagi turisme a l'estiu, i jo sóc de costa, igualment s'està tranquil. No és el mateix. Vale, Empúria Brava hi ha molta gent a l'estiu, eh? Però és que no sé, no agobia tant com pot ser un Barcelona, Barcelona és...
2: Tots els dies,
0: els edificis també molt alts.
1: No, és molt diferent. I tant.
3: Jo te diré una cosa, Mercè.
0: No, és el tot, no només la gent.
3: Una cosa, Mercè, i estic segur que en Toni m'apoyarà.
0: Vinga, va, critiquem Barcelona.
3: No, el que volia dir que l'edat et va canviant molt, en tots aspectes.
0: Ah, jo he sigut sempre així, eh?
3: Bueno, però canviaràs, veuràs, quan tinguis la meva edat que
2: diràs... Te gustaran les masses.
3: No.
0: No crec, eh? No m'han agradat mai les masses.
3: No, però vull dir, et fas gran i el que busques molt sovint és tranquil·litat, eh? Molt més que quan ets jove, quan ets joves...
0: Em vaig adonar compte de que no m'agradaven les masses o que m'agobiaven les masses a Mallorca quan devia tenir 14 15 anys, d'alguna manera. Em vaig agobiar tant.
3: Pues jo tinc que reconèixer que jo de jove era el rei de les discoteques, tu, vull dir
0: sí,
3: que
0: sí.
3: Allò apretat.
0: No, però això sí que m'agrada.
2: Quanto sí, más, mejor.
3: Sí, sí.
0: Això sí, però pensar en viure en un lloc amb molta gent, a mi m'estressa, és sí, estressant, no?
2: De totes formes, incluyendo el verano, no tiene mucho que ver, o es bastante diferente la zona de Rosas, San Pere Pescador, sí, y toda esta zona, por ejemplo Llançà, Colera y
3: es más tranquilo,
2: es más tranquilo también, evidentemente durante el sí, verano hay mucha más gente, sí, sí, sí, pero no es lo mismo que ir hacia sí, Rosas, ¿eh? Yo sí, vivo sí, en Vilajuïga, sí, que durante el verano sí, tampoco es que notes la diferencia,
3: sí, sí, sí,
2: pasar
3: sí,
2: más coches a lo mejor sí, hacia sí, sí, San Pere de Rodas y demás, pero si vas hacia Rosas es masificación, o sea, sí, muchísima, sí, muchísima, muchísima gente, y en cambio te subes hacia Llançà, sí, sí, y puedes encontrar caras, sí, sí, donde y se está relacionando.
3: Por la selva también, yo voy a menudo a Port sí, de la Selva, porque es un sitio que pots aparcar perfectament, pràcticament a qualsevol època de l'any, vull dir...
2: Sí, bueno, Cadaqués
0: no hi ha diferència entre no, estiu i hivern, perquè normalment...
3: Cadaqués és un poble...
0: Sempre hi ha molta gent,
1: home,
0: sobretot
1: sempre
0: cap de setmana.
1: Hi ha molta gent, però sí que hi ha diferència. Sí,
3: que es mor d'èxit, és un poble molt maco, s'ha de reconèixer, però a mi no m'hi veuran, perquè ja per aparcar...
0: En cap moment de l'any...
3: Sí, però hivern, no, el desembre, potser sí, és l'únic que sí.
2: Sí, jo estuve hace...
0: De fet, a mi m'agrada més anar-hi a l'hivern que no a l'estiu, a Cadaqués.
2: Sí, sí. Si no, jo estuve hace dos o tres semanas, en un domingo, había gente ya, había bastante gente, pero todavía era aceptable, se podía aparcar bien, podías tomarte algo en un bar bien.
0: Has dit el desembre, no hi vagis per Cap d'Any.
3: Ah, no, per Cap d'Any tampoc. No, bueno, i les vacacions de la...
0: A Cadaqués, a més, costa aparcar perquè per idiosincràsia urbanística del municipi, no?
1: És que pots anar, a Cadaqués pots anar-hi amb cotxe, a l'hivern no, a l'hivern és lliure, no? Però pots anar en cotxe sempre i quan tinguis la reserva del restaurant
3: sí,
1: feta.
3: Sí, sí,
1: llavors
3: sí, sí,
1: amb la reserva o pots entrar-hi. Sí, sí,
0: o que siguis sí,
1: però
0: resident.
1: Però si no, has d'agafar l'autobús llançadera que tenen des de Cadaqués fins al Pla de Tudela.
0: Sí, per anar al Cap de Creus.
3: De Cadaqués ja sempre explico una cosa, Cadaqués salen, enronen amb la S, no? Llavors, Menorca tenen un llenguatge molt semblant. Això té una explicació. Per ells, a Cadaqués, 100 anys enrere, els era més fàcil difícil agafar el barco i anar a Menorca que baixar a Figueres, sí. Perquè baixaven amb tartanes i era terrible poder arribar a Figueres. Vull dir, és curiós això,
0: Sí, sí, no.
1: I ha quedat,
0: ha
1: quedat la... Sí.
3: Els hi ha quedat.
1: D'allà i els hi notes.
3: Ho saben tots.
0: El meu avi era d'allà. I... No, ell va perdre bastant el salat perquè va venir de jovenet cap aquí, cap a la plana, diguéssim, i no...
1: Però queda,
0: no
1: queda.
0: Ell no salava.
1: Igual que l'Alguer, que es troba gent parlant català.
3: Sí, jo hi he estat a l'Alguer, però és un català complicat, és un català diferent.
1: És diferent.
0: Tu no has escoltat parlar català al meu oncle avi que viu a l'Anyà, saps?
3: A l'Anyà? Espera,
0: sí, França, no... Catalunya Nord.
3: Ah, vale, no el situava.
0: A la Catalunya Nord, parlo un català que em costa d'entendre. Ara dirà l'Héctor, és català, no és català?
2: Ah, no, estava pensant que a Catalunya Nord és Figuera, no? Claro, l'altre és Francia Sur.
0: Vale, d'acord. Bueno, ara aquesta puntualització política, ja... Depèn de com tu miris, sí, tens raó. Ell viu a la França del Sud, a tocar la frontera entre Catalunya i França. Sí, ho dic bé?
2: No sé on de viure.
1: Escolta, fes-ho fàcil. Viu dintre dels països catalans, ja està.
0: Ui, ara obres un altre meló, expressament, perquè l'Héctor et digui que països catalans és una concepció que no existeix, no?
2: No, que jo no la conozco, esa concepció.
0: Clar, no ho has estudiat, no?
2: No.
0: A la classe de geografia no entrava això. Bé, tornem a Barcelona i al Papa, perquè s'ajuntaran moltes coses demà. Que a més a més, l'altre tema, el tema dels mestres, que és normal que aprofitin la visita del Papa, perquè és quan tindran més visibilitat. El que passa és que, esclar, hi ha un dispositiu, pel que tinc entès, a Barcelona per aquesta visita bastant important. Jo no sé si la vaga podrà interferir gaire en la ruta del Papa,
3: No crec que permetin que es barregi l'assistència del Papa a Barcelona amb la manifestació dels estudiants. D'alguna manera...
0: No, estudiants, professors.
3: Perdó, professors, sí.
0: Bueno, no sé si els estudiants s'hi sumaran, no ho sé.
1: Jo dic una cosa, i per què el Papa no es quedava a casa seu?
0: Ah, bona pregunta.
1: I ens estalviaven tot això.
0: Perquè aquest cap de setmana...
1: Perquè darrere de tot això hi ha molts interessos,
0: En principi, el Papa ha vingut per
3: inaugurar la
0: torre de la Sagrada Família. No
1: sí,
0: sé.
1: Sí, la idea era aquesta.
0: Sí.
1: Però llavors ja, si va a Barcelona, va a Madrid.
0: Sí.
1: Que sempre ens ha passat això, si vols anar a Barcelona, primer s'ha de passar per Madrid. I ja els hi va més bé a Canàries, ara.
0: Sí. Sí, bueno, aprofita... Tu la setmana que ve ja faràs vacances, no? Doncs ell ha aprofitat per fer vacances aquesta. Sí,
1: a mi particularment... Però ha emprenyat molta gent,
0: Sí, tu creus que no hauria d'haver vingut?
1: Jo crec que el que representa el Papa...
0: I què representa el Papa?
1: El que representa el Papa representa Jesucrist a la Terra. Per tant, home, jo crec que... tota aquesta cosa tan fastuosa, tan grandiloquent, home, no és l'exemple de Jesús que ens han explicat sempre quan ell estava a la Terra. És molt diferent.
3: Ara, tens tot el rom tot el que has dit, però m'ha semblat un amic un capellà explicant tot això.
1: No, de capellà no en tinc res, Sí que és veritat que sóc catòlic, però no practicant.
3: Igual que jo, igual que la majoria.
0: Però jo que sóc atea, per exemple, a mi el Papa no em diu res.
3: A veure, jo la meva opinió
0: és que... Tot i que jo sóc catòlica i he sigut practicant fins als 18 anys i creient fins als 18 anys, no? I evidentment, com no he apostatat, formo part encara de l'Església perquè estic batejada. I com jo, suposo que molta gent que no li diu res o que no el representa amb res.
3: A mi aquest, el León XIV, vull dir, és un dels papes que em cau bé, no em cau gens malament. Llavors no em fa cap mal que hagi vingut aquí, que hi ha 500.000 persones que l'han anat a veure. Molt bé, si a Espanya som 50 milions és un 1% dels espanyols que l'han anat a veure. Tampoc és una gran massificació,
0: aquí hauries de, si en lloc de ser el papa fos Bad Bunny, per exemple, que va estar a Barcelona ara fa 15 dies, també va haver molta gent que el van a veure, i que a més bueno, sí, pagant.
3: Que realment el papa mou muntanyes i que hi ha gent que es torna boja per veure el papa, que hi ha gent que jo he vist amb alguns reportatges
0: gent emocionada
3: sí. I passar-li el fill de mesos a dintre de l'autocar, que aquell nano podia haver caigut perquè el papa li fes un petó al front. Vull dir que sí, que hi ha gent, però bueno,
0: en aquest perquè món... la fe, no, que tenen, que és totalment respectable, sí, no? Sí. Això no dic jo que no, però clar, aquí hi ha un debat interessant. Jo, segurament molta gent que no és creient deu pensar, a mi no me'n representa perquè ha vingut, però ve com a cap d'estat, se suposa, no?
3: No, depèn de
0: quins... Es faria el mateix si vingués Trump?
3: Depèn de quins actes... Mira, avui a Madrid...
2: Però és que se junta la doble figura, o sea, sí, sí. Estado, però el papa sempre serà un líder religioso. O sea,
0: al final... I si vingués el Dalai Lama...
2: Es, que,
0: es faria el mateix?
3: No, home, no, sí,
0: però,
3: no, no,
0: però per, per dir Dalai Lama, per dir el cap de l'església d'un altre tipus de congregació.
2: El Dalai Lama en Europa no mueve estas multitudes ni aunque quiera.
3: No, i tant, ni tant.
0: Ja li agradaria molt, si no.
2: No, me refiero que al final Europa tiene, es de tradición cristiana, y es normal que cuando el papa se mueva, que es precisamente la cabeza visible de la iglesia, o la cabeza más visible de la iglesia, o el líder religioso más importante que tiene, es normal que haya un montón de feligreses y de creyentes que lo quieran ver cuando viene a España, cuando va a Argentina, cuando va a cualquier tipo de país.
3: Has dicho ahora Argentina, Sudamérica peor, claro, que igual que Europa.
2: Claro, entonces a mí me parece normal que se tengan que montar también estos dispositivos, porque al final es muchísima la gente que mueve. Si viene a Barcelona, pues habrá mucha gente que quiera ir. Si va a Madrid, que habrá mucha gente que querrá ir. Si puede decir que va a las Canarias, pues habrá mucha gente que quiera ir. Me parece totalmente normal. Y yo tampoco soy creyente, ni me considero cristiano, ni nada de estas cosas. Pero me parece normal, pues eso, que esto suceda.
3: I després hi ha una altra cosa. Ara ens atreu un meló que poder...
0: Vinga,
3: no és el moment de que siguin el papa aquí. Però és que l'Iglesia Catòlica té moltes coses de penedir-se, eh? Vull dir que...
0: Com a entitat, vols dir?
3: Sí, com tot el que ha fet durant la seva història. O sigui,
0: des de les creuades, els abusos sexuals, etcètera.
1: No vagis tan lluny.
3: El Tribunal de la Inquisició, els que més manaven eren els capellans, eh? Vull dir, i eren els més dolents, eh? La quantitat de tortures, que no em sortia el nom, que havien arribat a fer amb les que deien que eren bruixes, o amb... Hòstia, era bestial, inconcebible.
0: O contra la ciència, també, contra la ciència.
3: Inconcebible, vull dir que, llavors, ara mateix, el que està passant ara, amb la pediastria...
0: La pederàstia, sí.
3: És terrible, ostres, perdona, unes persones que diuen, no, jo vull fer sacerdot perquè m'aparto de tot, i resulta que després han d'actuar d'actuar d'aquesta manera, i hi ha un percentatge elevat d'això. És molt fort.
1: La gran equivocació que han tingut per la religió catòlica envers els capellans és no permetre que formin una família. Tot això s'ho haguessin estalviat.
0: Clar, perquè
1: perquè el papa, segons tinc entès, es reunirà amb gent afectada per la pederasta.
3: Sí, sí, sí.
1: Per tant, tot això s'ho haguessin estalviat.
0: Però tu creus que si
2: els papes... A mi no m'agradaria relacionar
0: el fet de
2: pederàstia con solteria.
0: Amb el celibat.
2: O el celibato, sí, ¿vale? Sí. Porque pederastas... Los hayáis casado,
0: sí,
2: con hijos,
0: sí, sí,
2: y que parece que tengan una vida totalmente normalizada, sí, sí, en el sentido de normativa. O sea, que pueden estar casados con su mujer, con su marido, con quien sea, y que esto suceda. Al final no es una cuestión de abusos que la iglesia
0: el fet de
1: ser
0: del celibat,
1: homes,
0: sí.
1: I tenen necessitats com tots els homes.
2: Sí, sí.
1: Per tant, d'algun puesto ha de sortir
0: això. Però potser és el celibat,
1: va lligat amb l'altre, eh? La facilitat que tenen, l'accés fàcil que tenen envers la mainada,
0: ja
1: no tindria un consell. I llavors una altra cosa, la protecció que tenen des de dalt.
2: La majoria d'abusos sexuals en niños se producen en entornos familiars.
0: No se
2: produce porque te venga un extraño, que pues
0: también
2: se producen en esos entornos familiars.
1: Però molts d'aquests no els saps, eh?
0: No, però
2: me refiero, o suceden porque por el padre, por la madre, por el tío, por el hermano...
0: Sí, familiar, sí.
4: Però
0: sí.
4: Ahir van sortir un reportatge i molts papes havien tingut una vida abans, que fins i tot hi ha molts que havien estat casats i amb fills, eh? I després han arribat a papes, eh? però vull dir que molts, la seva vida anterior, per dir-ho així, era molt diferent. No és el típic capellà allò que ha anat pujant de mica però... en mica en esglaons. Vull dir que hi ha
0: però
4: molta
0: se suposa,
4: cosa.
0: Però se suposa, no, que l'Església promou un tipus de societat, no, en què hi ha famílies i una família concreta, no, un model de família concreta, un home, una dona i uns fills, i clar, que no prediquis amb l'exemple, és això el que a mi em sobta, no? Que et pugui, que et casi un capellà, que no, jo, no, perquè no m'he casat per l'Església, no? Però que he acompanyat a una amiga meva que li vaig haver fet testimoni, que li feien com les classes i que el capellà, que no es casaria en sa vida, li estava dient com havia d'afrontar el seu matrimoni. I com, què m'has de dir tu si tu no ho has experimentat?
1: Sí, senyora, experiència parles, eh?
0: Exacte, sí, senyora, tens, no? Amb això tens
2: tota la raó. Jo tampoc creo que tengas que haber experimentado algo personalmente para poder hablar sobre ello, me refiero. Que eso nos podría pasar a todos, ¿sabes? O sea,
1: no fotis. Si tu dos lliçons d'una determinada cosa, has de tenir una experiència. I ara no tenen cap experiència.
2: Pero no has de haber pasado por ahí obligatoriamente. Me refiero, porque si no...
1: No, es que no poden fer-ho.
0: No,
1: es que no poden fer-ho.
0: Porque els hi prohibeix.
2: Claro, pero para dar consejos matrimoniales no tienes por qué haber estado casado, por ejemplo. Tú imagínate que vas a hacer terapia de pareja a un psicólogo.
0: Y que aquesta psicòloga no està casada.
2: Entonces es como decir al psicólogo, oye, tú no me puedes dar consejos porque como tú no has tenido una crisis matrimonial, no puedes dar consejos sobre la crisis matrimonial que estoy teniendo.
0: Pero aquesta persona està formada en una formació concreta. El capellà...
1: La canción que es poses es diferent, ¿eh?
2: Perdón.
1: Es diferent, ¿eh?
0: Sí, no.
2: Los altos cargos de la Iglesia tienen una de las formaciones más sólidas que existen, ¿eh? O sea, no son un tío iletrado que ha llegado a esa institución.
0: Eso no.
2: Son personas muy formadas.
4: El papa actual es matemático.
2: Que los papas que ha habido son personas muy letradas, sino a lo largo de la historia. Y sí que es cierto que la Iglesia tiene muchas cosas que ha hecho mal, pero también estamos hablando de una institución que no soy cristiano, o sea, que no lo soy. Que no,
0: ¿pero estás batallado o no?
2: Yo sí, pero
0: pero
2: eso es accidental, o sea, la gente la bautizan porque naces dentro de unas tradiciones y te bautizan.
0: Sí, pero Héctor, eso está cambiando, no sé si tú has batallat a la teva filla, yo no he batallat als meus fills, por ejemplo.
2: Ni mucho menos, porque yo no soy creyente, es que yo no me acuerdo haber sido creyente.
0: Pero por eso que digo que está cambiando.
2: Claro. Sí, pero a lo que me refiero es la institución eclesiástico, la institución religiosa tiene 1000 años, ¿eh? Estamos hablando de algo. 1900 años.
0: Y es una gran empresa.
2: Entonces, durante toda esa época han pasado muchas cosas y posiblemente terribles, pero son cosas que pasaron en un determinado momento en un contexto. Entonces, juzgar cómo se pasaban las cosas hace 1000 años, o hace 900, o 700, o 1900 años.
4: Sí, pero ahora podían cambiar.
2: Sí, evidentemente.
0: Bueno, y si ahora obro el meló.
2: Evidentemente.
4: ¿Por qué no cambias ahora?
0: Sí, sí. ¿Y si obro el meló de las donas?
4: Lo primero que ya es que el Papa.
2: En eso te he dicho la razón.
4: Lo primero que ya es que el Papa, cuando tú veus una persona que le han hecho una roba especial para cada ceremonia que fa en aquest viatge, una roba especial en fil d'or. El báculo, que és el callat, amb
0: que tot
4: or.
0: Té un protocol, o sigui, i una litúrgia.
4: Clar, tot una litúrgia que ell, com a papa, que ha estat al Perú i visquent amb gent pobra i fent actes d'aquest, deu pensar, Déu-n'hi-do, o sigui, ell participa d'una moguda que possiblement ni ell se la creu.
1: És molt possible.
4: Vale? I participa perquè s'ha de participar, perquè està establert així i tot. Però si tu vens d'estar al Perú en temps d'aquells amb pobres, ajudant a la gent necessitada i ja d'això, i després estàs aquí...
0: Potser el que pot fer després és vendre's aquestes robes, aquest fil, i llavors donar-ho als pobres.
4: No ho faran per...
0: Això seria genial.
1: És que el papa, pensem una cosa,
0: aquí una idea,
1: no fa el que
0: papa
1: vol ell sempre, eh?
0: No, i tant.
1: En el Vaticà hi ha un nucli que són aquells els que marquen els camarlencs, les directrius,
0: home. Hi ha un protocol.
1: Es va quedar demostrat amb l'anterior papa. L'anterior papa fugia de totes aquestes litúrgies. Cada vegada el feien posar puesto.
0: Pensa que en la missa, perquè ho sé perquè m'ho han explicat i així, en la missa que hi haurà a la Sagrada Família, hi ha una etiqueta rigorosa que tu no pots sortir, no pots vestir quan vulguis.
4: I tant,
0: convidats en aquesta missa has d'anar d'una determinada manera.
4: La reina d'Espanya és l'única que pot anar blanca. Els altres...
0: No,
4: sí,
0: només al Vaticà. Quan els reis van al Vaticà...
4: Perdona, que l'he vist 3 dies a la reina d'aquí, va blanca, eh?
0: Espera, com
4: la reina que... d'Espanya pot anar blanca, segur.
0: Però quan van al Vaticà no.
1: Sí, però això que t'ho heu llegit, que només pot anar blanca al Vaticà, eh?
0: Algo així no, m'han explicat. Bueno, sí. Que temes de protocol, però, bueno, jo, que això serveix per donar-li importància
3: penso,
0: a les coses.
3: Jo penso una mica el que ha dit el Toni al començament de la conversació, que si Jesucrist obrés els ulls sí. i veiés tot això, ell que
1: tornaria a agafar el fuet sí. i els fotria fora del
3: ell que deia que la pobresa... I la,
0: si realment
3: i la,
0: era com ens han explicat que era, que això tampoc ho sabem.
3: O mossèn Pep, el capellà que teníem a Avinyonet de Puigventós, que era una gran persona que els deia totes aquestes palafernàries de tot això, que no hi crec... I, ui, ui, i després a mig sermó deia ui, no dic res més perquè em fotran, tancaran a Roca Corba, em deia.
0: Clar, que sí que és veritat que, que una part que potser és la part més social de l'Església, no? Podríem dir, no? Que aboga per ajudar l'un a l'altre, no? Ajudar el proc, el pròxim, estimar-los uns als altres, bueno, els 10 manaments, no? Que és una mica... Bueno, a part d'algun que sí, sí. santificarà les festes i aquestes coses, estimarà Déu sobre totes les coses, bueno, saps?
3: De tots modes...
0: Però que això són coses que està bé que ens han donat unes sí. pautes per poder viure en societat d'una manera millor.
3: Me n'estic donant compte, Mercè, que en aquesta tertúlia que tenim avui aquest dematí són cinc tertulians i no n'hi ha cap que pugui defensar el papa, això és una... vull dir, tots... no n'hi ha cap que hagi defensat el papa. Vull dir que...
0: És que, esclar, i jo com a dona, aquí ja us deia, us obria l'altre meló, el tema del paper de la dona a l'Església. Perquè no hi ha mames. Una dona no pot ser papa, no pot ser ni mossèn.
2: Però és curiós també, però jo també em creo, és que al final...
0: Bueno, que evidentment que tu miràs que clar, que és una institució que fa mil anys i la dona, el paper que tenia...
2: Al contrario, si te diré, aquí te diré la razón ¿sí? absoluta. Porque mira, precisamente los gobiernos legislan y dicen tiene que haber paridad, y paridad en los consejos de administración de las empresas, y entonces obligan a las empresas privadas a tener paridad en los consejos de administración. Pero con la Iglesia...
3: Sí, sí.
2: Ah, pues aquí no pasa nada. O sea, que no pueda... No pasa nada.
0: Y que
2: no
0: a mes pasa, a mes...
2: Que, pero lo hacemos también con los musulmanes y todo, que no puede, que tengan que practicar las religiones separadas en las instituciones separadas, no pasa absolutamente nada, porque eso lo consideramos un hecho religioso que está al margen
0: y ahora que va a ser la musulmana
2: y el ámbito privado.
0: Desconec si tienen una figura semblant al papa, pero no, penso que no. Però si hi hagués una figura semblant al papa, la religió musulmana, tenint en compte, per exemple, aquí a Espanya, que hi ha moltíssims musulmans i practicants, si vingués una figura de l'islam important aquí, seria el mateix?
3: Home, sortiria al carrer tot, segur.
0: No, però vull dir, els dispositius i a nivell governamental, institucional, i diria la reina...
2: Que no és comparable. O
0: sea, evidentment.
2: No és comparable...
0: Però llavors, som un estat confessional o no? Perquè, és clar.
2: Sí que lo somos, pero porque aquí no, el Estado no te está congregando a la gente en la calle. Aquí hay unas tradiciones...
0: Sí, però sí que les institucions hi van i acompanyen a la visita d'aquesta persona que representa una congregació religiosa.
2: Evidentemente, pero es que no es comparable la tradición cristiana en Europa con la musulmana o con la budista.
0: Home, la musulmana aquí a Espanya, si mirem enrere...
2: Sí, pero no es comparable. No es comparable. No. Nuestra forma de entender, por mucho que nos guste...
0: Sí, fins i tot
2: que jo no me considero cristiano, però nostra forma de la concepció que tenem sí. del món bebe d'estes fuentes.
0: Però pensa que en part, fins i tot el nostre llenguatge, potser no tant el català, però el castellà sí, que hi ha moltes paraules que veuen de l'àrab. Vull dir que hi ha una tradició que ha traspuat a la nostra cultura. Vull dir que tenim una cultura eminentment catòlica, però que hi ha algunes coses que potser no volem, però que venen de l'islam també.
2: El número de seguidores del islamismo o del budismo o de otro tipo de religiones es minoritario a comparación de lo que puede ser en Europa el cristianismo. Entonces, es normal, a mí me parece normal, y por ejemplo, pues eso lo respeto. O sea, yo no soy creyente, perfecto, pero a mí que venga el papa a España, pues me parece bien.
0: Igual que si vingués el Dalai Lama o vingués una figura de l'islam.
2: Si lo tengo que analizar, me parece normal que si viene el papa salga muchísima gente a la calle, porque hay muchísima gente creyente y ferviente devota que lo quiere ver, perfecto. Si vienen otras figuras religiosas, saldran a la calle, pues los que lo siguen, que serán muchos menos minoritarios.
1: Però un dels principals problemes que té el món, que ha tingut el món des d'aquest món, han sigut les religions. Les religions crec que han fet més mal que bé.
0: Perquè les religions s'han ajuntat amb el poder.
3: Perquè
0: potser no seria la religió, sinó el poder que hi ha al darrere d'aquesta religió.
1: I tenim la prova, els últims 50, els últims 50 anys, els 50 anys d'en Franco.
3: Jo diria més,
1: hi ha molt de... els capellans governaven tant com ells.
0: O les creuades...
1: I encara hi continuen,
0: O les creuades o conflictes bèl·lics actuals,
3: actualment,
0: fins i tot.
3: Actualment els musulmans són molt més radicals que els catòlics, eh? Vull dir, molt més radicals.
0: Bueno, perquè, perquè la seva església està en un punt i la nostra està en un altre
3: continuen
0: punt.
3: Continuen amb el poralà, el que faci falta,
1: Sí, que llavors ens agafi confessats si continua aquest.
0: Allà on no hi ha progrés.
4: Allà on hi ha progrés, perquè tu te'n vas als Emiratos Àrabes, tot on hi ha calerons, no són tan radicals, allà no són tan radicals. Ara, quan més pobre ets...
3: No es lliguen una bomba al cos, aquests, no.
4: Quan més pobre ets, igual que els catòlics, que els cristians, que qualsevol religió, quan més pobre ets i no tens on t'agafar-te, t'agafes a la religió. Però quan tu vas bé de calés i, escolta'm, la cosa canvia,
0: La religió més perillosa potser són els diners, no? L'economia, no ho sé. Ara discrepareu, però farem una pausa per la publicitat, que hem de parlar d'educació. Va, vinga, fins ara.
5: Li posem ritme a la teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
6: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició. La Salle Figueres presenta dos nous cicles formatius pensats per al futur laboral d'avui.
7: Formació especialitzada en el sector comercial i en l'atenció a les persones amb dependència, amb pràctiques remunerades en empreses i alta inserció laboral.
6: Aprèn amb professionals vinculats al món empresarial i prepara't per treballar des del primer dia. A més, podràs continuar el teu itinerari formatiu cap a graus superiors i estudis universitaris.
7: La Salle Figueres, formació de qualitat connectada amb les necessitats reals de les empreses.
6: Més informació i...

0: No, de I3.
1: Te estoy hablando de primer año
0: de primaria.
1: Entonces, esto,
0: clar, a més a més, no és obligatori, eh? Fins a primària, no, fins a primer de primària no és obligatori, eh? Del 0 als 3, si tu no vols, pots no matricular.
1: No. O sea, la mía este, cumple 3 años este, empieza el colegio.
0: Sí, ¿vale? Però que no és obligatori, fins al 6, eh?
1: Ah, la educación. Vale, uh-huh. No... Entonces nos han dicho que no te preocupes, que en septiembre se resuelve. Digo, hombre, sí. Evidentemente, pues en septiembre se resolverá. Digo, pero si...
0: Claro, pero la angoixa de no saber... Aquí...
1: No, que me da igual, que yo lo voy a llevar al que le corresponde. Que nos lo han dicho. Dice, no te preocupes. Dicho por las propias personas con las que hemos hablado, dice, es que está mal diseñado el sistema. Dice, claro que está mal diseñado. Es que me estás explicando un sistema que no tiene absolutamente ningún sentido. O sea, yo la quiero llevar a un colegio. Que me da 0 puntos, perfecto. Entonces esos 0 puntos los heredo para toda la lista de todos los colegios que haya puesto alternativos. Porque como hemos sacado 0 en el primero, son 0 para todos. Dices, eso ya no tiene mucho sentido. Segundo, la segunda opción que yo tenía es la de mi pueblo, que es la que me corresponde llevarla. Pero como habéis cerrado el censo con el número de primeros inscritos, da igual cualquiera de los otros pueblos que lo lleve, porque habrán hecho exactamente lo mismo, todos los de la zona. Dices, entonces, ¿para qué sirve elegir segunda opción, tercera opción, cuarta opción o quinta opción? O lo que me decían ahora, abre más opciones. Más opciones no, digo, si están cerradas todas. Y dicen, no, tú abres más opciones, pero luego, evidentemente, en septiembre te damos la tuya. Y dices, mal sistema, estamos a tirar.
0: Clar.
1: Segundo.
0: Bueno, i si t'hi pares a pensar, segons quins municipis que són districte únic, com per exemple Figueres, que pots anar a qualsevol escola de la ciutat, independentment d'on visquis, tampoc em sembla gaire lògic.
2: I en els pobles, si ets de Figueres, també pots anar-hi, eh?
0: Si hi ha places, sí.
1: Sí, clar. I després, me parece que nos hacemos un flaco favor...
0: Tot i que hi ha gent que diu que no, eh?
1: A mí me da la sensación también después que en el sistema educativo, oye, yo cuando era joven, me imagino que también os pasaba a vosotros, si no aprobabas, suspendías y ya está, ¿sabes? Y repetías curso y no pasaba absolutamente nada. O sea, oye, tú lo que no puedes pasar de curso es si no has cogido las competencias básicas. Y ahora parece que estamos haciendo los esfuerzos precisamente para el contrario, que es, pase lo que pase, hay que pasar el curso, porque es peor para el niño no pasar el curso que pasarlo.
0: A mi, respecte a això, deixeu-me que ho expliqui.
2: Qui ho ha posat, això, aquesta normativa?
0: Bueno,
2: els mestres no crec, eh?
1: Evidentemente los maestros, yo estoy seguro que se encuentran faltos de recursos, con falta de personal, teniendo que hacer unos esfuerzos enormes para poder dar las clases, evidentemente, y todo eso se ha de solucionar.
0: Y por eso no han aceptado aquests 400 euros que deia
1: l'Àngel Maria. Claro, pero que a lo mejor se tenía que haber puesto las pilas antes y votarlo, que esto y hacer manifestaciones antes, que esto no viene de hace 2 meses. Esto viene de muy atrás, pero cuando aquí tuvimos todo el proceso, muchos de ellos estaban callados porque están politizados, muchas instituciones están politizadas y aquí no pasaba absolutamente nada. Y la gente nos estábamos quejando de que el sistema educativo se estaba degradando en Cataluña y no pasa nada. Y muchos de ellos estaban politizados. Oye, y ahora nos venimos a quejar. Qué casualidad, tú, cuando no gobiernan...
2: ¿Qué entiendes tú por estar politizado?
1: Estar politizado, pasar por tus ideas políticas por delante del sistema educativo. Me parece nefasto.
2: ¿Això es feia?
1: Sí, estoy seguro.
2: ¿Ah, sí?
1: Sí, seguro. Que lo podéis negar, pero estoy seguro. Yo estoy seguro que muchos sindicatos, que tienen un color político, cuando ven que gobiernan los suyos, las quejas son mucho más leves que si gobiernan otros. Estoy seguro. Y me da igual el color.
0: Clar,
1: me da igual el color, me da igual que gobierne el PP, que me da igual que gobierne
0: el Convergència,
1: que sí que està clar,
0: jo que tinc mainada i que, bueno, entro sovint a l'escola i que m'he implicat i tot plegat, i que ho veig, que falten recursos.
1: Claro, totalment.
2: Al final de tot això que has explicat, no tinc que dir res, perquè tu saps com penso jo i jo sé com penses tu. Però al final, és un tema polític. I no dels polítics que manen ara, de més enrere.
0: Sí.
2: Perquè aquest problema ja es veia venir.
0: I tant.
2: Igual que el tema de les ràtios, tanta gent que ha vingut de fora. Ve un moment que els mestres...
0: Bueno, que no s'ha planificat, que no s'ha planificat.
2: Però... No s'ha ben planificat,
3: sí,
2: no?
3: Però jo estic d'acord amb el que diu
0: l'Hèctor.
3: Durant els 10 anys de procés... Tot era procés. I a Catalunya...
0: Semblava que no hi havia més problemes.
3: No hi havia res
0: dir.
3: Més que no fos el procés. I quan algú es anava a queixar a la Generalitat, escolti'm, és que jo... Tranquil, perquè ara quan siguem independents, vostè què és? No, és que jo vull aterrar al Prat. No, cap problema. Quan tinguem independència i l'aeroport sigui nostre, vostè podrà aterrar al Prat. I tonteries d'aquestes, les que vulgueu.
4: Teniu bastanta raó.
3: 10 anys de procés, 10 anys de retard.
0: Però amb l'educació, amb els metges, estem veient, no, també que s'estan manifestant.
2: Sí, amb l'habitatge...
3: Amb Rodalies, no es feien inversions a les Rodalies, res. Però tranquil, perquè ara quan siguem independents i els trens siguin tots a Catalunya,
0: Estem parlant de l'ensenyament,
2: Toni. Estem parlant de l'ensenyament.
0: Sí, però que no s'ha invertit.
2: I a l'ensenyament no se li ha dedicat l'atenció que se li havia de dedicar. I d'aquí ve el problema
0: tampoc,
2: que tenim ara.
0: Però tampoc
2: que no saben com sortir-se.
0: Però tampoc a l'habitatge, tampoc al transport públic.
2: L'habitatge és fàcil d'entendre, Mercè.
0: Bueno, sí, la pela.
2: No, mira, fa pas gaires anys érem 6 milions, i com som ara? Mm. S'ha edificat proporcionalment?
0: No, és que
2: doncs
0: no s'ha edificat.
2: Ja està.
1: Que falten recursos, que falta personal, eso es evidente, mira. Y me parece que os puse un ejemplo un día aquí, porque claro, este año pues me tocaba ir también a las puertas abiertas de los colegios. Evidentemente yo fui también al colegio de mi pueblo, donde vivo yo, a las puertas abiertas. Yo llevo escuchando desde que tengo a mi hija pequeña lo de, se ha de seguir los ritmos biológicos de los niños en el desarrollo, no sé qué, perfecto. Oye, pues ¿qué es lo que más, los problemas que te encuentras? Bueno, pues cuando el niño deja de hacerse pipí en el pañal, cuando le sacas el pañal y cuando se deja de sacar el pañal, perfecto. ¿Qué se me dice a mí cuando llego al colegio? Exacto, que tu hijo tiene que venir sin pañal, porque como venga con pañal y se haga caca encima, te llamaremos a ti para que lo vengas a cambiar. Y esto me lo dice un profesor, esto me lo dice delante de un montón de personas, de familias, los profesores. ¿Qué dicen muchas familias de ahí? Pues aquí no lo voy a escribir. ¿Por qué? Porque no puede ser. O sea, ¿qué me estás diciendo? O sea, que yo llevo escuchando 2 años este sermón de que tengo que seguir...
0: Bueno, escuelas y escuelas ya, ¿eh? También te digo.
1: Pero que el profesor no lo dice por maldad. Lo dice precisamente porque se estará encargando de una clase que tendrá X alumnos
4: y no
1: va a poder hacerlo. Porque se le están poniendo unas exigencias encima de ese profesorado que no va a poder cumplirlas por falta de personal.
0: Y aquí
1: con la lengua. Fui en colegio, inglés, francés, catalán y español, que era donde lo quería llevar yo. Perfecto. Para mí me gusta ese sistema. ¿Por qué? Porque digo, joder, desde pequeño...
0: Pero no es lógico que tú no puedas escoger, ¿eh?
1: Mi colegio, catalán prioritariamente, por encima de todo lo demás. Castellano, una horita sí se le da. Francés, si encontramos a alguien que se le pueda dar. O en todo caso, inglés, si aparece algún profesor que manden aquí, que sepa inglés. O sea, lo que estás asegurando es que aprenda perfectamente el catalán, me parece perfecto. El castellano ya veremos hasta qué punto. Y francés, inglés, pues sí, aquí tenemos la suerte de que manden un profesor que sepa francés e inglés. Y si no, nada, dices tú, ¿en serio tenemos un sistema educativo donde a 7, 8 kilómetros o 9 kilómetros tengo un sistema educativo que es el que yo quiero para mi hijo y el que tengo
0: puerta de casa? Bueno, això és el que jo trobo injust, que tu no puguis escollir el sistema educatiu que tu vulguis pel teu fill o que... Bueno,
1: I esta situació no és culpa del professor.
2: Sí, que poden triar-ho. Més amb una entitat privada i llavors ja t'ho faran, això. Ja, però
0: a nivell de la pública també hauries de poder escollir, claro, perquè si tu...
1: La qüestió és que no l'educació...
2: No, ja li donen opcions.
1: Claro, entonces tú lo que tú me estás diciendo es que todos los diputados del Parlament de Cataluña van a poder recibir sus hijos una educación suficiente, porque como tienen un sueldo de 6.000 euros al mes,
0: lo van
1: a poder pagar.
0: Tu vols dir que la qualitat hauria de ser igual a la pública?
2: No, és això que t'hi diu,
1: Claro, me estàs dient que el que se pueda pagar la privada,
0: si tu no t'ho pots pagar
1: francès,
0: i vols la pública.
1: Catalán,
2: bueno, perquè...
0: Però n'hi ha, de públiques que posten per això.
2: Claro. Ningú t'obliga a fer-ho, tu ho tries. Tu vols anar-hi?
0: A micro tancat, si vols dir que quina escola l'has de portar.
1: Yo lo que estoy exigiendo es, oye, yo quiero una educación de excelencia para mi hijo. Y no es culpa del profesor, porque el profesor posiblemente se dará cuenta de todas las
2: deficiencias. Tu i tots els pares volen un...
0: Claro. No, però és que el que s'hauria de fer és millorar la pública.
1: Claro.
0: No que la solució fos anar a la privada.
2: D'aquí ve la lluita dels mestres.
1: También te digo que la escuela que yo estaba mirando para mi hija pública es pública, concertada, por lo tanto me tocaba pagar 400 euros al mes, pero es que desde mi punto de vista es, oye, yo hago el esfuerzo, todos los esfuerzos
0: para
1: que haga,
0: una
1: para pagar 400 euros, ¿por qué? Porque el nivel educativo es así de alto y en el otro lado así de bajo.
2: Amb una cosa sí estic totalment d'acord amb tu, és amb el que has exposat abans.
4: El què?
2: Que no pot ser que hi hagi un nano que tingui deficiències i no arribi al nivell dels altres companys i hagi de continuar fins al final.
0: El tema de passar de curs.
2: Hi ha escoles especials per mainada, doncs, que no poden seguir. No, i conec diversos casos, jo.
4: Però jo ara fa molt de rato.
2: Que d'alguna manera, tampoc els pares volen que el nen el treguin d'allà perquè coi, si té una minusvalia aquest nano, doncs s'ha d'acceptar i estar així. No pots
0: posar... Ara estàs obrint el meló de la inclusió,
2: barrejat,
0: eh?
2: Barrejat amb els altres, sí, sí. Perquè el que fa és retrasar tots els altres. Sí. I problemes pel mestre.
4: Sí, sí. Però jo fa molt de rato que no enrono, que us anava escoltant, entre altres coses, perquè fa molt de temps que no tinc criatures...
0: No estàs al circuit,
4: per poder estar al dia, no? Llavors és normal que l'Hèctor i tu hi entengueu més que nosaltres, que Antoni i jo, en aquests moments. Però jo
2: sóc
4: a mi,
2: també ho pateixo, eh?
4: Però el que sí que us diré, no és el mateix, Toni, però el que sí que us diré és que vaig a parar a el que jo vaig sempre. Espanya, dintre de tot, si anem mirant tots els punts que tenim, o els avantatges que tenim, no, és un país dintre del món que jo diria que està entre els 15 més punters del món en aquests moments.
1: Sí, segur.
4: Vull dir, seguretat social, tenim una seguretat social, hi ha molta gent que es queixa. L'altre dia una doctora de la Seguretat Social va venir a vindre a casa meua, particularment a veure la meva mare, que el mes d'agost farà 105 anys. Li va fer una visita d'una hora i mitja, li va fer dos petons a la cara, la va acariciar. Vull dir, hòstia, però què passa? Vaig al final.
0: Bueno, vas tenir la sort que era una doctora molt humana i que s'estimava la seva feina.
4: Vaig acabant. Que reclamem per tots costats i que no n'hi ha prou i que anem a parar el mateix, que tot és qüestió d'impostos i que els impostos volem els ciutadans en volem pagar com els menys possibles. Per tant, les dues coses no lliguen. És impossible pagar pocs impostos.
0: Jo vull pagar els impostos que pago, però vull tenir uns bons serveis.
4: És impossible pagar pocs impostos i tenir de tot.
2: Josep Maria, sanitat i educació... són pilars bàsics per una societat.
4: D'acord.
0: Però ens queixem perquè veiem...
2: I sempre retallen per aquí.
0: Exacte.
2: I sempre retallen per aquí. D'aquí venen els problemes.
0: I que...
2: Per què no retallen pel
4: jo militars? No estic segur.
2: O les pagues que els hi donen els capellans? Per què no retallen per aquí?
0: Clar, sí, el problema...
4: I per què no roben menys?
0: El problema és que tu veus que tu pagues uns impostos i que els serveis que tens no són... d'acord amb el que tu creus que estàs pagant.
2: Veus coses descarades, home. Els expresidents, tal i fot de la Generalitat,
4: sí senyor.
2: Del govern.
4: Sí, senyor,
2: tenen xòfer, tenen secretari, no ha, tenen despatx, sí. una bona paga.
0: Per això no vols pagar impostos.
1: Tu lo que decís ahora tenés razón que un santo. Lo que decía Josep Maria, ahora yo lo comparto. O sea, yo creo que estamos a comparación de otros países mucho mejor, pero el problema para mí es que la educación, por ejemplo, se ha ido degradando durante los últimos años. ¿Y tenemos un sistema educativo bueno? Yo creo que sí, pero lo teníamos mejor antes y lo estamos perdiendo. Y creo que las generaciones actuales salen peor formadas que las que podían salir formadas anteriormente.
2: Y a mí me fa poco que yo no rebati en sanidad, ¿eh?
1: Y yo no me refería tanto al tema de la inclusión, sino precisamente al hecho de que, oye, antes, si no alcanzabas un nivel por lo que fuera, no pasabas de curso. Estabas obligado a hacer ese esfuerzo para poder alcanzarlo. Ya no me refiero...
2: Y eso es un B para el alumno.
1: Pero no me refiero a gente que pueda tener problemas de aprendizaje, porque, oye, si tienes un problema de aprendizaje, por yo que sé, porque tienes trastorno de espectro autista o porque tienes un déficit de atención,
0: dislexia,
1: pues esas cosas van a atender precisamente para poder apoyar a estos alumnos a que pasen. Lo que me refiero más al hecho de que parece que bajemos el nivel para que otros alcancen la cuota educativa, porque a lo mejor parece ser que a alguien se le ha ocurrido que el objetivo es darle el título perquè tindrem més títols en Espanya.
0: Ens vol, però és que ens volen més burros, en general.
4: Qui no fotis això, no, home?
1: Si no quieren más.
4: Qui ens vol més burros?
0: Home, jo tinc la sensació de que ja, a nivell social, escolta, volen una societat que no pensi tant.
2: Una de les proves que varen fer per l'accés a Guàrdia Civil, varen haver de baixar el nivell d'ortografia, eh? Perquè si no entraven.
4: Això t'ho demostra tot, eh?
0: Cada vegada. Fem una cosa.
3: Els Mossos també, els Mossos cada vegada l'examen...
1: A eso me refería, que lo que no puedes hacer es bajar el nivel porque la gente no alcance el nivel. Oye, lo que tenemos que hacer es la exigencia de mantenerla y poner recursos para que la gente alcance.
0: Nosaltres ho hem de deixar aquí. Tornarem dilluns que ve amb vosaltres, que serà l'última, però tornarem demà dimarts amb més tertúlia, amb els companys del dimarts. Que passeu molt bon dia. Adéu-siau.
4: Adéu-siau.
5: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
6: Notícies en xarxa.
7: Bon dia, són les 10, parla Maria Lara. Lleó 14 oferirà en una estona un discurs al Congrés dels Diputats. Serà la primera vegada que ho faci un pontífex i caldrà veure si el també cap de l'Estat del Vaticà incideix en qüestions polítiques més enllà del to marcadament social que ha exhibit en els seus missatges durant la visita a Espanya que arriba avui al seu Equador. Abans de la seva intervenció, Lleó 14 s'ha pogut reunir aquest matí amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i també s'espera que mantingui una trobada amb víctimes d'abusos sexuals en el si de l'Església Catòlica. I Barcelona es prepara de fet per l'arribada del Papa demà i això ja es nota en diverses afectacions en la mobilitat i també un increment de les mesures de seguretat. De fet, en les zones d'alta afectació es recomana fer teletreball. Des d'aquest matí ja hi ha restriccions a diversos punts clau com són els entorns de la catedral i també de l'Estadi Olímpic Lluís Companys. I la vaga de biblioteques públiques fa un salt qualitatiu i deixa de ser un conflicte local per convertir-se en una mobilització de tot el sector a Catalunya. El que va començar com una vaga indefinida a Barcelona i a la Diputació s'estenarà a biblioteques municipals d'arreu del país. Avui la plantilla decidirà en assemblea fins on està disposada a arribar i d'això n'ha parlat avui a la xarxa l'Irene Lameiro, que és bibliotecària i també delegada sindical de la CGT.
8: A la ciutat de Barcelona, les biblioteques que pertanyen al Consorci de Biblioteques de Barcelona, estàvem en un moment d'adhesió al nou conveni de l'Ajuntament. Però ara ja podem parlar de que ens quedem en una situació, tota la plantilla, d'incertesa jurídica, perquè aquest divendres 5 de juny, l'Ajuntament va decidir tancar el diàleg, tancar la negociació en contra del que està demanant la ciutadania, la plantilla, els grups polítics. Tanquen el diàleg, donen la negociació com a fallida i ens quedem fora de conveni.
7: El sector denuncia dècades de precarització, manca de personal i desigualtats territorials i reclama una actualització profunda del model bibliotecari català. I en mobilitat, un accident a la B30 Cerdanyola del Vallès, direcció Tarragona, talla hores d'ara un carril i provoca lentitud. També una avaria a la 2 a Vilassana, deixa un altre carril tallat, direcció Barcelona, i finalment una segona avaria, en aquest cas a la B10 a Santa Coloma de Gramenet, també deixa un altre carril tallat en aquest punt. I a banda, avui Rodalies recupera progressivament el seu servei ferroviari, un cop acabades les obres als túnels entre Sitges i Garrafes. Estableixen, per tant, les circulacions de l'R2 Sud, els regionals del Sud i l'R15, una setmana abans del previst. Tot i això, els autobusos del Pla Alternatiu per Carretera es mantenen durant el dia d'avui per tal de facilitar la mobilitat dels usuaris. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
6: Notícies en xarxa.
9: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Toda la noche es que voy a la disco a perrear. La ràdio que ens uneix. Yo sé que te voy a joder.
6: La teva companyia diària.

0: Molt bones, ja hi tornem, com sempre, fidels cada setmana des d'aquí, des de l'estudi número 1 de Vilafant FM, tot preparat per repassar les 10 primeres posicions de la llista del Top 30 i, com no, les novetats per aquesta setmana. Per començar a fer boca, per començar a preparar-nos per la repassada habitual de la llista del Top 30, ara mateix repassarem les 10 primeres posicions de la llista de les novetats. I comencem per aquestes. Comencem per les novetats de la setmana.
1: Novetats de la setmana.
0: La primera, prou important, Jaume Mico, Raúl Alejandro. Aquel diciembre.

Tu. Allò que cantes quan no te saps la lletra de la cançó, pues és el que passa. Sutherland, novetat a la llista. I altra novetat, la Bebe Rexha i David Guetta, que darrerament col·laboren moltíssim i ens aporten el seu Sad Girls.

0: Obrins de lloc, obrins de pas dintre de la llista del top 30, Bebe Rocha, David Guetta, Sad Girls. Les tres novetats més importants de la setmana, i ara ens anem a repassar, com no, les 10 primeres posicions de la llista, els que encapçalen la top 30. I començarem, lògicament, des de la posició número 10.
1: Número 10.
0: María Becerra, Qué ganas de comerte. Nou setmanes de la llista.

0: En mi cama sin ropa, esclar, que fa molta calor, és normal. Maria Becerra, des del 10 de la llista, i deixa pas al lloc número 9.
1: Número 9.
0: És la proposta de Demi Lovato. Low Rise Jeans.

0: Així és com sona aquesta proposta de Demi Lovato. Continuem i ens acostem a música de casa nostra.
1: Número 8.
0: Són el Sopa de Cabra, Camins, Somnis i Supromeses. Aquesta vegada amb la veu de la Su.

0: aquests camins, aquests somnis i aquestes promeses. Amb la veu de la Su, com dèiem, arribant al lloc número 8 de la llista.
1: Número 7.
0: Vinga, som-hi, la xica 305.

0: Per un pendejo no se llora, va ser número 1 de la llista. Ara baixa ja i es col·loca en aquesta posició número 6 de la llista. I porta 16 setmanes fent a costat. Cap als 5 ens anem.
1: Número 5.
0: Quevedo, Elvis Crespo, La Graciosa.

0: Elvis Crespo, com sempre, donant una miqueta de festa a les coses. I la veu de Quevedo, la graciosa. Continuem, pugem un lloc més en l'aire.
1: Número 4.
0: I arriben dos amantes.

0: Tini, Ulises Bueno, Dos Amantes. Una bona remescla que de mica va pujar en posicions i s'acosta al número 1, eh? Porta 8 setmanes al top 30.
1: Número 3.
0: Omar Kutz, Ñengo Flow.

0: D'això se'n diu Forever Tu Cantel. És la proposta de Omar Kors des del lloc número 3 de la llista.
1: Número 2.
0: Arriba Nicky Jam. Ens hi posa tendres. Loco por verte. Va estar número 1 de la llista fins fa 7 dies.

0: Estoy loquito por verte, para estar al teu costat, per sentir la teva pell. La proposta de Nicky Jam, Loco por verte, ens acompanya des de fa 13 setmanes, baixa des del lloc número 1, situant el 2. I arribem al nostre número 1 de la setmana.
1: Aquest és el número 1 de la setmana.
0: Shakira, Ben.

dices algo, algo tú, Shakira, Belé. Després de 10 setmanes es col·loquen en el lloc número 1 de la llista, pujant des del 2. I amb això acabem, amb el nostre número 1 de la setmana. I fins aquí l'abans de les 10 primeres posicions i les novetats de la setmana del Top 30. Vinga, família!

0: Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
1: Sopar espectacle de la colla Dolça Tardor a Figueres. 25 anys ballant. Adquisició de tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral, al carrer Poeta Marquina 2 a Figueres. La festa serà l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya de Figueres. Recordeu, sopar espectacle de la colla Dolça Tardor. 25 anys ballant. Us esperem l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya. Podeu adquirir els tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral de Figueres. Us hi esperem. Música de sempre, música d'èxit, música de Mr. Elton John i el Cockatrice Rock.

Era l'any 1974 quan Elton John feia que aquest Crocodile Rock es convertís en tot un èxit. Tres anys més tard va sortir una pel·lícula que ho va canviar tot, la vida dels adolescents. Una pel·lícula on es deien frases gruixudes, on hi havia picotets de sexe, de discoteca, de sortir a ballar. I va ser tota una revolució. Sí, sí, el Saturday Night Fever, la febre del dissabte nit, amb temes com aquest de Bee Gees. Era l'any 1977.

0: teva vida.
1: La teva vida.
0: Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
2: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
3: Una nova edició i una nova setmana del nostre butlletí de notícies aquí a Ràdio Vilafant FM. Figueres inicia el desplegament del nou servei de recollida de residus amb informació als comerços. Una família de Figueres denuncia un possible cas d'assetjament escolar en un institut de la ciutat. Neix a Vilarig el nou cicle de concerts per reivindicar la música i el territori empordanès. També Figueres es prepara per viure una nova edició del Festival Figueres es mou. I estrenen un documental sobre la Bíblia de Sant Pere de Rodes amb Narcís Verdalet i Lluís Roura com a protagonistes. Tancarem l'edició d'aquest butlletí amb la previsió del temps des de la xarxa de comunicació local amb en Lluís Mi Pérez.
2: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
3: L'Ajuntament de Figueres posa en marxa el pròxim 15 de juny la campanya informativa del nou servei de recollida de residus, un sistema que es desplegarà de manera progressiva al llarg dels pròxims mesos. Un equip d'informadors visitarà establiments comercials per explicar els canvis, lliurar material informatiu i recollir les necessitats específiques de cada negoci. El primer pas arribarà al juliol amb l'ampliació de la recollida porta a porta de paper i cartró als comerços del centre i també del seu entorn. Al setembre s'hi afegirà la recollida d'envasos. Entre els mesos d'octubre i novembre començarà la recollida porta a porta de la fracció orgànica i de la resta d'establiments que generen aquest tipus de residu, mentre que els polígons industrials els recolliran totes les fraccions directament a cada empresa. El canvi més visible per a la ciutadania arribarà a l'octubre amb la instal·lació d'un miler de nous contenidors, la incorporació de la recollida d'orgànica i d'olis vegetals i l'entrada en servei d'una nova flota de camions i maquinària. El nou contracte de recollida i neteja adjudicada per 8 anys suposarà una renovació completa del sistema actual després de 25 anys i també es desplegarà sota la nova imatge de campanya Cuidem Figueres.
4: La família d'un alumne d'un institut de Figueres ha denunciat públicament un presumpte cas d'assetjament escolar que, segons asseguren, afecta la seva filla des de fa mesos i ha tingut conseqüències importants en el seu estat emocional. La mare afirma que la menor ha patit episodis d'ansietat, angoixa i autolesions i assegura que ha demanat reiteradament al centre educatiu l'activació del protocol contra l'assetjament escolar. També denuncia que la resposta rebuda fins ara ha estat insuficient. Per la seva banda, la direcció de l'Institut Sandrasso sosté que s'han aplicat les mesures de convivència corresponents, que el cas s'ha traslladat als serveis educatius i a inspecció, però remarca que no s'ha acreditat una situació de bullying que justifiqui l'activació del protocol específic. La família assegura que ha portat missatges, captures de pantalla i documentació mèdica que demostrarien la gravetat de la situació i reclama una intervenció més contundent per a protegir la menor. El cas continua obert mentre que les dues parts mantenen versions divergents sobre els fets i l'actualització realitzada fins ara.
5: Neix a Vilarig, un nou cicle de concerts per reivindicar la música i el territori empordanès. El petit nucli medieval de Vilarig, al municipi de Cistella, estrenarà aquest dissabte 13 de juny el nou cicle de concerts Terrafort d'Empordà, una iniciativa que aposta per la música de proximitat i la promoció dels artistes del territori. La programació arrencarà amb l'actuació del músic figuerenc Albert Oliva, que presentarà el seu nou disc Flor de nit, una proposta de folk empordanès que forma part de la gira de presentació del treball. El projecte, impulsat pel mateix Albert Oliva i Judit Densalat, neix amb la voluntat de crear un espai cultural alternatiu als grans festivals, donant visibilitat a artistes emergents i a projectes musicals de qualitat en un entorn íntim i connectat amb el paisatge de l'Empordà. Els organitzadors expliquen que el cicle vol posar en valor tant la cultura com el territori, apostant també per productes de proximitat en el servei de bar i per una experiència cultural de petit format. L'obertura de portes serà a les 7 de la tarda i el concert començarà a 8:15. La vetllada finalitzarà amb un pica-pica gratuït per als assistents. La resta de la programació de Terrafort d'Empordà es donarà a conèixer durant les properes setmanes.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
3: I la dansa contemporània tornarà a omplir els carrers i espais de Figueres del 2 al 5 de juliol amb la 13a edició del Festival Figueres es mou. El certamen consolidat com una de les cites destacades de les arts en moviment a Catalunya oferirà prop d'una vintena de propostes gratuïtes repartides per diversos punts de la ciutat com el Parc de les Aigües, la plaça de l'Ajuntament, la Biblioteca Fages de Climent o la placeta baixa de la Rambla de Figueres. Enguany el festival gira entorn de la idea de fer-se gran i reflexionar sobre el pas del temps des d'una mirada col·lectiva i comunitària. La programació programació inclou espectacles de companyies catalanes, estatals i internacionals. Entre les propostes destacades hi ha l'Eta de Marc Fernández amb la participació de la Colla Castellera de Figueres coincidint amb el seu cinquantenari. Mil primaveres de l'Esbart Manresà, la producció gallega Bounceback d'Elvi Balboa o Salida d'Emergència de la companyia de francesa Ad Hoc. El festival també manté la seva aposta pel suport de la creació artística amb la presentació de Brida d'Esther Guntín, projecte guanyador del Premi del Fi Colomer 2025. A més dels espectacles de dansa, la programació inclou una conferència ballada, una projecció cinematogràfica i diverses activitats paral·leles. Figueres es mou està impulsat per la cooperativa Gitart i compta amb el suport de la Generalitat, l'Ajuntament de Figueres, la Diputació de Girona i el Ministeri de Cultura.
4: El proper dissabte 13 de juny el Port de la Selva acollirà l'estrena oficial del documental La Bíblia de Sant Pere de Rodes, una producció dirigida per Jaume Simón que explora els orígens del monestir i el paper cultural i espiritual d'un dels grans símbols del patrimoni català. El treball compta amb la participació destacada del forense empordanès Narcís Bardalet i del pintor Lluís Roura, a més de nombrosos historiadors, investigadors, músics i una quarantena de figurants que han participat en les recreacions històriques. La producció és fruit de més de 8 mesos de rodatge en espais emblemàtics com Sant Pere de Rodes, Sant Esteve de Pedret, la platja de Garbet de Colera, la vall de Santa Creu o el monestir de Ripoll. El documental combina investigació històrica, entrevistes i escenes dramatitzades per aprofundir en la història de la mítica Bíblia de Sant Pere de Rodes i en la transmissió del coneixement durant l'edat mitjana. La primera projecció serà dissabte a les 6 de la tarda a l'espai Port del Port, al Port de la Selva, amb entrada gratuïta. Posteriorment, el documental iniciarà una gira per diversos les poblacions de l'Alt Empordà, amb projeccions previstes a Palau-saverdera, Vilajuïga i Llançà durant el mes de juliol.
2: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal. El temps, amb el suport de Llenyes Empordà. Avança't a l'hivern i encarrega ja la teva llenya seca de qualitat.
1: Servei a domicili a tot l'Alt Empordà. Truca a l'Alfred al 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
3: Amb el patrocini de Llenyes Empordà anem a tancar aquesta edició de l'informatiu amb la previsió del temps. Informació que ens acosta en Lluís Mi Pérez. Bon dia.
6: Bon dia, un temps tranquil. El que tenim a hores d'ara a les comarques de Girona ja ha pujat una mica la temperatura mínima. En alguns casos està bufant un palet de ventet i, per tant, arriba una miqueta més rescalfat. Per exemple, un palet de tramuntaneta que tenim a l'Alt Empordà. També en algunes valls del Pirineu ha pujat la temperatura respecte a ahir, tot i que a hores d'ara doncs encara necessitem alguna jaqueteta. Aquesta temperatura pujarà una mica més que la d'ahir pel que fa a la màxima. Per tant, la tarda serà d'una mica més de calor i sobretot el Gironès, el Pla de l'Estany, també cap a l'interior del Baix Empordà o de la Selva, estarem al voltant dels 30-32 graus de màxima. Ara bé, aquesta mateixa calor farà que es formin nuvolades aquesta tarda, primer cap a la Cerdanya i al Ripollès, allà amb alguna tempesta, i avançada la tarda aquest vespre a moltes altres comarques de Girona acabarà el temps regirat, amb algunes tempestes que fins i tot arribaran fins a la costa a últimes hores de la tarda o del vespre. N'estem pendents a la xarxa.
1: Has escoltat el temps amb el suport de Llenyes Empordà.
7: Encara ets a temps d'aconseguir llenya seca i de qualitat per a l'hivern. Demana-la ara i rep-la còmodament a casa.
1: Truca a l'Alfred 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
8: I la informació continua a empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
0: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
9: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres.

0: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar. I tornen els 10 dies Kia ampliats fins al 21 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, socio oficial de la FIFA.
1: Vine a Texautomotor, concessionari oficial Kia Fornells de la Selva i Figueres, o visita'ns a texautogirona.com.
2: En sèrie.
3: Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.
2: Les millors ficcions.
3: Els millors relats.
2: Les estrenes més espectaculars.
3: El retorn de les sèries més esperades.
2: Un repàs setmanal de la cartellera digital.
3: En sèrie, amb l'Ali Giner.
4: Molt benvinguts a l'Ensèrie en aquesta primera setmana de juny amb noms importants a la cartellera, així que comencem, com sempre, el repàs setmanal.
5: Jag tror du kände mina föräldrar.
4: I ho fem des d'aquest dilluns a Sky Showtime i trobem Trio. La sèrie segueix un home adult que coneix a la filla dels dos grans amors de la seva infantesa. En aquest moment es veu transportat al passat, al punt en què es va veure involucrat en una dinàmica complexa i apassionada que va canviar el rumb de la seva vida per sempre. També des d'aquest dilluns a Disney hi arriba El médico del fin del mundo. Un cirurgià plàstic amb una vida perfecta dona un gir quan el destinen a la sanitat pública d'una desconeguda illa. Per ell no es tracta d'un simple lloc aïllat envoltat de mar, sinó un recordatori constant d'un trauma passat que li provoca un pànic enorme a l'aigua.
6: Hola, Jepe.
7: Todos estamos divorciados.
8: ¿Mamá? ¿Qué ha pasado?
7: Nos han roto por dentro.
4: Des de dimarts a Filmin hi trobem la segona temporada de La Orquestra.
9: ¿De qué hablabais?
8: Decíamos que Simon se tira a tu madre.
10: No hablábamos de eso.
4: Arriba la segona entrega del gran èxit de la televisió danesa que posa entre les cordes el a priori tranquil univers de la música clàssica de primer nivell.

0: Dos superfans del K-pop passen de ser millors amigues a rivals quan l'oportunitat de veure el seu grup preferit a Corea posa a prova els límits entre la devoció i l'obsessió.
1: Un día, siendo niño, salí a pasear con mi madre. Y ella no volvió a casa.
2: El asesinato brutal de una madre joven ha roto hoy la calma de una de las zonas residenciales más ricas de Londres.
0: També aquest dijous, encara a Netflix, hi trobem El Testigo.
3: Si Alex es el único testigo, corre peligro.
4: Aquí están a salvo.
3: Y tengo que creerlo sin más.
5: Hemos hablado con el chico.
6: Alex, ¿recuerdas lo que hacía el hombre malo?
0: La parella d'una dona assassinada intenta protegir el seu fill de 2 anys, l'únic testimoni del crim, durant una investigació plena d'errors. La sèrie està basada en fets reals.
7: Déjeme hacerle otra pregunta. ¿Cuál es tu peor miedo?
0: Divendres, l'estrena de la setmana a Apple TV, Cape Fear.
8: Ha cumplido 17 años por un crimen que no cometió.
9: Fuiste su abogada, ¿no?
0: Inspirada en la pel·lícula del 91 de Martin Scorsese, la sèrie segueix una família d'advocats amb una filla adolescent que es veu immersa en una pel·lícula de terror quan un cèlebre assassí, el que ells mateixos van enviar a presó, surt al carrer a la recerca de venjança.
10: I'd like to share what happened when I played for England in 96. Penalties. I knew I was responsible for ending millions of people's dreams.
0: També des d'aquest divendres a Movistar s'hi estrena Dear England.
11: Difficult time. Press foaming at the mouth.
12: Gareth, do you think you're up to this?
0: A Anglaterra, bressol del futbol arrossega dècades de derrotes que pesen com una llosa. Quan un home marcat per l'error més dolorós de la seva carrera assumeix el lideratge de l'equip, s'enfronta a un repte que va més enllà de la gespa: reconstruir la identitat emocional de tota una selecció.
13: No estoy segura de en qué año transcurrió. Sé que aún tenía la casa de muñecas. Era idéntica a nuestra casa.
0: Arribem al moment de la recomanació de l'ensèrie i aquesta setmana és per una de les darreres estrenes de Disney. Parlem de la seqüela del Cuento de la criada de Margaret Atwood, Los Testamentos.
13: Por aquel entonces aún teníamos fe en este mundo. Supongo que es más fácil aceptar un cuento que creer que quienes te rodean son monstruos.
0: Ambientada anys després del final de la sèrie original, lluny d'estar tocada per la rebel·lió d'anys enrere, Gilead es mostra més ferma i rígida que mai en la seva política distòpica, en la que en aquesta ocasió ens endinsem a través dels ulls d'unes adolescents.
14: Nos reunimos aquí esta noche para que las mujeres volviesen al lugar que les corresponde.
0: Al centre de la trama hi tenim a dues joves, Agnes i Daisy. La primera és una orgullosa estudiant d'una escola elitista per futures esposes que ara dirigeix la famosa tia Lídia. Per la seva banda, Daisy acaba recentment d'arribar a Gilead des de Toronto, com una novata a qui l'escola ha de convertir en una fervent seguidora de l'ideari de l'Estat.
15: Tu cuerpo te tentará para que tomes decisiones impulsivas.
16: Tenemos que destrozarlo todo.
15: No teníamos ni idea de lo que éramos capaces.
0: Ben aviat veurem, però, que la segona jove treballa per la resistència, per Mayday.
17: Qué pasada de peinada. Gracias, igualmente.
18: El mío es peor, como de recién levantada.
0: Los Testamentos és, sens dubte, una versió juvenil del Cuento de la criada, però alerta, perquè la joventut de les seves protagonistes no resta pes al missatge crític de l'autora a una visió distòpica d'una societat ultrapatriarcal.
15: Agnes Mackenzie, esta es Daisy. Que hagas que se sienta cómoda.
19: Daisy, ¿de dónde vienes?
15: Canadá. Me imagino que Canadá será muy distinto.
0: Així doncs, de nou, l'operació, la revolució i la recerca de llibertat centren la trama d'aquesta nova ficció. Fins i tot, Elizabeth Moss hi té un paper aquí més secundari.
20: Tengo que salvar a esas chicas.
21: Tú acércate a ella.
15: Has cambiado desde que llegó.
20: Y eso no puede ser bueno.
22: ¿Pero por qué tenéis la piel tan fina?
0: La sèrie va increscendo fins a arribar al clímax amb un final que ens fa augurar una segona temporada a l'alçada de la seva predecessora.
20: A nadie le importa lo que queremos. Así es nuestra vida. Llega un momento en el que hay que entrar en acción. Y tienes que elegir tu propio destino.
0: És inevitable fer comparacions amb la sèrie d'Elizabeth Moss, però hem de tenir en compte que les dues ficcions, tot i partir del mateix concepte i temàtica, tenen un to totalment diferent.
13: Algunes muñecas estaven sempre ocupades. Otras siempre andaban encargándose de lo importante. Había una muñequita, una niña. Soy yo.
0: Mentre El cuento de la criada presenta una atmosfera cruel i angoixant des del minut 1, a Los testamentos, tot i tenir el mateix rerefons, hi veiem pinzellades d'esperança i innocència adolescent.
13: Cosa que hace preguntarme, ¿para qué viniste?
0: Menció especial mereixen les actuacions de les dues joves protagonistes que han representat força dignament els personatges de Margaret Atwood.
13: Había llegado el momento de cambiar las cosas.
0: En fi, que si trobàveu a faltar la distopia de Gilead, aquesta sèrie és per vosaltres. Per tant, aquí us deixem un fragment perquè comenceu a gaudir-la.
1: ¿Qué has caso?
2: Hulda, ya está bien. La justicia divina es bella.
1: Perdón, tía Vidala.
2: Amigas, ¿sabéis qué crimen cometieron estos hombres? Sí, Shunammite.
1: Violación. Por eso tienen la X roja, tía Vidala, por violar.
2: Alabado sea. Amigas, estos hombres, estos terribles hombres, estos
1: violadores. Se dice violadores.
2: Violadores, sí. Gracias, Shunammite.
1: No violantes.
2: No lo sabía. Amigas, es una historia espantosa. Estos hombres secuestraron a una joven muy parecida a vosotras. Aquella joven era de las que le gusta ser el centro de atención. Muy vivaz. Una niña de las que a menudo se ganan un final violento. Alabado sea su juicio.
1: Alabado sea su juicio.
2: Estos hombres vieron a la niña y sus impulsos tomaron las riendas. Acudieron de noche y se la llevaron de su propia cama.
1: ¿Y sus guardianes qué?
2: Algunos de ellos eran sus guardianes. Los impulsos masculinos son algo terrible y hay que contener dichos impulsos. Esa es la carga que Dios os ha impuesto personalmente a todas.
13: El mero hecho de existir nos convertía en un peligro mortal para hombres que eran de conducta intachable. Eran incapaces de resistirse a nosotras. Incluso a nosotras, las hijas de los comandantes, las niñas más devotas.
4: Llega el autobús.
13: Si yo era una preciosa flor, ¿por qué me sentía a veces como un cerdo de concurso?

0: Fins aquí l'ensèrie. La setmana vinent més estrenes. Fins llavors, no deixeu de veure sèries. Adéu-siau.
1: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva ràdio. La teva ràdio.
2: Des de la teva ràdio, després de l'ensèrie, Santana, Becky G, Mi gran amor.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Pendents en aquests moments del discurs del Papa Lleó XIV al Congrés dels Diputats. En aquests moments, fa tot just uns minuts, que ja ha començat el seu discurs, després que la presidenta del Congrés dels Diputats, Francina Armengol, li donés les gràcies i la benvinguda al Congrés. Escoltem ara aquesta connexió en directe.
2: En este hemiciclo se da forma jurídica a la convivencia social. Aquí las diferencias se escuchan, se ordenan y cuando es posible se convierten en decisión compartida. Por eso, más allá de la legítima diversidad de posiciones, toda tarea legislativa acaba encontrándose con una pregunta decisiva. ¿Qué concepción de la persona humana inspira las leyes y qué tipo de sociedad construye esas leyes?
1: Bé, aquesta és la primera vegada que fa un discurs un pontífex i caldrà veure si el també cap d'estat del Vaticà incideix en qüestions polítiques més enllà del to marcadament social que ha exhibit en els seus missatges durant la visita a Espanya que arriba avui al seu Equador. Abans de la seva intervenció, Lleó XIV s'ha reunit també aquest matí amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha aprofitat la trobada per regalar-li un bonsai d'olivera com a símbol de pau i de diàleg. Paral·lelament, també el primer denunciant d'abusos sexuals de l'Albadia de Montserrat, Miguel Hurtado, ha acusat el govern espanyol de mantenir al calaix la llei d'imprescriptibilitat per no molestar el pontífex durant la seva visita. En aquest context, ha reclamat des de l'Annunciatura Apostòlica a Madrid la compareixença del ministre de la Presidència, Félix Bolaños, i ha demanat als partits que defensin la tramitació de la norma al Congrés. I de fet, Barcelona es prepara també per l'arribada del Papa demà i això ja es noten diverses afectacions a la mobilitat i un increment també de les mesures de seguretat. Des d'aquest matí ja hi ha restriccions a diversos punts claus de l'agenda del Papa. A Sants Montjuïc, per exemple, ja hi ha restriccions de circulació i també d'estacionament a l'entorn de l'anella olímpica de Montjuïc. També es veuen afectats els accessos a l'estadi olímpic, al Palau Sant Jordi i als principals vials de la zona. A Ciutat Vella també hi ha talls de trànsit i limitacions també d'estacionament a l'entorn de la Catedral de Barcelona i al Palau d'Episcopal. A banda, també s'han reforçat les línies del transport públic, com els trens de l'R2 Nord, i en les zones afectades, de fet, es recomana fer teletreball. I pel que fa a la mobilitat en aquests moments, a l'APC, l'incendi d'un vehicle provoca retencions i també un carril tallat a Vilobí d'Onyà. També un altre accident, en aquest cas a la B30, a Cerdanyola del Vallès, direcció Tarragona, talla un carril i provoca lentitud. Finalment, una avaria a la 2 a Vilassana també deixa un altre carril tallat direcció Barcelona.
0: Notícies en xarxa.
3: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
4: Ràdio Vilafant, 107.3 FM, en directe.
5: En directe.
4: Ivan Yerpes.
6: Matí de ràdio, matí de setmana de Ràdio Fórmula. Matí, doncs, de començar amb bona música que fan el relleu el nostre company Toni Guerrero. El meu nom, Ivan Yerpes, acompanyant-te fins la una en aquest dilluns 8 de juny del 2026. Gràcies per escollir-nos com a emissora. Aquí estem amb Abraham, Mateo i Ana Mena i un dels seus clàssics, el Quiero Decirte. Molt bon dia. Quiero decirte.

Laura Mateo, Anna Mena, Quiero Decirte. Aquesta és la primera proposta musical que escoltem. I ara escoltem novetats, perquè Buhos i Leire Martínez s'han juntat per aquest Noia.

0: Saps aquest lloc on sempre tornes?
1: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
0: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
2: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Monturiol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
3: Aquest Sant Joan i Sant Pere, a Vilafant, gaudim de la festa amb responsabilitat.
4: L'Ajuntament recorda que l'ús de petards i material pirotècnic només estarà permès en els horaris i espais autoritzats.
3: Respectem les zones habilitades, extremem les precaucions i vetllem entre tots per la seguretat de les persones, els animals i el nostre entorn.
4: La revetlla de Sant Joan serà del 23 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada i la de Sant Pere del 28 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada.
3: Recorda, no llancis petards fora de les zones autoritzades. No els facis servir de manera imprudent i recull sempre les restes un cop apagades. Els menors han d'anar sempre acompanyats d'una persona adulta.
4: Consulta les zones habilitades al web vilafant.cat. Fem de les revetlles una festa segura, cívica i respectuosa per tothom. Ajuntament de Vilafant.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: L'Àrea Bàsica de Salut de Vilafant i l'Ajuntament informen que els dies 24 i 29 de juny l'Àrea Bàsica de Salut de Vilafant estarà tancat al públic per ser dies festius. 24 i 29 de juny, l'Àrea Bàsica de Salut de Vilafant estarà tancat per ser dies festius. Informació de l'Ajuntament de Vilafant. I vinga, va, que ens anem al panorama internacional amb la nostra fórmula musical Coldplay, amb el Feel Like I'm Falling in Love.

Hem de dir, no sé si tu ets d'aquells que vas visualitzant molts de vídeos per les xarxes socials, plataformes socials, sobretot a mi, que per exemple m'agrada escoltar molts de concerts en directe a través de YouTube. Quan trobes els concerts de Coldplay, és que la veritat és que són espectaculars, sobretot en aquells moments que estan al centre de tota la gent, que tenen l'escenari aquell 360 graus. Feels like I'm falling in love, Coldplay. 9 minutets, arribem a 11:45 en aquest 8 de juny des de Vilafant FM. Preparats, per compartir un estiu musical, un estiu, doncs, de companyia i de bones sensacions i de bones vibracions, com, per exemple,

0: avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
1: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèlets i llenya amb Big Bag.
0: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
1: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
0: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
2: Manolada 2026. Amics de Manoli Palol Sabaldoria. Aquest proper 14 de juny, passejada pels Aigomolls de l'Empordà. A les 9 del matí, trobada a l'aparcament de cotxes del Mas Matà, direcció Campinal Mata. Cal portar esmorzar, aigua, gorra i bon calçat. És una matinal, però hi ha la possibilitat de dinar al xiringuito dels Aigomolls. Els guies d'Amics de Manol. No cal inscripció prèvia. Recordeu, el 14 de juny, passejada pels Aigomolls de l'Empordà. Organitza Associació d'Amics de Manol i Palol Sabaldoria de Vilafant.
3: Aquí estem compartint bona música i també doncs compartirem un espai amb el nostre company Joan Hortensi d'aquí una estoneta per parlar d'actualitat esportiva del cap de setmana. De moment, Doctor Prats i Mamaduixa, aquí amb aquest tema que diu que anem a brindar.

0: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar. I tornen els 10 dies Kia ampliats fins al 21 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, socio oficial de la FIFA.
1: Vine a Texauto Motor, concessionari oficial Kia Fornells de la Selva i Figueres, o visita'ns a texautogirona.com.
2: Notícies, magazins, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
3: Això és el Saló de la Fama, el teu programa d'esports amb Joan Hortensi.
4: Bones a tots i benvinguts a una nova entrega del Saló de la Fama. Som aquí a Ràdio Vilafant un dilluns més per analitzar l'actualitat esportiva que ens ha deixat l'últim cap de setmana i han estat uns dies molt carregadets perquè hem tingut tant Fórmula 1 com MotoGP i a més la resolució del Roland Garros, del segon gran slam de la temporada del tennis. Per tant, tenim moltes coses a analitzar. I comencem ràpidament amb la Fórmula 1, que disputava un dels seus grans premis més emblemàtics, el Gran Premi de Mònaco, com tots sabeu, que es disputa pels carrers del Principat de Monte Carlo i que sempre deixa imatges espectaculars, amb els pilots rossant el mur constantment perquè l'amplada del circuit és molt, molt estreta. I a Mònaco es va imposar Kimi Antonelli, l'italià pilot de Mercedes, que va dominar tot el cap de setmana amb mà de ferro. Dissabte va fer la mateixa pole position i diumenge va guanyar sent líder durant tota la cursa i sense patir, tot i que va haver-hi una rellançada de safety car. Després va haver-hi bandera vermella i es va haver de tornar a sortir, però l'italià no li va tremolar el pols. Es van portar el Gran Premi de Mònaco i de fet s'ha convertit en el pilot més jove de la història en guanyar la cursa a Mònaco. És que Kimi Antonelli només té 19 anys, va néixer l'any 2006 i mai un pilot d'aquesta edat s'havia endut el Gran Premi de Monte Carlo. Per tant, un Kimi Antonelli que ja ha entrat a la història de, no només del Principat de Mònaco, sinó de la Fórmula 1, i que va molt llançat cap al seu primer títol, cap al seu primer campionat del món de Fórmula 1, perquè ara mateix, després d'aquest Gran Premi, lidera encara més, ja que el seu company d'equip George Russell no va poder puntuar per una sanció que va rebre cap al final de la cursa i que va haver de complir després d'aquesta rellançada de la bandera vermella. Per tant, va sortir fora dels punts i és impossible, és molt difícil avançar a Mònaco, perquè al ser tan estret i amb cotxes tan grans com corre la Fórmula 1 avui en dia, doncs és molt complicat. No ho va aconseguir, va quedar fora dels punts i Antonelli és líder amb 156 punts i de fet el segon classificat ara mateix al Mundial de Pilots ja no és George Russell sinó que és Lewis Hamilton, que va acabar en segona posició ahir, i el tercer sí que és Russell amb 88 punts. Per tant, com podeu veure, Antonelli té més de 60 punts d'avantatge, gairebé 70, va molt llançat cap al seu primer títol per dues coses. Primer, perquè és el més ràpid ara mateix, tant per com està ell a nivell individual com pel cotxe que té. El Mercedes és el cotxe dominador en aquesta temporada 2026 que s'estrena a reglament, i ell està molt per sobre del seu company, que és el seu màxim competidor per al títol, que és George Russell. Per tant, tot apunta a que Antonelli acaba de començar el Mundial. Òbviament portem molt poc, estem a juny tot just, però si no la caga molt, per dir-ho d'aquesta manera, per dir-ho suau, guanyarà el Mundial. Va acabar tercera posició a Mònaco el Isaac Hadjar, el company de Verstappen a Red Bull. Verstappen va haver d'abandonar a la primera volta perquè va tenir un problema a la sortida on se li va quedar calat el cotxe. De fet, es va quedar, sortia en segona posició, va quedar parat al mig de la graella. Vaig patir jo en aquell moment perquè no hi hagués un accident, perquè és molt perillós quan un cotxe es queda clavat amb tots els altres sortint gairebé sense visió. Per sort es va poder apartar una mica, no va passar res i va abandonar. I destacar que Fernando Alonso va aconseguir el primer punt de la temporada amb el pitjor cotxe de la graella, no va cometre errors, van a guanyar en posicions aprofitant errades dels altres, va entrar a meta 11è i van descalificar a Checo Pérez per un problema tècnic i va passar a ocupar la desena posició i per tant a sumar el primer punt de la temporada. No és una cosa per celebrar perquè molts esperàvem que Aston Martin Honda estigués més amunt, però bueno, veient el panorama, que és el pitjor cotxe, doncs aconseguir un punt a un circuit com Mònaco doncs té el seu mèrit i s'ha de donar el valor que té. Tanquem la plana de la Fórmula 1, però seguim en el motor i ens anem a MotoGP. Vam tenir Gran Premi d'Hongria i el dominador, igual que Antonelli va dominar la Fórmula 1, a MotoGP el dominador va ser Marc Márquez, que va tornar a guanyar tant a la cursa sprint com a la cursa ràpida. Es va imposar a les dues. En totes dues curses el segon classificat va ser a Costa i té molt de mèrit lo de Marc, perquè recordareu que el maig va haver de passar per quiròfan pels problemes d'ombro que estava tenint, sumat tot a alguna caiguda més, i sembla que aquesta operació, almenys aquí és la meva opinió, li ha vingut bé per tenir l'ombro bé i està recuperant el nivell. L'últim Gran Premi ja va millorar les seves prestacions i aquí a Hongria directament ha dominat les dues curses i a més va fer la pole position el dissabte al matí. Per tant, Marc sembla que ha tornat. També s'ha de dir que el circuit de Balaton és antihorari, és a dir, gira més cap a l'esquerra que cap a la dreta, i aquests són els circuits que en Marc històricament li van millor, perquè és un pilot que sap girar millor cap al cantó esquerre que cap al dret. Tot i això, molt de mèrit el que ha fet, i pren més importància si teniu en compte que el líder del Mundial, Marco Bezzecchi, va caure en la cursa llarga, en l'esprint va acabar en tercera posició, però a la llarga va caure, de fet, a la primera curva en un múltiple accident on van arribar a caure fins a 6 pilots, entre ells els més destacats Bezzecchi i Jorge Martín, que realment són els dos primers classificats del Mundial. Per tant, aquesta caiguda ha obert una mica el Mundial. El mateix Marc Márquez ha retallat bastants de punts i el mateix Acosta, que va acabar en segona posició a les dues curses, també. El Mundial està amb Bezzecchi líder amb 180 punts, Jorge Martín, que també va caure segon amb 160, Digen Antonio tercer amb 138 i Acosta quart amb 132 i Marc Márquez cinquè amb 108. Ha retallat molt Márquez, de fet començava el Gran Premi gairebé en desena posició i l'ha acabat en cinquena i a 72 punts de Bezzecchi. La distància encara és molt llarga, però si Marc demostra que ha tornat després d'aquesta operació i amb alguna altra caiguda dels líders, jo no diria que aquest Mundial està acabat, ni molt menys, i que Marc no pugui donar guerra. Ho té complicat, però pitjors coses s'han vist. I tancarem aquest anàlisi del cap de setmana, perquè dissabte i diumenge es van jugar les finals de Roland Garros. En el quadre femení es va endur el títol Mirra Andreyeva, una jove russa de 19 anys també, com Kimi Antonelli, i es va endur, a part del seu primer Roland Garros, el seu primer Gran Slam. Ja portava anys destacant com una de les joves més prometedores del circuit, i a París aquestes dues setmanes ho ha demostrat. Ha aprofitat que tant Swiatek com Sabalenka, que són les dues dominadores habituals del circuit, han fet un mal torneig i es va imposar a la final a Kalinskawa de forma bastant còmoda. I en el quadre masculí també vam tenir primer guanyador de Gran Slam. Ja us vaig comentar la setmana passada que això anava a passar perquè ja no quedava cap guanyador dintre del quadre, i va ser per fi Alexander Zverev, el tenista alemany que havia perdut en tota la seva carrera tres finals de Gran Slam. Doncs a la quarta, en el seu cas, va anar a la vençuda, es va imposar en 5 sets, no sense patiment, a Fabio Coboli. Una final una mica estranya perquè tots estaven molt nerviosos, es notava que tots dos podien guanyar el seu primer Gran Slam. Coboli no era favorit, al contrari, Zverev era molt favorit i va fer suar la cancel·lada a l'alemany, però finalment en un 5è set bastant plàcid, diria jo, es va acabar imposant Zverev per 6-1 i va endur-se el seu primer Gran Slam. Havia de ser a París, òbviament és el que sempre ha destacat més, Zverev, a la terra batuda, i havia de ser en allà. Merescut aquest primer Gran Slam per Zverev, ha trigat bastant més del que ell s'esperava, jo crec. Ja té 29 anys, però mai ha estat per guanyar el primer. Jo crec que això li farà treure una mica de pressió per a següents grans slams, perquè sempre quan arribava a fases definitives se'l notava molt nerviós, molt tens jugant. Jo crec que això el destensarà una mica a partir d'ara, i jo crec que pot ser una amenaça per al Karat i Sinner si tots dos tornen al seu nivell en els propers grans slams. Un Zverev una mica més tranquil i relaxat, i que noti menys aquesta pressió d'haver de guanyar ja

la parella número 1 del rànquing de dobles. Doncs fins aquí aquest anàlisi de Fórmula 1, MotoGP i de Roland Garros. Ens emplacem a la setmana vinent aquí, com sempre, a Ràdio Vilafant. Gràcies a tots. Adéu.

0: 107.3 FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant, la teva ràdio.
1: 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant. Els divendres de juliol a Palol Sabaldòria i al Cau de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres 3 de juliol a 9:45 del vespre a Palol Sabaldòria, Let's Rock amb Northern Cellos. El divendres 10 de juliol a 9:45 del vespre, Sons d'un País amb Alba Careta i Santi Careta. I el divendres 17 de juliol, 9:45 del vespre, al Cau de Vilafant, Blue Duck Duo. 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres de juliol a Vilafant. Us hi esperem.

Bona proposta musical, bona cançó d'Ed Sheeran, aquí amb el Perfect, que dona pas a una altra d'aquestes veus espectaculars que tenim a la nostra comarca de l'Ernest, l'Ernest Prenà.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: L'Àrea Bàsica de Salut de Vilafant i l'Ajuntament informen que els dies 24 i 29 de juny l'Àrea Bàsica de Salut de Vilafant estarà tancat al públic per ser dies festius. 24 i 29 de juny, l'Àrea Bàsica de Salut de Vilafant estarà tancat per ser dies festius. Informació de l'Ajuntament de Vilafant. Amb els 100 pots de xampú estem acompanyats amb l'Ernest Prana i 9 minuts que manquen ja per les 12 amb aquest blackout d'Emilia Tini i de Nicki Nicole.

escoltant aquí a la FM, eh? D'aquí 5 minutets i algun segon més estarem amb les notícies de la xarxa, 3 minutets, i continuarem doncs amb més fórmula i també amb la... entrenant la creativitat amb la Rosa Martínez. Ja ho sabem, que la Marina està morena, arriba l'estiu! I cançons d'aquestes, a dojo, eh?

0: Laboral, comptable i jurídic, amb un equip especialitzat que us acompanya en cada pas. Som referents en homologacions de vehicles i permisos de transport, tant nacionals com internacionals. I pel que fa a assegurances, treballem amb les millors companyies per oferir-vos cobertures a mida per a tota mena de necessitats. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu-nos al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
1: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.

0: paraules espectaculars, unes bones propostes musicals, La meva sort, aquesta que acabem d'escoltar i que ens deixa a les portes de l'informatiu de la xarxa de comunicació local. 3 minutets de notícies i estarem de tornada amb vosaltres amb molta més música. Actualitzem la informació i tornem de seguida.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Fa només uns minuts que s'ha acabat el missatge que Lleó XIV ha fet al Congrés dels Diputats. Allà el Papa ha llançat un contundent missatge contra l'avortament i també l'eutanàsia.
3: La defensa de la vida humana no és una qüestió parcial ni un interès confessional. És una meta de civilització. Toda vida humana deve ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia. Cuando esta certeza se oscurece, los más vulnerables son las primeras víctimas.
2: Un papa que ha tornat a fer una crida a la concòrdia i contra les polaritzacions i a defensar els drets dels immigrants. Aquesta ha estat la primera vegada que un cap de l'Església Catòlica fa un discurs al Congrés on també ha parlat la seva presidenta, una Francina Armengol, que reclama la fi de tots els conflictes i el restabliment de l'ordre internacional i que ha agraït la presència del pontífex en un hemicicle que ha comptat amb la presència, volíem dir, també del govern espanyol i del seu president Pedro Sánchez i del gruix de diputats i senadors de tots els partits polítics excepte de Podem i BNG. A l'acte hi han assistit també alguns presidents autonòmics com el català Salvador Illa i expresidents com Aznar i Rajoy, però no Zapatero ni Felipe González. I de fet, Barcelona es prepara també per l'arribada del Papa demà i això ja es nota en diverses afectacions de la mobilitat. A Sants Montjuïc ja hi ha restriccions de circulació i estacionament a l'entorn de l'anilla olímpica de Montjuïc, que es veuen afectats els accessos a l'estadi olímpic, al Palau de Sant Jordi i també els principals vials de la zona. També a Ciutat Vella hi ha talls de trànsit i limitacions també d'estacionament a l'entorn de la Catedral de Barcelona i el Palau Episcopal. A banda també s'han reforçat les línies de transport públic com els trens de l'R2 Nord. En les zones afectades, de fet, es recomana fer teletreball. I la vaga de biblioteques públiques fa un salt qualitatiu i deixa de ser un conflicte local per convertir-se en una mobilització de tot el sector a Catalunya. El que va començar com una vaga indefinida a Barcelona i a la Diputació s'estén ara a biblioteques municipals d'arreu del país en un model dispers entre ajuntaments, diputacions i Generalitat i regulat encara per una normativa dels anys 90. El sector denuncia dècades de precarització, manca de personal i desigualtats territorials i reclama també una actualització profunda del model bibliotecari català. I la Policia Nacional ha desarticulat a GURB, un grup criminal que falsificava empadronaments per facilitar reagrupaments familiars irregulars. L'operatiu s'ha saldat amb 8 detinguts, entre ells el presumpte líder d'aquesta trama. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
4: Li posem ritme a la teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
0: La teva música, la teva informació, la teva ràdio, aquí al 107.3 de la FM. I, com a música, no podia faltar Bombay amb el seu Llamas obrint aquesta nova hora musical. Aquí en el 107.3 de la FM i a radiovilafant.net. Un servidor Ivan Llerpes acompanyant-te, fins la una del migdia. Gràcies per escollir-nos.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Camilo Sesto va fer aquest Vivir así es morir de amor, que ara escoltem de la veu de David Bisbal com a nova proposta.

Vivir así es morir de amor, amb David Bisbal, amb aquesta versió, homenatge doncs també al seu autor, Camilo Sesto. I anem cap al programa internacional, perquè arriba a Lady Gaga amb el The Death Dance, aquesta coneguda de Miércoles, de la sèrie de Netflix, Netflix en aquest cas, Miércoles 2.

0: La Salle Figueres presenta dos nous cicles formatius pensats per al futur laboral d'avui.
1: Formació especialitzada en el sector comercial i en atenció a les persones amb dependència, amb pràctiques remunerades en empreses i alta inserció laboral.
0: Aprèn amb professionals vinculats al món empresarial i prepara't per treballar des del primer dia. A més, podràs continuar el teu itinerari formatiu cap a graus superiors i estudis universitaris.
1: La Salle Figueres, formació de qualitat connectada amb les necessitats reals de les empreses.
0: Més informació i inscripcions a figueres.lasalle.cat.

0: Saps aquest lloc on sempre tornes?
1: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
0: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
2: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
3: I continuem amb l'AFM amb Olivia Dean, amb aquest So Easy. A mi, doncs, del punt de dos quarts d'una, tindrem avui Entrenant la creativitat, com a podcast.

0: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar. I tornen els 10 dies Kia ampliats fins al 21 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, socio oficial de la FIFA.
1: Vine a Texautomotor, concessionari oficial Kia Fornells de la Selva i Figueres, o visita'ns a texautogirona.com.
2: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
3: Entrenant la creativitat amb la Roser Martínez. I aquí ja fent l'escalfament per entrenar la nostra creativitat una setmana més amb la creativa empordanesa que ens acompanya setmana a setmana, la Roser Martínez. Roser, benvinguda.
4: Hola, Cristina, com vas?
3: Ai, molt bé. Avui anirem de maniquís.
4: Avui sí. Avui, i tot això ve perquè vull posar una cançó, no t'ho perdis.
3: Tot ve per una cançó?
4: Tot ve per una cançó que m'agrada molt, dic, és que haig de buscar com posar-la. Doncs ja està, he fet un tema.
3: Per tant, una cançó ha inspirat tot un programa de ràdio,
4: Bé, i també perquè ja posats a parlar de maniquís, doncs, com que jo em distrec molt, ja aquestes alçades
3: de la pel·lícula,
4: ja jo crec que ja ha quedat entès.
3: Que bona.
4: Doncs, què em passa? Que quan vaig a mirar els aparadors, em fixo molt, a part de que m'agrada molt tot el tema d'aparadors, el màrqueting i tot això que sempre hem parlat, i a vegades em passa que miro algun maniquí que em crida l'atenció i no em fixo en la roba que porta, miro l'expressió i penso, ai, si tingués vida, no? Què faria? Què no sé què? Què deu estar aquí avorrit pel plantat?
3: I et muntes la pel·lícula,
4: tu, després. Jo munto la pel·lícula, sí. I això, poca feina, ja t'ho diré, Poca... Però també és una manera de... Doncs a trobar una calma mental,
3: Vull dir que és un exercici. Mirar maniquís, no la roba, que després ens entra la compradora compulsiva que tenim a dintre, No, anem a mirar els maniquís.
4: Però tu no t'has distret mai amb un maniquí?
3: Te'ls mires.
4: Però allò de mirar una mica més enllà, mirar-li la cara, mirar, ai, per què té aquesta posició, o per què aquesta expressió.
3: Jo saps què em pregunto a vegades?
4: Què?
3: Si fos una persona real, s'aguantaria dreta? Perquè vaig descobrir que la Barbie no.
4: No, clar, té el suport aquell, per això porta els talons així.
3: No, però que per les proporcions que té la Barbie, si fos una noia real, no es podria mantenir de peu. Per la cintureta que té, el com està formada.
4: O sigui, amb peus rectes, però si es podria mantenir amb un peu davant de l'altre.
3: Que no tindria equilibri, que està massa desproporcionada.
4: Vale, és igual.
3: I els maniquís, doncs, també són enganyosos. Dius, oh, que maco aquest vestit. I te'n vas tu a provar-lo i dius, oi, què ha passat?
4: Els maniquís i els miralls, Cristina, són enganyosos.
3: Sí. Ja em fiquen alguns també que et veus millor quan arribes a casa, dius també què ha passat.
4: Doncs jo tinc un mirall que té un punt d'inclinació.
3: Aquest és el que tinc a casa.
4: I aquest és una meravella. Ara després vas amb un altre que no té inclinació, dius, catxis, què ha passat aquí? No és el mateix. Bé, és igual. Vas, anem als maniquís. Doncs tot això ens porta la cançó. I la cançó és de la pel·lícula Maniquí de l'any 1987. No sé si l'has vist, aquesta pel·lícula.
3: No.
4: No?
3: No.
4: Ai, doncs mira, és vintage, és una pel·li vintage, però està bé, és entretinguda. I mira, i tot comença, ara aquí és on també la màgia que ens agrada a nosaltres.
3: Sí.
4: Doncs bé, amb un encanteri que li fan fa molts i molts anys amb una dona egípcia, que es va reencarnar amb un maniquí.
3: Ai.
4: Sí. I resulta que aquest maniquí va anar a parar en unes galeries de moda. No? I el noi encarregat de tot el tema dels aparadors i tot el tema de les galeries d'allà, doncs era i del magatzem, no? Doncs aquest home es veu que tenia un do, o no sabem si és que el maniquí tenia una connexió especial amb aquest home, però era l'única persona que podia veure de nit com aquest maniquí tenia vida. I aquesta dona egípcia agafava vida, intentava fer vida normal, i clar, si era l'aparador, doncs a la que es feia fosc es començava a moure, clar, i aquest home al·lucinava, no, deia, uau, què està passant aquí? Doncs es van fer amiguis, i més que amics.
3: Ai, anava a dir, no facis spoiler, però clar, si fa 40 anys que està feta,
4: spoiler, poca cosa, però bueno, tu encara la pots veure. Doncs bé, que s'enamoren i tenen aventures i passen coses
3: de nit, i sempre de nit, no?
4: Sempre de nit. I això, i que vull posar la cançó ja.
3: Va, que ja
4: està, posa-la.
3: Ja callem.

0: Boníssima cançó de Starship, aquest Nothing's Gonna Stop Us Now. Per tant, res ens pot aturar ara mateix a nosaltres, eh?
1: Res de res. I clar, és que aquesta cançó també a mi em porta, tu imagina, al 80. Jo tenia 16 anys. I clar, és d'aquella edat, i jo recordo perfectament anar passejant per un carrer, era l'època que jugava a escacs, i anava amb el meu equip i passejar pel carrer, entrar en una botiga i allò que sona aquesta cançó, sí. I no sé per què en aquell moment em va quedar gravada.
0: No, li hauríeu d'haver vist la cara a la Roser.
1: I és que m'emociona molt, i per això dic que és una de les meves cançons de la meva vida. Un dia faré la banda sonora.
0: Home, això està molt xulo, de la teva vida.
1: De la meva vida, des de les facetes dels escacs, una cosa i l'altra. I
0: aquesta ja ha de sortir un altre cop, la reservem. Sí. No, és que no li heu vist la cara, però l'estava escoltant, ballant, amb un somriure d'orella a orella. Vinga, doncs la música, el que dèiem, important,
1: Importantíssim. Doncs mira, ara t'explico la història de què, per què ens van inspirar la pel·lícula que hem dit de Maniquí.
0: Sí.
1: Doncs la història bé, és de veritat, la història, ja veuràs que és surrealista, però va passar de veritat. I això va ser al voltant del 1930, i el creador de nines, a veure ara com ho pronuncio això, el Lester Gava, això com s'ha de dir realment? No sabem, no? Jo literal ho pronuncio.
0: Molt bé.
1: Doncs va crear un maniquí, una maniquí hiperreal, i era per als operadors uns grans magatzems de luxe a Nova York, i la gent quan veia aquest maniquí es pensaven que era una model humana. O sigui, era tan realista. Exacte, que es pensaven que era de veritat, i sempre la feia lluir a més amb les millors vestits, amb millors joies, no? És com que tenien tot d'operadors i tot de maniquís, però aquell maniquí era l'estrella. I bé, aquest home la cuidava tant en aquest maniquí i li va agafar tant de carinyo que la va batejar, i es deia la Cíntia. Doncs les altres maniquís no tenien nom ni res, però la Cíntia sí, i com que s'anava cada cop doncs agafant més connexió amb aquesta maniquí, va fer un pas més enllà i la va treure de l'operador. Però clar, aquesta no tenia vida, lo de la vida va ser la pel·lícula, perquè es va inspirar en això. Doncs ella agafava la maniquí i se l'emportava com de parella a esdeveniments.
0: Oh.
1: I portava la Cíntia en braços, o la portava de bracet, però clar, la Cíntia no es movia. Doncs anaven a tots els actes que els convidaven. I bé, tenia una obsessió amb ella. De fet, feia com vida normal, Clar, tot això va crear un espectacle que cada cop que ell apareixia en una festa de moda amb la Cíntia, doncs és com que tothom anava a saludar.
0: Era el moment, no?
1: Tothom volia saber alguna cosa i anar a comprovar que realment no fos de veritat, no? Doncs mira fins a on va arribar el boom de la Cíntia, que fins i tot va tenir patrocinadors. O sigui, marques com Tiffany's, Cartier, marques de luxe, els hi deixaven les joies. O sigui, era la musa per poder posar tot això. Sigui,
0: carai, doncs...
1: Sí, el que és una maniquí que va arribar més enllà. Però què va passar? Doncs que en Lester, clar, feia vida normal amb ella, i un dia doncs la tenia en una cadira sentada, i pel que sigui va fer un mal moviment i va caure, i es va trencar mil pedaços.
0: I adéu, Cíntia. Pobre
1: sí.
0: Cíntia.
1: Sí. I d'aquí ve la inspiració de la peli.
0: Molt bé.
1: Que li van donar vida.
0: La van fer renéixer, no?
1: La Cíntia, sí. Doncs mira, d'on ve la paraula maniquí?
0: Maniquí, clar.
1: Maniquí. Ve del flamenc maniquí, que vol dir home petit.
0: Ah? I si potser eren més petits abans els maniquís.
1: Sí, perquè si anem a mirar l'origen del primer maniquí, de la història, que no té res a veure amb la moda, això va néixer al Palau d'un Faraó, i va ser l'arqueòleg Carter que va descobrir la tomba de Tutankamon, que hi va trobar un tors petit, de fusta policromada amb la cara del faraó, i no devia ser gaire gran en Tutankamon, perquè eren de mides reals, i ho van fer, i van descobrir que havia, o sigui, tenia aquest tors perquè en aquell moment no es podien tocar, el Tutankamon no el podia tocar ningú, no? Doncs el que van fer és fer-li com una rèplica, perquè així els sastres doncs fessin els vestits i tot en la rèplica, i d'aquí va venir doncs la idea del maniquí. Què et sembla?
0: Doncs mira, pensament lateral també, I al final com tot això ha evolucionat fins a dia d'avui.
1: Clar, dius, home, no el podem tocar, doncs hem de buscar la manera. Doncs en aquell moment el que tenien a mà era això, doncs era fer-los la rèplica. Doncs, i al final és la còpia del cos, el maniquí. I què més? Segles més tard van aparèixer les poupées de moda, que són les nines de moda franceses, i aquestes també eren figures petites, i el que feien és que hi posaven les últimes tendències en roba i les enviaven a les grans ciutats perquè vegin quina moda hi havia a París.
0: Ah, i és el catàleg del moment, però en format real.
1: Això mateix,
0: no?
1: Era el màrqueting del moment, era el catàleg, però amb petites nines, i llavors els enviaven doncs, a Londres, a Roma, a París.
0: No és una mala cosa, eh?
1: No, però clar, no és pas un màrqueting econòmic, eh?
0: No, econòmic no.
1: No, perquè si n'has de fer, no sé, quants vestits tenien una col·lecció en aquell moment... Però clar, n'has de fer moltes.
0: Però veus real, veus com cau la roba, quina textura té, no? Que ara ho veus per internet i dius, ai, mira,

0: que la gent s'aturava als aparadors i veien la roba posada, perquè al final el que volem és veure la roba posada, perquè en un catàleg, com una foto, està bé, però si tu pots veure
1: com cau, com queda posat d'esquena, sí.
0: Això mateix, doncs és el que volem, no? Doncs el maniquí va sortir una mica d'aquesta necessitat també, i va anar canviant, perquè això, segons l'època, el moment, no? Perquè després de la Primera Guerra Mundial, doncs moltes cases de moda van començar a reduir els pressupostos per no tenir tanta despesa, i què van fer? Van començar a treure braços i cames als maniquís.
1: No fa falta.
0: No, menys despesa, doncs anem a reduir el maniquí, i llavors et quedes amb el tors. I el tors també va funcionar. També és una manera que funciona per...
1: A l'hora de dissenyar, sobretot, són aquest tipus de maniquís, els que no tenen braços ni cames.
0: I per joies, per exemple, també es fan servir més el tors, no? Que no cal tenir, a menys que siguin braçalets, però si en principi per collarets no cal tenir res. I un cop es va inventar el maniquí de tors i el de cos sencer, què falta?
1: Què falta?
0: Ens falta moviment.
1: Clar.
0: I d'aquí va sortir l'ofici de model. I això va venir també a París, el dissenyador...
1: No?
0: Mira, no diré el nom, Cristina, perquè no... Però és igual. El dissenyador d'aquell moment, que era molt ben considerat a París, li va demanar a una venedora de la seva casa de moda que s'hi podia passejar amb els xals que tenia, que havia estat dissenyant. I li va agradar tant com ho feia aquella noia, que li va començar a posar faldilles, vestits...
1: Pur marketing,
0: i de tot una mica. Pur marketing. I va dir, ostres... del maniquí ens anem a la model de veritat, perquè el moviment encara es ven més, i va ser així. Li va agradar tant com ho va fer aquella noia que fins i tot li va demanar per casar-s'hi.
1: Què dius?
0: Sí,
1: va sortir amb feina, creant una nova professió i marit.
0: Què més volem? No? I això ens porta a una altra cançó, perquè ja ens anem a un altre tema.
1: Sí? Què tens ganes d'escoltar, Roser?
0: Ràdio Futura, va, anem a fer un canvi de registre.
1: Vinga, Enamorado de la moda juvenil.
0: Això mateix.
1: M'encanta.

0: Quin tema de Ràdio Futura, que bé, també ha passat generacions. Almenys a la meva va arribar, no sé si ara els nens d'ara la coneixen o no.
1: Però a mi
0: és un tema
1: també
0: que m'adona molt bon rotllo sempre.
1: Sí, molt xula, molt xula.
0: Maniquís, doncs, seguim parlant de maniquís, estem fent sí, creativitat amb maniquís avui.
1: Parlem de materials ara, perquè hi havia maniquís de cera. Sí, però clar, aquests els van deixar de fer perquè a l'estiu compta que aquell maniquí gotejava.
0: I treure la cera de la roba té les seves dificultats, que si la planxa, el paper de diari, aquestes coses, eh?
1: No era gens pràctic, però bé, són recursos, eh? Si hi ha cera, doncs fem un cera. Després també van començar a fer amb paper matxer, que aquests encara n'hi ha, eh? Jo de fet en tinc un al taller.
0: Sí.
1: I després amb guix també, perquè cada cop hi anàvem posant més realisme.
0: Clar,
1: no?
0: Podíem fer més formes, no?
1: Més formes, exacte. I de porcelana també, que aquests de porcelana eren considerats com objectes d'art, perquè eren molt elaborats, a més, molts anaven pintats amb molts de detallets, no, molta filigrana, i aquests inclús els tenien a cases particulars.
0: Eren allò, els d'alta gamma, podríem
1: dir, no? Els d'alta
0: gamma,
1: eren els de luxe, sí, sí. I bé, van anar evolucionant els materials fins a arribar a fer maniquís de plàstic, de làtex, de vinil, no?, entre altres. I també, de la mateixa manera que van evolucionant els materials, també han anat canviant les formes. Perquè la forma de maniquí als anys 50, per exemple,

0: exemple, eren amb molta curva, no? Perquè era el model de la Marilyn Monroe. Diríem que a cada època han triat una persona i han creat el maniquí d'aquella persona, no? Sí, llavors aquest era als 80, per exemple, es va posar de moda l'aeròbic amb la gent fonda i van modificar una mica la figura. Als 90, per exemple, eren més prims i llargs perquè es van inspirar amb la Kate Moss. Aquest sí que era un maniquí.
1: Sí, que costa de complir les mides, eh?
0: Sí. Però bueno, a dia d'avui podem dir que hi ha maniquís que ja representen tot tipus de cos, diferents formes, perquè ja s'està promoguent la diversitat,
1: tenen,
0: no? La indústria de la moda.
1: Com deies abans, els hi poden posar els braços i les cames com volen.
0: I ja hi ha de tot tipus de talla, que això també, que ja passes per un operador, hi ha talla més petita, talla més gran, no? I és una manera que si tu veus realment com pot quedar tu de veritat...
1: Això és ser realista.
0: Això mateix. I mira, en qui en dedica la cantant la Rihanna, com es pronuncia?
1: Rihanna.
0: Vale. Ella està promoguent la diversitat amb la indústria de la moda i ha col·laborat amb una marca de maniquís per crear una línia més inclusiva i diversa. O sigui que...
1: Està molt bé, és el que deia jo, que
0: està molt bé.
1: Ho veus el maniquí quan t'ho proves tu, canvia tant, que potser si fas una cosa més estàndard, unes mides més estàndards, pues, després no canvia tant, no enganyes tant de bones a primeres.
0: I també què passa? Que a vegades veus una foto que és una talla petitíssima, una 34, i resulta que t'has d'imaginar com queda una 40, 42, 44, i és
1: I
0: molt difícil.
1: I els tallatges ja són diferents,
0: I la llargada, i tot plegat. Doncs, però bueno, perquè no passi això, saps que et pots fer un maniquí a mida?
1: Sí o no? Com?
0: Sí, com en Tutankamon, però, però no igual. No. Avui en dia te'ls fan amb un escàner. O sigui, te passen l'escàner per tot el cos.
1: A tu mateixa?
0: A tu mateixa. I llavors això passa a una impressora 3D i ja te creen el teu cos, el teu maniquí. Què dius? I això per què? No?
1: Clar, per veure si li queda millor al maniquí que a mi.
0: Doncs mira, això et diré que a moltes famoses tenen maniquís aquests i no un, ni dos, ni tres. Els tenen repartits per diferents cases de moda, perquè clar, tu imagina't que ets la Beyoncé i tens que anar doncs a un concert a no sé on. Truques a la casa de moda que t'agradi, Chanel, Dior, el que vulguis, i li dius, busqueu-me un vestit. Doncs clar, com que ja tenen el seu cos, la mida real, sempre han de dir, ei, Beyoncé, ha passat alguna cosa aquest mes?
1: Estem iguals o no?
0: Has menjat
1: no
0: més pistatxos, no? Què ha passat aquí? Doncs és això, llavors elles ho tenen repartit, la Beyoncé, la Georgina, doncs tenen maniquís, vull dir, ho han explicat, a diferents cases de moda, i llavors és una manera pràctica, no?
1: Oh, i tant.
0: Clar.
1: Ja també en el vestit que saps que et va bé i que et quedarà bé. I ja
0: a casa
1: està.
0: També, perquè si ja els tens posats el teu vestit amb la teva talla, perquè nosaltres perquè ho tenim tot penjat, però aquesta gent no, aquesta gent tenen sales i ho tenen exposat.
1: Jo m'hi perdria per allà dintre.
0: Un espectacle. Doncs també tenim els maniquís virtuals, no? Els que ja pots provar, tu ja poses la roba o les joies, el maquillatge, i pots veure com quedes tu, pots posar la teva cara i el teu cos i tu proves, saps com?
1: Com un avatar, diguéssim, no?
0: Sí, la decoració també hi és, tu poses una habitació i dius, com quedaria aquesta habitació de color vermell? Pum, i te la pinten. Doncs tu també, tu poses això amb la IA i com me quedaria aquest vestit? Pum, i te'l posa. Ja està.
1: Sí. No se m'havia acudit fer això, veus?
0: Provo, que ja...
1: Ho provaré.
0: És molt fàcil, o sigui que mira...
1: No és que la Beyoncé no ho sé, però jo sí que vaig ara una mica amunt, ara una mica avall, i vaig jugant molt, eh? Hauré d'anar regulant
0: doncs
1: el maniquí.
0: Doncs fes servir la IA, perquè per això va molt bé.
1: Foto recent, no enganyem.
0: No, poses la foto i li dius, m'agrada aquest vestit, com em quedaria? I si se't fa una idea. Doncs mira, parlem d'art.
1: Vinga.
0: Que ara feia un programa que no atrevíem
1: feia
0: el tema,
1: molt,
0: eh?
1: Que no.
0: Sí, parlem d'art. Perquè el maniquí també és un símbol del surrealisme. Perquè el maniquí, pel surrealista, representa una mica el que els associava, el cos humà sense vida, sense consciència, sense ànima, humà i no humà, no? Tota aquella part de real, de fals, no? El pensament... I clar, és l'objecte ideal per parlar de somnis, de l'inconscient, no? De la frontera d'això, del que és viu i del que no ho és, o com portar-ho més enllà. I en l'exposició internacional del surrealisme de París del 38 van fer protagonista absolut els maniquís. I llavors tots els maniquís eren intervinguts per diferents artistes com en Duchamp, en Dalí, no? I en Dalí...
1: En Dalí feia molt que no sortia, també.
0: També, però ara avui també, a més, parlem del Teatre Museu de Figueres, en Dalí, perquè ell va fer el seu museu en el Teatre Antic de Figueres i el que volia doncs era un museu com un escenari teatral, no? I va construir això sobre les restes de l'antic teatre, i el que volia era com un espectacle, i els maniquís que hi ha a la façana, més que decoratius, el que ell volia era que actuessin, i per això estan en diferents posicions, no? En diferents postures, i un porta àtoms,
1: mira, se'n prenen coses noves sempre.
0: L'altre representa el bussejador que ell mateix volia ser o va ser, no? Són com actors congelats en un escenari permanent. Què et sembla?
1: Surrealista.
0: Pues així és mateix, no? Doncs mira, i ara anem a canviar de tema. Això, mira, m'ha fet molta curiositat.
1: Saps, a veure.
0: Saps que hi ha gent que pateix el símptoma de la por als maniquís?
1: Que et facin por als maniquís?
0: Sí.
1: Jo conec gent amb fòbia a les olives, vull dir que sí, m'ho crec.
0: Doncs sí,
1: és com
0: sí,
1: els
0: sí.
1: Pallassos, que no acabes de veure clar què passa per
0: això
1: allà.
0: Això és veritat,
1: eh?
0: Bueno, però és que hi ha pallassos que tenen tela.
1: Sí,
0: eh? Doncs mira, sí, sí, i saps com es diu? Es diu la vall inquietant. I això és per quan te genera aquella angoixa i aquella sensació d'incomoditat, que no saps com explicar-ho,
1: uh-huh.
0: I això passa molt amb les nines, també.
1: Amb les nines, sí.
0: Les nines
1: tenen mal rotllo, algunes,
0: doncs
1: eh?
0: Doncs és una mica, això és el mateix.
1: Aquella nina de porcelana, és, aquella...
0: És... Sí. Doncs és el mateix símptoma de les nines que dels maniquís, doncs amb uns més d'una banda o amb uns d'una altra banda. Què et sembla?
1: Alguna última curiositat?
0: Doncs jo crec que gairebé ja podríem anar cap al consultori, no?
1: Sí?
0: Sí?
1: Doncs som-hi.
0: Vinga, va.
1: Ara pensarem al maniquí.
0: Fem la nina.

0: sempre hem de marxar passant pel consultori creatiu. Roser Martínez, a veure, quins deures ens poses avui?
1: Avui activarem el nostre bròquil, la nostra ment, però d'una manera que diràs què t'ha passat.
0: Aviam. Ai.
1: Mira. A veure, imagina't que tu ets un maniquí.
0: D'acord.
1: Sí? Fins aquí anem bé, eh? Llavors, on t'agradaria estar posada, perquè estaries allà 24 hores al dia?
0: Però sóc conscient i tal, o sóc un maniquí objecte?
1: Sí, però no pots moure. Tu estàs quieta. Però ets conscient de tot el que està passant al teu voltant. Per tant, a on t'agradaria ser per observar, escoltar tot el que està passant al teu voltant? I és un exercici de dir que, de fet, això és posar-ho, és un exercici com de pensar això, però que això es fa servir molt amb estratègies de màrqueting, que és com dir, seure en una terrassa d'una cafeteria i observar la gent que passa pel voltant per fer un estudi de mercat, no? Què porten posat de roba, de què parlen, o fer enquestes, doncs vés-se una mica, doncs, si tu fossis un maniquí, què escoltaries i què veuries, no?
0: Jo, per una banda, he pensat primer en altures per poder tenir allò 360 graus de...
1: Més visió?
0: Però, clar, si no em puc veure, 360 no els podré veure. Però això una, i si no, allò a peu de carrer o alguna plaça on la gent es concentri, aquestes coses, no? Allà t'enteres de tot.
1: Sí.
0: A la carnisseria, a la perruqueria, també.
1: Sí. És un bon lloc, també. Sí.
0: Doncs bé, ja, que et facin idees al Roser Martínez Creativitat,
1: això,
0: a l'Instagram.
1: A Instagram, a veure on volen ser, volen estar exposats de maniquís.
0: Home,
1: i
0: clar que sí,
1: escoltar,
0: perquè...
1: Escoltar i tafanejar, i que ens agrada aquestes coses,
0: ens agraden molt, Roser.
1: Sí.
0: Fantàstic, doncs maniquís.
1: Vinga, ara, ens veiem a la propera.
0: Ai.
1: Adéu.
2: FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant, la teva ràdio.
3: L'Àrea Bàsica de Salut de Vilafant i l'Ajuntament informen que els dies 24 i 29 de juny l'Àrea Bàsica de Salut de Vilafant estarà tancat al públic per ser dies festius. 24 i 29 de juny, l'Àrea Bàsica de Salut de Vilafant estarà tancat per ser dies festius. Informació de l'Ajuntament de Vilafant.
4: Aquest Sant Joan i Sant Pere, a Vilafant, gaudim de la festa amb responsabilitat.
5: L'Ajuntament recorda que l'ús de petards i material pirotècnic només estarà permès en els horaris i espais autoritzats.
4: Respectem les zones habilitades, extremem les precaucions i vetllem entre tots per la seguretat de les persones, els animals i el nostre entorn.
5: La revetlla de Sant Joan serà del 23 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada i la de Sant Pere del 28 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada.
4: Recorda, no llancis petards fora de les zones autoritzades. No els facis servir de manera imprudent i recull sempre les restes un cop apagades. Els menors han d'anar sempre acompanyats d'una persona adulta.
5: Consulta les zones habilitades al web vilafant.cat. Fem de les revetlles una festa segura, cívica i respectuosa per tothom. Ajuntament de Vilafant.
3: I nosaltres que marxem cap a la una i ho fem, doncs, amb música, després d'haver escoltat aquest podcast de la Roser Martínez amb Entrenant la Creativitat, nosaltres que ens marxem i ho fem amb bona música, amb la Carlota Giró. Per cert, el 19, en directe amb nosaltres, el programa especial que farem de l'obertura de la piscina municipal de Vilafant, i escoltant música com aquesta, en directe, sense pressa. I amb

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. El papa Lleó XIV ha aprofitat el seu discurs al Congrés dels Diputats per reclamar una gestió més humana de la immigració, defensar la pau i el diàleg i rebutjar la crispació política mantenint el mercat perfil social que ha exhibit durant la seva visita a Espanya. Escoltem les seves declaracions.
2: La pluralitat política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario. En una convivencia madura, incluso el conflicto puede convertirse en camino hacia la paz cuando las diferencias se dejan mitigar por la escucha y se ordenan al reconocimiento de las necesidades, los anhelos y las capacidades de todos.
1: Aquesta és la primera vegada que un pontífex intervé a les Corts espanyoles en qualitat de cap d'estat del Vaticà. Un hemicicle que compta també amb la presència del govern espanyol i del seu president, Pedro Sánchez, i també del gruix de diputats i senadors de tots els partits polítics, excepte de Podem i BNG. A l'acte hi han assistit també alguns presidents autonòmics, com el català Salvador Illa, i expresidents com Aznar i Rajoy, però no Zapatero ni tampoc Felipe González. La jornada també ha estat embarcada per la protesta del primer denunciant d'abusos sexuals a l'abadia de Montserrat, Miguel Hurtado, que ha acusat el govern espanyol d'ajornar la llei d'imprescriptibilitat per no incomodar al papa. I de fet, Barcelona es prepara ja per l'arribada del papa demà i això ja es nota en diverses afectacions a la mobilitat. A Sants Montjuïc ja hi ha restriccions de circulació i també d'estacionament a l'entorn de l'anella olímpica de Montjuïc. Es veuen afectats els accessos a l'estadi olímpic, al Palau Sant Jordi i als principals vials de la zona. A Ciutat Vella també hi ha talls de trànsit i limitacions d'estacionament a l'entorn de la Catedral de Barcelona i al Palau Episcopal. A banda, també s'han reforçat les línies de transport públic com els trens de l'R2 Nord en les zones afectades. De fet, s'ha recomanat fer teletreball. I la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha anunciat que es reunirà amb l'Ajuntament de Barcelona un cop acabi la visita del papa per reforçar les mesures de seguretat després del darrer tiroteig mortal a la zona franca. Entre les opcions sobre la taula ha destacat l'ampliació del pla Campai en aquesta zona de la ciutat. Parlon també ha apuntat que el govern no descarta impulsar una legislació més estricta sobre la tinença d'armes de foc, una necessitat que, segons ha afirmat, afecta especialment Catalunya, però també al conjunt de l'Estat. I pel que fa a la mobilitat, en aquests moments un accident a la C58 a Barcelona deixa un carril tallat i provoca circulació amb congestió. També a la BB-4031 a Castellà de Nuc, la via està completament tallada en aquest punt per un accident i després hi ha dues avaries, una a la C25 a Estaràs i una altra a la C25 a Santa Coloma de Farners.
0: Notícies en xarxa.

0: sopar espectacle de la colla Dolça Tardor a Figueres. 25 anys ballant. Adquisició de tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral, al carrer Poeta Marquina 2 a Figueres. La festa serà l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya de Figueres. Recordeu, sopar espectacle de la colla Dolça Tardor. 25 anys ballant. Us esperem l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya. Podeu adquirir els tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral de Figueres. Us hi esperem.
1: Ràdio Vilafant 107.3

0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: Una nova edició i una nova setmana del nostre butlletí de notícies aquí a Ràdio Vilafant FM. Figueres inicia el desplegament del nou servei de recollida de residus amb informació als comerços. Una família de Figueres denuncia un possible cas d'assetjament escolar en un institut de la ciutat. Neix a Vilarig el nou cicle de concerts per reivindicar la música i el territori empordanès. També Figueres es prepara per viure una nova edició del Festival Figueres es mou. I estrenen un documental sobre la Bíblia, de Sant Pere de Rodes amb Narcís Verdalet i Lluís Roura com a protagonistes. Tancarem l'edició d'aquest butlletí amb la previsió del temps des de la xarxa de comunicació local amb en Lluismi Pérez.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: L'Ajuntament de Figueres posa en marxa el pròxim 15 de juny la campanya informativa del nou servei de recollida de residus, un sistema que es desplegarà de manera progressiva al llarg dels pròxims mesos. Un equip d'informadors visitarà establiments comercials per explicar els canvis, lliurar material informatiu i recollir les necessitats específiques de cada negoci. El primer pas arribarà al juliol amb l'ampliació de la recollida porta a porta de paper i cartró als comerços del centre i també del seu entorn. Al setembre s'hi afegirà la recollida d'envasos. Entre els mesos d'octubre i novembre començarà la recollida porta a porta de la fracció orgànica i de la resta d'establiments que generen aquest tipus de residu, mentre que els polígons industrials els recolliran totes les fraccions directament a cada empresa. El canvi més visible per a la ciutadania arribarà a l'octubre amb la instal·lació d'un miler de nous contenidors, la incorporació de la recollida d'orgànica i d'olis vegetals i l'entrada en servei d'una nova flota de camions i maquinària. El nou contracte de recollida i neteja adjudicada per 8 anys suposarà una renovació completa del sistema actual després de 25 anys i també es desplegarà sota la nova imatge de campanya Cuidem Figueres.
2: La família d'un alumne d'un institut de Figueres ha denunciat públicament un presumpte cas d'assetjament escolar que, segons asseguren, afecta la seva filla des de fa mesos i ha tingut conseqüències importants en el seu estat emocional. La mare afirma que la menor ha patit episodis d'ansietat, angoixa i autolesions i assegura que ha demanat reiteradament al centre educatiu l'activació del protocol contra l'assetjament escolar. També denuncia que la resposta rebuda fins ara ha estat insuficient. Per la seva banda, la direcció de l'Institut Sandrasso sosté que s'han aplicat les mesures de convivència corresponents, que el cas s'ha traslladat als serveis educatius i a inspecció, però remarca que no s'ha acreditat una situació de bullying que justifiqui l'activació del protocol específic. La família assegura que ha aportat missatges, captures de pantalla i documentació mèdica que demostrarien la gravetat de la situació i reclama una intervenció més contundent per a protegir la menor. El cas continua obert mentre que les dues parts mantenen versions divergents sobre els fets i l'actualització realitzada fins ara.
3: Neix a Vilarig, un nou cicle de concerts per reivindicar la música i el territori empordanès. El petit nucli medieval de Vilarig, al municipi de Cistella, estrenarà aquest dissabte 13 de juny el nou cicle de concerts Terrafort d'Empordà, una iniciativa que aposta per la música de proximitat i la promoció dels artistes del territori. La programació arrencarà amb l'actuació del músic figuerenc Albert Oliva, que presentarà el seu nou disc Flor de nit, una proposta de folk empordanès que forma part de la gira de presentació del treball. El projecte, impulsat pel mateix Albert Oliva i Judit Densalat, neix amb la voluntat de crear un espai cultural alternatiu als grans festivals, donant visibilitat a artistes emergents i a projectes musicals de qualitat en un entorn íntim i connectat amb el paisatge de l'Empordà. Els organitzadors expliquen que el cicle vol posar en valor tant la cultura com el territori, apostant també per productes de proximitat en el servei de bar i per una experiència cultural de petit format. L'obertura de portes serà a les 7 de la tarda i el concert començarà a 8:15. La vetllada finalitzarà amb un pica-pica gratuït per als assistents. La resta de la programació de Terrafort d'Empordà es donarà a conèixer durant les properes setmanes.
4: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: I la dansa contemporània tornarà a omplir els carrers i espais de Figueres del 2 al 5 de juliol amb la 13a edició del Festival Figueres es mou. El certamen consolidat com una de les cites destacades de les arts en moviment a Catalunya oferirà prop d'una vintena de propostes gratuïtes repartides per diversos punts de la ciutat com el Parc de les Aigües, la plaça de l'Ajuntament, la Biblioteca Fages de Climent o la placeta baixa de la Rambla de Figueres. Enguany el festival gira entorn de la idea de fer-se gran i reflexionar sobre el pas del temps des d'una mirada col·lectiva i comunitària. La programació programació inclou espectacles de companyies catalanes, estatals i internacionals. Entre les propostes destacades hi ha l'ETA de Marc Fernández amb la participació de la Colla Castellera de Figueres coincidint amb el seu cinquantenari. Mil primaveres de l'Esbart Manresà, la producció gallega Bounceback d'Elvi Balboa o Salida d'Emergència de la companyia de francesa Adoc. El festival també manté la seva aposta pel suport de la creació artística amb la presentació de Brida d'Esther Guntín, projecte guanyador del Premi Delfí Colomer 2025. A més dels espectacles de dansa, la programació inclou una conferència ballada, una projecció cinematogràfica i diverses activitats paral·leles. Figueres es mou està impulsat per la cooperativa Gitart i compta amb el suport de la Generalitat, l'Ajuntament de Figueres, la Diputació de Girona i el Ministeri de Cultura.
2: El proper dissabte 13 de juny, el Port de la Selva acollirà l'estrena oficial del documental La Bíblia de Sant Pere de Rodes, una producció dirigida per Jaume Simón que explora els orígens del monestir i el paper cultural i espiritual d'un dels grans símbols del patrimoni català. El treball compta amb la participació destacada del forense empordanès Narcís Bardalet i del pintor Lluís Roura, a més de nombrosos historiadors, investigadors, músics i una quarantena de figurants que han participat en les recreacions històriques. La producció és fruit de més de 8 mesos de rodatge en espais emblemàtics com Sant Pere de Rodes, Sant Esteve de Pedret, la platja de Garbet de Colera, la vall de Santa Creu o el monestir de Ripoll. El documental combina investigació històrica, entrevistes i escenes dramatitzades per aprofundir en la història de la mítica Bíblia de Sant Pere de Rodes i en la transmissió del coneixement durant l'edat mitjana. La primera projecció serà dissabte a les 6 de la tarda a l'espai Port del Port, al Port de la Selva, amb entrada gratuïta. Posteriorment, el documental iniciarà una gira per diverses poblacions de l'Alt Empordà, amb projeccions previstes a Palau-saverdera, Vilajuïga i Llançà durant el mes de juliol.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal. El temps, amb el suport de Llenyes Empordà. Avança't a l'hivern i encarrega ja la teva llenya seca de qualitat.
5: Servei a domicili a tot l'Alt Empordà. Truca a l'Alfred al 661-98-33-86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
1: Amb el patrocini de Llenyes Empordà anem a tancar aquesta edició de l'informatiu amb la previsió del temps. Informació que ens acosta en Lluís Mi Pérez. Bon dia.
6: Bon dia, un temps tranquil. El que tenim a hores d'ara a les comarques de Girona ja ha pujat una mica la temperatura mínima. En alguns casos està bufant un palet de ventet i, per tant, arriba una miqueta més rescalfat. Per exemple, un palet de tramuntaneta que tenim a l'Alt Empordà. També en algunes valls del Pirineu ha pujat la temperatura respecte a ahir, tot i que a hores d'ara doncs encara necessitem alguna jaqueteta. Aquesta temperatura pujarà una mica més que la d'ahir pel que fa la màxima. Per tant, la tarda serà d'una mica més de calor i sobretot el Gironès, el Pla de l'Estany, també cap a l'interior del Baix Empordà o de la Selva, estarem al voltant dels 30-32 graus de màxima. Ara bé, aquesta mateixa calor farà que es formin nuvolades aquesta tarda, primer cap a la Cerdanya i al Ripollès, allà amb alguna tempesta, i avançada la tarda aquest vespre, a moltes altres comarques de Girona, acabarà el temps regirat, amb algunes tempestes que fins i tot arribaran fins a la costa a últimes hores de la tarda o del vespre. N'estem pendents a la xarxa.
5: Has escoltat el temps amb el suport de Llenyes Empordà.
7: Encara ets a temps d'aconseguir llenya seca i de qualitat per a l'hivern. Demana-la ara i rep-la còmodament a casa.
5: Truca a l'Alfred 661-98-33-86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
4: I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Contundent missatge del papa Lleó XIV contra l'avortament i l'eutanàsia en el seu discurs històric al Congrés dels Diputats.
2: Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia. Cuando esta certeza se oscurece, los más vulnerables son las primeras víctimas.
0: El pontífex ha tornat a fer una crida a la concòrdia i contra les polaritzacions a l'hemicicle i ha instat a defensar els drets dels immigrants. Aquesta tarda es reunirà amb víctimes d'abusos sexuals a l'Església, que ha qualificat de plaga en una trobada amb bisbes.
2: Nuestro viaje está hecho de encuentros. En ellos no faltarán los que viven momentos de oscuridad. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación.
0: És dilluns 8 de juny de 2026 i tenim més titulars. Catalunya espera l'arribada del papa a partir de demà al migdia. Sònia Kerr.
3: Als voltants dels primers escenaris de la visita de Lleó XIV, la catedral i l'estadi olímpic, ja hi ha restriccions que afecten el trànsit privat i el transport públic. L'Ajuntament recomana desplaçar-se amb metro i la Generalitat al teletreball.
0: L'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona investiga si l'acceleració del drenatge limfàtic pot frenar els símptomes de l'Alzheimer.
3: El centre lidera un estudi europeu que explora una nova via terapèutica per combatre símptomes com la pèrdua de memòria o la desorientació. Es tracta de potenciar el sistema limfàtic per frenar la progressió de la neurodegeneració.
0: La vaga de les biblioteques públiques s'estén a tot Catalunya.
3: Biblioteques municipals d'arreu del país se sumen a la protesta indefinida denunciant un model dispers entre ajuntaments, diputacions i Generalitat que encara està regulat per una normativa dels anys 90.
0: En cultura, la segona edició del Flash Tardor portarà a Barcelona noms destacats de l'escena teatral europea i llatinoamericana.
3: El cicle inicia iniciativa de temporada alta omplirà teatres com el Lliure, la Villarroel o l'Acadèmia amb obres internacionals que es podran veure per primera vegada a la ciutat.
0: Als esports, la Penya i el Barça jugaran les semifinals del play-off pel títol de la Lliga Endesa, Ana Freixa.
4: Tots dos van aconseguir a domicili la victòria en el tercer i definitiu partit. La Penya es va imposar ahir al Baskonia per 88-96 i s'enfrontarà a semifinals al València Bàsquet. El Barça va guanyar dissabte a Múrcia i el Tenerife serà el seu rival a semis, una sèrie al millor de 5 partits.
0: I el temps, Lluís Pérez, bon dia.
5: Bon dia, molta calma la que tenim a hores d'ara gran part de Catalunya i amb una temperatura que s'està enfilant un palet més que la d'ahir, sobretot ja serà aquesta tarda quan la calor es tornarà a intensificar respecte a les últimes tardes i arribarem a fregar els 35 graus a l'ombra a les comarques de Ponent, sobretot al Segrià. Ara bé, aquesta mateixa calor ajudarà que els núvols vagin creixent i acabaran espetegant alguns ruixats, els primers cap a l'Ebre, sobretot al massís del Port. I per una altra banda, a l'Alt Pirineu, ja gairebé a la Catalunya Nord, però algun d'aquests xàfecs avançada la tarda entrarà per gran part del Ripollès, de la Cerdanya, de la Garrotxa, de l'Alt Empordà. Independentment, durant la tarda i vespre alguna gotellada, però ja molt dispersa, amb algun tro també despistat, hi haurà les comarques de Ponent, la Catalunya Central, Tarragona i Barcelona. Remarquem, ruixats, fugaços i poc importants. El dimarts baixa la temperatura i els núvols aniran a més. De fet, al matí amb alguna pluja al Pirineu, durant la tarda entre Girona i Barcelona, d'una forma fugaç. Estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Nova crida del papa Lleó XIV a la concòrdia i contra les polaritzacions i en defensa dels drets dels immigrants. En aquesta ocasió ho ha fet el Congrés dels Diputats, on ha llançat també un contundent missatge en contra de l'avortament i l'eutanàsia. Aquesta ha estat la primera vegada que un cap de l'Església Catòlica feia un discurs a la seu de la Cambra Baixa. El missatge ha acabat amb gairebé 7 minuts d'aplaudiments i amb alguns crits de visca al papa. Jordi Casino, bon dia.
6: Bon dia, Marta. Ovació unànime dels 700 convidats a l'acte després d'un discurs de 30 minuts exactes on el pontífex aprofitava per fer un detallat repàs a alguns dels temes que venen marcant la seva agenda des que va ser escollit. Després de denunciar un cop més la discriminació de les persones pel seu origen o la seva condició econòmica, en una clara referència a la prioritat nacional que defensen el PP i Vox, el papa feia una defensa de la vida i criticava tant l'avortament com l'eutanàsia.
2: La defensa de la vida humana no és una qüestió parcial ni un interès confessional. es una meta de civilización. Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstància de su existència.
6: Un Lleó XIV que aprofitava la seva presència a la seu de la sobirania espanyola, molt crispada aquests últims anys, per fer una nova crida al diàleg i evitar les desqualificacions.
2: La pluralitat política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario. En una convivencia madura, incluso el conflicto puede convertirse en camino hacia la paz cuando las diferencias se dejan mitigar por la escucha.
6: A banda del Papa, l'acte comptava només amb un altre parlament, la de la presidenta del Congrés, Francina Armengol, que reclamava la fi de tots els conflictes i el restabliment de l'ordre internacional i que feia una referència als abusos dins de l'Església.
7: Construir sociedades empáticas, hospitalarias, regidas por políticas integradoras y de cohesión que pongan a las personas en el centro y protejan la dignidad de todos y de todas, también de las personas migrantes, o alguna tarea concreta a la que su santidad hacía referencia, como la llaga abierta que suponen los abusos en la Iglesia y la reparación y la indemnización a las víctimas.
6: Acte del Papa al Congrés, que comptava amb la presència del govern espanyol i del seu president Pedro Sánchez, del gruix de diputats i senadors de tots els partits polítics, excepte els de Podem i el BNG, i amb la presència també de tres presidents autonòmics, un d'ells Salvador Illa, i exmandataris espanyols com Aznar i Rajoy, però sense Zapatero ni Felipe González.
0: Doncs després del seu discurs al Congrés, el Papa ha condemnat els abusos comesos dins l'Església davant dels representants de la Conferència Episcopal Espanyola. Els ha visitat i ha adreçat un discurs on ha equiparat els abusos amb una plaga i ha reclamat als bisbes veritat, justícia i reparació de les víctimes. Justament aquesta tarda el Pontífex es reunirà amb víctimes d'abusos sexuals a l'Església enmig de les queixes d'algunes associacions que n'han quedat excloses. Maite Polo, bon dia.
8: Bon dia. Lleó XIV ha exigit als alts representants de l'Església espanyola que responguin als abusos escoltant les víctimes, de qui l'Església hauria d'haver tingut cura. El Papa ha utilitzat el símil d'un viatge per il·lustrar el missatge.
2: Nuestro viaje está hecho de encuentros. En ellos no faltarán los que viven momentos de oscuridad y nos reclaman que nos hagamos para ellos samaritanos. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
8: Una de les associacions que ha quedat fora de la trobada aquesta tarda amb Lleó XIV és Reparació Integral Ja, fundada per Miguel Hurtado, el primer denunciant d'abusos a l'abadia de Montserrat. Acusa el govern espanyol d'haver paralitzat la llei contra la prescripció d'aquests delictes per la visita del Pontífex.
9: Nosaltres el que creiem és que no volen el govern molestar el Papa durant la seva visita a Espanya. Com a mínim, registrin una sol·licitud de compareixença del ministre Bolaños, demanant que vagi a la Comissió de Justícia i que ens expliqui per què la llei està parada.
8: El fundador de l'associació Reparació Integral Ja, Miguel Hurtado, demana a Lleó XIV que s'abstingui de visitar Montserrat.
0: De fet, Catalunya ja espera l'arribada del Papa demà al migdia a Barcelona. En concret, el Pontífex té una agenda atapeïda amb la visita de la catedral i de l'estadi olímpic Lluís Companys. Aquest mateix dimarts, dimecres, anirà a la presó de Brians, a Montserrat, i també a la Sagrada Família, on es farà l'acte principal de la visita, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i la benedicció de la Torre de Jesucrist. Esther Minguell, bon dia.
10: Bon dia. El Papa Lleó XIV arribarà a l'aeroport del Prat a 1:15 del migdia i el rebran representants de la Generalitat amb Salvador Illa al capdavant. Anirà directament a la catedral de Barcelona, on serà rebut per les autoritats eclesiàstiques encapçalades pel cardenal Joan Josep Omella i amb la participació dels voluntaris del viatge papal. El pontífex hi farà una homilia, una benedicció, visitarà la capella de Santa Eulàlia i accedirà al Palau Episcopal, on s'allotjarà. A la tarda hi ha l'acte més multitudinari amb 40.000 participants a l'estadi olímpic a Montjuïc, Montjuïc. Començarà a les 6 però Lleó 14 i arribarà poc abans de les 8. Farà una volta per la pista d'atletisme amb el Papa Mòbil i la celebració de la pregària arrencarà amb la benvinguda de les colles castelleres. Tindrà un format més participatiu que una cerimònia litúrgica tradicional i acabarà cap a 2:15 de la nit. Dimecres visitarà la presó de Brians-1, Sant Esteve Sarrovires, l'abadia de Montserrat i a la tarda serà l'església de Sant Agustí al Raval de Barcelona. La visita del Sant Pare a Catalunya culminarà a la Sagrada Família, on arribarà amb un recorregut amb el Papa Mòbil pel carrer Rosselló i farà una missa solemne pel centenari de la mort de l'arquitecte Antoni Gaudí i l'esperada inauguració de la Torre de Jesucrist.
0: Des d'avui mateix a Barcelona, Esther, ja es noten les afectacions a la mobilitat. Als voltants de la catedral i de l'estadi olímpic hi ha restriccions al trànsit i per això l'Ajuntament recomana desplaçar-se amb metro, que reforçarà amb més convois.
10: Fins dijous a les 10 del matí, al perímetre al voltant de la catedral i el Palau Episcopal no s'hi pot circular ni aparcar vehicles, tampoc motos, ciclomotors ni bicicletes a les voreres. Els ciutadans ja comencen a notar els efectes de les restriccions.
11: Sí que m'afecta perquè treballo aquí a la plaça de la catedral, llavors demà m'he agafat festa per no tenir problemes i dimecres crec que hauré de venir tot i que intentaré teletreballar. I avui no he trobat cap problema amb els Mossos d'Esquadra, però no he trobat problemes.
12: En realitat només baixo un parell de dies aquí a Barcelona i com baixo a primera hora del matí no crec que trobi gaires problemes.
10: A Montjuïc, on es farà l'acte més multitudinari, s'hi fan controls de seguretat i està prohibit circular i aparcar al voltant de l'estadi Lluís Companys. Per demà s'habilitarà un servei llançador amb autobús entre Plaça Espanya i l'estadi Olímpic i s'augmentarà la freqüència del funicular. I a partir de demà a les 7 del matí s'apliquen restriccions als espais que el pontífex visitarà dimecres. Al Raval hi haurà talls de circulació als carrers que envolten la parròquia de Sant Agustí i a la Sagrada Família des de demà estarà completament blindat data al perímetre de Nou Illes amb el trànsit i l'aparcament totalment prohibit, inclosos els xamfrans i pàrquings privats on no es podrà entrar ni sortir excepte per emergències. També hi haurà afectacions a tot el carrer Rosselló entre Passeig de Gràcia i La Pan i les vies perpendiculars per garantir el recorregut d'un quilòmetre que farà Lleó 14 amb el Papa Mòbil per saludar els ciutadans. L'estació de metro de Sagrada Família estarà tancada dimecres durant tot el dia i es modificarà el recorregut de 15 línies d'autobús.
0: Totes aquestes restriccions poden complicar i molt l'arribada a la feina i és per això que la Generalitat finalment s'ha alineat amb el Ministeri de Treball i també recomana el teletreball durant aquests dos dies.
3: Ramon Alexandre Salvat, que és secretari de la secció de Dret Laboral del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, ha alertat però que les empreses no estan obligades a concedir el teletreball. Ho ha dit a la xarxa.
13: Les empreses podran optar entre oferir aquesta mesura de conciliació o no fer-ho. I, per tant, realment no existeix un suport legal perquè els treballadors puguin exigir aquesta mesura. No és com el Covid o com una situació on hi ha una dana en el que sí que hi ha un suport legal per evitar aquests desplaçaments. Es produeix una situació de buit legal complexa en la que el més important serà que hi hagi una correcta comunicació entre treballadors i empreses per evitar problemàtiques.
0: Al barri de Sant Roc de Badalona, la Fundació Ateneu Sant Roc fa dècades que treballa per la cohesió social en un dels entorns més vulnerables de Catalunya. Ara fa 10 anys, l'aleshores prior general dels Agustins, Robert Prevost, avui Papa Lleó XIV, va visitar aquest espai i ho va fer per conèixer de prop la feina que fan. Anna Vicente és la presidenta de la Fundació i ha parlat a la xarxa.
14: Doncs és una feina molt important perquè vol dir acollir, vol dir donar respostes molt diverses i molt importants a gent que està vivint en unes situacions molt caòtiques en quant sobretot al tema de la vivenda, en quant a la fragilitat d'haver-se de desplaçar a diferents llocs del món sense una llengua coneguda. Crec que si no hi fóssim, doncs la problemàtica seria molt més greu.
3: Es preveu que aquest pugui ser un dels espais que visita el pontífex fora d'agenda en la seva visita.
0: La visita del Papa ha centrat també les reunions dels partits d'avui. Esquerra i Junts fan èmfasi en l'ús del català per part del pontífex i critiquen el paper que hi han tingut el cardenal Omella i el govern. Els comuns es fixen en els casos de pederàstia i el PSC es desmarca del parer del Papa sobre l'avortament i l'eutanàsia. Mont Carvajal, bon dia.
15: Bon dia. El PSC valora la visita del Papa a Catalunya i considera que projectarà un missatge de pau i justícia social. La portaveu Lluïsa Moret no comparteix, però, la censura que ha fet avui el Papa sobre l'eutanàsia i l'avortament.
16: Aquesta sintonia parla de pau, de diàleg i de justícia social. Hi han coses, evidentment, que no compartim, com en tants altres representants internacionals.
15: El portaveu dels comuns, David Cid, ha demanat al Papa que reuneixi amb totes les víctimes d'abusos sexuals de l'Església.
17: Passar de les paraules als fets en el que fa referència als abusos sexuals que afecten a l'Església. Això vol dir, per una banda, reconeixement, vol dir també reparació i, evidentment, vol dir prendre mesures perquè no torni a passar, és a dir, per fer net, per investigar.
15: Mentre que Esquerra i Junts han criticat l'atavió de l'arcabisbe Joan Josep Omella i del president Illa respecte al català. Ho han dit la portaveu d'Esquerra, Elisenda Alemany, i el de Junts, Josep Rius.
18: Hi ha hagut una desconsideració inicial per part de l'arcabisbat a l'hora de traslladar al papa què és Catalunya. Segurament també una certa desídia per part del govern de la Generalitat, que si no tingués Esquerra Republicana al darrere, doncs no consideraria el fet del català una qüestió tan important i tan rellevant.
19: No ens sorprèn, perquè ja fa temps que el cardenal Omella ha mostrat signes d'intolerància respecte a la identitat, respecte a la llengua i respecte a la cultura pròpies de Catalunya. També hem de constatar el trist paper subsidiari assumit pel govern de Catalunya.
15: Avui a Madrid, la diputada Junts Míriam Nogueras i el diputat Eduard Pujol han demanat al papa, en anglès i italià respectivament, la importància que parli català a Catalunya.
1: Notícies en xarxa.
0: És un quart de tres. L'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona investiga si l'acceleració del drenatge limfàtic pot frenar els símptomes de l'Alzheimer. El centre lidera un estudi europeu que explora una nova via terapèutica per combatre símptomes com la pèrdua de memòria o la desorientació. Es tracta de potenciar el sistema limfàtic per tal de frenar la progressió de la neurodegeneració. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno Escudero.
20: A l'estudi participaran una desena de pacients, els que se'ls farà seguiment durant un any, després de la intervenció per avaluar, sobretot, la seguretat del procediment. L'objectiu és alentir la malaltia, segons ha expressat el neuròleg de la Unitat de Malalties Neurodegeneratives del Germans Trias i Pujol, Pau Pastor.
21: Una de les vies del cervell per netejar les proteïnes és el sistema limfàtic, no? Que és un sistema limfàtic central del cervell, que neteja d'alguna manera el cervell a través de la limfa cerebral fins als vasos que tenim al coll, profundament al que el flux limfàtic del cervell s'acceleri per augmentar la neteja d'aquestes proteïnes i així enlentir una mica la progressió de la malaltia d'Alzheimer.
20: La intervenció consisteix a fer un bypass entre els vasos limfàtics i les venes per accelerar el procés de neteja de les proteïnes tòxiques del cervell. Els familiars del primer pacient operat, el badaloní Toni Reyes, es mostren més que satisfets amb les seves millores cognitives de fluïdesa verbal i estat d'ànim. Tot i els bons resultats, els professionals alerten que cal un seguiment més llarg per treure'n conclusions.
0: La vaga de les biblioteques públiques fa un salt i deixa de ser un conflicte local per convertir-se en una mobilització de tot el sector a Catalunya. El que va començar com una vaga indefinida a Barcelona i a la Diputació s'estén ara a biblioteques municipals d'arreu en un model dispers, diuen, entre ajuntaments, diputacions i Generalitat, que està regulat encara per una normativa dels anys 90.
3: El sector denuncia dècades de precarització i reclama una actualització profunda del model bibliotecari català. Aquest dilluns la plantilla decidirà en assemblea fins a on està disposada a arribar, just la vigília de l'inici de la selectivitat. N'hem parlat a la xarxa amb Irene Lameiro, que és bibliotecària i delegada sindical de la CGT. Ha explicat la situació a la ciutat de Barcelona.
22: Aquesta dispersió també fa que costi anar una i que posar en comú que al final estem totes amb la mateixa problemàtica de sobrecàrrega de feina, de manca de personal i recursos, de condicions laborals i horàries abusives. Si ha arribat un moment que la cosa ha esclatat i ja no podem més. Ha esclatat també perquè a la ciutat de Barcelona l'Ajuntament va decidir tancar el diàleg i ens quedem fora de conveni. No sabem què passarà a partir d'ara.
3: La Meiro també ha denunciat que les mobilitzacions de divendres a la ciutat comtal van acabar amb càrregues policials.
0: El govern fa un pas endavant per portar els ferrocarrils de la Generalitat fins a Santpedor, al Bages. El Departament de Territori ha licitat l'estudi informatiu per perllongar la línia R5 des de Manresa, aprofitant les vies de mercaderies.
3: La inversió global del projecte és d'uns 28 milions d'euros i el tram abasta uns 4,2 quilòmetres.
0: Ràdio Sallent, Joel Bogunyà.
23: El projecte preveu allargar la línia Llobregat-Anoia des de la futura estació del Parc Tecnològic de Manresa fins a aquest municipi del Bages. L'obra suposa aprofitar l'actual ramal ferroviari, per on avui dia només passen trens de mercaderies procedents de Súria. Aquesta connexió pot fer augmentar els usuaris de la línia gairebé un 60%. El president de Ferrocarrils de la Generalitat, Carles Ruiz, detalla què s'analitzarà exactament en aquest estudi.
24: Que en 10 mesos ens haurà de donar una fulla de ruta de què és el que podem fer per millorar aquesta mobilitat.
2: on s'han de situar i quantes estacions, com s'integra millor dintre dels municipis i dintre de la trama urbana dels municipis, quina infraestructura haurem de renovar o haurem de canviar, quines afectacions pot tenir també amb el seu entorn, amb el tema hídric, amb moltes altres qüestions que en aquest territori precisament són molt importants.
23: L'actuació busca potenciar el transport públic sostenible per reduir l'ús del cotxe privat en unes carreteres que actualment pateixen saturació. Aquest traçat fins a Sant Padó forma part de la primera fase del futur tram Bages. Més endavant, la Generalitat estudiarà una segona fase per fer arribar els trens de passatgers fins a Súria.
0: I avui Rodalies ha començat a recuperar el servei ferroviari habitual al Garraf. Ha estat amb el retorn gradual dels trens de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona.
3: També es recuperen els serveis regionals de les línies del sud del país. De moment es manté el transport alternatiu per carretera.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El ple de Torredembarra ha aprovat la renúncia del socialista Valé Pinó al càrrec d'alcalde. És el primer pas d'un relleu que ja estava previst en el pacte de govern a principi signat, a principi de mandat. El procés culminarà dissabte amb l'elecció del nou batlle. Ona la Torre, Anna Plaza.
4: El d'avui ha estat un ple extraordinari, breu i carregat d'emoció. La renúncia de Valé Pinó a l'alcaldia de Torredembarra s'ha aprovat amb els vots a favor de l'equip de govern i la CUP i l'abstenció d'alternativa Vox i el PP. En el seu Parlament, Pinó ha subratllat que els dos anys que ha estat alcalde l'han marcat profundament. Ha afirmat que ha intentat ser útil, proper i exigent amb si mateix i ha subratllat que, tot i moments difícils, el treball en equip els ha permès avançar. També s'ha compromès a seguir treballant en el servei al poble en la nova etapa que ara comença.
5: Des d'avui mateix continuaré el servei del poble des del lloc on em toca, perquè el compromís de Torredembarra no s'acaba aquí ni molt menys. Moltes gràcies a tots i totes.
4: Dissabte vinent hi haurà un altre ple extraordinari per escollir el nou alcalde de Torredembarra. Segons l'establert el pacte de govern, el relleu el prendrà Raül García, d'Esquerra Republicana, que actualment és el primer tinent d'alcalde.
0: El col·lectiu de crítics de Girona presentarà un recurs administratiu davant del Tribunal Català de Contractes al sector públic per l'adjudicació del cinema Truffaut. Denuncien que l'Ajuntament ha apostat per un model de privatització contrari a l'esperit de l'equipament. Girona FM, Pau Villafañe.
6: També afirmen que les bases del concurs són contràries al model cultural de la ciutat i han acusat l'equip de govern i l'àrea de cultura de desídia i passivitat. Reclamen que aquestes bases haurien pogut apostar per valorar amb un 70% l'aspecte cultural i el 30% l'aspecte econòmic, i no un 51-49 com es van fer. Àngel Quintana és membre del col·lectiu.
7: Durant aquest últim mes i mig hem actuat amb responsabilitat, lleialtat institucional i voluntat de trobar una solució. A canvi, han rebut falses promeses i maniobres dilatòries. Ha guanyat el tacticisme, l'electoralisme i la covardia política. Lamentem profundament que els interessos polítics hagin passat per davant de l'interès general, de la cultura pública i d'un projecte ciutadà únic al país.
6: Des del col·lectiu expliquen que el procés administratiu pot durar uns 4 o 5 mesos, però que seguiran gestionant el cinema amb la pròrroga actual a l'espera de poder gestionar els acomiadaments dels 4 treballadors que han de ser indemnitzats, una despesa econòmica que no es poden permetre.
0: I moment per la cultura, la segona edició del Flaix de Tardor portarà a Barcelona noms destacats de l'escena teatral europea i llatinoamericana. Serà del 16 al 29 d'octubre. David Navarro, bon dia.
25: Bon dia. Després de l'èxit assolit l'any passat amb una ocupació propera al 90%, el Flaix Tardor posa els ulls a Europa i Llatinoamèrica. 7 espectacles repartits per 5 escenaris de la ciutat, del Teatre d'Ençà d'Espiegel Neuronen al Lliure de Montjuïc, al monòleg La Santa al Teatre La Biblioteca, passant per la comèdia Petrolio a la Villarroel. Tot pensat, com explica el director del Temporada Alta, Narcís Puig, per portar teatre internacional de qualitat a Barcelona.
26: Per mi la idea, el concepte general, no és tant de volem ensenyar el teatre contemporani, volem ensenyar el teatre clàssic, volem ensenyar les coses que venen de l'est, les coses que venen de l'oest, sinó estem creant un moment, que un altre moment a Barcelona on hi ha programació internacional i volem que sigui el més potent i el més variada possible.
25: De fet, dels 7 espectacles, 5 es podran veure per primera vegada a l'estat espanyol, com Mamma, Piccole Tragedie Minimali, al Teatre Acadèmia o How Romantic, al Mercat de les Flors, i un a Catalunya, Deserto, al Teatre La Biblioteca.
0: I arriben els esports. Amb l'Anna Freixa. Bon dia, Anna. La Penya i el Barça es classifiquen per les semifinals del play-off al títol de la CB.
27: Bon dia. Tots dos van aconseguir a domicili la victòria en el tercer i definitiu partit. La Penya s'imposava ahir al Baskonia per 88-96 i s'enfrontarà a semifinals al València Bàsquet. Albert Guerra, Ràdio Ciutat de Badalona.
8: Ho va fer de la mà del líder del conjunt verdinegre. Ricky Rubio va fer una exhibició, 23 punts i 28 de valoració pel base del Masnou, amb una segona part d'escàndol. La defensa de Rubio i de Hanga també van deixar fora de combat el base Forres, principal estrella basconista. Escoltem el postpartit del base verdinegre.
9: Sí, ha sigut una sèrie on hem demostrat que hem crescut durant la temporada. Crec que aquesta sèrie no la vam fer contra l'AEK, tot i que vam lluitar, però crec que hem merescut passar a semifinals perquè tots han jugat molt bé. Crec que ha sigut un pla de partit on tothom ha executat el que tenia que fer i una victòria aquí és molt difícil.
8: L'eliminatòria contra el València serà el millor de 5, amb els dos primers entre setmana, dimecres i divendres, mentre que el tercer partit serà l'Olímpic el diumenge.
27: El Barça va guanyar dissabte a Múrcia i el Tenerife serà el seu rival a semis, una sèrie que començarà demà al Palau Blaugrana. La coincidència del partit del Barça de bàsquet amb el cinquè partit de semifinals del playoff pel títol a l'Hockey Lliga masculina entre Barça i Igualada ha fet que s'hagi hagut de canviar d'ubicació el partit d'hoquei. El club ha fet oficial que serà demà a les 7 de la tarda a Blanes, a la Ciutat Esportiva. S'ha arribat a aquest cinquè partit després que ahir l'Igualada guanyés per 1-2 el quart enfrontament de semifinals. El Liceo ja espera a la final després d'eliminar el Calafell a l'imposar-se per 3-4 en el quart partit. I el Barça torna a ser campió de la Copa del Rei d'handbol. Es va adjudicar el títol a Alacant, superant a la final el Bidasoa Irún per 17-37 i encadena la 13a Copa seguida, la número 30 de la seva història. El Barça ja ha sumat 6 títols aquesta temporada i aquest cap de setmana buscarà el 7è a Colònia, on es juga la final a 4 de la Champions. Escoltem Carlos Ortega, tècnica del Barça.
10: Hemos estado a un nivel defensivo extraordinario y cuando han llegado a alguna posición estaba Emil ahí detrás parándola, ¿no? Queríamos acabar el partido hoy con mejores sensaciones de los otros dos partidos porque hubieron luces y sombras y en el último partido ante la Final Four y creo que el equipo ha salido muy enchufado del principio. Se me acaba el calificativo para mi equipo, para mis jugadores, de manera de competir siempre y de tener hambre.
27: En futbol sala, el Linyola ja sap qui serà el seu darrer rival per aspirar a l'ascens a primera divisió femenina. Serà l'Estrella Futsal Gallec.
0: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja 2:45. Nosaltres fem una petita pausa i tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
11: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
12: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
13: L'univers infinit. Agrupació Astronòmica de Sabadell.
14: Els satèl·lits de Júpiter i la velocitat de la llum. La llum és la cosa més ràpida de l'univers. Es mou a uns 300.000 km per segon i va costar molt de mesurar. Encara que sembli mentida, es va poder calcular d'una manera força precisa gràcies a Io, el satèl·lit de Júpiter. Galileo Galilei ja havia intentat calcular la velocitat de la llum. Ell es va situar en un turó i un amic seu en un turó veí. Cadascun d'ells tenia un llum tapat amb un drap. Un d'ells destapava el llum i l'altre, en veure-ho, destapava el seu. I la llum retornava al primer observador. Aquest només havia de calcular el temps entre que ell destapava el llum i veia el llum veí. El seu mètode era correcte, però no va funcionar per l'enorme velocitat de la llum. Com es podia calcular una velocitat tan enorme? forma, l'astrònom danès Olaf Rømer va treballar a l'Observatori de París i es va dedicar a estudiar amb molt detall l'òrbita del satèl·lit Io. Mesurava els moments en què l'era ocultat per Júpiter i va descobrir que durant mig any les ocultacions es retardaven uns 16 minuts respecte de les previsions i que el mig any següent el retard disminuïa fins a desaparèixer. Rømer s'adonà que això era degut a que la llum havia de viatjar molt més espai si la Terra estava en el costat contrari del Sol que Júpiter o en el mateix costat. Aquests 16 minuts era el temps que tardava la llum a travessar l'òrbita de la Terra. Rømer va obtenir una velocitat de 225.000 km al segon i d'aquesta manera va ser el primer científic que va mesurar-ne una velocitat bastant realista. Mesures posteriors, amb mètodes diferents, van acabar de precisar aquesta velocitat.
1: La xarxa de comunicació local.
0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Contundent missatge del Papa Lleó XIV contra l'avortament i l'eutanàsia en el seu discurs històric al Congrés dels Diputats.
15: Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia. Cuando esta certeza se oscurece, los más vulnerables son las primeras víctimas.
0: El pontífex ha tornat a fer una crida a la concòrdia i contra les polaritzacions a l'hemicicle. Ha instat també a defensar els drets dels immigrants. Aquesta tarda es reuniran víctimes d'abusos sexuals a l'Església, que ha qualificat de plaga en una trobada amb els bisbes espanyols.
15: Nuestro viaje está hecho de encuentros. En ellos no faltarán los que viven momentos de oscuridad. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación.
0: És dilluns 8 de juny de 2026 i tenim més titulars. Catalunya espera l'arribada del Papa a partir de demà al migdia. Sònia Kerr.
3: Als voltants dels primers escenaris de la visita de Lleó XIV, la catedral i l'estadi olímpic, ja hi ha restriccions que afecten el trànsit privat i el transport públic. L'Ajuntament recomana desplaçar-se amb metro i la Generalitat al teletreball.
0: L'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona investiga si accelerar el drenatge limfàtic pot frenar els símptomes de l'Alzheimer.
3: El centre lidera un estudi europeu que explora una nova via terapèutica per combatre tres símptomes, com ara la pèrdua de memòria o la desorientació. Es tracta de potenciar el sistema limfàtic per frenar la progressió de la neurodegeneració.
0: La vaga de les biblioteques públiques s'estén a tot Catalunya.
3: Biblioteques municipals d'arreu del país se sumen a la protesta indefinida, denuncien un model dispers entre ajuntaments, diputacions i Generalitat, que encara està regulat, diuen, per una normativa dels anys 90.
0: En cultura, la segona edició del Flaix de Tardor portarà a Barcelona noms destacats de l'escena teatral europea i llatinoamericana.
3: El cicle Iniciativa de Temporada d'Alta omplirà teatres com el Lliure, la Villarroel o l'Acadèmia, amb obres internacionals que es podran veure per primera vegada a la ciutat.
0: Els esports, la Penya i el Barça, jugaran les semifinals del play-off pel títol a la Lliga Endesa, Anna Freixa.
27: Tots dos van aconseguir a domicili la victòria en el tercer i definitiu partit. La Penya es va imposar ahir al Baskonia per 88-96 i s'enfrontarà a semifinals al València Bàsquet. El Barça va guanyar dissabte a Múrcia i el Tenerife serà el seu rival a semis, una sèrie al millor de 5 partits.
0: I el temps, Lluís Pérez, bon dia.
16: Bon dia, molta calma la que tenim a hores d'ara gran part de Catalunya i amb una temperatura que s'està enfilant un palet més que la d'ahir, sobretot ja serà aquesta tarda quan la calor es tornarà a intensificar respecte a les últimes tardes i arribarem a fregar els 35 graus a l'ombra a les comarques de Ponent, sobretot al Segrià. Ara bé, aquesta mateixa calor ajudarà que els núvols vagin creixent i acabaran espetegant alguns ruixats, els primers cap a l'Ebre, sobretot al massís del Port. I per una altra banda, a l'Alt Pirineu, ja gairebé a la Catalunya Nord, però algun d'aquests xàfecs avançada la tarda entrarà per gran part del Ripollès, de la Cerdanya, de la Garrotxa, de l'Alt Empordà. Independentment, durant la tarda i vespre alguna gotellada, però ja molt dispersa, amb algun tro també despistat, hi haurà les comarques de Ponent, la Catalunya Central, Tarragona i Barcelona. Remarquem, ruixats, fugaços i poc importants. El dimarts baixa la temperatura i els núvols aniran a més. De fet, al matí amb alguna pluja al Pirineu, durant la tarda entre Girona i Barcelona, d'una forma fugaç. Estem pendents a la xarxa.
0: El control de so Ivan López a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:45.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Nova crida del Papa Lleó XIV a la Concòrdia en contra de les polaritzacions i en defensa dels drets dels immigrants. En aquesta ocasió ho ha fet el Congrés dels Diputats, on ha llançat també un contundent missatge contra l'avortament i l'eutanàsia. Ha estat el primer discurs d'un cap de l'Església Catòlica a la Cambra Baixa, un missatge que ha acabat amb gairebé 7 minuts d'aplaudiments i amb alguns crits de visca el Papa. Jordi Casino, bon dia.
17: Bon dia, Marta. Ovació unànime dels 700 convidats a l'acte després d'un discurs de 30 minuts exactes on el pontífex s'aprofitava per fer un detallat repàs a alguns dels temes que venen marcant la seva agenda des que va ser escollit. Després de denunciar un cop més la discriminació de les persones pel seu origen o la seva condició econòmica, en una clara referència a la prioritat nacional que defensen el PP i Vox, el Papa feia una defensa de la vida i criticava tant l'avortament com l'eutanàsia.
18: La defensa de la vida humana no és una qüestió parcial ni un interès confessional, es una meta de civilización. Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia.
17: Un Lleó XIV que aprofitava la seva presència a la seu de la sobirania espanyola, molt crispada aquests últims anys, per fer una nova crida al diàleg i evitar les desqualificacions.
18: La pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario. En una convivencia madura, incluso el conflicto puede convertirse en camino hacia la paz cuando las diferencias se dejan mitigar por la escucha.
17: A banda del Papa, l'acte comptava només amb un altre parlament, la de la presidenta del Congrés, Francina Armengol, que reclamava la fi de tots els conflictes i el restabliment de l'ordre internacional i que feia una referència als abusos dins de l'Església.
19: Construir sociedades empáticas, hospitalarias, regidas por políticas integradoras y de cohesión que pongan a las personas en el centro y protejan la dignidad de todos y de todas, también de las personas migrantes, o alguna tarea concreta a la que su santidad hacía referencia, como la llaga abierta que suponen los abusos en la Iglesia y la reparación y la indemnización a las víctimas.
17: Acte del Papa al Congrés, que comptava amb la presència del govern espanyol i del seu president Pedro Sánchez, del gruix de diputats i senadors de tots els partits polítics, excepte els de Podem i el BNG, i amb la presència també de tres presidents autonòmics, un d'ells Salvador Illa, i exmandataris espanyols com Aznar i Rajoy, però sense Zapatero ni Felipe González.
0: Això al Congrés, però també aquest matí a Madrid, el Papa ha condemnat els abusos comesos dins de l'Església. Ha estat davant de representants de la Conferència Episcopal Espanyola. Els ha visitat i ha adreçat un discurs on ha equiparat els abusos amb una plaga i ha reclamat als bisbes veritat, justícia i reparació de les víctimes. Justament aquesta tarda, el pontífex es reunirà amb víctimes d'abusos sexuals de l'Església enmig de les queixes d'algunes associacions que n'han quedat excloses. Maite Polo, bon dia.
20: Bon dia. Lleó XIV ha exigit als alts representants de l'Església espanyola que responguin als abusos escoltant les víctimes, de qui l'Església hauria d'haver tingut cura. El Papa ha utilitzat el símil d'un viatge per il·lustrar el missatge.
18: Nuestro viaje está hecho de encuentros. En ellos no faltarán los que viven momentos de oscuridad y nos reclaman que nos hagamos para ellos samaritanos. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
20: Una de les associacions que ha quedat fora de la trobada aquesta tarda amb Lleó XIV és Reparació Integral Ja, fundada per Miguel Hurtado, el primer denunciant d'abusos a l'abadia de Montserrat. Acusa el govern espanyol d'haver paralitzat la llei contra la prescripció d'aquests delictes per la visita del pontífex.
21: Nosaltres el que creiem és que no volen el govern molestar el papa durant la seva visita a Espanya. Com a mínim, registrin una sol·licitud de compareixença del ministre Bolaños, demanant que vagi a la Comissió de Justícia i que ens expliqui per què la llei està parada.
20: El fundador de l'associació Reparació Integral Ja, Miguel Hurtado, demana a Lleó XIV que s'abstingui de visitar Montserrat.
0: El periple de Lleó 14 a Madrid està arribant a la seva fi, mentre Catalunya n'espera l'arribada demà al migdia a Barcelona. El pontífex té una agenda tapaïda amb la visita de la catedral i l'estadi olímpic Lluís Companys. Dimecres anirà a la presó de Brians, a Montserrat i també a la Sagrada Família, on es farà l'acte principal de la visita, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i la benedicció de la Torre de Jesucrist. Esther Minguell, bon dia.
4: Bon dia, el Papa Lleó XIV arribarà a l'aeroport del Prat a 1:15 del migdia i el rebran representants de la Generalitat amb Salvador Illa al capdavant. Anirà directament a la catedral de Barcelona, on serà rebut per les autoritats eclesiàstiques encapçalades pel cardenal Joan Josep Omella i amb la participació dels voluntaris del viatge papal. El pontífex hi farà una homilia, una benedicció, visitarà la capella de Santa Eulàlia i accedirà al Palau Episcopal, on s'allotjarà. A la tarda hi ha l'acte més multitudinari amb 40.000 participants a l'Estadi Olímpic a Montjuïc. Començarà a les 6, però Lleó 14 i arribarà poc abans de les 8. Farà una volta per la pista d'atletisme amb el Papa Mòbil i la celebració de la pregària arrencarà amb la benvinguda de les colles castelleres. Tindrà un format més participatiu que una cerimònia litúrgica tradicional i acabarà cap a 9:45 de la nit. Dimecres visitarà la presó de Brians-1, Sant Esteve Sarrovires, l'abadia de Montserrat i a la tarda serà l'església de Sant Agustí, al Raval de Barcelona. La visita del Sant Pare a Catalunya culminarà a la Sagrada Família, on arribarà amb un recorregut amb el Papa Mòbil pel carrer Rosselló i farà una missa solemne pel centenari de la mort de l'arquitecte Antoni Gaudí i l'esperada inauguració de la Torre de Jesucrist.
0: A Barcelona ja es noten les afectacions a la mobilitat als voltants de la catedral i de l'Estadi Olímpic. Hi ha restriccions de trànsit i l'Ajuntament recomana desplaçar-se en metro, que es reforçarà.
4: Fins dijous a les 10 del matí, al perímetre al voltant de la catedral i el Palau Episcopal no s'hi pot circular ni aparcar vehicles, tampoc motos, ciclomotors ni bicicletes a les voreres. Els ciutadans ja comencen a notar els efectes de les restriccions.
5: Sí que m'afecta perquè treballo aquí a la plaça de la catedral, llavors demà m'he agafat festa per no tenir problemes i dimecres crec que hauré de venir tot i que intentaré teletreballar. I avui no he trobat cap problema, molts Mossos d'Esquadra, però no he trobat problemes.
6: En realitat només baixo un parell de dies aquí a Barcelona i com baixo a primera hora del matí no crec que trobi gaires problemes.
4: A Montjuïc, on es farà l'acte més multitudinari, s'hi fan controls de seguretat i està prohibit circular i aparcar al voltant de l'estadi Lluís Companys. Per demà s'habilitarà un servei llançador amb autobús entre Plaça Espanya i l'Estadi Olímpic i s'augmentarà la freqüència del funicular. I a partir de demà a les 7 del matí s'apliquen restriccions als espais que el pontífex visitarà dimecres. Al Raval hi haurà talls de circulació als carrers que envolten la parròquia de Sant Agustí i a la Sagrada Família des de demà estarà completament blindat el perímetre de Nou Illes amb el trànsit i l'aparcament totalment prohibit, inclosos els xamfrans i pàrquings privats on no es podrà entrar ni sortir excepte per emergències. També hi haurà afectacions a tot el carrer Rosselló entre Passeig de Gràcia i La Pan i les vies perpendiculars per garantir el recorregut d'un quilòmetre que farà Lleó 14 amb el Papa Mòbil per saludar els ciutadans. L'estació de metro de Sagrada Família estarà tancada dimecres durant tot el dia i es modificarà el recorregut de 15 línies d'autobús.
0: Totes aquestes restriccions poden complicar l'arribada a la feina i és per això que la Generalitat finalment s'ha alineat amb el Ministeri de Treball i també recomana el teletreball durant aquests 2 dies. A més, són moltes les persones i institucions d'arreu de Catalunya que es preparen per anar a veure el pontífex. És el cas d'un grup de joves del Bisbat de Vic que esperen aquesta visita amb molta il·lusió. I han parlat els companys del 9FM, Guillem Rico.
7: Èlia Rojas i Marc Escarravill són dos de la cinquantena de joves de la delegació de joves del Bisbat de Vic que es desplaçaran a Barcelona o a Montserrat per anar a veure el Sant Pare. Aconseguir entrades per anar a l'estadi va ser una odissea, diuen, però hi seran.
22: Jo crec que donarà un missatge bastant de que hem de viure en comunitat, no? De que la fe, si no la vius amb altra gent, si no dones el missatge, no és una fe viva.
23: Estem en uns moments de la nostra societat en què l'egoisme, no només individual de les persones, sinó també dels diferents governs, fan que visquem en un món on tothom es baralla per tot. I precisament el que ens demana el Pare és això, alçar la mirada i comportar-nos com a veritables cristians. Hi ha una set espiritual, La dimensió física és important, però sense una dimensió espiritual jo penso que estem incomplerts.
7: Dimecres seguiran la missa a la Sagrada Família a través de les pantalles gegants que ha muntat el Bisbat de Vic al seminari.
0: La visita ha centrat també les reunions dels partits

0: Un missatge de pau i justícia social. La portaveu Lluïsa Moret no comparteix, però, la censura que ha fet avui el Papa sobre l'eutanàsia i l'avortament.
1: Aquesta sintonia parla de pau, de diàleg i de justícia social. Hi ha coses, evidentment, que no compartim, com en tants altres representants internacionals.
0: El portaveu dels Comuns, David Cid, ha demanat al Papa que reuneixi amb totes les víctimes d'abusos sexuals de l'Església.
2: Passar de les paraules als fets en el que fa referència als abusos sexuals que afecten a l'Església. Això vol dir, per una banda, reconeixement, vol dir també reparació i, evidentment, vol dir prendre mesures perquè no torni a passar, és a dir, per fer net, per investigar.
0: Mentre que Esquerra i Junts han criticat l'atavió de l'arcabisbe Joan Josep Omella i del president Illa respecte al català. Ho han dit la portaveu d'Esquerra, Elisenda Alemany, i el de Junts, Josep Rius.
3: Hi ha hagut una desconsideració inicial per part de l'arcabisbat a l'hora de traslladar al Papa què és Catalunya. Segurament també una certa desídia per part del govern de la Generalitat, que si no tingués Esquerra Republicana al darrere, doncs no consideraria el fet del català una qüestió tan important i tan rellevant.
4: No ens sorprèn, perquè ja fa temps que el cardenal Omella ha mostrat signes d'intolerància respecte a la identitat, respecte a la llengua i respecte a la cultura pròpies de Catalunya. També hem de constatar el trist paper subsidiari assumit pel govern de Catalunya.
0: Avui a Madrid la diputada Junts Míriam Nogueras i el diputat Eduard Pujol han demanat al Papa, en anglès i italià respectivament, la importància que parli català a Catalunya.
5: Notícies en xarxa.
6: Són 3:15. L'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona investiga si l'acceleració del drenatge limfàtic pot frenar els símptomes de l'Alzheimer. El centre lidera un estudi europeu que explora una nova via terapèutica per combatre símptomes com la pèrdua de memòria o la desorientació. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno Escudero.
7: A l'estudi participaran una desena de pacients, als que se'ls farà seguiment durant un any, després de la intervenció per avaluar, sobretot, la seguretat del procediment. L'objectiu és alentir la malaltia, segons ha expressat el neuròleg de la Unitat de Malalties Neurodegeneratives del Germans Trias i Pujol, Pau Pastor.
8: Una de les vies del cervell per netejar les proteïnes és el sistema limfàtic, no? Que és un sistema limfàtic central del cervell, que neteja d'alguna manera el cervell a través de la limfa cerebral fins als vasos que tenim al coll, profundament el flux limfàtic del cervell s'acceleri per augmentar la neteja d'aquestes proteïnes i així enlentir una mica la progressió de la malaltia d'Alzheimer.
7: La intervenció consisteix a fer un bypass entre els vasos limfàtics i les venes per accelerar el procés de neteja de les proteïnes tòxiques del cervell. Els familiars del primer pacient operat, el badaloní Toni Reyes, es mostren més que satisfets amb les seves millores cognitives de fluïdesa verbal i estat d'ànim. Tot i els bons resultats, els professionals alerten que cal un seguiment més llarg per treure'n conclusions.
6: La vaga de biblioteques s'estén a tot el sector a Catalunya després que s'hi hagin sumat biblioteques municipals d'arreu del país, denunciant un model dispers entre ajuntaments, diputacions i Generalitat, que està regulat encara, diuen, per una normativa dels anys 90.
9: El sector denuncia dècades de precarització i reclama una actualització profunda del model bibliotecari català. Aquest dilluns la plantilla decidirà en assemblea fins a on està disposada a arribar, just la vigília de l'inici de la selectivitat. N'hem parlat a la xarxa amb Irene Lameiro, bibliotecària i delegada sindical de la CGT. Ha explicat la situació a la ciutat de Barcelona.
10: Aquesta dispersió també fa que costi anar una i que posar en comú que al final estem totes amb la mateixa problemàtica de sobrecàrrega de feina, de manca de personal i recursos, de condicions laborals i horàries abusives. I ha arribat un moment que la cosa ha esclatat i ja no podem més. Ha esclatat també perquè a la ciutat de Barcelona. L'Ajuntament va decidir tancar el diàleg i ens quedem fora de conveni. No sabem què passarà a partir d'ara.
9: La Meiró també ha denunciat que les mobilitzacions de divendres a la ciutat com tal van acabar amb càrregues policials.
6: Entitats ecologistes i socials a les Terres de l'Ebre denuncien que ni els ajuntaments ni els regants del Delta estan reclamant els sediments necessaris per protegir-lo, alertant d'un pacte de silenci i de les conseqüències que pot tenir a curt termini. Amposta Ràdio, Sílvia Berbis.
11: Després d'analitzar les al·legacions presentades per la taula de consens al Pla Hidrològic de l'Ebre, els col·lectius Associació pels Sediments, Ecologistes en Acció i la CGT Terres de l'Ebre hi veuen un pacte de silenci perquè en el document de 50 pàgines que es va presentar no s'esmenta ni una sola vegada la paraula sediments. A més, acusen la Confederació de destinar només un 0,75% del pressupost a proves. Escoltem Josep Juan de l'Associació pels Sediments.

0: dibuix d'inversió del quart cicle se centra en les actuacions en el domini públic marítim terrestre. 27 milions d'euros. Això és una dada que és espectacular i clamorosa, no? Ara resulta que la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre invertirà el que se suposa que farà en sediments a la costa.
1: Els col·lectius consideren que fer seguidisme de la proposta de la Confederació tindria conseqüències nefastes per al Delta.
2: A Tarragona, l'anella mediterrània, el Parc del Francolí, Bona Vista o la Marina són alguns dels punts recomanats per seguir l'eclipsi solar del proper 12 d'agost. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
3: Es tracta d'espais amplis i de fàcil accés. Dos punts es troben a Ponent, dos a la zona nord i dos més al centre. L'espai més gran serà el de la Marina Port Tàrraco, amb un aforament previst per 20.000 persones. El divulgador científic Joan Anton Català explica que els punts s'han fixat després de fer simulacions acurades i d'haver trepitjat terreny.
4: Es van identificar per sentit comú, per coneixement de la ciutat, evidentment, dels llocs de la ciutat, però després s'han fet simulacions. Es van fer simulacions en programes especialitzats per fer aquestes simulacions que ens indicaven mapes d'ombra, exposició del sol, que ens indicaven doncs, si des d'allà hi podria haver-hi visió col·lectiva de l'eclipsi.
3: En canvi, les platges no tindran bona visibilitat i, per tant, són espais que no es recomanen, com tampoc les zones naturals i boscoses. L'Ajuntament de Tarragona repartirà ulleres homologades entre la ciutadania.
2: I el calendari de falles de l'Alta Ribagorça en seta temporada. Divendres, al municipi de Durro donarà el tret de sortida a l'edició d'enguany. Ho a Ulla i de Ràdio. Sergi Guiu.
5: Aquest divendres Durro viurà la primera de les baixades de falles. Durant el juny, els municipis de Senet, el dia 20, i els pobles de Boí, Casós, el Pont de Suert i Vilaller, el 23, completaran l'agenda fallaire. Tot plegat, ho deia el president del Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça, Albert Palacín, amb les particularitats, singularitats i característiques d'organització de cada municipi.
6: Actualment cada poble organitza les seues falles amb la seva singularitat, o sigui, cada poble té la seva mena de normativa interna de com gestionar-s'hi les falles, tenint en compte aspectes com el número de fallaires que pot acollir cada poble, la tipologia de falla, el recorregut haver de transcórrer els fallaires, on s'hi poden col·locar el públic.
5: El calendari de baixades s'allargarà també al juliol, Barruera el 4, Erill la Vall l'11, Taüll el 17, el Pla de l'Ermita el 24 i Llesp el 25 en seran els protagonistes.
2: I en cultura, la segona edició del Flash de tardor portarà a Barcelona noms destacats de l'escena teatral europea i llatinoamericana. Serà del 16 al 29 d'octubre. David Navarro, bon dia.
7: Bon dia. Després de l'èxit assolit l'any passat amb una ocupació propera al 90%, el Flash Tardor posa els ulls a Europa i Llatinoamèrica. Set espectacles repartits per 5 escenaris de la ciutat, del Teatre d'Ençà d'Espígel Neuronen al Lliure de Montjuïc, al monòleg La Santa al Teatre La Biblioteca, passant per la comèdia Petrolio a la Villarroel. Tot pensat, com explica el director del Temporada Alta, Narcís Puig, per portar teatre internacional de qualitat a Barcelona.
8: Per mi la idea, el concepte general no és tant de volem ensenyar el teatre contemporani, volem ensenyar el teatre clàssic, volem ensenyar les coses que venen de l'est, les coses que venen de l'oest, sinó estem creant un moment, que un altre moment a Barcelona on hi ha programació internacional i volem que sigui el més potent i el més variada possible.
7: De fet, dels 7 espectacles, 5 es podran veure per primera vegada a l'estat espanyol, com Mamma, Piccole Tragedie Minimali, el Teatre Acadèmia o How Romantic, al Mercat de les Flors, i un a Catalunya, Deserto, al Teatre La Biblioteca.
2: I les obres al campanar de l'església de Sant Bartomeu i Santa Tecla de Sitges avancen a bon ritme. Està previst que estiguin enllestides la primera quinzena de juliol. Canal Blau, Carles Monasterio.
9: Aquests dies han escollit el color exacte amb el qual es revestirà una part del campanar de la punta, la icònica església de Sitges. La intenció és que sigui el més fidedigne possible amb l'original, mantenint l'essència de les diferents èpoques en què es va construir cada metre de la torre. També s'han restaurat els 12 vidres que conformen la corona de la Immaculada Concepció, que s'enfila al capdamunt del campanar a gairebé 40 metres d'alçada. Jaume Trullà és l'arquitecte de l'obra.
10: El que seria l'estàtua ens van portar l'alegria de que estava en molt bon estat de conservació. És una pedra que ha resistit perfectament, i on sí que vam trobar alguna deficiència era la corona. Els vidres estaven totalment, bueno, hi havia molts d'ells que ja no hi eren, estaven amb fongs, amb fissures, llavors els hem reposat tots.
9: L'obra del campanar està prevista que pugui estar enllestida a principis de juliol, i la voluntat és, a partir de l'any vinent, també actuar al lateral de la rectoria, que toca a mar, que també ha patit despreniments.
2: I és moment per als esports. Amb l'Anna Freixa, molt bon dia, Anna. La Penya i el Barça es classifiquen per les semifinals del play-off al títol de l'ACB.
11: Bon dia, Marta. Tots dos van aconseguir a domicili la victòria en el tercer definitiu partit. La Penya s'imposava ahir al Baskonia per 88-96 i s'enfrontarà ara a semifinals al València Bàsquet. Albert Guerra, Ràdio Ciutat de Badalona.
12: Ho va fer de la mà del líder del conjunt verdinegre. Ricky Rubio va fer una exhibició, 23 punts i 28 de valoració pel base del Masnou, amb una segona part d'escàndol. La defensa de Rubio i de Hanga també van deixar fora de combat el base Forres, principal estrella basconista. Escoltem el postpartit del base verdinegre.
13: Sí, ha sigut una sèrie on hem demostrat que hem crescut durant la temporada. Crec que aquesta sèrie no la vam fer contra l'AEK, tot i que vam lluitar, però crec que hem merescut passar a semifinals perquè tots han jugat molt bé. Crec que ha sigut un pla de partit on tothom ha executat el que tenia que fer i una victòria aquí és molt difícil.
12: L'eliminatòria contra el València serà el millor de 5, amb els dos primers entre setmana, dimecres i divendres, mentre que el tercer partit serà l'Olímpic el diumenge.
11: El Barça va guanyar dissabte a Múrcia i el Tenerife serà el seu rival a semis, una sèrie que començarà demà al Palau Blaugrana. La coincidència del partit del Barça de bàsquet amb el cinquè partit de les semifinals del playoff pel títol a l'hoquei lliga masculina entre Barça i Igualada ha fet que s'hagi de canviar d'ubicació el partit d'hoquei. El club ha fet oficial que serà demà a les 7 de la tarda a Blanes, a la Ciutat Esportiva. I el Barça torna a ser campió de la Copa del Rei d'handbol. Es va adjudicar el títol a Alacant, superant a la final el Bidasoa Irún per 17-37 i encadena la 13a copa seguida, la número 30 de la seva història. Escoltem Carlos Ortega, el tècnic blaugrana.
14: Hemos estado a un nivel defensivo extraordinario y cuando han llegado a alguna posición ha estado Emil ahí detrás parándola, ¿no? Queríamos acabar el partido hoy con mejores sensaciones de los otros dos partidos, porque hubieron luces y sombras y en el último partido antes de la Final Four, y creo que el equipo ha salido muy enchufado desde el principio. Se me acaba los calificativos para mi equipo y para mis jugadores, de manera de competir siempre y de tener hambre.
11: I en futbol s'acaba el camí de l'Europa en la fase d'ascens a segona divisió. Els escapulats van perdre la pròrroga per 3-2 a Balaïdos contra el Celta Fortuna. El partit havia acabat amb empat a 2 i l'anada amb empat a 1. L'eliminatòria es va decidir a favor del Celta per millor classificació a la fase regular. Escoltem Jordi Cano, jugador de l'Europa.
15: Trist, perquè al final ens quedem a les portes de jugar a la final de per pujar a la Hypermotion, però bueno, d'altra banda també és super orgullós del que hem fet. Ha estat increïble l'any que hem tingut, hem viscut molts moments inoblidables i des d'aquí també agrair a l'afició, a tots els desplaçaments que ha fet, perquè sense ells això no ha pogut ser.
11: I en futbol a sala, l'Indústria Santa Coloma ha presentat el seu nou entrenador. El substitut de Xavi Closa serà Jorge Vargas. Serà la primera experiència del tècnic barceloní a primera després de dirigir el filial d'Indústries.
2: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3 de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí i ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
16: Notícies en xarxa. Edició migdia.
17: La xarxa de comunicació local.

Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.

0: Molt bon dia, benvinguts a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, aquest espai que ens patrocina Gestoria Fernández. Encetem dilluns, penúltima setmana de la tertúlia, ja sentim la flaire de vacances. Els nostres tertulians avui, en Toni Caules, em deia que ja farà vacances. Bon dia, Toni, estàs mirant l'aire per veure si l'has engegat bé, oi?
1: Sí, bon dia, la setmana que ve sí, faig vacances. Sí. Ja els començo a adelantades.
0: Els començo a adelantades. Héctor Amello, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Vacances no.
2: No, de moment no.
3: Jo fa temps que els faig, les vacances.
0: Sí, estàs de vacances perpètues.
3: Quasi.
2: I quan tu tens esta bona cara.
0: Sí. Ah, això es nota, eh? Quan fas vacances tens un altre estil de cara. Estàvem aquí parlant a micro tancat de la visita del Papa. Tindràs més problemes tu demà que jo, em sembla, eh?
2: Puede ser, que los tenga, puede ser.
0: Perquè estàvem parlant, ostres, jo també ets anar a Barcelona. A més, demà, recordem tots i totes, i des d'aquí aprofito els micròfons, comença la selectivitat, també. Pels alumnes, sí, per l'alumnat de segon de batxillerat, doncs, que s'ha graduat aquest any, comença en aquests 2-3 dies d'exàmens bastant molt importants pel seu futur, i a més hi ha la visita del Papa, i a més hi ha aquesta vaga de mestres, que
1: com per anar a Barcelona demà
0: té la intenció precisament d'afectar Barcelona, aprofitar la visita del Papa. Héctor, ens hem equivocat de dia per anar a Barcelona.
2: Possiblemente sí.
0: Jo també hi vaig.
3: La tormenta perfecta.
2: Sí. De hecho, me voy a plantear.
0: Serà divertit.
2: Cambiar el día de mañana.
0: ¿Sí?
2: Me voy a plantear. Si lo puedo hacer, posiblemente lo pasemos otro día.
0: Ah, bueno, si tú puedes cambiar, sí, yo no puedo cambiar, pero bueno, ya.
2: Es que tampoco tengo ganas de perder muchas horas en el trayecto.
0: Clar, jo vaig en transport públic, suposo que no afectarà massa el transport públic. Bueno, no sé si la vaga de mestres, jo crec que la vaga de mestres tallarà més aviat que res, no? Que no les vies.
1: Però la gent s'ha de desplaçar, eh?
0: Sí.
3: A veure, teòricament el recorrit més llarg que fa el Papa demà és pel carrer Rosselló, fa un quilòmetre pel carrer Rosselló. No.
0: Jo hi passo pel carrer Rosselló.
3: No,
0: per a la peu.
3: No, home, per el que m'has dit, si estació de Sants a Pedralbes no passes pel carrer Rosselló.
0: No. Jo baixo a Sants i baixo a Diagonal, i a Diagonal surto i faig dos carrers, i un dels carrers que travesso és aquest. Amb il·lusió.
3: Sí.
0: Bueno, mira, potser veure el Papa. No, perquè els vaig molt d'hora i crec que no coincidiré amb...
3: Els que estem acostumats a viure poblats com els que vivim nosaltres, se'ns fa una mica gros totes aquestes massificacions, eh?
0: Bueno, no us passa quan baixeu a Barcelona, que és com, uau.
3: Sí, sí.
0: No o no?
3: A mi m'ha agradat conduir,
1: bueno,
3: tota la vida.
1: Jo tinc una sensació molt diferent. Ara no hi vaig, abans hi anava més sovint a Barcelona, ara no hi vaig pas gaire, no? Però la il·lusió que em feia anar a Barcelona, me'n recordo com estava en l'etapa laboral, doncs ara no me la fa.
0: Ja.
1: I jo que tinc molt més temps per anar a puestos. No, escolta, jo estic molt ben aquí. Sí. Poder m'he tornat una mica reservat en aquest aspecte.
3: Jo hi vaig estar 3 o 4 anys estudiant a Barcelona, i jo arribava al fi de la setmana i com un quad cap a l'Empordà, això és claríssim, i com molts estudiants fan, eh?
1: Bueno, això ha passat i passarà sempre.
3: Sí.
0: L'Héctor, que no és autòcton d'aquí, opina el mateix?
2: No, sí.
0: Que tu has viscut a Barcelona?
2: Totalmente, jo vivi, no sé, 12 o 14 anys. Bueno, pues desde el año 2000 hasta 2014 vivi en...
0: A Barcelona.
2: En Barcelona. Tampoco creas que lo echo de menos, ¿eh?
0: No,
2: yo cuando bajo a Barcelona me encuentro ya que demasiada gente.
3: Sí.
2: Y es como un poco agobiante. De hecho, nos fuimos de nuestra idea era marcharnos a vivir alrededor de Barcelona, y por motivos laborales al final recalamos aquí, y muy contentos de estar aquí.
0: Sí, és que s'està més tranquil, la veritat. Sí que és veritat que potser ens falten... Bueno, Antoni discrepa de que aquí s'estigui més tranquil que a Barcelona.
4: No, s'està més tranquil a l'hivern, per dir-ho així, perquè jo vaig anar a Roses i està a Roses ja...
3: No parlem de la costa, parlem de
4: l'interior, sí, de l'interior, sí, però aquí a l'estiu, déu-n'hi-do, Roses, qualsevol lloc de la costa és impossible, eh?
3: Tens tota la raó, Toni, però jo diferenciaria, jo concretament a Avinyonet no trobem gaire diferència d'estiu i hivern. Sí que hi ha pobles interiors com Sant Joan de la Muga, que és un poble que hi ha molt turisme, sí. Aquest sí, però normalment al poble interior no hi ha gaire diferència.
1: Mira, us explicaré un cas. Sabeu que jo faig senderisme.
3: Sí.
1: Demà ens anem a Campdevànol.
3: Sí.
1: Hi ha una ruta que se'n diu la ruta dels 7 gorgs. Són 7 saltars d'aigua preciosos.
3: Sí.
1: Allà varen començar fent pagar l'aparcament, però bastant, eh? Sí, sí. I el que no pagava rebia fort. I ara, per anar a fer aquesta ruta, també has de pagar. No m'havia trobat mai que per fer una ruta de muntanya hagis de pagar.
2: Però per la zona de Olot, per banyar-te en algunos gorgs, sí, i aquestes coses, ja hacen pagar. Ja hace anys, eh?
0: Fa un parell d'estius, això, no sé, això, més o menys.
1: Sí. Normalment no m'hi vaig banyar en
2: algunos gorgs. No, yo te lo digo porque nosotros fuimos, me acuerdo que fuimos una vez, que tampoco lo sabíamos, y cuando coges el senderito para bajar a los diferentes gorgs, siempre había un chico o una chica con un peto verde, i tenies que pagar com un accés.
1: Però si vols anar-hi, si vols anar-hi caminant sense banyar-te, també has de pagar igualment.
2: Això no ho sé. Nosaltres bajàvem
0: amb els de banyar-nos. Clar,
2: com ho saben que no et banyaràs. Lo único que te dejan bajar, o no, según la cantidad de gente que hay, si hay mucha gente, entonces ya no te dejan bajar, hay un número limitado de gente, y después si pagas ahí, me parece que ya te vale para todos los de la zona.
1: Això et demostra que no solament hi ha massificació a la costa, sinó que a muntanya també.
0: Sí.
1: Bueno, és per tot.
0: Bueno, és que hi ha tanta gent que és normal que hi hagi massificació tant a la costa com a la muntanya, no? Vull dir...
3: Però jo segueixo
0: dient... I a la ciutat, que estàvem parlant de Barcelona.
3: Perdoneu, soc pesat, però jo continuo dient que hi ha uns pobles que no ens afecta gens el turisme. No. El meu, a Vilanova de Puigventós, hi ha el mateix a l'estiu que a l'hivern. I Vilafant em sembla que també.
0: Sí, més o menys Vilafant.
3: A voltes, el que diu Antoni, sí, excursions determinades, te'n vas a Rupit, per exemple, i bueno, no hi pots, no hi caps, no? Vull dir que sí, hi ha pobles determinats que tenen un encant diferent.
0: Igualment que hi hagi turisme a l'estiu, i jo sóc de costa, igualment s'està tranquil. No és el mateix. Vale, en Empúria Brava hi ha molta gent a l'estiu, eh? I és, però és que no sé, no agobia tant com pot ser un Barcelona, Barcelona és...
2: Todos los días,
0: els edificis també molt alts.
1: No, és molt diferent. I tant.
3: Jo te diré una cosa, Mercè.
0: És el tot, no només la gent.
3: Una cosa, Mercè, i estic segur que en Toni m'apoyarà amb aquest tema.
0: Vinga, va, critiquem Barcelona.
3: No, el que volia dir que a l'edat et va canviant molt, en tots aspectes.
0: Jo he sigut sempre així, eh?
3: Bueno, però canviaràs, veuràs, quan tinguis la meva edat que
2: diràs... Me gustaran les masses.
3: No.
0: No crec, eh? No m'han agradat mai les masses.
3: No, però vull dir, et fas gran i el que busques molt sovint és tranquil·litat, eh? Molt més que quan ets jove, quan ets jove...
0: Em vaig adonar compte de que no m'agradaven les masses o que m'agobiaven les masses a Mallorca quan devia tenir 14 15 anys, d'alguna manera. Em vaig agobiar tant.
3: Pues jo tinc que reconèixer que jo de jove era el rei de les discoteques, tu, vull dir
0: sí,
3: que...
0: Sí, sí.
3: No, però això sí que...
0: Quanto
2: más, mejor.
0: Sí, sí. Això sí, però pensar en viure en un lloc amb molta gent, a mi m'estressa. És estressant, no?
2: De totes formes, incluyendo el verano, no tiene mucho que ver, o es bastante diferente la zona de Rosas, San Pere Pescador, sí, y toda esta zona, por ejemplo Llançà, Colera y
3: es más tranquilo,
2: es más tranquilo también, evidentemente durante el verano hay mucha más gente, sí, sí, pero no es lo mismo que ir hacia Rosas, ¿eh? Yo vivo en Vilajuïga, que durante el verano tampoco es que notes la diferencia, pasar más coches a lo mejor hacia San Pere de Rodas y demás, pero si vas hacia Rosas es masificación, o sea, muchísima gente, y que te subes hacia Llançà y puedes encontrar caras donde se está relacionando.
3: Por la selva también, yo voy a menudo por la selva porque es un sitio que pots aparcar perfectament pràcticament a qualsevol època de l'any, vull dir...
2: Sí, bueno, Cadaqués
0: no hi ha diferència entre estiu i hivern, perquè normalment...
3: Cadaqués és un poble...
0: Sempre hi ha molta gent,
1: home,
0: no, cap
1: sempre
0: de setmana.
1: Hi ha molta gent, però sí que hi ha diferència.
3: Que es mor d'èxit, és un poble molt maco, s'ha de reconèixer, però a mi no m'hi veuran, perquè ja per aparcar...
0: En cap moment de l'any?
3: Sí, ple hivern, no, el desembre, potser sí, és l'únic que sí.
0: De fet, a mi m'agrada més anar-hi a l'hivern que no a l'estiu, a Cadaqués.
2: Si no, jo estuve hace dos o tres semanas, en un domingo, había gente ya, había bastante gente, pero todavía era aceptable, se podía aparcar bien, podías tomarte algo en un bar bien.
0: Has dit el desembre, no hi vagis per Cap d'Any.
3: Ah, no, per Cap d'Any tampoc. No, bueno, i les vacacions de la...
0: Cadaqués, a més, costa aparcar perquè per idiosincràsia urbanística del municipi, no?
1: És que pots anar, a Cadaqués pots anar-hi amb cotxe, a l'hivern no, a l'hivern és lliure, no? Però pots anar en cotxe sempre i quan tinguis la reserva del restaurant feta.
3: Sí, sí, sí.
1: Llavors,
3: sí.
1: La reserva, o de l'hotel. Pots entrar-hi. Sí,
0: sí, o que siguis resident.
1: Però si no, has d'agafar l'autobús llançadera que tenen des de Cadaqués hasta el Pla de Tudela.
0: Sí, per anar al Cap de Creus,
1: per visitar tot allò.
3: De Cadaqués jo sempre explico una cosa. Cadaqués, Salen, enronen amb la S, no? Llavors, Menorca tenen un llenguatge molt semblant. Això té una explicació. Per ells, a Cadaqués, 100 anys enrere, els era més fàcil difícil agafar el barco i anar a Menorca que baixar a Figueres, perquè baixaven amb tartanes i era terrible poder arribar a Figueres. Vull dir, és curiós això, eh?
0: Sí, sí, no, no.
1: I ha quedat,
0: ha quedat.
1: Arrels amb gent d'allà i els hi notes.
0: El meu avi era d'allà. I, no, ell va perdre bastant el salat perquè va venir de jovenet cap aquí, cap a la Plana, diguéssim, i no...
1: Però queda.
0: No, ell no salava.
1: Igual que l'Alguer, que es troba gent parlant català.
3: Sí, jo hi he estat a l'Alguer, però és un català complicat, eh? És un català diferent.
1: Sí, és diferent.
0: Tu no has escoltat parlar català el meu oncle avi que viu a Alanyà, saps?
3: A Alanyà?
0: Sí, a França, a Catalunya Nord.
3: Ah, vale, no el situava.
0: A la Catalunya Nord. Parlo un català que em costa d'entendre. Ara dirà l'Héctor, és català, no és català?
2: Ah, no, estava pensant, a Catalunya Nord és Figuera, no? Claro, l'altre és Francia Sur.
0: Vale, d'acord. Bueno, ara aquesta puntualització política, ja... Depèn de com tu miris, sí, tens raó. Ell viu a la França del Sud, a tocar la frontera entre Catalunya i França. Sí, ho dic bé?
2: No sé d'on te vives.
1: Escolta, fes-ho fàcil. Viu dintre dels països catalans, ja està.
0: Ui, ara obres un altre meló, Precisament perquè l'Héctor et digui que països catalans és una concepció que no existeix, no?
2: No, que jo no la conozco, esa concepció.
0: Clar, no ho has estudiat.
2: No.
0: A la classe de geografia no entrava això. Bé, tornem a Barcelona i al Papa, perquè s'ajuntaran moltes coses demà. Que a més a més, l'altre tema, el tema dels mestres, que és normal que aprofitin la visita del Papa, perquè és quan tindran més visibilitat. El que passa és que, esclar, hi ha un dispositiu, pel que tinc entès, a Barcelona per aquesta visita bastant important. Jo no sé si la vaga podrà interferir gaire en la ruta del Papa, perquè el dispositiu és molt important. No crec que permetin
3: que es barregi l'assistència del Papa a Barcelona amb la manifestació dels estudiants. D'alguna manera...
0: Professors. Bueno, no sé si els estudiants s'hi sumaran, no ho sé.
1: Jo dic una cosa, i per què el Papa no es quedava a casa seu?
0: Ah, bona pregunta.
1: I ens estalviaven tot això.
0: Perquè aquest cap de setmana...
1: Perquè darrere de tot això hi ha molts interessos, eh?
0: En principi, el Papa ha vingut per inaugurar la Sagrada Família de
1: la idea era aquesta,
0: sí.
1: Però llavors ja, si va a Barcelona, va a Madrid,
0: sí.
1: que sempre ens ha passat això, si vols anar a Barcelona, primer s'ha de passar per Madrid, i ja el cicle més Canàries ara.
0: Sí. Sí, sí, bueno, aprofita... Tu la setmana que ve ja faràs vacances, no? Doncs ell ha aprofitat per fer vacances aquesta.
1: A mi particularment... Però ha emprenyat molta gent, eh?
0: Sí, tu creus que no hauria d'haver vingut?
1: Jo crec que el que representa el Papa...
0: I què representa el Papa?
1: El que representa el Papa representa Jesucrist a la Terra. Per tant, home, jo crec que... tota aquesta cosa tan fastuosa, tan grandiloquent, home, no és l'exemple de Jesús que ens han explicat sempre quan ell estava a la Terra. És molt diferent.
3: Ara, tens tot el rom tot el que has dit, però m'ha semblat un amic un capellà explicant tot això.
1: No, de capellà no en tinc res,
3: Sí
1: que és veritat que sóc catòlic, però no practicant.
3: Igual que jo, igual que la majoria.
0: Però jo que sóc atea, per exemple, a mi el Papa no em diu res.
3: A veure, jo la meva opinió
0: és que... Tot i que jo sóc catòlica i he sigut practicant fins als 18 anys i creient fins als 18 anys, no? I evidentment, com no he apostatat, formo part encara de l'Església perquè estic batejada. I com jo, suposo que molta gent que no li diu res o que no el representa amb res.
3: A mi aquest León XIV, vull dir, és un dels papes que em cau bé, no em cau gens malament. Llavors no em fa cap mal que hagi vingut aquí, que hi han 500.000 persones que l'han anat a veure. Molt bé, si a Espanya som 50 milions és un 1% dels espanyols que l'han anat a veure. Tampoc és una gran massificació, tu, vull dir.
0: Bueno,
3: que...
0: aquí hauries de, si en lloc de ser el papa fos Bad Bunny, per exemple, que va estar a Barcelona doncs ara fa 15 dies, també va haver molta gent que el van a veure, i que a més a més, bueno, sí, pagant.
3: Que realment el Papa mou muntanyes i que hi ha gent que es torna boja per veure el Papa, que hi ha gent que jo he vist amb alguns reportatges
0: emocionada
3: sí. I passar-li el fill de mesos a dintre de l'autocar, que aquell nano podia haver caigut perquè el Papa li fes un petó al front. Vull dir que sí, que hi ha gent, però bueno,
0: en aquest perquè món... la fe, no, que tenen, que és totalment respectable, sí, no? Sí. Això no dic jo que no, però clar, aquí hi ha un debat interessant. Jo, segurament molta gent que no és creient deu pensar, a mi no me'n representa perquè ha vingut, però ve com a cap d'estat, se suposa, no?
3: No, depèn de
0: es faria el mateix si vingués Trump?
3: Depèn de quins actes. Mira, avui a Madrid...
2: Però és que se junta la doble figura. O sea,
0: clar,
2: sí, sí. Estado, però el Papa sempre serà un líder religioso. O sea,
0: i si vingués el Dalai Lama...
2: Es, que,
0: es faria el mateix?
3: No, home, no, sí, però, no, però
0: per això... dir Dalai Lama, per dir el cap de l'església d'un altre tipus de congregació.
2: El Dalai Lama en Europa no mueve estas multitudes ni aunque quiera.
3: No, i tant, sea, ni tant.
0: Ja li agradaria molt, si no.
2: No, me refiero que al final Europa tiene, es de tradición cristiana, y es normal que cuando el Papa se mueva, que es precisamente la cabeza visible de la Iglesia, o la cabeza más visible de la Iglesia, o el líder religioso más importante que tiene, es normal que haya un montón de feligreses y de creyentes que lo quieran ver cuando viene a España, cuando va a Argentina, cuando va a cualquier tipo de país.
3: Has dicho ahora Argentina, Sudamérica peor, claro, igual que Europa. Sí.
2: Claro, entonces a mí me parece normal... que se tengan que montar también estos dispositivos, porque al final es muchísima la gente que mueve. Si viene a Barcelona, pues habrá mucha gente que quiera ir. Si va a Madrid, que habrá mucha gente que querrá ir. Si después decir que va a las Canarias, pues habrá mucha gente que quiera ir. Me parece totalmente normal. Y yo tampoco soy creyente, ni me considero cristiano, ni nada de estas cosas. Pero me parece normal, pues eso, que esto suceda.
3: I després hi ha una altra cosa. Ara ens atreu un meló que poder...
0: Vinga,
3: no és el moment de que siguin el Papa aquí. Però és que l'Iglesia Catòlica té moltes coses de penedir-se, eh? Vull dir que...
0: Com a entitat, vols dir?
3: Sí, com tot el que ha fet durant la seva història. O sigui,
0: des de les creuades, els abusos sexuals, etcètera.
1: No vagis tan lluny.
3: El Tribunal de la Inquisició, els que més manaven eren els capellans, eh? Vull dir, i eren els més dolents, eh? La quantitat de no sé, sacrificis, tortures, que no em sortia el nom, que havien arribat a fer amb les que deien que eren bruixes, o amb, hòstia, era bestial, inconcebible.
0: O contra la ciència, fins i tot, també, contra la ciència.
3: Inconcebible, vull dir que llavors, ara mateix, el que està passant ara, amb la pediatria, és terrible, ostres, perdona, unes persones que diuen, no, jo vull fer sacerdot perquè m'aparto de tot, i resulta que després han d'actuar d'aquesta manera, i hi ha un percentatge elevat d'això, és molt fort.
1: La gran equivocació que ha tingut la religió catòlica envers els capellans és no permetre que formin una família. Tot això s'ho haguessin estalviat.
0: Clar, perquè
1: Perquè el Papa, segons tinc entès, es reunirà amb gent afectada per la pederasta,
3: sí, sí,
1: eh?
3: Sí, sí.
1: Per tant, tot això s'ho haguessin estalviat.
0: Però tu creus que
2: a mi no me gustaría relacionar
0: el fet de
2: pederastia
0: que...
2: soltería.
0: Amb el celibat.
2: O el celibato, sí, ¿vale? Sí. Porque pederastas... Los sí. habéis casado
0: sí.
2: con
0: sí,
2: hijos sí, sí, y que sí, parecen sí, que sí. tengan una vida totalmente normalizada en el sentido de normativa. O sea, que pueden estar casados con su mujer, con su marido, con quien sea, y que esto suceda. Al final no es una cuestión de abusos que la iglesia
0: ha negado. Els
1: capellans són homes i tenen necessitats com tots els homes.
2: Sí, sí.
1: Per tant, d'algun pasto ha de sortir això.
0: Però potser és el celibat, no tant el celibat.
1: Però va lligat amb l'altre. La facilitat que tenen, l'accés fàcil que tenen envers la mainada,
0: ja
1: no tindria un consumari. I llavors una altra cosa, la protecció que tenen des de dalt.
2: La majoria d'abusos sexuals en niños se producen en entornos
0: familiars.
2: No se produce porque te venga un extraño, que pues
0: también
2: se producen en esos entornos familiars.
1: Els que saps, però molts d'aquests no els saps, eh?
2: No, però me refiero, o suceden porque por el padre, por la madre, por el tío, por el hermano...
0: Sí, familiar, sí.
4: Però ahir van sortir un reportatge i molts papes havien tingut una vida abans, que fins i tot hi ha molts que havien estat casats i amb fills, eh? I després han arribat a papes, eh? Però vull dir que molts, la seva vida anterior, per dir-ho així, era molt diferent. No és el típic capellà allò que ha anat pujant de mica en mica en esglaons. Vull que hi ha molta cosa.
0: Però se suposa, no, que l'Església promou un tipus de societat, no, en què hi ha famílies i una família concreta, no, un model de família concreta, un home, una dona i uns fills, i clar, que no prediquis amb l'exemple, és això el que a mi em sobta, no? Que et casi un capellà, que no, jo no, perquè no m'he casat per l'Església, no? Però que he acompanyat a una amiga meva que li vaig haver fet testimoni, que li feien com les classes, i que el capellà, que no es casaria en sa vida, li estava dient com havia d'afrontar el seu matrimoni. I com, què m'has de dir tu si tu no ho has experimentat?
1: Sí, senyora, experiència parles, eh?
0: Exacte, sí, senyora, tens, no? Amb això tens
2: tota la raó. Jo tampoc creo que tengas que haber experimentado algo personalmente para poder hablar sobre ello, me refiero. Que eso nos podría pasar a todos, ¿sabes? O sea,
1: no fotis. Si tu dones lliçons d'una determinada cosa, has de tenir una experiència. I ara no tenen cap experiència.
2: Però no has d'haver passado por ahí obligatoriamente. No me refiero, porque si no...
1: No, és que no poden fer-ho.
0: Perquè els hi prohibeix.
2: Claro, pero Para dar consejos matrimoniales no tienes por qué haber estado casado, por ejemplo. Tú imagínate que vas a hacer terapia de pareja a un psicólogo.
0: Y que esta psicóloga no está casada.
2: Entonces, la psicóloga, oye, tú no me puedes dar consejos porque como tú no has tenido una crisis matrimonial, no puedes dar consejos sobre la crisis matrimonial que estoy teniendo.
0: Pero que esta persona está formada en una formación concreta. El capellà...
1: Això que es poses és diferent, eh?
2: Los altos cargos de la Iglesia tienen una de las formaciones más sólidas que existen, ¿eh? No son un tío iletrado que ha llegado a esa institución. Son personas muy formadas.
3: El papa actual es matemático.
2: Que los papas que ha habido son personas muy letradas, sino a lo largo de siempre. Sí que es cierto que la Iglesia tiene muchas cosas que ha hecho mal, pero también estamos hablando de una institución que no soy cristiano, que no lo soy.
0: ¿Estás batallado o no?
2: Yo sí, pero bien. Pero eso es accidental. O sea, la gente la bautizan porque naces dentro de unas tradiciones y te bautizan.
0: Sí, pero Héctor, eso está cambiando. No sé si tú has batallado a la teva filla. Yo no he batallado a los meus fills, por ejemplo.
2: Ni mucho menos, porque yo no soy creyente. Es que yo no me acuerdo haber sido creyente.
0: Por eso que digo que está cambiando.
2: Sí, pero a lo que me refiero es la institución eclesiástico, la institución religiosa tiene 1000 años, ¿eh? Estamos hablando de algo, 1900 años.
0: Y es una gran empresa.
2: Entonces, durante toda esa época han pasado muchas cosas y posiblemente terribles, pero son cosas que pasaron en un determinado momento en un contexto. Entonces, juzgar cómo se pasaban las cosas hace 1000 años, o hace 900, o 700, o 1900 años.
4: Sí, pero ahora podían cambiar.
2: Sí, evidentemente.
0: Bueno, y si ahora obro el meló.
2: Evidentemente.
4: ¿Por qué no cambias ahora?
0: Sí, sí. ¿Y si obro el meló de las donas?
4: Lo primero que ya es que el Papa.
2: En eso te he dicho la razón.
4: Lo primero que ya es que el Papa, cuando tú veus una persona que le han hecho una roba especial para cada ceremonia que fa en aquest viatge, una roba especial en fil d'or. El báculo, que és el callat,
0: que tot té un protocol, o sigui, i una litúrgia.
4: Clar, tot una litúrgia que ell, com a papa, que ha estat al Perú i visquent amb gent pobra i fent actes d'aquest, deu pensar, Déu-n'hi-do, o sigui, ell participa d'una moguda que possiblement ni ell se la creu.
3: És molt possible.
4: Vale? I participa perquè s'ha de participar, perquè està establert així i tot. Però si tu vens d'estar al Perú en temps d'aquells amb pobres, ajudant a la gent necessitada i ja d'això, i després estàs aquí...
0: Potser el que pot fer després és vendre's aquestes robes, aquest fil, i llavors donar-ho als pobres.
3: No ho farà.
0: Això seria genial.
1: És que el Papa, pensem una cosa,
0: aquí una idea,
1: no fa el que
0: Papa
1: vol ell sempre, eh?
0: No, i tant.
1: En el Vaticà hi ha un nucli que són els que marquen les directrius, eh?
0: Hi ha un protocol.
1: Es va quedar demostrat amb l'anterior Papa. L'anterior Papa fugia de totes aquestes litúrgies. Cada vegada el feien posar puesto.
0: Pensa que en la missa, perquè ho sé perquè m'ho han explicat i així, en la missa que hi haurà a la Sagrada Família, hi ha una etiqueta rigorosa que no pots sortir, no pots vestir quan vulguis.
3: I tant.
0: Convidats en aquesta missa has d'anar d'una determinada manera.
3: La reina d'Espanya és l'única que pot anar blanca. Els altres...
0: No.
3: Sí,
0: només el Vaticà. Quan els reis van al Vaticà...
3: Perdona, que he vist 3 dies de la reina aquí, va blanca, eh?
0: La reina
3: d'Espanya pot anar blanca, segur.
0: Però quan van al Vaticà no.
1: T'ho heu llegit, que
0: només
1: pot anar blanca al Vaticà, eh?
0: Algo així m'han explicat. Bueno, sí. Que temes de protocol, que això serveix per donar-li importància
3: penso,
0: a les coses.
3: Jo penso una mica el que ha dit el Toni al començament de la conversació, que si Jesucrist obrés els ulls i veiés tot això, ell que
1: tornaria a agafar el fuet i se fotria fora del
3: ell que deia que la pobresa i
0: si realment era com ens han explicat que era, que això tampoc ho sabem.
3: O mossèn Pep, el capellà que teníem a Avinyonet de Puigventós, que era una gran persona que els hi deia totes aquestes palafernàries de tot això, que no hi crec, i ui, i després a mig remor deia ui, no dic res més perquè em fotran, tancaran a Roca Corba, em deia.
0: Clar, que sí que és veritat que, que una part que potser és la part més social de l'Església, no? Podríem dir, no? Que aboga per ajudar l'un a l'altre, no? Ajudar el proc, el pròxim, estimar-los uns als altres, bueno, els 10 manaments, no? Que és una mica... Bueno, a part d'algun que santificarà les festes i aquestes coses, estimarà Déu sobre totes les coses, bueno, saps?
3: De tots modes, però
0: que això són coses que està bé que ens han donat unes pautes per poder viure en societat d'una manera millor.
3: Me n'estic donant compte, Mercè, que en aquesta tertúlia que tenim avui aquest dematí són cinc tertulians i no n'hi ha cap que pugui defensar el papa, això és una... vull dir, tots... no n'hi ha cap que hagi defensat el papa. Vull dir que...
0: És que, esclar, i jo com a dona, aquí ja us deia, us obria l'altre meló, el tema del paper de la dona a l'Església, perquè no hi ha mames, una dona no pot ser papa, no pot ser ni mossèn.
2: Però és curioso també, però jo també crec que al final...
0: Bueno, que evidentment que tu miras que clar, que és una institució que fa mil anys i la dona el paper que tenia...
2: Al contrari, aquí te doy la razón absoluta, perquè mira, precisamente los gobiernos legislan y dicen tiene que haber paridad, y paridad en los consejos de administración de las empresas, y entonces obligan a las empresas privadas a tener paridad en los consejos de administración, pero con la Iglesia...
3: Sí, sí.
2: Ah, per aquí no passa nada. O sea, que no pueda, no pasa nada.
0: Y que
2: no
0: a pasa, mes
2: que pero lo hacemos también con los musulmanes y todo, que no puede, que tengan que practicar las religiones separadas en las instituciones separadas. Uh-huh. No pasa absolutamente nada porque eso lo consideramos un hecho religioso que está al margen
0: y ahora que más trae la musulmana
2: y el ámbito privado.
0: Desconec si tienen una figura semblant al papa, pero no, penso que no. Però si hi hagués una figura semblant al papa a la religió musulmana, tenint en compte, per exemple, aquí a Espanya, que hi ha moltíssims musulmans i practicants, si vingués alguna figura de l'islam important aquí, seria el mateix?
3: Home, sortirien al carrer tots, segur.
0: No, però vull dir, els dispositius
3: no.
0: I tot, a nivell governamental, institucional, però, i diria la reina...
2: Que no és comparable. O
0: sigui, evidentment.
2: No és comparable...
0: Però llavors, som un estat confessional o no? Perquè, és clar.
2: Sí que lo somos, pero porque aquí no, el Estado no te está congregando a la gente en la calle. Aquí hay unas tradiciones...
0: Sí, però sí que les institucions hi van i acompanyen a la visita d'aquesta persona que representa una congregació religiosa.
2: Evidentemente, pero es que no es comparable la tradición cristiana en Europa con la musulmana o con la budista.
0: Home, la musulmana aquí a Espanya,
2: no es comparable. No es comparable. No, nuestra forma de entender, por mucho que nos guste, que yo no me considero cristiano, pero nuestra forma de la concepción que tenemos del mundo bebe de estas fuentes.
0: Però pensa que en part, fins i tot el nostre llenguatge, potser no tant el català, però el castellà sí, que hi ha moltes paraules que veuen de l'àrab. Vull dir que hi ha una tradició que ha traspuat en part a la nostra cultura. Vull dir que tenim una cultura eminentment catòlica, però que hi ha algunes coses que potser no volem, però que venen de l'islam també.
2: El número de seguidores del islamismo o del budismo o de otro tipo de religiones es minoritario a comparación de lo que puede ser en Europa el cristianismo. Entonces... normal, a mí me parece normal, y por ejemplo, pues eso lo respeto, o sea, yo no soy creyente, perfecto, pero a mí que venga el Papa a España, pues me parece bien.
0: Igual que si vingués el Dalai Lama o vingués una figura de l'Islam.
2: Si lo tengo que analizar, me parece normal que si viene el Papa salga muchísima gente a la calle, porque hay muchísima gente creyente y ferviente devota que lo quiere ver, perfecto. Si vienen otras figuras religiosas, saldran a la calle, pues los que lo siguen, que serán muchos
1: mira,
2: menos minoritarios.
1: Però un dels principals problemes que té el món, que ha tingut el món des d'aquest món, han sigut les religions. Les religions crec que han fet més mal que bé.
0: Perquè les religions s'han ajuntat amb el poder.
3: Perquè
0: potser no seria, el problema no seria la religió, sinó el poder que hi ha al darrere d'aquesta religió.
1: I tenim la prova, els últims 50, els últims 50 anys, els 50 anys d'en Franco.
3: Jo diria més,
1: hi ha molt de... els capellans governaven tant com ells.
0: O les creuades...
1: I encara hi continuen, eh?
0: O les creuades o conflictes bèl·lics actuals,
3: actualment,
0: fins i tot.
3: Actualment els musulmans són molt més radicals que els catòlics, eh? Vull dir, molt més radicals.
0: Bueno, perquè, perquè la seva església està en un punt i la nostra està en un altre
3: continuen
0: punt.
3: Continuen amb el poralà, el que faci falta, eh?
1: Vull dir, allà on no hi ha progrés.
0: Allà on no hi ha progrés,
4: perquè tu te'n vas als Emiratos Àrabes, tot on hi ha calerons, no són tan radicals, eh?
3: Ah, ja.
4: Allà no són tan radicals. Ara, quan més pobre
3: ets,
4: quan més pobre ets, igual que els catòlics, que els cristians, que qualsevol religió, quan més pobre ets i no tens on t'agafar-te, t'agafes a la religió. Però quan tu vas bé de calés i, escolta'm, la cosa canvia, eh?
0: La religió més perillosa potser són els diners, no? L'economia, no ho sé. Ara discrepareu, però farem una pausa per la publicitat, que hem de parlar d'educació. Va, vinga, fins ara.
5: Li posem ritme a la teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
6: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició. La Salle Figueres presenta dos nous cicles formatius pensats per al futur laboral d'avui.
7: Formació especialitzada en el sector comercial i en l'atenció a les persones amb dependència, amb pràctiques remunerades en empreses i alta inserció laboral.
6: Aprèn amb professionals vinculats al món empresarial i prepara't per treballar des del primer dia. A més, podràs continuar el teu itinerari formatiu cap a graus superiors i estudis universitaris.
7: La Salle Figueres, formació de qualitat connectada amb les necessitats reals de les empreses.
6: Més informació i inscripcions a Figueres. www.lasalle.cat. Saps aquest lloc on sempre tornes?
8: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
6: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
9: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Monturiol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
6: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar. I tornen els 10 dies Kia ampliats fins al 21 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, socio oficial de la FIFA.
10: Vine a Texauto Motor, concessionari oficial Kia Fornells de la Selva i Figueres, o visita'ns a texautogirona.com.
11: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
0: Vinga, va, ens hi tornem a posar aquí la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. Ja estàvem parlant parlant molt de religió en aquesta primera part, per l'arrel de la visita del Papa, i una altra de les coses que passarà, que ho dèiem al principi, serà doncs aquesta mobilització de mestres prevista per demà. Jo no sé, clar, a mi em diuen, farà vaga, demà hi haurà vaga al col·le, perquè clar, tothom es pregunta, perquè com que hi ha hagut tantes vagues, porto el nen a l'escola, no el porto, com ho muntem a nivell familiar...
1: Tinc nets i ho pateixo, que això jo, eh?
0: Vull dir que ho saps bé, no? Pendent del correu, a veure què diu l'escola i tot plegat, no? Però el fet de que els mestres hagin rebutjat doncs aquest acord de la setmana passada, no sé, clar, jo parlava amb els mestres i penso, no sé com això s'arreglarà.
3: Perquè, si tinc entès bé, la setmana passada els hi oferien 400,
0: un augment de sou
3: de 400 euros més al mes, no? Jo tinc entès que el promig que cobren és depèn de les categories o no sé com va, de 2.300 a 3.500 euros al mes. Després, no sé, a l'estiu no és que tinguin 3 mesos de vacacions, però tenen molta calma a l'estiu. El juliol el dediquen a preparar una mica el curs que ve, vull dir, a preparar-se...
0: Bueno, que treballen un altre ritme, vols dir.
3: A preparar-se ells, vull dir que jo no sé si tenen tant de dret a queixar-se, eh? I després...
0: Home, si et pares a pensar en les reivindicacions, digues...
2: Sí, que a mi no me gustaría centrarlo solamente en una cuestión de dinero, ¿eh?
0: Claro.
2: Porque yo creo que se está intentando centrar en el dinero precisamente para dañar al colectivo de profesores. Pero, lo que voy a decir ahora... Yo también estoy molesto con el colectivo de profesores, ¿eh? O sea,
3: ¿Estás molesto con el colectivo?
2: Claro, ahora se queja muy bien, perfecto. ¿Es que será una cuestión de ahora?
0: No.
2: ¿O es una cuestión de los últimos 15 años, o 10 años, o 12 años? Porque a mí el sistema educativo en Cataluña y en España en general me parece bastante lamentable. Pero aquí han aceptado porque quisieron aceptar, porque muchos estaban politizados y se pusieron al lado de lo que se pusieron. Pero, por ejemplo, a mí el sistema de inmersión lingüística en Cataluña me parece nefasto. Me parece un bodrio. Me parece algo que se tiene que abandonar. Y hoy no les he oído quejarse. Y si tú quejas contra eso, ¿qué pasa? Que a los padres que se quejan contra eso, señalamiento, persecución y señalamiento a sus hijos. Y eso está sucediendo en cualquier Cataluña y no pasa nada. Y yo he ido ahora para escolarizar a mi hija y dices, el sistema es nefasto. Es nefasto, el de escolarizar, ya el de entrar a la escuela, porque tiene un sistema que dice no tiene absolutamente ningún tipo de sentido. Yo, mi hija a día de hoy, os pongo el caso porque estoy seguro que le sucede mucho más, no tenemos colegio.
0: ¿No?
2: No, porque nosotros lo escolarizamos en primera opción en un colegio.
0: ¿No ha entrado?
2: No ha entrado, nos dieron 0 puntos, que es lo que nos correspondía, perfecto, y no tengo ninguna queja de eso. Yo me lo llevo a un sitio que no me corresponde, 0 puntos, perfecto. La segunda opción era la que me corresponde, la de mi pueblo, pero resulta que en segunda opción no entra nadie por aquí. O sea, si a ti en la primera opción te han dado 0 puntos, en los colegios de los
0: pueblos
2: de alrededor...
0: Pero están obligados
2: lo cierran respecto a los alumnos que se han matriculado en primera opción. En mi pueblo se habían matriculado 9 personas, o sea, han cerrado el censo en 9 personas. Todos los que teníamos segunda opción, primero heredas los puntos de la primera opción, según nos ha contado nosotros el departamento, porque hemos llamado al departamento, heredas esos puntos, nosotros como teníamos 0 puntos en la primera opción, tenemos 0 puntos también en el colegio de nuestro pueblo, y encima se ha cerrado las plazas. O sea, a mí me llegó el otro día una carta diciendo, su hija no está escolarizada, puedes elegir otros colegios en otros pueblos. Digo, ¿dónde voy a elegir? Digo, que me la voy a llevar.
1: ¿Me parles de guardería?
0: No, de I3.
2: De I3. Te estoy hablando de primer
0: de
2: año
0: de primaria.
2: Entonces, esto,
0: clar, a més a més, no és obligatori, fins a primer de primària no és obligatori, del 0 als 3, si tu, o sea, no vols, pots no matricular.
2: No, o sea, la mía cumple 3 años este, empieza el colegio.
0: Sí, ¿vale? Però que no és obligatori fins al 6, eh?
2: Ah, la educació, vale. Uh-huh. No. Entonces nos han dicho que no te preocupes, que en septiembre se resuelve. Digo, hombre, sí. Evidentemente, pues en septiembre se resolverá. Digo, pero si...
0: Claro, pero la angoche de no saber...
2: No, que me da igual, que yo la voy a llevar al que le corresponde. Que no lo han dicho. Dice, no te preocupes. Dicho por las propias personas con las que hemos hablado, dice, es que está mal diseñado el sistema. Dice, claro que está mal diseñado. Es que me estás explicando un sistema que no tiene absolutamente ningún sentido. O sea, yo la quiero llevar a un colegio. Que me das 0 puntos, perfecto. Entonces esos 0 puntos los heredo para toda la lista de todos los colegios que haya puesto alternativos. Porque como hemos sacado 0 en el primero, son 0 para todos. Dices, eso ya no tiene mucho sentido. Segundo, la segunda opción que yo tenía es la de mi pueblo, que es la que me corresponde llevarla. Pero como habéis cerrado el censo con el número de primeros inscritos, da igual cualquiera de los otros pueblos que lo lleve, porque habrán hecho exactamente lo mismo, todos los de la zona. Dices, entonces, ¿para qué sirve elegir segunda opción, tercera opción, cuarta opción o quinta opción? O lo que me decían ahora, abre más opciones. Más opciones no, digo, si están cerradas todas. Dicen, no, tú abres más opciones, pero luego, evidentemente, en septiembre te damos la tuya. Y dices, mal sistema, estamos a tirar.
0: Clar.
2: Segundo.
0: Bueno, i si t'hi pares a pensar, segons quins municipis que són districte únic, com per exemple Figueres, que pots anar a qualsevol escola de la ciutat, independentment d'on visquis, tampoc em sembla gaire lògic.
1: I en els pobles, si ets de Figueres, també pots anar-hi, eh?
0: Si hi ha places, sí.
2: Sí, clar. I després, me parece que nos hacemos un flaco favor...
0: Tot i que hi ha gent que diu que no, eh?
2: Bueno, A mí me da la sensación también después que en el sistema educativo, oye, yo cuando era joven, me imagino que también os pasaba a vosotros, si no aprobabas, suspendías, y ya está, ¿sabes? Y repetías curso y no pasaba absolutamente nada. O sea, oye, no, tú lo que no puedes pasar de curso es si no has cogido las competencias básicas. Y ahora parece que estamos haciendo los esfuerzos precisamente para el contrario, que es, pase lo que pase, hay que pasar el curso, porque es peor para el niño no pasar el curso que pasarlo.
0: A mi, a respecte pues, a això, deixeu-me que
1: expliqui. Qui ho ha posat, això, aquesta normativa? Ah, no, els mestres no crec,
2: eh? No. Evidentemente los maestros, yo estoy seguro que se encuentran faltos de recursos, con falta de personal, teniendo que hacer unos esfuerzos enormes para poder dar las clases, evidentemente, y todo eso se ha de solucionar.
0: Y por eso no han aceptado aquests 400 euros que deia
2: claro, Josep. Pero que a lo mejor se tenía que haber puesto las pilas antes y votarlo, que esto y hacer manifestaciones antes, que esto no viene de hace dos meses. Esto viene de muy atrás, pero cuando aquí tuvimos todo el proceso, muchos de ellos estaban callados porque están politizados, muchas instituciones están politizadas y aquí no pasaba absolutamente nada. Y la gente nos estábamos quejando de que el sistema educativo se estaba degradando en Cataluña y no pasa nada. Y muchos de ellos estaban politizados. Oye, y ahora nos venimos a quejar. Qué casualidad, tú, cuando no gobiernan...
1: ¿Qué entiendes tú por estar politizado?
2: Estar politizado, pasar por tus ideas políticas por delante del sistema educativo. Me parece nefasto.
1: ¿Això es feia?
2: Sí, estoy seguro.
1: ¿Ah, sí?
2: Sí, seguro. Que lo podéis negar, pero estoy seguro. Yo estoy seguro que muchos sindicatos, que tienen un color político, cuando ven que gobiernan los suyos, las quejas son mucho más leves que si gobiernan otros. Estoy seguro. Y me da igual el color.
0: Clar,
2: me da igual el color, me da igual que gobierne el PP, que me da igual que gobierne Convergència,
0: que me da igual que gobierne Esquerra. El que sí que està clar, jo que tinc mainada i que bueno, entro sovint a l'escola i que m'he implicat i tot plegat i que ho veig, que falten recursos.
2: Claro, totalment.
1: Al final de tot això que has explicat, no tinc que dir res, perquè tu saps com penso jo i jo sé com penses tu. Però al final, és un tema polític. Uh-huh. I no dels polítics que manen ara, de més enrere.
0: Sí.
1: Perquè aquest problema ja es veia venir.
0: I tant.
1: Igual que el tema de les ràtios, tanta gent que ha vingut de fora. Ben moment que els mestres...
0: Però que no s'ha planificat.
1: Però, no s'ha ben planificat,
4: sí,
1: no.
4: Però jo estic d'acord amb el que diu l'Hèctor. Durant els 10 anys de procés, tot era procés, procés i procés. I a Catalunya...
0: Semblava que no hi havia més problemes.
4: No hi havia res més que no fos el procés. I quan algú es anava a queixar a la Generalitat, escolti'm, és que jo... Tranquil, perquè ara quan siguem independents... Vostè què és? No, és que jo... Vull aterrar al Prat. No, cap problema. Quan tinguem independència i l'aeroport sigui nostre, vostè podrà aterrar al Prat. I tonteries d'aquestes, les que vulgueu.
3: Teniu bastanta raó.
4: 10 anys de procés, 10 anys de retard.
0: Però amb l'educació, amb els metges, estem veient, no?, també que s'estan manifestant.
1: Sí, és
0: amb l'habitatge...
4: No, amb Rodalies, no es feien inversions a les Rodalies, res. Però tranquil, perquè ara quan siguem independents i els trens siguin tots a Catalunya...
1: Estem parlant de l'ensenyament, Toni. Estem parlant de l'ensenyament.
0: Sí, però que no s'ha invertit.
4: És el mateix.
0: No s'ha invertit.
1: I a l'ensenyament no se li ha dedicat l'atenció que se li havia de dedicar. I d'aquí ve el problema
0: tampoc,
1: que tenim ara.
0: Però tampoc
1: no
0: a l'habitatge...
1: No saben com sortir-se.
0: Però tampoc a l'habitatge, tampoc al transport públic...
1: L'habitatge és fàcil d'entendre, Mercè.
0: Bueno, sí, la pela.
1: No fa pas gaires anys érem 6 milions, i com som ara? Mm. Sí, s'ha edificat proporcionalment.
0: No s'ha edificat.
2: Falten recursos, que falta personal, eso es evidente, mira. Y me parece que os puse un ejemplo un día aquí, porque claro, este año pues me tocaba ir también a las puertas abiertas de los

0: cuando le sacas el pañal y cuando se deja de sacar el pañal. Perfecto. ¿Qué se me dice a mí cuando llego al colegio?
1: Cada vez que
0: tu hijo tiene que venir sin pañal, porque como venga con pañal y se haga caca encima, te llamaremos a ti para que lo vengas a cambiar. Y esto me lo dice un profesor, eso me lo dice delante de un montón de personas, de familias, los profesores. ¿Qué hicieron muchas familias de ahí? Pues aquí no lo voy a escribir. ¿Por qué? Porque no puede ser. O sea, ¿qué me estás diciendo? O sea, que yo llevo escuchando 2 años este sermón de que tengo que seguir...
1: Bueno, escuelas ya, ¿eh? También tú dices.
0: Pero que el profesor no lo dice por maldad. Lo dice precisamente porque se estará encargando de una clase que tendrá X alumnos
2: y no
0: va a poder hacerlo. Porque se le están poniendo unas exigencias encima de ese profesorado que no va a poder cumplirlas por falta de personal.
1: Y aquí
0: con la lengua. Fue en colegio, inglés, francés, catalán y español, que era donde lo quería llevar yo. Perfecto. Para mí me gusta ese sistema. ¿Por qué? Porque digo, joder, desde pequeño...
1: Pero no es lógico que tú no puedas escoger, ¿eh?
0: Mi colegio, catalán prioritariamente, por encima de todo lo demás. Castellano, una horita sí se le da. Francés, si encontramos a alguien que se le pueda dar. O en todo caso, inglés, si aparece algún profesor que ven que manden aquí, que sepa inglés. O sea, lo que estás asegurando es que aprenda perfectamente el catalán, me parece perfecto. El castellano ya veremos hasta qué punto. Y francés, inglés, pues sí, aquí tenemos la suerte de que manden un profesor que sepa francés e inglés. Y si no, nada, dices tú, ¿en serio tenemos un sistema educativo donde a 7, 8 kilómetros o 9 kilómetros tengo un sistema educativo que es el que yo quiero para mi hijo y el que tengo
1: puerta de casa? Bueno, això és el que jo trobo injust, que tu no puguis escollir el sistema educatiu que tu vulguis pel teu fill o que... Bueno,
0: I esta situació no és culpa del professor.
3: Sí, que poden triar-ho. Més amb una entitat privada i llavors ja t'ho faran, això. Ja, però
1: a nivell de la pública també hauries de poder escollir, claro, perquè si
0: la qüestió és que no l'educació...
3: Bueno, ja li donen opcions.
0: Claro, entonces tú lo que tú me estás diciendo es que todos los diputados del Parlament de Cataluña van a poder recibir sus hijos una educación suficiente, porque como tienen un sueldo de 6.000 euros al mes,
1: lo van a poder
0: pagar.
1: Tu vols dir que la qualitat hauria de ser igual a la pública?
3: No, és això que et digo, eh?
0: Claro, me estás diciendo que el que se pueda pagar la privada,
1: si tu no t'ho pots pagar, vols la pública.
0: Castellano.
3: Bueno, perquè...
1: Però n'hi ha, de públiques que aposten per això.
3: Ningú t'obliga a fer-ho, tu ho tries. Tu vols anar-hi.
1: Jo, a micro tancat, si vols et dic a quina escola l'has de portar.
0: Yo lo que estoy exigiendo es, oye, yo quiero una educación de excelencia para mi hijo. Y no es culpa del profesor, porque el profesor posiblemente se dará cuenta de todas las
3: deficiencias. Tu i tots els pares volen un...
1: Claro. No, però és que el que s'hauria de fer és millorar la pública.
0: Claro.
1: No
0: claro.
1: Que la solució fos anar a la privada.
3: D'aquí ve la lluita dels mestres.
0: Que también te digo que la escuela que yo estaba mirando para mi hija es pública, concertada, por lo tanto me tocaba pagar 400 euros al mes, pero es que desde mi punto de vista es, oye, yo hago todo el esfuerzo
1: para pagar
0: 400 euros. ¿Por qué? Porque el nivel educativo es así de alto y en el otro lado así de alto.
3: Amb una cosa sí estic totalment d'acord amb tu, és amb el que has posat abans.
4: El què?
3: Que no pot ser que hi hagi un nano que tingui deficiències i no arribi al nivell dels altres companys i hagi de continuar fins al final.
1: El tema de passar de curs.
3: Hi ha escoles especials per mainada, doncs, que no poden seguir. No, i conec diversos casos, jo,
4: Però jo ara fa molt de retorn.
3: Que d'alguna manera, tampoc els pares volen que el nen el treguin d'allà perquè... Coi, si té una minusvalia aquest nano, doncs s'ha d'acceptar i està així. No pots...
1: Ara estàs obrint el meló de la inclusió,
3: barrejat,
1: eh?
3: Barrejat amb els altres, sí. Perquè el que fa és retrasar tots els altres. Sí. I problemes pel mestre.
4: Sí, sí. Però jo fa molt de rato que no enrono, que us anava escoltant, entre altres coses perquè fa molt de temps que no tinc criatures.
1: No estàs al circuit,
4: per poder estar al dia, no? Llavors és normal que l'Hèctor i tu hi entengueu més que nosaltres, que Antoni i jo, en aquests moments.
3: Però jo sóc a mi, també ho pateixo, eh?
4: Però el que sí que us diré no és el mateix, Toni, però el que sí que us diré és que vaig a parar a el que jo vaig sempre. Espanya, dintre de tot, si anem mirant tots els punts que tenim, o els avantatges que tenim, no és un país dintre del món que jo diria que està entre els 15 més punters del món en aquests moments.
0: Sí, segur.
4: Vull dir, seguretat social, tenim una seguretat social, hi ha molta gent que es queixa. L'altre dia una doctora de la Seguretat Social va venir a vindre a casa meva, particularment a veure la meva mare, que el mes d'agost farà 105 anys. Li va fer una visita d'una hora i mitja, li va fer dos petons a la cara, la va acariciar. Vull dir, hòstia, però què passa? Vaig al final.
1: Vas tenir la sort que era una doctora molt humana i que s'estimava la seva feina.
4: Vaig acabant. Que reclamem per tots costats i que no n'hi ha prou i que anem a parar el mateix, que tot és qüestió d'impostos i que els impostos volem els ciutadans en volem pagar com menys possibles. Per tant, les dues coses no lliguen. És impossible
1: pagar pocs impostos. Jo vull pagar els impostos que paguen.

0: però vull tenir uns bons serveis.
1: És impossible pagar pocs impostos i tenir de tot.
2: Maria, sanitat i educació són pilars bàsics per una societat.
1: D'acord,
0: Però ens queixem perquè veiem...
2: I sempre retallen per aquí.
0: Exacte.
2: I sempre retallen per aquí. D'aquí venen els problemes.
0: I que...
2: Per què no retallen pels militars?
1: No estic segur,
2: o les pagues que els donen els capellans? Per què no retallen per aquí?
0: Clar, sí, el problema...
1: I per què no roben menys?
0: El problema és que tu veus que tu pagues uns impostos i que els serveis que tens no són d'acord amb el que tu creus que estàs pagant.
2: Veus coses descarades, home. Els expresidents, tal i fot de la Generalitat, com del govern.
1: Sí, senyor,
2: tenen xofer, tenen secretari, tenen despatx i una bona paga.
0: Per això no vols pagar impostos.
3: Tú lo que decís ahora tenéis más razón que un santo. Lo que decía Josep María, ahora yo lo comparto. O sea, yo creo que estamos a comparación de otros países mucho mejor, pero el problema para mí es que la educación, por ejemplo, se ha ido degradando durante los últimos años. ¿Y tenemos un sistema educativo bueno? Yo creo que sí, pero lo teníamos mejor antes y lo estamos perdiendo. Y creo que las generaciones actuales salen peor formadas que las que podían salir formadas anteriormente.
2: Y a mí me fa por que no rebatí en sanidad.
3: Y yo no me refería tanto al tema de la inclusión, sino precisamente al hecho de que, oye, antes, si no alcanzabas un nivel por lo que fuera, no pasabas de curso. Estabas obligado a hacer ese esfuerzo para poder alcanzarlo. Ya no me refiero.
2: Y eso es un B para el alumno.
3: Pero no me refiero a gente que pueda tener problemas de aprendizaje, porque, o sea, oye, si tienes un problema de aprendizaje, por yo que sé, porque tienes trastorno de espectro autista o porque tienes un déficit de atención,
0: dislexia,
3: pues esas cosas van a atender precisamente para poder apoyar a estos alumnos a que pasen. Lo que me refiero más al hecho de que parece que bajemos el nivel para que otros alcancen la cuota educativa, porque a lo mejor parece ser que a alguien se le ha ocurrido que el objetivo es darle el título perquè tindrem més títols en Espanya.
0: Ens vol, però és que ens volen més burros, en general.
1: Qui no fotis això, no, home? Qui ens vol més burros?
0: Jo tinc la sensació de que ja, a nivell social, escolta, volen una societat que no pensi tant.
2: Una de les proves que varen fer per l'accés a Guàrdia Civil, varen haver de baixar el nivell d'ortografia, perquè si no entraven.
1: Bé.
2: Això t'ho demostra tot, eh?
0: Cada vegada. Fem una cosa.
4: Els Mossos també, els Mossos cada vegada l'examen...
3: A eso me refería, que lo que no puedes hacer es bajar el nivel porque la gente no alcance el nivel. Oye, lo que tenemos que hacer es la exigencia de mantenerla y poner recursos para que la gente alcance.
0: Nosaltres ho hem de deixar aquí. Tornarem dilluns que ve amb vosaltres, que serà l'última, però tornarem demà dimarts amb més tertulia, amb els companys del dimarts. Que passeu un molt bon dia. Adéu-siau.
1: Adéu-siau.
5: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El papa ha condemnat els abusos comesos dins l'església davant dels representants de la Conferència Episcopal Espanyola. Els ha visitat i ha adreçat un discurs on ha equiparat els abusos amb una plaga i ha reclamat als bisbes veritat, justícia i reparació de les víctimes. Justament aquesta tarda el pontífex es reunirà amb víctimes d'abusos sexuals a l'església enmig de les queixes d'algunes associacions que n'han quedat excloses.
2: Como veis, nuestro viaje está hecho de encuentros. En ellos no faltarán los que viven momentos de oscuridad y nos reclaman que nos hagamos para ellos samaritanos. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
1: Una de les associacions que ha quedat fora d'aquesta trobada amb Lleu 14 és Reparació Integral, ja fundada per Miguel Hurtado, el primer denunciant d'abusos a l'abadia de Montserrat. L'escoltem.
3: Volien que la llei s'aprovés pel juny i a última hora van cancel·lar la ponència i van ficar la llei en un calaix. No ens han donat cap explicació de per què ha passat això. Nosaltres el que creiem és que no volen el govern molestar el papa durant la seva visita a Espanya.
1: I el col·lectiu de crítics de Girona presentarà un recurs administratiu davant del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic per l'adjudicació del cinema Truffaut. Denuncien que l'Ajuntament ha apostat per un model de privatització contrari a l'esperit de l'equipament amb l'adjudicació a una empresa amb ànim de lucre. Reclamen que aquestes bases haurien pogut apostar per valorar un 70% l'aspecte cultural. Precisament avui a les 5 de la tarda hi ha un ple a l'Ajuntament de Girona per abordar aquesta qüestió. I el ple de Torredembarra ha aprovat avui la renúncia del socialista Vali Pino al càrrec d'alcalde. És el primer pas d'un relleu a l'alcaldia que ja estava previst en el pacte de govern assignat a principis de mandat amb Esquerra, PSC i Junts. El procés culminarà dissabte amb l'elecció d'un nou batlle. Segons el que queda establert, el relleu el prendrà Raül García d'Esquerra Republicana, actualment primer tinent d'alcalde. I el copilot d'un turisme ha mort en una col·lisió frontal a la C-63 a Lloret de Mar per causes que s'investiguen. Un turisme i un tot terreny han col·lidit frontalment i com a conseqüència de la topada, l'acompanyant davanter del turisme ha mort i el conductor del mateix vehicle ha resultat ferit greu i és a l'Hospital Josep Trueta.
0: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
4: Ràdio Vilafant, 107.3 FM, en directe.
5: En directe.
4: Ivan Llerpes.
6: En directe, Ivan Llerpes, aquí amb vosaltres durant aquesta tarda de fórmula des del 107.3 de la FM. És 8 de juny, Alba Moreno amb nosaltres, obrint bloc musical. Passe lo que passe.

Passa lo que passa, Alba Moreno obre bloc musical, com dèiem, panorama nacional, panorama internacional. Tindrem de tot una miqueta, actualitat musical. Àlex Warren, aquí arriba amb el Fever Dream.

0: Saps aquest lloc on sempre tornes?
1: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
0: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
2: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
3: Clau de Sol organitza el Dinar del Soci a l'Àgora, al costat del pavelló de Vilafant. El dissabte 20 de juny a partir de 3 quarts de 12 del migdia. Entrada gratuïta als socis, 30 euros als acompanyants. Cal portar plats, coberts i gots. Obligatori portar el carnet de soci i el tiquet del dinar s'ha d'agafar abans del dia 11 de juny. El menú fideuà amb alioli, cap de llom amb bolets, gelat, aigua, pa, vi, gassosa i cava, cafè amb gotes, dinar a les 2 del migdia. I una exposició de quadres dels alumnes de l'antiga aula de pintura. Ball de fi de festa amb l'orquestra Monte Carlo. Tindrem activitats entre les 12 i les 2, com balls en línia, sevillanes, musicoteràpia, playback, sardanes, balls d'època. Informació i inscripcions al nucli antic a Can Cintet, 972-54-61-75. Camp dels Enginyers, Lluís Riera, 606-59-91-19. I a les Forques, Antoni Caselles, al 609-45-07-41. Recordeu, dissabte 20 de juny, dinar dels socis de Clau de Sol, a l'Àgora. Us hi esperem.
4: 10 minuts passen ja de les 4 i arriba Bruno Mars.

0: sopar espectacle de la colla Dolça Tardor a Figueres. 25 anys ballant. Adquisició de tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral, al carrer Poeta Marquina 2 a Figueres. La festa serà l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya de Figueres. Recordeu, sopar espectacle de la colla Dolça Tardor. 25 anys ballant. Us esperem l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya. Podeu adquirir els tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral de Figueres. Us hi esperem.
1: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.

0: La Salle Figueres presenta dos nous cicles formatius pensats per al futur laboral d'avui.
1: Formació especialitzada en el sector comercial i en l'atenció a les persones amb dependència, amb pràctiques remunerades en empreses i alta inserció laboral.
0: Aprèn amb professionals vinculats al món empresarial i prepara't per treballar des del primer dia. A més, podràs continuar el teu itinerari formatiu cap a graus superiors i estudis universitaris.
1: La Salle Figueres, formació de qualitat connectada amb les necessitats reals de les empreses.
0: Més informació i inscripcions a figueres.lasalle.cat.

0: Manolada 2026. Amics de Manoli Palol Sabaldoria. Aquest proper 14 de juny, passejada pels Aigomolls de l'Empordà. A les 9 del matí, trobada a l'aparcament de cotxes del Mas Matà, direcció Campina Almata. Cal portar esmorzar, aigua, gorra i bon calçat. És una matinal, però hi ha la possibilitat de dinar al xiringuito dels Aigomolls. Els guies d'Amics de Manol. No cal inscripció prèvia. Recordeu, el 14 de juny, passejada pels Aigomolls de l'Empordà. Organitza Associació d'Amics de Manol i Palol Sabaldoria de Vilafant.
1: Daddy Yankee, Bizarrap, aquí tenim una nova sessió a la FM, camí de 4:45.

L'Àrea Bàsica de Salut de Vilafant i l'Ajuntament informen que els dies 24 i 29 de juny l'Àrea Bàsica de Salut de Vilafant estarà tancat al públic per ser dies festius. 24 i 29 de juny, l'Àrea Bàsica de Salut de Vilafant estarà tancat per ser dies festius. Informació de l'Ajuntament de Vilafant.

0: Aquest Sant Joan i Sant Pere, a Vilafant, gaudim de la festa amb responsabilitat.
1: L'Ajuntament recorda que l'ús de petards i material pirotècnic només estarà permès en els horaris i espais autoritzats.
0: Respectem les zones habilitades, extremem les precaucions i vetllem entre tots per la seguretat de les persones, els animals i el nostre entorn.
1: La revetlla de Sant Joan serà del 23 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada i la de Sant Pere del 28 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada.
0: Recorda, no llancis petards fora de les zones autoritzades, no els facis servir de manera imprudent i recull sempre les restes un cop apagades. Els menors han d'anar sempre acompanyats d'una persona adulta.
1: Consulta les zones habilitades al web vilafant.cat. Fem de les revetlles una festa segura, cívica i respectuosa per tothom. Ajuntament de Vilafant.

0: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre, però evitar-ne la proliferació és a les nostres mans.
1: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canela embossada poden convertir-se en un focus de cria.
0: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
1: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
0: Ajuntament de Vilafant.
2: 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant. Els divendres de juliol a Palol-Sol d'Oria i al Cau de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres 3 de juliol a 9:45 del vespre a Palol-Sol d'Oria, Let's Rock amb Northern Cellos. El divendres 10 de juliol a 9:45 del vespre, Sons d'un País amb Alba Careta i Santi Careta. I el divendres 17 de juliol, 9:45 del vespre, al Cau de Vilafant, Blue Duck Duo. 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres de juliol a Vilafant. Us hi esperem.
3: Doncs sí, en 2 minuts estem a 4:45. Hem escoltat Doctor Prats, hem escoltat Catarres i ara Josh Faus amb aquest Like a Prayer.

0: Déu-n'hi-do, una miqueta les cançons que s'escolten ja quan comença a fer aquests dies de caloreta, eh? Caloreta, doncs, com la que estem tinguent avui, en aquest 8 de juny del 2026. Juan Magán, Omar Montes, i aquí teníem, doncs, aquest Ayer la vi.
1: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
2: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
1: Inscripcions a www.vilafant.cat.
3: Revetlla de Sant Joan a Vilafant, al Centre Cívic Les Mèlies. El proper 23 de juny, a 2:15 de la nit. 35 euros sopar i ball. Taula d'embotits amb pa amb tomàquet per 4 persones, graellada de carn i coca de Sant Joan, inclou gasosa, pa, vi i copa de cava. Cal portar plats, coberts i gots de casa. Ball de nit amb servei de bar. Inscripcions fins al dia 11 de juny. El nucli antic a Can Cintet, al 972-54-61-75. Camp dels Enginyers Lluís Riera, 606-59-91-19. I les Forques Antoni Casellas, 609-45-07-41. Clau de Sol organitza la Revetlla de Sant Joan a Vilafant, al Centre Cívic Les Mèlies, la nit del 23 de juny, a partir de 2:15 de la nit. Apunteu-vos, la festa està servida.
0: 11 minuts, arribem a les 5, arriba Lady Gaga amb el seu Shape of a Woman, la banda sonora original de la pel·lícula El Diablo se viste de Prada 2.

Lady Gaga, artista coneguda internacionalment amb el seu Shape of a Woman, aquesta banda sonora original, com mola, quan fan artistes d'aquesta talla, les bandes sonores originals de les pel·lícules. Lola Índigo arriba a continuació amb Tus Iniciales.

0: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
1: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
2: I aquesta proposta musical que ens acosta a l'informatiu ens arriba de dos grans veus, la de Joan Dausà i la d'Antonio Orozco. I aquesta cançó diu que estem immortals.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El papa Lleó XIV ha fet una crida a la concòrdia contra les polaritzacions i en defensa dels drets dels immigrants. En aquesta ocasió ha estat al Congrés dels Diputats on ha llançat també una contundent paraula sobre l'avortament i l'eutanàsia. Ha estat el primer discurs d'un cap de l'Església Catòlica a la seu de la Cambra Baixa. Un missatge que ha rebut gairebé 7 minuts d'aplaudiments amb alguns crits fins i tot de visca el papa.
2: La defensa de la vida humana no és una qüestió parcial ni un interès confessional. És una meta de civilització. Toda vida humana deve ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia. Cuando esta certeza se oscurece, los más vulnerables son las primeras víctimas.
1: La visita del papa ha centrat les reunions dels partits d'avui. Esquerra i Junts han fet èmfasi a l'ús del català per part del pontífex i critiquen el paper que diuen ha tingut el cardenal Lomella i el govern català. Els comuns es fixen en els casos de pederàstia i el PSC valora molt positivament la visita del papa a Catalunya i considera que projectarà un missatge de pau i justícia social. La portaveu Lluïsa Moret no comparteix, ha dit, però, la censura que ha fet el papa sobre l'eutanàsia i l'avortament.
3: Aquesta sintonia parla de pau, de diàleg i de justícia social. Hi ha coses, evidentment, que no compartim, com en tants altres representants internacionals.
1: La circulació dels trens d'alta velocitat entre Barcelona, Sants i el Camp de Tarragona ha quedat interrompuda a causa d'un incendi declarat a prop de les vies a Cornellà de Llobregat. Segons han informat els bombers, l'avís s'ha rebut a 10 minuts a les 3 de la tarda i fins al lloc s'hi han desplaçat dues dotacions. El foc afecta a una zona de canyissar situada al costat de la via del tren. Indignació dels ramaders del Pallars pel sacrifici de 200 animals a dues explotacions afectades per la tuberculosi. El ramader afectat qualifica de pèrdua important econòmica i moralment. Els van sortir positius en tuberculosi i la llei els obligà a fer buit sanitari i haver de sacrificar tots els animals. Aquest dilluns, amb l'ajuda d'altres ramaders, han carregat els 200 animals, vaques i vedells, alguns de tan sols un mes de vida, a camions per portar-los a sacrificar. I a Tarragona, l'Anella Mediterrània, el Parc del Francolí Bonavista o la Marina són alguns dels punts recomanats per seguir l'eclipsi solar del 12 d'agost a la ciutat. L'Ajuntament ha elaborat un mapa amb 6 indrets principals que podran acollir més de 57.000 persones. Es tracta d'espais amplis, dos punts importants, alguns fins i tot, com el Port de la Marina, a Tarracó, amb un aforament de fins a 20.000 persones.
0: 107.3 FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant, la teva ràdio.
4: Des de l'any 1982 que estem amb vosaltres, aquí a la FM, amb Ozuna, ara mateix, amb novetat. Millor de antes. Si t'acabes d'incorporar, el meu nom és Iván Yerpes. Amb aquesta tarda de ràdio...

Millor de antes, amb aquesta proposta obrim aquesta nova hora musical, intentant refrescar-nos amb la música que ens costa doncs poc escoltar-la, eh? I poc doncs pujar el volum de la ràdio també. Pitbull, Lil Jon.

0: Saps aquest lloc on sempre tornes?
1: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
0: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
2: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres al carrer Monturiol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
3: Revetlla de Sant Joan a Vilafant, al Centre Cívic Les Mèlies. El proper 23 de juny, a 2:15 de la nit. 35 euros sopar i ball. Taula d'embotits amb pa amb tomàquet per 4 persones, graellada de carn i coca de Sant Joan, inclou gasosa, pa, vi i copa de cava. Cal portar plats, coberts i gots de casa. Ball de nit amb servei de bar. Inscripcions fins al dia 11 de juny. Al nucli antic a Can Cintet, al 972-54-61-75. Camp dels Higieners, Lluís Riera, 606-59-91-19. I les Forques, Antoni Caselles, 609-45-07-41. Clau de Sol organitza la Revetlla de Sant Joan a Vilafant, al Centre Cívic Les Mèlies, la nit del 23 de juny, a partir de 9:15 de la nit. Apunteu-vos, la festa està servida.
4: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
5: Todas las noches que voy a la disco a perrear.
4: La ràdio que ens uneix.
5: Yo sé que te va a joder recordarme las canciones tristes.
6: La teva companyia diària.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Manolada 2026. Amics de Manoli Palol Sabaldoria. Aquest proper 14 de juny, passejada pels Aigomolls de l'Empordà. A les 9 del matí, trobada a l'aparcament de cotxes del Mas Matà, direcció Campi al Mata. Cal portar esmorzar, aigua, gorra i bon calçat. És una matinal, però hi ha la possibilitat de dinar al xiringuito dels Aigomolls. Els guies d'Amics de Manol. No cal inscripció prèvia. Recordeu, el 14 de juny, passejada pels Aigomolls de l'Empordà. Organitza Associació d'Amics de Manol i Palol Sabaldoria de Vilafant.
2: I vinga, que continuem amb més fórmula. Mi gran amor arriba a Santana i Becky Jim.

gran amor, Santana, amb l'estil de guitarra que ens agrada escoltar, eh? I Becky G, doncs, també a la veu. Ara, amb més combinacions. Sexeni i Miki Núñez. No. Arriba la

0: Pèsols.
1: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
2: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèl·lets i llenya amb Big Bag.
1: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
2: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
1: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
3: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
4: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
3: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
4: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
3: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
4: Ajuntament de Vilafant.

Aquesta cançó que és coneguda, el de Tuturutu, doncs és precisament una cançó de Sidherland. I ara doncs ens anem amb una altra d'aquestes conegudes. A l'Equador amb Shakira, Cheran i Bea amb aquest Hips Don't Lie.

0: Hips Don't Lie, Shakira, Cheran y B.
1: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar, i tornen els 10 dies Kia ampliats fins al 21 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, socio oficial de la FIFA.
2: Vine a Texautomotor, concessionari oficial Kia Fornells de la Selva i Figueres, o visita'ns a texautogirona.com.
3: Atenció, joves de Vilafant! Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
4: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
3: Inscripcions a www.vilafant.cat.
0: Tame Impala i Gini amb aquest Dràcula. Ens continua la nostra fórmula d'aquesta tarda calorosa.

Aquestes cançons són d'actualitat. Aquesta ens va arribar el mes de maig. Tame Impala i Genie amb aquest Dràcula. I també doncs, la nostra següent protagonista, que aquesta sí que és una d'aquestes que porta pocs dies amb nosaltres, i és la nova de Taylor Swift. I knew it, I knew you. Aquesta cançó que li dediquem a la nostra companya, Laura Casas, una fan de Taylor Swift.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre, però evitar-ne la proliferació és de les nostres mans.
2: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canal embossada poden convertir-se en un focus de cria.
1: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
2: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
1: Ajuntament de Vilafant.

0: A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral en assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic, amb un equip especialitzat que us acompanya en cada pas. Som referents en homologacions de vehicles i permisos de transport, tant nacionals com internacionals. I pel que fa a assegurances, treballem amb les millors companyies per oferir-vos cobertures a mida per a tota mena de necessitats. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu-nos al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
1: Aquest Sant Joan i Sant Pere, a Vilafant, gaudim de la festa amb responsabilitat.
2: L'Ajuntament recorda que l'ús de petards i material pirotècnic només estarà permès en els horaris i espais autoritzats.
1: Respectem les zones habilitades, extremem les precaucions i vetllem entre tots per la seguretat de les persones, els animals i el nostre entorn.
2: La revetlla de Sant Joan serà del 23 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada i la de Sant Pere del 28 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada.
1: Recorda, no llancis petards fora de les zones autoritzades. No els faci servir de manera imprudent i recull sempre les restes un cop apagades. Els menors han d'anar sempre acompanyats d'una persona adulta.
2: Consulta les zones habilitades al web vilafant.cat. Fem de les revetlles una festa segura, cívica i respectuosa per tothom. Ajuntament de Vilafant.
3: I vinga, que arriba l'Amapolas amb aquesta cançó de Mau i Ricky. Estem a 12 minuts i arribem a les 6 de la tarda.

0: los chavales. ¿Qué dices? Son mentiras, hombre. Siempre está igual. No va a cambiar en tu vida. El que no va a cambiar soy yo. Adiós.
1: L'Àrea Bàsica de Salut de Vilafant i l'Ajuntament informen que els dies 24 i 29 de juny l'Àrea Bàsica de Salut de Vilafant estarà tancat al públic per ser dies festius. 24 i 29 de juny, l'Àrea Bàsica de Salut de Vilafant estarà tancat per ser dies festius. Informació de l'Ajuntament de Vilafant.
2: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
3: Qué rico sería un beso en la mañana, buscando el solecito en la ventana. Si te lo me bailan hasta los pies.
2: La ràdio que ens uneix.
4: Ya todo.

0: informació i entreteniment al 107.3 FM.
1: I Abraham Mateo ens acompanya a continuació amb aquesta proposta musical El Clavaito.

Doncs sí, aquí teníem la cançó que estàvem escoltant, Abraham Mateo, que precisament ens deixa les portes d'aquesta proposta musical, que ens anirem directament cap a l'informatiu. Una cançó, doncs, que en aquests moments ja està sonant amb l'Último Baile, Luc Ra, i ara, doncs, després continuem amb més fórmula musical des de l'AFM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, a les 6 us parla Mercè Roura. Des d'avui mateix a Barcelona ja es noten les afectacions a la mobilitat per l'arribada del Papa demà. Als voltants dels primers escenaris de la visita de Lleó 14, la catedral i l'estadi olímpic, ja hi ha restriccions que afecten el trànsit privat i el transport públic. L'Ajuntament de Barcelona recomana desplaçar-se amb metro i ha dit que reforçarà amb més combois per absorbir la demanda de viatgers. Els ciutadans ja comencen a notar els efectes de les restriccions.
2: Sí que m'afecta perquè treballo aquí a la plaça de la catedral, llavors demà m'he agafat festa per no tenir problemes i dimecres crec que hauré de venir tot i que intentaré teletreballar. I avui no he trobat cap problema, molts Mossos d'Esquadra, però no he trobat problemes.
3: En realitat només baixo un parell de dies aquí a Barcelona i com baixo a primera hora del matí no crec que trobi gaires problemes.
1: Totes aquestes restriccions poden complicar l'arribada a la feina i és per això que la Generalitat finalment s'ha alineat amb el Ministeri de Treball i també recomana el teletreball durant aquests dos dies. Ramon Alexandre Salvat, secretari de la secció de Dret Laboral del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, ha alertat però que les empreses no estan obligades a concedir el teletreball. Són declaracions a la xarxa.
4: Les empreses podran optar entre oferir aquesta mesura de conciliació o no fer-ho. I, per tant, realment no existeix un suport legal perquè els treballadors puguin exigir aquesta mesura. No és com el Covid o com una situació on hi ha una dana en el que sí que hi ha un suport legal per evitar aquests desplaçaments. Es produeix una situació de buit legal complexa en la que el més important serà que hi hagi una correcta comunicació entre treballadors i empreses per evitar problemàtiques.
1: I Catalunya va registrar un encariment del preu de l'habitatge més del 10% anual entre gener i març, 4 dècimes menys que en altres mesos anteriors, però amb la tercera dada més alta registrada en un primer trimestre, segons l'Institut Nacional d'Estadística. Els habitatges nous han pujat un 8% del preu, mentre que els de segona mà han registrat un increment d'una dècima per sota del qual trimestre, gairebé en un 11%. Catalunya és la tercera comunitat autònoma que menys incrementa el preu de l'habitatge en relació al 2025. I el ministre de Transports, Òscar Puente, ha dit avui que Espanya no avalarà la reforma dels drets dels passatgers aèris a la Unió Europea si no es garanteix la gratuïtat de la maleta de mà. El Parlament Europeu i el Consell d'Europa, on estan representats els membres, fa mesos que negocien l'actualització de la normativa que hauria d'haver-se renovat el 2013. Un dels punts de desacord és el dret dels passatgers a portar una bossa a la cabina sense cost addicional. I la segona edició del Flash Tardor portarà a Barcelona noms destacats a l'escena teatral europea i llatinoamericana. Serà del 16 al 29 d'octubre amb diferents escenaris com el Lliure, la Villarroel o l'Acadèmia amb companyies internacionals.

0: Aquest Sant Joan i Sant Pere, a Vilafant, gaudim de la festa amb responsabilitat.
1: L'Ajuntament recorda que l'ús de petards i material pirotècnic només estarà permès en els horaris i espais autoritzats.
0: Respectem les zones habilitades, extremem les precaucions i vetllem entre tots per la seguretat de les persones, els animals i el nostre entorn.
1: La revetlla de Sant Joan serà del 23 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada i la de Sant Pere del 28 de juny de les 4 de la tarda fins a la 1 de la matinada.
0: Recorda, no llancis petards fora de les zones autoritzades, no els facis servir de manera imprudent i recull sempre les restes un cop apagades. Els menors han d'anar sempre acompanyats d'una persona adulta.
1: Consulta les zones habilitades al web vilafant.cat. Fem de les revetlles una festa segura, cívica i respectuosa per tothom. Ajuntament de Vilafant.
2: I aquí continua el ritme, segueix la millor música, segueix aquí amb nosaltres, a Ràdio Vilafant.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Sopar espectacle de la colla Dolça Tardor a Figueres. 25 anys ballant. Adquisició de tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral, al carrer Poeta Marquina 2 a Figueres. La festa serà l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya de Figueres. Recordeu, sopar espectacle de la colla Dolça Tardor. 25 anys ballant. Us esperem l'11 de juliol a 8:45 del vespre a la plaça Catalunya. Podeu adquirir els tiquets fins al proper 30 de juny al Casino Menestral de Figueres. Us hi esperem.
2: L'actualitat es viu en directe a Ràdio Vilafant. De dilluns a divendres de 9 a 10, acompanya'ns a la tertúlia del matí. Els temes del dia, el debat i les opinions que importen amb la mirada de la comarca i d'arreu. La tertúlia, amb el patrocini de Gestoria Fernández, cada dia a Ràdio Vilafant.
3: I mentre ens escoltes tu, pots continuar fent la teva, eh? Pots estar treballant, pots estar a casa relaxant-te, però sense deixar d'escoltar-nos.

0: si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues.
1: Hi ha moltes emissores a la freqüència, però només una que sap exactament quin tema et ve de gust escoltar en aquest instant. Aquesta és la teva, Ràdio Vilafant.

0: ei, ei, tinc una combinació perfecta per una gran festa. Què et sembla si ajuntem el dance actual, techno, remember, màquina actual, hardcore, high style i les sessions del nostre equip de DJs? Això és el Rhythm i els Alenzer, dissabtes de 9 a 11 de la nit amb DJ Flecky. I ara què em dius?
1: Tot i les plataformes que avui dia pots escoltar tot tipus de música, si no saps què escoltar, deixa't portar per la nostra emissora. Nosaltres ja ho tenim tot preparat.

0: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
1: I és Ràdio Vilafant, la música no descansa, i tampoc nosaltres, eh? Més música, continuem.

0: Notícies, magazines, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
1: Molta varietat musical, escoltes des de Ràdio Vilafant FM, tenim de tot una miqueta i ara tenim en De Pol.

0: MusicCat, el teu programa de referència del panorama musical en català. Tots els diumenges de 6 a 7 de la tarda i tots els dilluns de 8 a 9 del vespre. MusicCat amb Joan Antoni Blanco.
1: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar. I tornen els 10 dies Kia ampliats fins al 21 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, socio oficial de la FIFA.
2: Vine a Texauto Motor, concessionari oficial Kia Fornells de la Selva i Figueres, o visita'ns a texautogirona.com.
3: Ràdio Vilafant, 107.3.

0: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Si t'agrada la música d'Embalat i de Festa Major, no deixis que t'ho expliquin. Sintonitza'ns a Ràdio Vilafant tot el dissabte de 3 a 4 de la tarda i diumenges amb selecció de programes de 10 a 12. T'hi esperem.
2: La ràdio, i concretament la nostra Ràdio Vilafant, convertim aquí cada moment en una experiència amb la teva millor banda sonora, l'actualitat musical i els grans èxits.

0: Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giner.
0: Lleó 14 exigeix al Congrés una mirada humana en la gestió de la immigració i rebutja la crispació política en un discurs històric a les Corts Espanyoles. Jordi Fortià.
2: El papa ha condemnat i ha qualificat de plaga els abusos de l'Església davant els bisbes, a qui els ha demanat escoltar veritat, justícia i reparació. Aquesta tarda s'ha reunit amb víctimes.
3: Nuestro viaje está hecho de encuentros. En ellos no faltarán los que viven momentos de oscuridad. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación.
0: A l'espera de l'arribada del papa demà a Catalunya, Esquerra i Junts fan èmfasi en l'ús del català per part del pontífex i critiquen el paper que hi han tingut el cardenal Omella i el govern.
2: Els comuns li demanen que es reuneixi amb totes les víctimes d'abusos sexuals a l'Església i el PSC es desmarca del parer del papa sobre l'avortament i l'eutanàsia. Elisenda Alemany és la portaveu d'Esquerra i Josep Rius de Junts.
4: Hi ha hagut una desconsideració inicial per part de l'arquebisbat a l'hora de traslladar al papa què és Catalunya. Segurament també una certa desídia per part del govern de la Generalitat, que si no tingués Esquerra Republicana al darrere, doncs no consideraria el fet del català una qüestió tan important i tan rellevant.
5: Ja fa temps que el cardenal Omella ha mostrat signes d'intolerància respecte a la identitat, respecte a la llengua i respecte a la cultura pròpies de Catalunya.
0: El futur del cinema Truffaut i el concurs públic per la seva gestió poden haver obert l'escletxa definitiva per un trencament de govern a Girona.
2: El col·lectiu de crítics de Girona presentarà un recurs administratiu davant el Tribunal Català de Contractes al sector públic per l'adjudicació del cinema.
6: També afirmen que les bases del concurs són contràries al model cultural de la ciutat i han acusat a l'equip de govern i l'àrea de cultura de desídia i passivitat. Àngel Quintana és membre del col·lectiu.
7: Durant aquest últim mes i mig hem actuat en responsabilitat, lleialtat institucional i voluntat de trobar una solució. A canvi han rebut falses promeses i maniobres dilatòries. Ha guanyat el tacticisme, l'electoralisme i la covardia política. Lamentem profundament que els interessos polítics hagin passat per davant de l'interès general, de la cultura pública i d'un projecte ciutadà únic al país.
0: En cultura, la segona edició del Flaix de Tardor portarà a Barcelona noms destacats de l'escena teatral europea i llatinoamericana.
2: El cicle Iniciativa de Temporada Alta omplirà teatres com el Lliure, la Villarroel o l'Acadèmia amb obres internacionals que es podran veure per primera vegada a la ciutat. Narcís Puig és el director de Temporada Alta.
8: Per mi la idea, el concepte general no és tant de volem ensenyar el teatre contemporani, volem ensenyar el teatre clàssic, volem ensenyar les coses que venen de l'est, les coses que venen de l'oest, sinó estem creant un moment, que un altre moment a Barcelona on hi ha programes internacionals i volem que sigui el més potent i el més variada possible.
0: I en esports, Joan Barberà, el tècnic del bàsquet Girona, Moncho Fernández, no fa cas als rumors del seu futur.
9: L'entrenador gallec seguirà, assegura que sempre ha estat centrat en el present i futur del club català, que la propera temporada competirà a Europa.
10: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Avui està fent una mica més de calor que no pas ahir i una altra vegada hem arribat a fregar els 35 graus de màxima en alguns indrets de Ponent, sobretot. En general també ha pujat una mica la humitat, per tant, més sensació d'aixafogor. I aquesta mateixa calor també ha ajudat que els núvols creixin amb més ganes que no pas ahir. I, de fet, a l'Alt Pirineu estem tenint alguns ruixats, algunes tempestes de moment, molt arrapades al Principat d'Andorra i ja a l'Alt Pirineu, i per altra banda algun xàfec intens entrat per les Terres de l'Ebre. Immediatament, al llarg d'aquesta tarda avançada, aquest vespre, primeres hores de la nit, es formaran alguns ruixats a les comarques de Ponent i de la Catalunya Central, amb alguna gotellada que fins i tot arribarà a les comarques de Tarragona i Barcelona. En vista el dimarts, durant el matí encara clarianes amb més núvols a l'Alt Pirineu, amb algun ruixat allà, però durant la tarda núvols més abundants entre Girona i Barcelona, amb alguna gotellada. De moment, demà el que sentirem sobretot és menys calor. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Lali. Doncs en aquests moments hem de destacar els accessos sud, on hi ha problemes per circular, sobretot a la 2, entre Sant Vicenç dels Horts i Pallejà cap a Barcelona, 4 quilòmetres de congestió. Una avaria a Esparreguera atura també la circulació en sentit Lleida, un carril tallat, i a Sant Joan d'Espí cap a Martorell també hi ha problemes. Si seguim en la part sud, destacarem també la C32 de Viladecans cap a Barcelona i a Sant Boi en sentit Sitges. Els accessos nord amb problemes, els habituals a la P7 i la B30 a Barberà, C33 i C58 a Montcada cap a Trinitat, i rondes que van força carregades, i per tant us demanem sobretot que circuleu amb molta cautela i mantingueu les distàncies de seguretat. Molt bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: A aquesta hora, un Santiago Bernabéu ple espera l'arribada del Papa en l'acte que ha de tancar la seva visita a Madrid i previ a la seva arribada a Catalunya demà.
4: El Papa Lleó XIV s'ha reunit abans amb víctimes d'abusos de l'Església en una trobada de caràcter privat a l'Anunciatura. Una trobada organitzada per l'Església Espanyola, no exempta, però, de la polèmica per les associacions de víctimes que n'han quedat fora. Previ a aquesta trobada, el Papa ha reclamat al Congrés dels Diputats una mirada humana a la gestió de la immigració i un rebuig contundent a la polarització política.
0: En el seu discurs de mitja hora a la Cambra Baixa i el primer d'un papa de Roma dirigint-se a les Corts Espanyoles, ha qüestionat el dret a l'avortament i a l'eutanàsia. Jordi Casino.
5: Ovació unànime dels 700 convidats a l'acte després d'un discurs de 30 minuts exactes on el pontífex aprofitava per fer un detallat repàs a alguns dels temes que venen marcant la seva agenda des que va ser escollit. Després de denunciar un cop més la discriminació de les persones pel seu origen o la seva condició econòmica, en una clara referència a la prioritat nacional que defensen el PP i Vox, el papa feia una defensa de la vida i criticava tant l'avortament com l'eutanàsia.
6: La defensa de la vida humana no és una qüestió parcial ni un interès confessional. Es una meta de civilización. Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural.
5: Un Lleó XIV que aprofitava la seva presència a la seu de la sobirania espanyola, molt crispada aquests últims anys, per fer una nova crida al diàleg i evitar les desqualificacions.
6: La pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario. En una convivencia madura, incluso el conflicto puede convertirse en camino hacia la paz cuando las diferencias se dejan mitigar por la escucha.
5: A banda del papa, l'acte comptava només amb un altre parlament, la de la presidenta del Congrés, Francina Armengol, que reclamava la fi de tots els conflictes i el restabliment de l'ordre internacional i que feia una referència als abusos dins de l'Església. Acte del papa al Congrés, que comptava amb la presència del govern espanyol i del seu president Pedro Sánchez, del gruix de diputats i senadors de tots els partits polítics, excepte els de Podem i el BNG, i amb la presència també de tres presidents autonòmics, un d'ells Salvador Illa, i exmandataris espanyols com Aznar i Rajoy, però sense Zapatero ni Felipe González.
0: Abans de la trobada d'aquesta tarda amb víctimes, el papa ha condemnat els abusos comesos dins l'Església davant dels representants de la Conferència Episcopal Espanyola. Els ha visitat i ha adreçat un discurs on ha equiparat els abusos amb una plaga i ha reclamat als bisbes veritat, justícia i reparació de les víctimes. Maite Polo.
7: Lleó XIV ha exigit als alts representants de l'Església espanyola que responguin als abusos escoltant les víctimes, de qui l'Església hauria d'haver tingut cura. El papa ha utilitzat el símil d'un viatge per il·lustrar el missatge.
6: Nuestro viaje está hecho de encuentros. En ellos no faltarán los que viven momentos de oscuridad. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
7: Una de les associacions que ha quedat fora de la trobada aquesta tarda amb Lleó XIV és Reparació Integral Ja, fundada per Miguel Hurtado, el primer denunciant d'abusos a l'abadia de Montserrat. Acusa el govern espanyol d'haver paralitzat la llei contra la prescripció d'aquests delictes per la visita del pontífex.
8: No volen el govern molestar el papa durant la seva visita a Espanya. Com a mínim, registrin una sol·licitud de compareixença del ministre Bolaños, demanant que vagi a la Comissió de Justícia i que ens expliqui per què la llei està parada.
7: El fundador de l'associació Reparació Integral Ja, Miguel Hurtado, demana a Lleó XIV que s'abstingui de visitar Montserrat.
0: Doncs, mentrestant, Catalunya espera l'arribada del papa a Lleó XIV demà al migdia a Barcelona. El pontífex té una agenda tapeïda amb la visita de la catedral i l'estadi olímpic Lluís Companys. Dimecres anirà a la presó de Brians, a Montserrat i a la Sagrada Família, on es farà l'acte principal coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i la benedicció de la Torre de Jesucrist. Esther Minguell.
9: El papa Lleó XIV arribarà a l'aeroport del Prat a 1:15 del migdia i el rebran representants de la Generalitat amb Salvador Illa al capdavant. Anirà directament a la catedral de Barcelona, on serà rebut per les autoritats eclesiàstiques encapçalades pel cardenal Joan Josep Omella i amb la participació dels voluntaris del viatge papal. El pontífex hi farà una homilia, una benedicció, visitarà la capella de Santa Eulàlia i accedirà al Palau Episcopal, on s'allotjarà. A la tarda hi ha l'acte més multitudinari amb 40.000 participants a l'estadi olímpic a Montjuïc. Començarà a les 6, però Lleó XIV hi arribarà poc abans de les 8. Farà una volta per la pista d'atletisme amb el papa mòbil i la celebració de la pregària arrencarà amb la benvinguda de les colles castelleres. Tindrà un format més participatiu que una cerimònia litúrgica tradicional i acabarà cap a 9:45 de la nit. Dimecres visitarà la presó de Brians U, Sant Esteve Sarrovires, l'abadia de Montserrat i a la tarda serà l'església de Sant Agustí al Raval de Barcelona. La visita del Sant Pare a Catalunya culminarà a la Sagrada Família, on arribarà amb un recorregut amb el papa mòbil pel carrer Rosselló i farà una missa solemne pel centenari de la mort de l'arquitecte Antoni Gaudí i l'esperada inauguració de la Torre de Jesucrist.
0: I des d'avui mateix a Barcelona, Esther, ja es noten les afectacions a la mobilitat. Als voltants de la catedral i l'estadi olímpic ja hi ha restriccions de trànsit. L'Ajuntament recomana desplaçar-se en metro, que reforçarà amb més combois.
9: Fins dijous a les 10 del matí, el perímetre al voltant de la catedral i el Palau Episcopal no s'hi pot circular ni aparcar vehicles, tampoc motos, ciclomotors ni bicicletes a les voreres. Els ciutadans ja comencen a notar els efectes de les restriccions.
10: Sí que m'afecta, perquè treballo aquí a la plaça de la catedral, llavors demà m'he agafat festa per no tenir problemes i dimecres crec que hauré de venir, tot i que intentaré teletreballar. I avui no he trobat cap problema amb els Mossos d'Esquadra, però no he trobat problemes.
11: En realitat només baixo un parell de dies aquí a Barcelona i com baixo a primera hora del matí no crec que trobi gaires problemes.
9: A Montjuïc, on es farà l'acte més multitudinari, s'hi fan controls de seguretat i està prohibit circular i aparcar al voltant de l'estadi Lluís Companys. Per demà s'habilitarà un servei llançador amb autobús entre Plaça Espanya i l'estadi Olímpic i s'augmentarà la freqüència del funicular. I a partir de demà a les 7 del matí s'apliquen restriccions als espais que el pontífex visitarà dimecres. Al Raval hi haurà talls de circulació als carrers que envolten la parròquia de Sant Agustí i a la Sagrada Família des de demà estarà completament blindat el perímetre de 9 illes amb el trànsit i l'aparcament totalment prohibit, inclosos els xamfrans i pàrquings privats on no es podrà entrar ni sortir excepte per emergències. També hi haurà afectacions a tot el carrer Rosselló entre Passeig de Gràcia i La Pan i les vies perpendiculars per garantir el recorregut d'un quilòmetre que farà Lleó XIV amb el papa mòbil per saludar els ciutadans. L'estació de metro de Sagrada Família estarà tancada dimecres durant tot el dia i es modificarà el recorregut de 15 línies d'autobús.
0: Totes aquestes restriccions poden complicar l'arribada a la feina i és per això que la Generalitat finalment s'ha alineat amb el Ministeri de Treball i també recomana el teletreball durant aquests dos dies.
4: Ramon Alexandre Salvat, secretari de la secció de dret laboral del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, ha alertat, però, que les empreses no estan obligades a concedir el teletreball, ho ha dit a la xarxa.
12: La empreses podran optar entre oferir aquesta mesura de conciliació o no fer-ho. I, per tant, realment no existeix un suport legal perquè els treballadors puguin exigir aquesta mesura. No és com el Covid o com una situació on hi ha una dana en el que sí que hi ha un suport legal per evitar aquests desplaçaments. Es produeix una situació de buit legal complexa en la que el més important serà que hi hagi una correcta comunicació entre treballadors i empreses per evitar problemàtiques.
0: I en la plana política, la visita del Papa ha centrat les reunions dels partits d'avui. Esquerra i Junts fan èmfasi en l'ús del català per part del pontífex i critiquen el paper que hi han tingut el cardenal Omella i el govern. Els comuns es fixen en els casos de pederàstia i el PSC es desmarca del parer del Papa sobre l'avortament i l'eutanàsia. Mont Carvajal.
13: El PSC valora la visita del Papa a Catalunya i considera que projectarà un missatge de pau i justícia social. La portaveu Lluïsa Moret no comparteix, però, la censura que ha fet avui el Papa sobre l'eutanàsia i l'avortament.
14: Aquesta sintonia parla de pau, de diàleg i de justícia social. Hi ha coses, evidentment, que no compartim, com en tants altres representants internacionals.
13: El portaveu dels comuns, David Cid, ha demanat al Papa que reuneixi amb totes les víctimes d'abusos sexuals de l'Església.
15: Passar de les paraules als fets, això vol dir, per una banda, reconeixement, vol dir també reparació i, evidentment, vol dir prendre mesures perquè no torni a passar, per fer net, per investigar.
13: Mentre que Esquerra i Junts han criticat l'atavió de l'arcabisbe Joan Josep Omella i del president Illa respecte al català. Ho han dit la portaveu d'Esquerra, Elisenda Alemany, i el de Junts, Josep Rius.
16: Hi ha hagut una desconsideració inicial per part de l'arcabisbat a l'hora de traslladar al Papa què és Catalunya. Segurament també una certa desídia per part del govern de la Generalitat, que si no tingués Esquerra Republicana al darrere, doncs no consideraria el fet del català una qüestió tan important i tan rellevant.
17: Ja fa temps que el cardenal Omella ha mostrat signes d'intolerància respecte a la identitat, respecte a la llengua i respecte a la cultura pròpies de Catalunya. També hem de constatar el trist paper subsidiari assumit pel govern de Catalunya.
13: Avui a Madrid, la diputada Junts Míriam Nogueres i el diputat Eduard Pujol han demanat al Papa, en anglès i italià respectivament, la importància que parli català a Catalunya.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En clau local, a Girona, el futur del cinema Truffaut i el concurs públic per la seva gestió poden haver obert l'escletxa definitiva per un possible trencament de govern.
4: A aquesta hora hi ha un ple municipal en marxa amb una nova crisi entre els tres socis de govern sobre la taula.
0: Aquesta és la polèmica política, però al darrere hi ha les denúncies del col·lectiu de crítics de Girona que aquest matí han anunciat que presentaran un recurs administratiu davant el Tribunal Català de Contractes del Servei Públic per l'adjudicació del cinema. Denuncien que l'Ajuntament ha apostat per un model de privatització contrari a l'esperit de l'equipament. Girona FM, Pau Villafañe.
18: Denuncien que l'Ajuntament ha apostat per un model de privatització contrari a l'esperit de l'equipament amb l'adjudicació a una empresa amb ànim de lucre. També afirmen que les bases del concurs són contràries al model cultural de la ciutat i han acusat a l'equip de govern i l'àrea de cultura de desídia i passivitat. Reclamen que aquestes bases haurien pogut apostar per valorar amb un 70% l'aspecte cultural i el 30% l'aspecte econòmic, i no un 51-49 com es van fer. Àngel Quintana és membre del col·lectiu.
19: Durant aquest últim mes i mig hem actuat en responsabilitat, lleialtat institucional i voluntat de trobar una solució. A canvi, han rebut falses promeses i maniobres dilatòries. Ha guanyat el tacticisme, l'electoralisme i la covardia política. Lamentem profundament que els interessos polítics hagin passat per davant de l'interès general, de la cultura pública i d'un projecte ciutadà únic al país.
18: Des del col·lectiu expliquen que el procés administratiu pot durar uns 4 o 5 mesos, però que seguiran gestionant el cinema amb la pròrroga actual a l'espera de poder gestionar els acomiadaments dels 4 treballadors que han de ser indemnitzats. Una despesa econòmica que no es poden permetre.
0: I encara en l'àmbit municipal, el ple de Torredembarra ha aprovat avui la renúncia del socialista Vale Pino al càrrec d'alcalde. És el primer pas d'un relleu a l'alcaldia que ja estava previst en el pacte de govern signat a principis de mandat entre Esquerra, PSC i Junts. El procés culminarà dissabte amb l'elecció del nou batlle, Ona Latorrana Plaza.
20: El d'avui ha estat un ple extraordinari, breu i carregat d'emoció. La renúncia de Vale Pino a l'alcaldia de Torredembarra s'ha aprovat amb els vots a favor de l'equip de govern i la CUP i l'abstenció d'alternativa Vox i el PP. En el seu Parlament, Pino ha subratllat que els dos anys que ha estat alcalde l'han marcat profundament. Ha afirmat que ha intentat ser útil, proper i exigent amb si mateix i ha subratllat que, tot i moments difícils, el treball en equip els ha permès avançar. També s'ha compromès a seguir treballant en el servei al poble en la nova etapa que ara comença.
21: Des d'avui mateix continuaré el servei del poble des del lloc on em toca, perquè el compromís de Torredembarra no s'acaba aquí ni molt menys. Moltes gràcies a tots i totes.
20: Dissabte vinent hi haurà un altre ple extraordinari per escollir el nou alcalde de Torredembarra. Segons l'establert el pacte de govern, el relleu el prendrà Raül García, d'Esquerra Republicana, que actualment és el primer tinent d'alcalde.
0: En salut, l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona investiga si l'acceleració del drenatge limfàtic pot frenar els símptomes de l'Alzheimer. El centre lidera un estudi europeu que explora una nova via terapèutica per combatre símptomes com la pèrdua de memòria o la desorientació. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno.
1: L'Alzheimer ve donat, entre d'altres, per l'acumulació de proteïnes tòxiques al cervell que contribueixen a la mort neuronal, segons assenyalen des dels Germans Trias. L'assaig clínic busca frenar la progressió de la neurodegeneració a partir de la potenciació del sistema limfàtic, que és un dels mecanismes que té el mateix cervell per netejar les proteïnes tòxiques. A l'estudi participaran una desena de pacients, als que se'ls farà seguiment durant un any, després de la intervenció per avaluar, sobretot, la seguretat del procediment. L'objectiu és alentir la malaltia, segons ha expressat el neuròleg de la Unitat de Malalties Neurodegeneratives del Germans Trias i Pujol, Pau Pastor.
2: Una de les vies del cervell per netejar les proteïnes és el sistema limfàtic, no? Que és un sistema limfàtic central del cervell que neteja d'alguna manera el cervell a través de la limfa cerebral fins als vasos que tenim al coll profundament, al que el flux limfàtic del cervell s'acceleri per augmentar la neteja d'aquestes proteïnes i així enlentir una mica la progressió de la malaltia d'Alzheimer.
1: La intervenció consisteix a fer un bypass entre els vasos limfàtics i les venes per accelerar el procés de neteja de les proteïnes tòxiques del cervell.
0: Més coses. Rodalies ha començat a recuperar el servei ferroviari habitual al Garraf amb el retorn gradual dels trens de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona.
4: També recuperen els serveis regionals de les línies del sud del país. De moment es manté el transport alternatiu per carretera.
0: Tot això mentre el govern fa un pas endavant per portar els ferrocarrils de la Generalitat fins a Santpedor, al Bages. El Departament de Territori ha licitat l'estudi informatiu per perllongar la línia R5 des de Manresa, aprofitant les vies de mercaderies existents.
4: La inversió global del projecte és d'uns 28 milions d'euros i el tram abasta uns 4,2 quilòmetres.
0: Ràdio Sallent, Joel Bogunyà.
22: El projecte preveu allargar la línia Llobregat-Anoia des de la futura estació del Parc Tecnològic de Manresa fins a aquest municipi del Bages. L'obra suposa aprofitar l'actual ramal ferroviari, per on avui dia només passen trens de mercaderies procedents de Súria. Aquesta connexió pot fer augmentar els usuaris de la línia gairebé un 60%. L'estudi informatiu té un pressupost d'uns 215.000 euros i un termini d'execució de 10 mesos. El president de Ferrocarrils de la Generalitat, Carles Ruiz, detalla què s'analitzarà exactament en aquest estudi.
23: Que en 10 mesos ens haurà de donar una fulla de ruta de què és el que podem fer per millorar aquesta mobilitat. On s'han de situar i quantes estacions, com s'integra millor dintre dels municipis i dintre de la trama urbana dels municipis, quina infraestructura haurem de renovar o haurem de canviar, quines afectacions pot tenir també amb el seu entorn, amb el tema hídric, amb moltes altres qüestions, que en aquest territori precisament són molt importants.
22: L'actuació busca potenciar el transport públic sostenible per reduir l'ús del cotxe privat en unes carreteres que actualment pateixen saturació.
0: En cultura, la segona edició del Flaix de Tardor portarà a Barcelona noms destacats de l'escena teatral europea i llatinoamericana. Serà del 16 al 29 d'octubre. David Navarro.
24: Després de l'èxit assolit l'any passat amb una ocupació propera al 90%, el Flaix Tardor posa els ulls a Europa i Llatinoamèrica. 7 espectacles repartits per 5 escenaris de la ciutat, del Teatre d'Ençà d'Espiga el Neurgonen, al Lliure de Montjuïc, al monòleg La Santa, al Teatre La Biblioteca, passant per la comèdia Petrolio a la Villarroel. Tot pensat, com explica el director del Temporada Alta, Narcís Puig, per portar teatre internacional de qualitat a Barcelona.
25: Per mi la idea, el concepte general, no és tant de volem ensenyar el teatre contemporani, volem ensenyar el teatre clàssic, volem ensenyar les coses que venen de l'est, les coses que venen de l'oest, sinó estem creant un moment, que un altre moment a Barcelona on hi ha programació internacional i volem que sigui el més potent i el més variada possible.
24: De fet, dels 7 espectacles, 5 es podran veure per primera vegada a l'estat espanyol, com Mamma, Piccole Tragedie Minimali, al Teatre Acadèmia o How Romantic, al Mercat de les Flors, i un a Catalunya, Deserto, al Teatre La Biblioteca.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda. Sembla que no tenim a punt aquesta connexió. En qualsevol cas, anem amb l'actualitat esportiva. El tècnic del bàsquet Girona, Moncho Fernández, no fa cas als rumors del seu futur. L'entrenador gallec assegura que està centrat en el present i futur del club català, que la propera temporada competirà a Europa.
2: Me arriben els rumors i totes aquestes notícies, però jo tinc contracte en el bàsquet Girona. I és el que va dir al respecte d'aquests rumors. Si dono la meva resposta a cada rumor que apareix en l'estiu, estaria 24 hores parlant d'això. Són els temps que hi ha ara i qui hi ha ara i ara, sorry, perdó, però no tinc res que dir.
3: Són les declaracions de Moncho Fernández. Del Barça rep demà el Tenerife al Palau Blaugrana en el primer partit de les semifinals del play-off al títol a la Lliga ACB de bàsquet. Una gran cita davant el conjunt canari que ha eliminat el Real Madrid als quarts de final. Els dos primers partits, demà dimarts i dijous, es juguen al Palau. Escoltem Nico Laprovittola.
4: Ya un respeto, una identidad marcada desde hace varios años. Este año creo que con la adición de Patty Mills son todavía mucho más fuertes y bueno, deben tener una confianza muy, muy grande, así que tenemos que estar preparados. Bueno, sí, tenemos que intentar aprovechar eso, ¿no? Es una ventaja poder volver a Murcia, descansar en casa, pensar en estar toda una semana aquí y después de ir, venir, va a ser bueno.
3: I el Joventut de Badalona juga dimecres a la pista del València en el primer partit de l'eliminatòria de semifinals. En hoquei sobre patins, Barça i Igualada juguen demà l'accés a la final de l'hoquei Lliga Masculina i el partit, per coincidència amb el bàsquet, es trasllada a Blanes. Ricard Aras és el tècnic del conjunt blaugrana.
5: Sabem que en l'últim partit no vam competir i no vam estar a l'altura de l'escut que portem al pit. I això és el que hem de fer, és demà sortir a competir per guanyar una autèntica final. Sabem com hem d'afrontar una final, la responsabilitat que tenim tots, i això anem, i d'això va el playoff.
3: En waterpolo avui el Club Natació Sabadell ha presentat els entrenadors del nou projecte: Enric Arnella per a l'equip femení i Albert Espanyol per al masculí. En futbol, l'Espanyol ha comunicat l'adeu d'un total de 9 futbolistes del primer equip. D'aquesta llarga llista destaquen Daniela Caracas, Ainhoa Campo o Laia Ballester.
1: Gràcies, Joan. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà al control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joan Barberà als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Mariupol.
2: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar. I tornen els 10 dies Kia ampliats fins al 21 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, socio oficial de la FIFA.
3: Vine a Texauto Motor, concessionari oficial Kia Fornells de la Selva i Figueres, o visita'ns a texautogirona.com.
4: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
5: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
6: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972-546020, i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
7: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
8: Els dimecres al vespre, de 9 a 11, la millor música a la llista del Top 30.

0: Ruta 66.
1: Oh, yeah! Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del...
2: Bona tarda, són 8:15.
3: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
2: Lleó 14 exigeix al Congrés una mirada humana en la gestió de la immigració i rebutja la crispació política en un discurs històric a les Corts Espanyoles. Jordi Fortià.
4: El papa ha condemnat i ha qualificat de plaga els abusos de l'Església davant els bisbes, a qui els ha demanat escoltar veritat, justícia i reparació. Aquesta tarda s'ha reunit amb víctimes.
5: Nuestro viaje está hecho de encuentros. En ellos no faltarán los que viven momentos de oscuridad. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación.
2: A l'espera de l'arribada del papa demà a Catalunya, Esquerra i Junts fan èmfasi en l'ús del català per part del pontífex i critiquen el paper que hi han tingut el cardenal Omella i el govern.
4: Els comuns li demanen que es reuneixi amb totes les víctimes d'abusos sexuals a l'Església i el PSC es desmarca del parer del papa sobre l'avortament i l'eutanàsia. Elisenda Alemany és la portaveu d'Esquerra i Josep Rius de Junts.
6: Hi ha hagut una desconsideració inicial per part de l'arquebisbat a l'hora de traslladar al papa què és Catalunya. Segurament també una certa desídia per part del govern de la Generalitat, que si no tingués Esquerra Republicana al darrere, doncs no consideraria el fet del català una qüestió tan important i tan rellevant.
7: Ja fa temps que el cardenal Omella ha mostrat signes d'intolerància respecte a la identitat, respecte a la llengua i respecte a la cultura pròpies de Catalunya.
2: El col·lectiu de crítics de Girona presentarà un recurs administratiu davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic per l'adjudicació del cinema Trufó.
4: Denuncien que l'Ajuntament ha apostat per un model de privatització contrari a l'esperit de l'equipament.
2: Girona FM, Pau Villafanyi.
8: També afirmen que les bases del concurs són contràries al model cultural de la ciutat i han acusat l'equip de govern i l'àrea de cultura de desídia i passivitat. Àngel Quintana és membre del col·lectiu.
9: Durant aquest últim mes i mig hem actuat en responsabilitat, lleialtat institucional i voluntat de trobar una solució. A canvi han rebut falses promeses i maniobres dilatòries. Ha guanyat el tacticisme, l'electoralisme i la covardia política. Lamentem profundament que els interessos polítics hagin passat per davant de l'interès general, de la cultura pública i d'un projecte ciutadà únic al país.
2: En cultura, la segona edició del Flaix de Tardor portarà a Barcelona noms destacats de l'escena teatral europea i latinoamericana.
4: El cicle Iniciativa de Temporada Alta omplirà teatres com el Lliure, la Villarroel o l'Acadèmia amb obres internacionals que es podran veure per primera vegada a la ciutat. Narcís Puig és el director de Temporada Alta.
10: Per mi la idea, el concepte general no és tant de volem ensenyar el teatre contemporani, volem ensenyar el teatre clàssic, volem ensenyar les coses que venen de l'est, les coses que venen de l'oest, sinó estem creant un moment, que un altre moment a Barcelona on hi ha programació internacional i volem que sigui el més potent i el més variada possible.
2: I en esport, Joan Barberà, el tècnic del bàsquet Girona, Moncho Fernández, no ha fet mai cas als rumors del seu futur.
11: L'entrenador gallec que té clar que seguirà assegura que sempre ha estat centrat en el present i futur del club català que la propera temporada competirà a Europa.
12: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Obrim, com sempre, Planada Serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluïsmi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Avui està fent una mica més de calor que no pas ahir i una altra vegada hem arribat a fregar els 35 graus de màxima en alguns indrets de Ponent, sobretot. En general també ha pujat una mica la humitat, per tant, més sensació d'aixafogor. I aquesta mateixa calor també ha ajudat que els núvols creixin amb més ganes que no pas ahir i, de fet, a l'Alt Pirineu estem tenint alguns ruixats, algunes tempestes de moment, molt arrapades al Principat d'Andorra i ja a l'Alt Pirineu i, per altra banda, algun xàfec intens ha entrat per les Terres de l'Ebre. Immediatament, al llarg d'aquesta tarda avançada, aquest vespre, primeres hores de la nit, es formaran alguns ruixats a les comarques de Ponent i de la Catalunya Central, amb alguna gotellada que fins i tot arribarà a les comarques de Tarragona i Barcelona. En vista el dimarts, durant el matí encara clarianes amb més núvols a l'Alt Pirineu, amb algun ruixat allà, però durant la tarda núvols més abundants entre Girona i Barcelona, amb alguna gotellada. De moment, demà el que sentirem sobretot és menys calor. Estem pendents a la xarxa.
2: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: A aquesta hora, 70.000 persones reben el papa de Roma, el Santiago Bernabéu, en l'acte que ha de tancar la seva visita a Madrid i previ a la seva arribada a Catalunya demà.
3: El papa Lleó XIV s'ha reunit abans amb víctimes d'abusos de l'Església en una trobada de caràcter privat a l'Anunciatura. Una trobada organitzada per l'Església Espanyola, no exempta, però, de la polèmica per les associacions de víctimes que n'han quedat fora. Previ a aquesta trobada, el papa ha reclamat al Congrés dels Diputats una mirada humana en la gestió de la immigració i un rebuig contundent a la polarització política.
0: En el seu discurs de mitja hora, la cambra baixa i el primer d'un papa de Roma dirigint-se a les Corts Espanyoles ha qüestionat el dret a l'avortament i a l'eutanàsia. Jordi Casino.
4: Ovació unànime dels 700 convidats a l'acte després d'un discurs de 30 minuts exactes on el pontífex s'aprofitava per fer un detallat repàs a alguns dels temes que venen marcant la seva agenda des que va ser escollit. Després de denunciar un cop més la discriminació de les persones pel seu origen o la seva condició econòmica, en una clara referència a la prioritat nacional que defensen el PP i Vox, el papa feia una defensa de la vida i criticava tant l'avortament com l'eutanàsia.
5: La defensa de la vida humana no és una qüestió parcial ni un interès confessional. Es una meta de civilización. Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural.
4: Un Lleó XIV que aprofitava la seva presència a la seu de la sobirania espanyola, molt crispada aquests últims anys, per fer una nova crida al diàleg i evitar les desqualificacions.
5: La pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario. En una convivencia madura, incluso el conflicto puede convertirse en camino hacia la paz cuando las diferencias se dejan mitigar por la escucha.
4: A banda del papa, l'acte comptava només amb un altre parlament, la de la presidenta del Congrés, Francina Armengol, que reclamava la fi de tots els conflictes i el restabliment de l'ordre internacional i que feia una referència als abusos dins de l'Església. Acte del papa al Congrés, que comptava amb la presència del govern espanyol i del seu president Pedro Sánchez, del gruix de diputats i senadors de tots els partits polítics, excepte els de Podem i el BNG, i amb la presència també de tres presidents autonòmics, un d'ells Salvador Illa, i exmandataris espanyols com Aznar i Rajoy, però sense Zapatero ni Felipe González.
0: Doncs abans de la trobada d'aquesta tarda del papa amb víctimes, s'ha condemnat els abusos comesos dins l'Església davant dels representants de la Conferència Episcopal Espanyola. Els ha visitat i ha adreçat un discurs on ha equiparat els abusos amb una plaga i ha reclamat als bisbes veritat, justícia i reparació de les víctimes. Maite Polo.
6: Lleó XIV ha exigit als alts representants de l'Església espanyola que responguin als abusos escoltant les víctimes, de qui l'Església hauria d'haver tingut cura. El papa ha utilitzat el símil d'un viatge per il·lustrar el missatge.
5: Nuestro viaje está hecho de encuentros. En ellos no faltarán los que viven momentos de oscuridad. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
6: Una de les associacions que ha quedat fora de la trobada aquesta tarda amb Lleó XIV és Reparació Integral Ja, fundada per Miguel Hurtado, el primer denunciant d'abusos a l'abadia de Montserrat. Acusa el govern espanyol d'haver paralitzat la llei contra la prescripció d'aquests delictes per la visita del pontífex.
7: No volen el govern govern molestar el papa durant la seva visita a Espanya. Com a mínim, registrin una sol·licitud de compareixença del ministre Bolaños, demanant que vagi a la Comissió de Justícia i que ens expliqui per què la llei està parada.
6: El fundador de l'associació Reparació Integral Ja, Miguel Hurtado, demana al Lleó 14 que s'abstingui de visitar Montserrat.
0: Mentrestant, Catalunya espera l'arribada del papa, Lleó 14, demà al migdia a Barcelona. El pontífex té una agenda tapaïda amb la visita de la catedral i l'estadi olímpic Lluís Companys i dimecres anirà a la presó de Brians, a Montserrat i a la Sagrada Família, on es farà l'acte principal coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i la benedicció de la Torre de Jesucrist. Esther Minguell.
8: El papa Lleó XIV arribarà a l'aeroport del Prat a 1:45 del migdia i el rebran representants de la Generalitat amb Salvador Illa al capdavant. Anirà directament a la catedral de Barcelona, on serà rebut per les autoritats eclesiàstiques encapçalades pel cardenal Joan Josep Omella i amb la participació dels voluntaris del viatge papal. El pontífex hi farà una homilia, una benedicció, visitarà la capella de Santa Eulàlia i accedirà al Palau Episcopal, on s'allotjarà. A la tarda hi ha l'acte més multitudinari amb 40.000 participants a l'Estadi Olímpic a Montjuïc. Començarà a les 6, però Lleó 14 hi arribarà poc abans de les 8. Farà una volta per la pista d'atletisme amb el papa mòbil i la celebració de la pregària arrencarà amb la benvinguda de les colles castelleres. Tindrà un format més participatiu que una cerimònia litúrgica tradicional i acabarà cap a 9:45 de la nit. Dimecres visitarà la presó de Brians-1, Sant Esteve Sarrovires, l'abadia de Montserrat i a la tarda serà l'església de Sant Agustí, al Raval de Barcelona. La visita del Sant Pare a Catalunya culminarà a la Sagrada Família, on arribarà amb un recorregut amb el papa mòbil pel carrer Rosselló i farà una missa solemne pel centenari de la mort de l'arquitecte Antoni Gaudí i l'esperada inauguració de la Torre de Jesucrist.
0: I des d'avui mateix a Barcelona, Esther, ja es noten les afectacions a la mobilitat. Als voltants de la catedral i l'estadi olímpic ja hi ha restriccions de trànsit. L'Ajuntament recomana desplaçar-se amb metro, que reforçarà més combois.
8: Fins dijous a les 10 del matí, al perímetre al voltant de la catedral i el Palau Episcopal no s'hi pot circular ni aparcar vehicles, tampoc motos, ciclomotors ni bicicletes a les voreres. Els ciutadans ja comencen a notar els efectes de les restriccions.
9: Sí que m'afecta perquè treballo aquí a la plaça de la catedral. Llavors, demà m'he agafat festa per no tenir problemes i dimecres crec que hauré de venir tot i que intentaré teletreballar. I avui no he trobat cap problema amb els Mossos d'Esquadra, però no he trobat problemes.
10: En realitat només baixo un parell de dies aquí a Barcelona i com baixo a primera hora del matí, no crec que trobi gaires problemes.
8: A Montjuïc, on es farà l'acte més multitudinari, s'hi fan controls de seguretat i està prohibit circular i aparcar al voltant de l'estadi Lluís Companys. Per demà s'habilitarà un servei llançador amb autobús entre Plaça Espanya i l'estadi Olímpic i s'augmentarà la freqüència del funicular. I a partir de demà a les 7 del matí s'apliquen restriccions als espais que el pontífex visitarà dimecres. Al Raval hi haurà talls de circulació als carrers que envolten la parròquia de Sant Agustí i a la Sagrada Família des de demà estarà completament blindat el perímetre de 9 illes amb el trànsit i l'aparcament totalment prohibit, inclosos els xamfrans i pàrquings privats on no es podrà entrar ni sortir excepte per emergències. També hi haurà afectacions a tot el carrer Rosselló, entre Passeig de Gràcia i La Pan i les vies perpendiculars per garantir el recorregut d'un quilòmetre que farà el Lleó 14 amb el papa mòbil per saludar els ciutadans. L'estació de metro de Sagrada Família estarà tancada dimecres durant tot el dia i es modificarà el recorregut de 15 línies d'autobús.
0: I en la plana política, la visita del papa ha centrat les reunions dels partits d'avui. Esquerra i Junts fan èmfasi en l'ús del català per part del pontífex i critiquen el paper que hi han tingut el cardenal Omella i el govern. Els comuns es fixen en els casos de pederàstia i el PSC es desmarca del parer del papa sobre l'avortament i l'eutanàsia. Mont Carvajal.
11: El PSC valora la visita del papa a Catalunya i considera que projectarà un missatge de pau i justícia social. La portaveu Lluïsa Moret no comparteix, però, la censura que ha fet avui el papa sobre l'eutanàsia i l'avortament.
12: Aquesta sintonia parla de pau, de diàleg i de justícia social. Hi ha coses, evidentment, que no compartim, com en tants altres representants internacionals.
11: El portaveu dels comuns, David Cid, ha demanat al papa que reuneixi amb totes les víctimes d'abusos sexuals de l'Església.
13: Passar de les paraules dels fets, això vol dir, per una banda, reconeixement, vol dir també reparació i, evidentment, vol dir prendre mesures perquè no torni a passar, per fer net, per investigar.
11: Mentre que Esquerra i Junts han criticat l'atavió de l'arcabisbe Joan Josep Omella i del president Illa respecte al català. Ho han dit la portaveu d'Esquerra, Elisenda Alemany, i el de Junts, Josep Rius.
14: Hi ha hagut una desconsideració inicial per part de l'arcabisbat a l'hora de traslladar al papa què és Catalunya. Segurament també una certa desídia per part del govern de la Generalitat, que si no tingués Esquerra Republicana al darrere, doncs no consideraria el fet de al català una qüestió tan important i tan rellevant.
15: Ja fa temps que el cardenal Omella ha mostrat signes d'intolerància respecte a la identitat, respecte a la llengua i respecte a la cultura pròpies de Catalunya. També hem de constatar el trist paper subsidiari assumit pel govern de Catalunya.
11: Avui a Madrid la diputada Junts Míriam Nogueras i el diputat Eduard Pujol han demanat al papa, en anglès i italià respectivament, la importància que parli català a Catalunya.
0: I en l'àmbit més social, són moltes les persones i institucions d'arreu de Catalunya que es preparen per anar a veure el pontífex. És el cas d'un grup de joves del Bisbat de Vic que esperen la visita amb il·lusió. Al 9FM, Guillem Rico.
16: Elia Rojas i Marques Carrevill són dos de la cinquantena de joves de la delegació de joves del Bisbat de Vic que es desplaçaran a Barcelona o a Montserrat per anar a veure el Sant Pare. Aconseguir entrades per anar a l'estadi va ser una odissea, diuen, però hi seran.
17: Jo crec que donarà un missatge bastant de que hem de viure en comunitat, no? De que la fe, si no la vius amb altra gent, si no dones el missatge, no és una fe viva.
18: Estem en uns moments de la nostra societat en què l'egoisme, no només individual de les persones, sinó també dels diferents governs, fan que visquem en un món on tothom es baralla per tot. I precisament el que ens demana el Pare és això, alçar la mirada i comportar-nos com a veritables cristians. Hi ha una set espiritual, la dimensió física és important, però sense una dimensió espiritual jo penso que estem incomplerts.
16: Dimecres seguiran la missa a la Sagrada Família a través de les pantalles gegants que ha muntat el Bisbat de Vic al seminari.
2: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Titular també de la jornada, el col·lectiu de crítics de Girona presentarà un recurs administratiu davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic per l'adjudicació del cinema Truffaut. Girona FM, Pau Villafañe.
19: Denuncien que l'Ajuntament ha apostat per un model de privatització contrari a l'esperit de l'equipament amb l'adjudicació a una empresa amb ànim de lucre. També afirmen que les bases del concurs són contràries al model cultural de la ciutat i han acusat a l'equip de govern i l'àrea de cultura de desídia i passivitat. Reclamen que aquestes bases haurien pogut apostar per valorar amb un 70% l'aspecte cultural i el 30% l'aspecte econòmic, i no un 51-49 com es van fer. Àngel Quintana és membre del col·lectiu.
20: Durant aquest últim mes i mig hem actuat en responsabilitat, lleialtat institucional i voluntat de trobar una solució. A canvi, han rebut falses promeses i maniobres dilatòries. Ha guanyat el tacticisme, l'electoralisme i la covardia política. Lamentem profundament que els interessos polítics hagin passat per davant de l'interès general, de la cultura pública i d'un projecte ciutadà únic al país.
19: Des del col·lectiu expliquen que el procés administratiu pot durar uns 4-5 mesos, però que seguiran gestionant el cinema amb la pròrroga actual a l'espera de poder gestionar els acomiadaments dels 4

0: Barcelona.
1: També recuperen els serveis regionals de les línies sud del país. De moment es manté el transport alternatiu per carretera.
0: Tot això mentre el govern fa un pas endavant per portar els ferrocarrils de la Generalitat fins a Santpedor, al Bages. El Departament de Territori ha licitat l'estudi informatiu per perllongar la línia R5 des de Manresa, aprofitant les vies de mercaderies existents.
1: La inversió global del projecte és d'uns 28 milions d'euros i el tram abasta uns 4,2 quilòmetres.
0: Ràdio Sallent, Joel Bogunyà.
2: El projecte preveu allargar la línia Llobregat-Anoia des de la futura estació del Parc Tecnològic de Manresa fins a aquest municipi del Bages. L'obra suposa aprofitar l'actual ramal ferroviari, per on avui dia només passen trens de mercaderies procedents de Súria. Aquesta connexió pot fer augmentar els usuaris de la línia gairebé un 60%. L'estudi informatiu té un pressupost d'uns 215.000 euros i un termini d'execució de 10 mesos. El president de Ferrocarrils de la Generalitat, Carles Ruiz, detalla què s'analitzarà exactament en aquest estudi.
3: Que en 10 mesos ens haurà de donar una fulla de ruta de què és el que podem fer per millorar aquesta mobilitat. On s'han de situar i quantes estacions, com s'integra millor dintre dels municipis i dintre de la trama urbana dels municipis, quina infraestructura haurem de renovar o haurem de canviar, quines afectacions pot tenir també amb el seu entorn, amb el tema hídric, amb moltes altres qüestions, que en aquest territori precisament són molt importants.
2: L'actuació busca potenciar el transport públic sostenible per reduir l'ús del cotxe privat en unes carreteres que actualment pateixen saturació.
4: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Més coses. Pla pioner de la Generalitat per restaurar els ecosistemes marins de tot el litoral català amb horitzó 2030.
1: Se centra en quatre ecosistemes clau per a la biodiversitat, la pesca i les activitats subaquàtiques i suposa una inversió de més de 3 milions d'euros. Els primers equips ja estan fent diagnosi a la Costa Brava.
0: No deixem l'aigua perquè la piscina de Vallparadís a Terrassa ha obert la temporada de bany aquesta tarda, uns dies abans del que estava previst davant les altes temperatures. La mesura ha estat molt ben rebuda entre els banyistes. A partir del dia 20, les quatre piscines municipals estaran obertes i en horari de matí i tarda. Ràdio Municipal de Terrassa, Marta Anyer.
5: La piscina de Vallparadís ha avançat el calendari i ha obert la temporada aquest dilluns, 13 dies abans del que estava previst. Això sí, només en horari de tarda. I sembla que la idea ha estat tot un èxit. A les 5 de la tarda d'aquesta primera jornada s'havien venut 423 entrades. És la principal novetat del dispositiu que ha preparat l'Ajuntament de Terrassa per fer front a les altes temperatures. Una mesura que ha estat ben rebuda pels banyistes. Escoltem algunes opinions.
6: Perquè fa molta calor i aprofitant que està a prop de casa dic, anem a la piscina.
7: Hace mucha calor en el instituto y no hay ventilador ni nada y está bien que la abran antes.
8: Es que yo quería ya que abrieran. Esto hace mucha calor. En casa no se puede estar.
5: A partir del dia 20 de juny i fins al 30 d'agost, les quatre piscines municipals de Terrassa, a més de Vallparadís, la Maurina, Sant Llorenç i les Arenes, obriran de dilluns a diumenge i en horari de matí i tarda, amb una aturada al migdia.
0: I les nou rutes catalanes del vi s'uneixen en una mateixa xarxa per rellançar l'enoturisme a Catalunya, un sector que mou 700.000 visitants amb un impacte econòmic de 46 milions d'euros. Carina Bellbé.
9: Diuen que la unió fa la força, per això les nou rutes del vi catalanes han decidit anar plegades i constituir una xarxa que treballi per convertir l'enoturisme en un referent europeu, un sector que permet a la Generalitat defensar un model turístic del valor, desestacionalitzat i descentralitzat. Miquel Samper és el conseller d'Empresa.
10: Hi ha destinacions de vi doncs que tenen la possibilitat o la capacitat de fer que es venguin fins al 80% de la producció dels cellers precisament amb experiències com aquesta. Nosaltres aquí venim d'un 7-8% aproximadament i tenim com a objectiu arribar a un 25%. Però us diria més, no ens hem de quedar amb el 25%.
9: Els cellers catalans reben anualment uns 700.000 visitants d'un sector, l'enoturístic, que genera un impacte econòmic de 46 milions d'euros.
0: En cultura, la segona edició del Flaix de Tardor portarà a Barcelona noms destacats de l'escena teatral europea i llatinoamericana. Del 16 al 29 d'octubre, el cicle, iniciativa de temporada alta, omplirà teatres com el Lliure, la Villarroel o l'Acadèmia amb obres internacionals que es podran veure per primera vegada a la ciutat. David Navarro.
11: Després de l'èxit assolit l'any passat amb una ocupació propera al 90%, el Flaix Tardor posa els ulls a Europa i Llatinoamèrica. 7 espectacles repartits per 5 escenaris de la ciutat, del Teatre d'Ençà d'Espiga el Neuronen al Lliure de Montjuïc, al Monó.

0: La Santa, al Teatre La Biblioteca, passant per la comèdia Petrolio a la Villarroel. Tot pensat, com explica el director del Temporada Alta, Narcís Puig, per portar teatre internacional de qualitat a Barcelona.
1: Per mi, la idea, el concepte general, no és tant de volem ensenyar el teatre contemporani, volem ensenyar el teatre clàssic, volem ensenyar les coses que venen de l'est, les coses que venen de l'oest, sinó estem creant un moment, que un altre moment a Barcelona on hi ha programes internacionals i volem que sigui el més potent i el més variada possible.
0: De fet, dels 7 espectacles, 5 es podran veure per primera vegada a l'estat espanyol, com Mamma, Piccole Tragedie Minimali, al Teatre Acadèmia, o How Romantic, al Mercat de les Flors, i un a Catalunya, Deserto, al Teatre La Biblioteca.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. El tècnic del bàsquet Girona, Moncho Fernández, no ha fet cas mai als rumors del seu futur i que parlaven que no seguiria Fontejau. L'entrenador gallec assegura que sempre ha estat centrat en el present i futur del club català, que la propera temporada competirà a Europa amb ell a la banqueta. Escoltem Moncho Fernández.
3: Me arriben els rumors i totes aquestes notícies, però jo tinc contracte en el bàsquet Girona. I és el que va dir al respecte d'aquests rumors. Si dono la meva resposta a cada rumor que apareix en l'estiu, estaria 24 hores parlant d'això. Són els temps que hi ha ara i qui hi ha ara i ara, sorry, perdó, però no tinc res que dir.
2: El Barça rep demà el Tenerife al Palau Blaugrana en el primer partit de les semifinals del play-off al títol a la Lliga ACB de bàsquet, una gran cita davant el conjunt canari que ha eliminat el Real Madrid als quarts de final. Els dos primers partits, demà i dijous, i es juguen al Palau. Escoltem Nico Laprovítola.
4: O sea, un respeto, una identidad marcada desde hace varios años. Este año creo que con la adición de Patty Mills son todavía mucho más fuertes y bueno, deben tener una confianza muy, muy grande, así que tenemos que estar preparados. Bueno, sí, tenemos que intentar aprovechar eso, ¿no? Es una ventaja poder volver a Murcia, descansar en casa, pensar en estar toda una semana aquí y después de ir, venir, va a ser bueno.
2: El Barça i el Joventut de Badalona, dos equips catalans a les semifinals de la Lliga ACB en la lluita per al títol. El Joventut juga dimecres a la pista del València, serà el primer partit de l'eliminatòria. Barça i Igualada, parlem d'hoquei sobre patins, es juguen demà l'accés a la final de l'hoquei Lliga Masculina i atenció perquè el partit, per coincidència amb el bàsquet, es trasllada a Blanes. La ciutat esportiva d'aquesta localitat gironina serà l'escenari a les 7 de la tarda del duel entre blaugranes i igualadins. Qui guanyi passarà a la final, on ja espera el Liceu de la Corunya. Ricard Ares és el tècnic del Barça.
5: Sabem que en l'últim partit no vam competir i no vam estar a l'altura de l'escut que portem al pit, i això és el que hem de fer, és demà sortir a competir per guanyar una autèntica final. Sabem com hem d'afrontar una final, la responsabilitat que tenim tots, i això anem, i d'això va el playoff.
2: En waterpolo, avui el Club Natació Sabadell ha presentat els entrenadors del nou projecte: Enric Arnella per a l'equip femení i Albert Espanyol per al masculí, després de dos projectes molt exitosos amb David Palma i Quim Colet a les banquetes vallesanes. Canvi de cicle i relleu per al present i futur de l'entitat centenària que presideix Claudi Martí. En futbol, l'Espanyol ha comunicat l'adeu d'un total de 9 futbolistes del primer equip femení que acabaven contracte aquest mateix estiu. D'aquesta llarga llista hi ha noms destacats dels darrers anys al club català, com són Daniela Caracas, Ainhoa Campo o Laia Ballester. Encara en futbol femení, el Badalona Women ha anunciat un moviment important. Es tracta de la renovació de la defensa Itziar Pinillos, i el Barça femení no continua, acaba contracte Txell Font.
1: Moltíssimes gràcies, Joan. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joan Barberà als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que acabin de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.
0: Notícies en Xarxa, edició vespre.

0: la xarxa de comunicació local.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
3: Ruta 66.
4: Oh, yeah! Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
5: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
6: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
7: Els dimecres al vespre, de 9 a 11.
8: Ràdio Vilafant 107.3.

Andorra, situat als Pirineus entre Catalunya i França, és un dels estats més petits del món amb 468 quilòmetres quadrats i una població de 77.500 habitants, dels quals només 38.000 són de nacionalitat andorrana. El català és l'únic idioma oficial, encara que la població parli altres llengües. El Principat d'Andorra té una molt forta afinitat amb Catalunya. La seva llengua oficial és la nostra, el català. Les seves institucions es basen en el dret català. Una gran part dels seus habitants són catalans i, a més, el Principat forma part de la diòcesi d'Urgell, divisió clàssica catalana. I és per això, perquè ens l'estimem, forma part de nosaltres i per molt més que el Musicat d'avui el dedicam a músics andorrans.

i comencem el musicat d'avui, dedicat als músics andorrans, amb una actriu i cantant que va néixer a Andorra l'any 1981 i que va ser la primera representant andorrana a Eurovisió i, a més, cantant en català, Marta Roura.

Bé, i continuem el Musicat amb músics andorrans, amb una dona andorrana encara que és d'origen danès. S'anomena Susan Jordi. Ella va representar Andorra en el Festival d'Eurovisió del 2009, en la primera semifinal, amb la cançó La teva decisió, Susan Jordi.

I ara és el torn d'una dona que va néixer als Països Baixos a l'any 1970, fins que va emigrar a Andorra al 1999. Des de llavors va representar el Principat d'Eurovisió el 2005 i ha treballat a la televisió d'Andorra. Ella es diu Màriam Van de Waal, amb el tema No demanis.

I ara, com a quarta proposta del Musicat d'avui, dedicat al músic andorran, li donem pas a un músic que es diu Iñaki Barrocal, però que, arrel d'haver signat un contracte amb una discogràfica d'Oklahoma, la Winton Records va canviar el nom artístic pel de Akiva Jones, perquè Iñaki diu que és difícil de pronunciar pels anglosaxons. Iñaki Barrocal.

diuen, diuen, diuen. És el tema de Lluís Cartes, un altre andorrà. Les seves cançons critiquen la societat occidental, els poders fàctics que ho controlen tot i els oprimits. Despertar consciències i expressar l'inconformisme són els seus objectius. Lluís Cartes.

Bé, i anem per la sisena proposta del musical d'avui dedicat als músics andorrans. Ariana Bekassis, amb un estil oníric, delicat, personal, eclèptic i sobretot únic, ens diu: d'esquenes vaig obrir un principi a cegues, sense banderes, sense dreceres, mil dubtes m'abracen les fronteres.

Des de molt petita, la Mar Capdevila ha estat molt vinculada al món de la música, un lligam molt estret que va despertar amb ella la passió pel cant. La seva trajectòria està plena d'èxits i actualment és una de les veus més reconegudes d'Andorra, Mar Capdevila.

I ara és el torn d'un grup que podríem dir que no li cal presentació. Són andorrans, encara que tenen la seu a Tàrrega. Es va formar l'any 2000 i ja el 2004 van guanyar el premi al disc català de l'any. Ells són Lexus.

Bé, i ara, abans de donar pas al company Jordi Sugranyes amb el seu concert desconfinat, li donem pas a un grup que deu el seu nom a la històrica directora del Col·legi Janer, per on van passar els integrants de la banda Madre Tomasa. El grup va néixer el 2010 com a grup de rock que lliga la tradició sureña i l'indi. Madre Tomasa, el musicat d'avui dedicat als músics andorrans.

0: I ara donem pas a la secció de concert desconfinats a càrrec de Jordi Sugranyes. Endavant, Jordi.
1: Hola, bon dia. Us parlo el Jordi Sugranyes. Edició 197 dels concerts desconfinats. Aquí a la desena temporada del Musicat. Parlem de les actuacions musicals presencials que es van organitzar durant l'any 2021, una vegada s'havia acabat el confinament domiciliari amb una legislació amb restriccions. A l'antiga fàbrica Antiga Adam de Barcelona, el 15 de juny de 2021, es va celebrar el quart concert preliminar del 21è concurs Sona Nou. Hi van actuar Rocco Banana, Microemes, Dan Peralbo i La Fera. Escoltarem els Dan Peralbo. Feia poques setmanes s'havia finalitzat un toc de queda i també havia finalitzat un estat d'alarma. Calia seure en seients separats i dur posada una mascareta. Faltava poc per posar fi a l'obligatorietat de dur mascareta en exteriors, a un metre i mig de distància.
2: Hola, pot el guitarra? Que ha anat al lavabo un moment. Un momentet. Vamos! Pensava que no arribaries. Pensava que no arribaries.

tan perfecte i preciós. En poques paraules, però ja t'estimo i t'admiro. Per aquí o per allà, però sempre em vas a fer mal. Que no te n'adones, em fas feliç i m'abandones.

0: Gràcies. Som d'en Peralbo, de Torelló i el Putxet. Moltes gràcies per el Putxet. És veritat, és del Putxet.
1: És del Putxet, sí.
0: És veritat. Vale, i moltes gràcies a tots per venir, a la gent que ens està mirant en streaming, també. Només hi ha aquella càmera?
2: És la nostra càmera, aquesta?
0: Allà.
2: Hola.
3: Això mola, eh? Això és com a la tele, allò que queda molt guai, eh? Jo que miro la resistència, sempre diuen, qual és mi càmera, qual és mi càmera? Aquesta, eh? Això queda superguai, eh?
2: Doncs... Des de casa ens podeu votar, eh? O no.
0: O no. Doncs el següent es diu... Pizza
2: amb massa.
3: Va, Felipe.
4: Mare.
0: Pizza massa mare.
4: Som-hi!
2: 1, 2, 3.

0: I fins aquí la secció de concerts desconfinats. Us ha parlat el Jordi Sugranyes. Fins la setmana que ve.
1: De l'arrel de sempre, on s'enlaira el ventre.
2: Moltes gràcies, Jordi, per aquest concert desconfinat. I ara sí, ara ja està entrant la nostra sintonia final, com sempre, Macaco i la seva República de la Tramuntana.
1: Pel camí del pastor i la sirena, neix la volàtil revella, festa de boixos.
2: Això ha estat una altra edició de Musiccat amb Joan Antoni Blanco i Jordi Sugranyes. El Musiccat d'avui ha estat dedicat als músics andorrans.
1: Per tots els que vulguin ser benvinguts, per tots els que vulguin ser tocats, els presento la República.
2: Com sempre dic, escolteu la ràdio, escolteu música, perquè la música és cultura i la cultura ens dona llibertat.

0: Al cau de l'àvia no hi ha llum. La llum ets tu.
1: Ai, bueno, a veure, un moment, sisplau. Poc funciona. I això tampoc funciona. I, per tant, això ara. Bueno, pues deixem-ho així. Què hi vols fer? Esclar, un moment. A veure, ara... Ai, aquests volums que vols... Bueno, estimats i estimades, estimadíssims i estimadíssimes, i per què no fent cas allò a les grans ments brillants que decideixen el futur de generacions, estimades, no? O alguna cosa així. Què vols que et digui? En fi, és igual. Escolteu tots, avui és un dia meravellós, és dilluns. Ja sé que cada dilluns us dic el mateix, no? Però, escolta, considereu-vos afortunats. Heu sobreviscut a un diumenge, que ja és complicat, perquè hi ha gent que, oh, senyor, cap de setmana, em fa de treballar, i arriba el dilluns, i arriben el dilluns cansadíssims, fets polvo, han treballat el cap de setmana, però el dilluns pues, tenen festa. Això, pues, en molts de llocs passa. I després doncs, hi ha gent que, escolta, es belluga, cap aquí, cap allà, cap amunt, cap avall, muntanya amunt, muntanya avall, a dins del mar, al costat del mar, per sobre del mar, buscant coses dins del mar, i vulguis que no, doncs arriba un moment en què estan la mar de contents. Oi que bé, hem estat al mar. No, i llavors es desguita, avui doncs, hi ha gent que diu, no, és que escolta, vas estar al mar, allò... i cap aquí, cap allà, i els peixos, i la gent, i el senyor, i el que vam veure que flotava en el mar, i coses d'aquestes, no? Llavors tu te'ls mires i penses, ai, doncs mira tu que vi, no, aneu al mar. Jo no vaig al mar, per una raó molt senzilla, odio el mar. Però no és que odiï el mar, amb el seu concepte, no? A mi a l'hivern ja m'agrada, vas a la platja, mires a l'aigua, mires una posta de sol, mires una sortida de sol, mires una nit quan la lluna es reflecteix sobre del mar, mires tot allò i sobretot pares l'orella i no sents a ningú. Això és lo maco del mar, de la platja i totes aquestes coses. En canvi, vaig a veure el mar un dia d'ara i l'únic que sents és soroll, crits, brams, no sé què, gent que corre, sorra que vola, aquella olor característica, els liniments pel sol, no? T'has posat crema, sí, ja ho enflairo, no? Aquella olor tan característica, mare de Déu, senyor, Déu meu, de la vera creu. Abans, antigament, els homes i les dones eren més savis, al mar se'l miraven de lluny i només es mullaven els peus, cosa a la qual els peixos també agraïen. És una cosa que... tu, parlant d'això, ara que hi penso... Anabel!
2: Bona nit.
1: Buenas. Tu, tinc entès que aquest fin de setmana has anat a la platja, bueno, has anat a fer coses, no?
2: Sí, com ja fa unes setmanes va venir la Gisela, la presidenta de Tintoreres, i ens va explicar que aquest cap de setmana, el primer de juny, es faria l'Open Water Weekend, que en català seria el cap de setmana d'aigües obertes.
1: Ah, això val, sí.
2: Però en anglès queda més xulo, no?
1: No ho sé. No? What is the water? No? Pues the water tira la cadena després, no? Xulíssim.
2: Doncs sí, es van fer un seguit d'activitats, es va fer ioga, jo no hi vaig poder assistir. També es va fer una travessa el dissabte, i a la tarda es va fer una xerrada, que després en parlarem d'aquesta xerrada, no? I el diumenge per mi va ser el més divertit, que es va fer com una cursa no competitiva, entre cometes, d'orientació entre el mar i a terra ferma, diguéssim, a llançar.
1: Yeah.
2: I això va ser espectacular. Van participar uns 20 equips, unes 60 persones.
1: Ah, està molt bé.
2: Sí.
1: Sí. I per això estàs fet a caldo, no?
2: Sí, però una miqueta, però realment va ser molt divertit. En les curses d'orientació, si els oients no ho saben, consisteixen en, normalment es fan al bosc o a la muntanya i et donen un mapa i has d'anar equipat amb brúixola, no? Però llançar som tan xulos que sense brúixola. Llavors, amb un mapa i amb equips de dos o tres persones, havien de buscar unes fites. Llavors, quan arribàvem a aquestes fites, hi havia com una espècie de grapadora. Cada grapadora de cada fita era diferent i amb això trucalàvem, foradàvem la fitxa.
1: Sí.
2: Llavors, hi havia fites més fàcils que d'altres. Algunes eren a dins del mar amb boies de color vermell que no eren tan fàcils de veure fins que no eres dins de l'aigua, no? I al final de tot ens donàvem això, tres horetes per fer les fites que poguéssim, i es sumava la puntuació de les fites que havíem fet i es feia un rànquing, però després no es va repartir cap premi, però per això deien que no era competitiu, no entrava dins del circuit oficial de curses d'orientació.
1: Us diré un secret, així entre nosaltres, ho fan per amor a l'art.
2: Sí, bàsicament sí, la Gisela i en Marc, que són els dos que han estat organitzant això des del desembre, em van dir, i han invertit moltíssimes hores, i ells al final que deien que el que més els emplenava era les cares de felicitat que teníem tots, no? Us podeu imaginar una mitjana d'edat de 50 anys, gent voltant per llançar, corrents i nedant amb bambes, i com si fos la cerca del tresor, no? Vam fer una mica d'espectacle a llançar-hi.
1: No es pot seguir als municipals?
2: No.
1: Perquè veuen algú corrents i de seguida hi van,
2: No, ja vam veure que segur era alguna activitat de tintorera i estava anunciat, sí, que no va haver-hi cap problema en aquest aspecte. I res, va haver-hi gent que em va fer un munt de fites, el meu equip només en van fer 13, però vam acabar molt contentes perquè era la primera vegada que fèiem una cosa d'aquestes, no?
1: Home, la qüestió no és fer-se totes o no fer-ne cap, la qüestió és participar.
2: Sí.
1: Que això és l'important.
2: I sobreviure, per explicar-ho.
1: Bueno, escolta, tots teniu allò, una motivació, tots teniu també un motiu i tots teniu ganes. Després cadascú, com parlàvem abans, el seu nivell físic és el que condiciona algunes qüestions, no?
2: Sí, i per qui no conegui llançar no és un poble planer,
1: no.
2: Hi ha bastant de pujada i baixada, llavors per córrer per allà no era, per mi no era tan senzill, no? Però clar, hi havia gent molt preparada, gent que fa trail running, que és la modalitat aquesta d'atletisme que va per muntanya. Hi havia gent amb molt de nivell, però bé, molt divertit.
1: Jo de llançar també recordo coses, no? El que passa que quan era jove llançar era més de nit, avui en dia llançar molt temps ha crescut i totes aquestes coses, però hi va haver un temps que anem a llançar, mare de Déu, senyor, sabem com hi anem, no sabem com tornarem, però bueno, per sort vosaltres el que vareu fer de Calamungo cap avall.
2: No, Calamungo no, Garbet.
1: Què Garbet?
2: Ai, Grifeu, perdó, ens equivoquem tots. De Grifeu cap a Grifeu, fins a la Farella, sí, més o menys. Sí.
1: Grifeu, quins records.
2: Sí.
1: Ha canviat molt també. Vaig a posar una chanson.
2: Molt bé.
1: I continuem amb això, perquè jo vaig estar també una estona a la dissertació que va fer la doctora
2: Carme Pigem.
1: Que va fer una petita dissertació o
2: una xerrada, sí.
1: Sí, una xerrada de consells i coses d'aquestes, sobre primera, beneficis d'entrar dins el mar, i segona, doncs, m'ha sortit aquesta tonteria un altre cop. Jo des de l'ou t'asseguro que si fos per mi, com ho trec jo això? Ara no vol marxar, bueno, és igual, mira què hi farem, mare de Déu. Ai, senyor, Déu meu, tampoc ho entenc. A veure, així, ah, mira, vale, pues ja està, ara, oh, ho sento, que mainada, jo és que la informàtica i les pantalles de l'ordinador, vull dir, som molt amics, sobretot a casa meva, que és on te'n puc permetre el luxe de fotre'ls i un cop de martell quan la cosa arriba allò a màxims, i aquí me tinc que controlar i comptar fins a 10.000. El que passa que, esclar, compto fins a 10.000 molt de pressa i tinc temps. Jo hi vaig a ser-hi, i evidentment, doncs, escolta, vaig seure-me allà i escoltar. Molt bé, ara tornem. Tornem? Sí?
2: Sí.
1: Pues vinga.

0: Al cau de l'àvia, les ombres viuen dins un bagul.
1: Ai, ai, ui, ui, què ha passat? Què ha passat? Espera't, espera't.
2: No ho sé.
1: Hola, hola, què ha passat? No se sent?
2: Jo sí, tu sí.
1: No ho sé, espera't. Ah. Hola, hola. Ah, ara, se sent ara?
2: Sí, sí.
1: Sí, se sent. És que m'ho faig. És aquests botons, és igual, se posa d'una manera i no van. En fi, què hi farem? Bueno, està molt que bé, que maco tot. Sí, estàvem parlant de l'explicació sobre la hipotèrmia dintre de les aigües quan un s'hi banya. I això era el resultat de parlar sobre els beneficis de banyar-se a dins l'aigua de mar.
2: Bueno, a veure, anem a parlar. La xerrada es titulava Beneficis dels banys de mar tot l'any, d'acord?
1: Així, faltava aquest dato.
2: Sí, però bé que ser una doctora de parlada de les contraindicacions i dels riscos, no? Sí que va parlar de la hipotèrmia, però jo el que havia preparat avui no era altres coses, però...
1: Bueno, pues, va, tu
2: no, perquè si parlem de beneficis, parlem de beneficis.
1: Ah, parlem de beneficis, sí, sí, parlem de beneficis. El suquet de peix, oi, oh, sí, Déu meu. És veritat, sí, va, digues, digues.
2: Doncs clar, la xerrada era interessant perquè no només parlava de natació en aigües obertes, parlava en general... un bany no ha de ser fer X metres, no? Pot ser el que diem xip-xap, no? Entrar i sortir de l'aigua. I ja amb això ja ampliem el públic destinatari dels beneficis de l'aigua de mar. Llavors la doctora Carme Pigem, que també forma part del Club de Tintoreres,
1: sí,
2: doncs ella ens explicava que els banys de mar és una pràctica mil·lenària que ja des de l'Hipòcrates, al segle XIV... 4 abans de Crist, ja recomanava aquests banys de mar. Llavors, no és una cosa que sigui ara novedosa, ja porta segles fent. Hipòcrates és el que després es fa el jurament hipocràtic.
1: Sí, sí, abans quan l'aigua era més allò, oi, que deies, ui, tu sí, va, sí, l'Hipòcrates.
2: No hi havia gasoil, no?, de les barques, però...
1: Bueno, hi ha altres coses que no hi arribaven.
2: Ni plàstics.
1: Ai, que suau que ho poses. Bueno, no parlem de submarines, vinga.
2: Bueno, va. Doncs, sí, aquí parlava això de la pràctica mil·lenària, que era els banys de mar de tot l'any, i després va fer menció de la talassoteràpia, que això ho he buscat jo, he indagat una mica més. La talassoteràpia ve del grec, que talassa vol dir mar en grec, i teràpia vol, amac era en grec, però bueno, és teràpia, si no té cap misteri, no? És una teràpia al mar. Però la talassoteràpia en si es fa en un entorn controlat, és a dir, és un estil balneari, però no un balneari d'aigua dolça, sinó un balneari d'aigua de mar. Llavors és un mètode terapèutic basat en aquest ús d'aigua de mar i també de l'entorn del mar. O sigui, aquest balneari no val agafar cubes d'aigua de mar i estar a 50 quilòmetres, està també al costat del mar. D'acord, aquí crec que n'hi ha prop a França. No sé si hi has anat alguna vegada.
1: Ah, bueno.
2: A fer talassoteràpia?
1: No.
2: No?
1: No.
2: Doncs clar, no n'hi ha gaire centres perquè ha de reunir una certa de condicions, no? Per exemple, l'aigua de mar la depuren per controlar-la i garantitzar la qualitat dels tractaments i també controlen la temperatura, per exemple. Es pot fer circuits que passes per una sèrie de cambres on hi ha l'aigua a una certa temperatura. Això es feia també amb els banys romans, no?
1: Sí, les termes.
2: A les termes romanes, exacte, doncs ara es diu talassoteràpia. I en aquests centres també es pot fer per la pell, per tractaments de la pell, amb embolcalls d'algues o amb fangs que es troben a les platges. I també es fa servir per hidromassatge i fer rehabilitació amb fisioteràpia. D'acord? És com fer una mica aquagym, no? Però amb aquesta aigua de mar. Això va molt bé també per l'estrès, l'ansietat i l'insomni a la talassoteràpia. Llavors això ella no va explicar gaire, però m'ha semblat interessant buscar una mica més. Sí que bàsicament tenim l'opció gratuïta, que és anar a la platja, i si ja ens volem fer un regal a nosaltres mateixos, ja podem anar a un centre d'aquests, no?
1: O anar allà on te diuen allò que és un mar muerto, no?
2: Sí, però ara no sé com està la cosa allà, eh?
1: Hi ha més aigua, hi ha menys aigua i més sal.
2: No ho sé, no hi he anat jo.
1: Jo tampoc.
2: Però bé, aquesta seria la primera part de la intervenció de la Carme Pigem. Ella ens explicava que, clar, nosaltres ara tenim l'acostum d'estar sempre gairebé a la mateixa temperatura de 21 graus a l'hivern i a l'estiu. Què passa? Que la nostra circulació, tenim tot el sistema circulatori adormit. Mm-hmm. Perquè si estem sempre igual, llavors no cal fer l'esforç d'adaptar-se.
1: Sí.
2: I aquí venen els problemes. Llavors aquí és on es recomanen els banys o dutxes, si no som a prop del mar, d'aigua freda. Ella, la Carme Pigem, va fer molt incís en que no s'ha de fer de cop. Sí, primer s'ha de fer una adaptació progressiva, començar per exemple amb 30 segons, després 60, fins a 3 minuts. A partir de 3 minuts ja tenim els beneficis que ens interessa, d'acord? I la primera vegada que fem un bany d'aigua freda, sobretot va dir que no ho féssim sols, perquè si et dona un xoc, que estiguis acompanyat d'algú, sobretot si vas al mar. Si fas la dutxa a casa, tu mateix ja puges la temperatura, no?
1: Bueno, els països nòrdics tenen la sauna al costat de la platja.
2: Sí.
1: A l'hivern es foten a la sauna i després surten allò, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, i es foten a l'aigua freda.
2: Sí.
1: I ho tens tu, eh? Es moren perquè no els hi toca el sol. Però bueno.
2: Però per l'aigua freda no, això és veritat, no? I allà també tenen l'acostum de... que aquí no ho faríem, em semblaria una barbaritat, de quan van a un bar o així, deixen els cotxets dels nadons,
1: sí,
2: a fora amb el nadó a dins.
1: Perquè s'acostumin a la freda.
2: Perquè s'acostumin a la freda. Clar, això t'ho explica algú. A vegades van espanyols o a viure en aquests països i la primera vegada que ho veuen els això que no, molt deixar un bebè allà fora mentre tu t'estàs prenent un cafè.
1: Bueno, és que aviam, aquí tu deixes un bebè dins el cotxet a fora mentre tu entres a dins i poden passar moltes coses.
2: No sé, però no, hi ha gent que diuen que no, que els hi posen una càmera per vigilar-los mentre
1: allà,
2: estan a dins. Sí.
1: Allà, però aquí roben la càmera i després t'ho roben i aquí... Ui.
2: Clar, nosaltres ens xoca molt, això no, sí, no entra dins la nostra cultura d'abandonar un bebè fora del no, bar.
1: No, no, i refiar-te'n, no, no.
2: Sí, doncs bé, això vindria a la seva adaptació al fred. En realitat té, sí, sentit, perquè si arriben a temperatures extremes, sota zero, llavors des de petits se'ls ha de preparar el sistema immune. I això, no sé si vols posar música i parlem, o segueixo parlant. Què vols fer?
1: No, poso música. M'encanta, perquè ho dic d'una manera tan discreta. Allò de posa música, ja se m'acaba el piston.
2: No. Jo tenia una ratlla aquí feta,
1: ah,
2: i
1: bueno,
2: clar, ja m'estava passant de la ratlla.
1: Deixem que la ratlla faci la seva feina. Quan diguem ratlla vol dir fet amb un llapis, vull dir, no sigueu
2: amb el bolígraf.
1: Sí, amb bolígraf, no sigueu mal pensats i apliqueu el concepte ratlla a altres coses, que escolta, que alguns ja ens coneixem i vas posar una cançó perquè us animeu una mica. Sí,

0: Ets dins el cau de l'àvia. Xxxt, calla, que sigui un secret.
1: Ara que deies això de la fred i oi, tot això, m'ha vingut al cap una cosa.
2: Digues.
1: De quan jo era jove, de jove, no he sigut mai jove. Sí, bueno, sí, he sigut jove. Ho explico perquè me fa gràcia. Banyar-se amb aigua freda. Jo quan era jove, en un moment de la meva existència, doncs creia que estava bé ajudar el món i també estava bé preocupar-se per el llegat que els avantpassats havien deixat a la gent del present. Total, que jo estava pues, en una agrupació que se'n deia Grup d'Art i Treball i anàvem pues, per les muntanyes aquestes perdudes de Déu pues, a fer el que se'n deia recuperació i restauració d'ermites i capelles de l'època del romànic. Oi, que maco tot allò, ple d'espines i en fi. Bueno, total, que una vegada ell vam anar a fer doncs això amb una capella que es diu Sant Bartomeu del Píncaro. Això està més amunt del Banyà. Arribes al Banyà, hi ha aquell càmping i tot allò.
2: Sí.
1: I saps que a baix en el camí hi ha un riu, no? Aquesta és la Muga. Allà neix la Muga. Bueno, nosaltres agafàvem i tiràvem amunt. Clar, què volies fer, no? Tenies que anar allà al mig de la muntanya aquella per tota la mà de Déu i bueno, anaves allò com els burros, no? Carregat i tiramilles. I quan arribàvem allà, doncs hi havia al costat, a prop, hi havia un prat, un prat petit que de tant en tant hi havia alguna vaca i evidentment pues, entre les vaques hi havia alguna pastifa d'aquelles que les vaques deixen anar d'aquella manera tan alegre, que dius, oi, guita, l'he trepitjat, va, és igual, no passa res, és tot molt maco. I en allà, a més, on te posàvem pues, a la tenda i tot allò per passar els dies que estàvem allà fent feina, al costat hi havia una gorja. Allà, la Muga, en el naixement de la Muga, hi ha gorges. I nosaltres estàvem, diguéssim, a una de les primeres gorges que hi havia a la Muga, allà dalt de tot. I, esclar, pues, com estaves allà, i el senyor, Déu meu, quin fart de suar, quin no sé què, saps? Fotem tufo a no sé quantes, escolta, tenim aquí una gorja, una bassa, era com una piscina, vull dir, devia fer de fondària, pues, no sé, entre un metro i mig i els dos metros, i de llarg, pues, hauria de fer com 10-15 metres, Oi, que maco, no? Sembla una piscina, l'aigua neta, cristal·lina, amb un rentell, perquè ja eren les 6 de la tarda, perquè, esclar, era temps ja de rentells i tot això. I allò que dius, bueno, pues, escolta, anem-nos a banyar, perquè almenys si no saps, si et fots amb pilotetes, i dius, anem a saltar l'aigua. Senyores i senyors, jo us diré una cosa, però que no sapigueu el que és. Encara que sigui estiu, les gorges d'allà dalt, l'aigua és freda, molt freda. I quan te tires amb boletes a dins de l'aigua, la primera sensació que notes és que les boletes et pugen fins a dalt de la gola i et canvia la veu. Sí, d'una veu greu, allò, ui, de tu, que hem trobat, passes a una veu, allò, i escolta't tu, si heu vist la pel·lícula, no me'n recordo quina, però que surt una d'aquelles sopranos, allò, comparat amb la crit que fots, allò no és ni soprano, escolta't, no saps com les boletes ho han fet per pujar de damunt, sembles un lleó, tu, allò, no ho tonto, trobes ni volguent, i després, esclar, després surts, no, oi, senyor, quina fred, i ja està, i aquesta és la manera de provar com banyar-te amb aigua freda. i en recordar-te'n el resto de la teva existència.
2: Això no ho va dir com a contraindicació la doctora?
1: No
2: va explicar res d'això, però segur que experimentàveu com un nivell d'eufòria al tirar-vos a la gorja, a part d'aquesta efecte secundari. Segur que estàveu molt contents
1: quan vam saltar, o sigui, quan vam, t'ho diré des de la meva, quan vaig saltar a l'aigua per primer cop amb aquella eufòria de estem a l'estiu, fot calor, són les 7 de la tarda i ara un bany amb aigua fresqueta quedarà de nassos, la sensació és que quan l'aigua que hauria estar a 4 graus 5 graus, saps què vull dir? Temperatura nevera, no, amb excés de congelador, doncs t'adones compte de que l'has cagat, però no pots evitar seguir-te enfonsant perquè el procés comença en els peus i quan arriba la sensació als uets, vull dir, tu ja vas pel malic. I esclar, llavors el bo és que la respiració, saps, no sé per què, comences a respirar com un gos, saps? I ja no saps com mous, què moc, els peus, les mans, el cap, què faig, em tiro quatre d'allò, a veure si surto i vaig a reacció. I esclar, doncs quan aconsegueixes sortir d'allà, la sensació que has tingut, creu-me que no te n'en recordes perquè és millor oblidar-la. No, després sí, després ja. El dia següent que dius, bueno, tu veus tanto que l'aigua és freda, llavors ja fas concursos, eh? A veure qui aguanta més, eh? Perquè llavors ja la teva part de sorpresa ha desaparegut i ve la teva part irracional de anem a fer el dròpol. Saps? Però la primera sensació, això us ho dic, i això als homes que m'esteu escoltant, que alguna vegada heu fet una cosa semblant, sabeu, i molt bé, de lo que us estic parlant. Ja està, ja ho he dit.
2: Molt bé, molt divertit.
1: Esclar, tu ets dona, tu no ho saps.
2: Jo això no ho podré experimentar.
1: No podràs,
2: no,
1: mai.
2: No. Doncs ara parlarem dels beneficis, vale? Si superem aquesta barrera, tenim beneficis mentals, físics i de resiliència. Mentals, què seria? Augmenta la dopamina i les endorfines, és a dir, les hormones del benestar i la felicitat, d'acord? Ens va explicar una cosa molt interessant la doctora Carme Pigem, que diu que les endorfines, el seu equivalent sintètic seria la morfina, és a dir, que va bé pel dolor. O sigui, l'aigua freda, ja ho han dit que té com un efecte analgèsic. M'estàs pujant la veu, no?
1: Sí, és d'aquí de la línia.
2: Doncs sí, les endorfines...
1: Això te l'ha de ja, tu.
2: Sí?
1: Sí, no pateixis.
2: Ara.
1: Sí.
2: Doncs això que va bé per la gent que deia que la gent que prengui morfina, doncs una manera de baixar la dosi seria amb l'aigua freda.
1: Sí.
2: Em va semblar molt interessant això. I diu que és molt més efectiu l'endorfina natural que la sintètica.
1: Sí.
2: Llavors ho hem de tenir en compte. Després diu que a nivell mental es pot entrar en estat meditatiu. Jo fins al moment no he arribat a entrar en un estat de meditació, perquè la doctora deia que ella quan nedava sí que les preocupacions li marxaven, que només es concentrava en nedar. Jo encara no he arribat a aquest punt, perquè sempre estic pensant en coses. I sí, mires els peixets, concentres en les roques, no et xocar, sí. Però jo al final acabo pensant en coses del dia a dia també, sí, que encara no he arribat a aquest nivell.
1: Sí, és que conduï un cotxe, eh?
2: Sí. Doncs això, aquests serien els beneficis mentals físics. Hem parlat del sistema immunitari. Es reforça. Això què vol dir? Que no refredarem? No. Sí que et pots refredar, però potser no et durarà una setmana refredat. Potser estaràs un dia malament i ja està. Això és com les vacunes, no? Que la vacuna de grip, sí que agafaràs la grip, però no serà tan greu, no? Doncs l'aigua freda va bé per reforçar el sistema immunitari. És molt interessant, això. sobretot a l'hivern. Fa mandra baixar a la platja, però...
1: Mandra?
2: Però jo, de veritat, que us ho recomano, i si ho ha dit la doctora, doncs mira.
1: Escolteu, no. Jo us diré una cosa, jo perquè no iré, evidentment, si vaig algun dia a la Barcelona amb un xiringuito, curiosament, a l'hivern estan tancats. Quina mala visió que tenen. Això jo us recomano que jo almenys un dia proveu sense neoprè.
2: Sí, sí, sí, és el que deia la doctora. Que clar, que el neoprè és per qui vulgui nedar llargues tirades.
1: Yeah.
2: Pel que dèiem, si són 3 minuts sense neoprè, no moriràs per 3 minuts. Si ho fas progressivament, 3 minuts... Si no tens cap condició física que ho impedeixi, jo crec que s'aguanta.
1: Si us fiqueu dins l'aigua a ple hivern sense neoprè, el que heu de tenir previst i no perdre de vista és la ruta d'escape.
2: Exacte.
1: I la
2: roba, la roba per vestir-te ràpidament, sí, una vegada sortis de l'aigua.
1: I la fogata, i el cafè, i la copa allà ben calentons, perquè si no...
2: Sí, no, però la doctora va dir que això de beure alcohol després de...
1: El cafè.
2: No, però va dir que és més important escalfar-se externament que internament.
1: Bueno,
2: sí.
1: Doncs, sempre pots buscar el més brut i tu seràs l'encarregat de les hòsties. I ja està, i mentre te vas de pim-pam i pim-pam.
2: Bé, seguim amb els beneficis físics. Activa el metabolisme i el greix bru o marronós. Que el greix bru o marronós es troba sota de les clavícules i a la columna. A diferència del greix normal, que acumula energia, aquest greix marronós crema energia per produir calor. D'acord? I diu que la doctora que greix marronós, els nadons en tenen molt per poder regular la seva temperatura. Perquè quan neixen els pobres no tenen la massa muscular que tenen els adults, no? Doncs això, i també millora la circulació i la sensibilitat a l'insulina. L'aigua freda. Això és important. Després parlaré d'un estudi que parla això de l'insulina, però és un benefici físic molt important. I després parlava que banyar-se en aigua freda va bé per aclimatar-se al fred, com el que dèiem als països nòrdics, i a l'estrès. És antiinflamatori i redueix el potencial de l'arteriosclerosi, una reducció, bueno, que potser no, si tenies algun risc de tenir-ne, doncs amb l'aigua freda doncs no.
1: Bueno,
2: baixa el risc.
1: Sí.
2: Després, com a contraindicació, si algú té una malaltia cardíaca no controlada, doncs no es recomana. Ja va dir que si hi ha alguna malaltia crònica controlada, que en un principi no ha d'haver-hi problema, però per això deien que has d'anar acompanyat.
1: Una cosa, un incís, eh?
2: Sí.
1: Per tots aquells que teniu gos i aneu amb el gos a la platja o aneu amb el gos cap aquí, cap allà, que sapigueu que els gossos, pobrissons, són molt més sensibles a l'impacte de l'aigua freda que no pas el ser humà. Així és com el ser humà pot entrar-hi de cop i té tot això. Els gossos ho tenen una mica més complicat. O sigui, l'impacte fred els hi pot provocar un atac de lo que sigui. Llavors, si aneu un gos, procureu que el gos el primer que fiqui a l'aigua siguin les potetes i que s'hi acostumi, després ja a poc deixeu que entri. Ja està.
2: No, jo no tinc gos, llavors és interessant saber-ho.
1: No, però per això,
2: sí. Ja
1: saps? Perquè hi ha gent que diu, hosti, el gos ho agafo el tret del cotxe que està nerviós i està allò superacalorat i tal, i vol anar directament a l'aigua. Depèn de la temperatura de l'aigua, el gos li s'entra.

Però avui estàs allò, saps, guita tu, cançó. Però bueno, posarem una altra. Espera, deixa'm buscar una que sigui allò, pupi, i... Ai, pupi, no cuqui. Escolteu, tinc la paraula cuqui atrevessadíssima, No és pas per res. Però t'ho asseguro que és una cosa... Ah, mira, posarem aquesta que... Ah, mira, aquesta. Ai, sí, aquesta m'agrada. No m'agrada, però la poso.

0: Al cau de l'àvia, els somnis dormen, però poden despertar.
1: Ara, tu, estic amb aquests volums avui estan així com... Ai, senyor, senyor, què passa? Passa'ns bé?
2: Sí.
1: Ah, fantàstic.
2: Jo sí. Pues,
1: jo no sé què és aquest pantó. Ai, ai, ai. Ui, t'aves, ja comença. Pitu, pitu, gurgurito. D'on hi vas tu tan bonito? I ja està. Tu, què?
2: Doncs bé, la xerrada que va fer la doctora va durar una horeta, més o menys. Avui us hem fet una mica de resum. Però una de les coses que em va semblar més interessant són els estudis que va mencionar. D'acord, començarem per un de Llançà, perquè ella forma part del CAP de Llançà, que van fer juntament amb l'associació Som Mar, que ja buscaré més informació d'aquesta associació, però em sembla molt interessant tot el que fa. Doncs van fer el que es diu la recepta blava, que consisteix en alguns pacients receptar-li activitats dirigides al mar, d'acord? Llavors van agafar un grup de 34 pacients amb fibromiàlgia, que perquè no ho sàpiga és una enfermedad que cursa amb dolor crònic, bàsicament amb dolors musculars, i d'aquests 34 pacients els van dividir, perquè sempre s'ha de fer un grup de control, doncs 17 pacients van fer les activitats

0: ràpids dirigides al mar, d'acord? I els resultats que van extreure d'aquest estudi van ser que aquests 17 pacients, en comparació amb l'altre grup, van disminuir el dolor i van augmentar la qualitat de vida, que això és superimportant. I això té l'explicació científica del que dèiem de les endorfines. Si aquestes persones tenen dolor crònic, és a dir, que prenen analgèsics, abans hem parlat de la morfina, però la fibromiàlgia no, suposo que hi ha diferents graus de fibromiàlgia també, però clar, si aquestes persones els hi donem la possibilitat d'altres tipus d'activitats per reduir els analgèsics, doncs això millora la qualitat de vida, perquè òbviament tots els medicaments sintètics tenen efectes secundaris, encara que redueixin el dolor sempre hi ha alguna coseta, no?, que t'afecta.
1: Hi havia un estudi que ha fet molts i molts i molts i molts d'anys, hi havia un estudi que deia que una de les qüestions de les malalties, algunes malalties, cuidao, que es produïen a terra ferma, a dins del mar minvaven per una qüestió de flotabilitat, perquè l'efecte de la gravetat dins de l'aigua del mar desapareix. La gravetat no t'arrossega cap a baix amb el teu pes, sinó que permet flotar. Llavors descarregues el teu cos d'un pes, allò que és perjudicial, i simplement el cos es pot moure amb més llibertat.
0: Sí, de fet, a Tintoreres tenim, que jo conegui, dos grans nedadors que després ells a terra ferma tenen dificultats per caminar.
1: Sí.
0: Llavors és un altre dels grans beneficis de banyar-se. Si sí, pots sí. fer esport, tot i tenir un problema amb les cames, no?
1: La història sempre és aquesta. La flotabilitat dins de l'aigua de mar que permet allò escapar una mica de lo que és la gravetat terrestre. I si no us ho proveu, feu la prova, fiqueu-vos a dins el mar, amb neoprè, sense neoprè, tal com vulgueu, i baixeu 4 metres a dins l'aigua, i després, al cap d'una estona, quan ja porteu una estona dins de l'aigua, que esteu allà feliços i meravellats de lo bé que esteu nedant, i cap aquí i cap allà, sortiu, veureu el que peseu, saps?
0: O sigui, sí.
1: Aquí ja és quan notes que peses. Ja està, només era aquest dato.
0: Sí, després també va explicar que hi ha un club de natació a Brighton, Anglaterra,
1: sí,
0: on un dels membres del club és anestesista i ha fet també activitats amb pacients que pateixen ansietat i depressió, també amb artritis i enfermetats autoimmunes, i també s'ha vist els beneficis de les endorfines, la dopamina i l'adrenalina que genera banyar-se en aigua freda.
1: Hi ha un... Això ara semblarà una tonteria, vale? Perquè, esclar, sempre pot semblar una tonteria. En els orígens, quan la terra era més aigua que altra cosa, els primers éssers vius vivien dintre del mar, i se diu que l'evolució amb el temps va fer que criatures que vivien a dintre del mar doncs sortissin a terra ferma i que comencessin a fer un període d'adaptació fins a arribar al punt de convertir-se en el que avui coneixem com a mamífers i carnívors. La immensa majoria se creu, per evolució, que tenen el seu origen en el mar. Llavors, podríem dir que aquestes qüestions també són una espècie de retorn allò a les condicions originals del cos humà.
0: Doncs sí, això és un dels aspectes que tracta aquesta associació de SOMMAR, que vull fer més recerca sobre què és exactament el que fan, però això és el que justament he llegit que parlen, que bueno, també el planeta és més aigua que terra, no?
1: Sí, de fet... fet hi ha més intel·ligència al mar que no pas a terra. Sí. Home, aviam, cuida't. Sí, hi ha mamífers que estan fent l'evolució inversa, eh? Ha, que estan tornant a readaptar-se al mar. I, bueno, sembla que és la lògica, no? I llavors el ser humà s'ha d'aprofitar que és part d'aquest mar.
0: Exacte.
1: Poca cosa més. Tu, vaig a posar, saps? Ara farem la mitja part aquell tant.
0: En quedan dos estudis, però bueno.
1: No, si quan tornem...
0: Acabem aquests dos, van.
1: Tu tranquil·la, sí. Jo aquí, tu ja saps que...
0: Avui no controlem les ratlles de separació.
1: No, és culpa teva, no pateixis, estimat xoient, ja sabeu, l'Anabel...
0: La xuleta avui no està ben feta.
1: No, l'Anabel va a saco paco, vull dir... Bueno, ens posarem unes chansons d'aquestes que fa molt de temps que no escolteu. D'aquelles de oi, guita tu, quan no tens foc, no, pues exacte, i tornem en un moment, vale? Doncs vinga, va, fins ara.

0: doncs, com diu la chanson, volveràs. I nosaltres podem dir allò de... Ei, Will, tu, Anabel, què? Ai, escolta, espera, ara.
1: Ara, sí.
0: Ara, és que, oi, senyor, jo, és que ja... se m'obliden les coses, mare de Déu, senyor, de la vera creu. Ens hem deixat un parell de coses.
1: Sí, abans de la pausa musical parlàvem de la xerrada de la doctora Carme Pigem, que va fer a Llançà, i en quedava per mencionar dos estudis sobre els beneficis de banyar-se en l'aigua freda, no? I parlava d'un estudi que es va fer posant armilla refrigerant entre 14 i 15 graus a obesos i diabètics, d'acord? Portaven una armilla durant 10 dies i es va veure que després d'aquests 10 dies va augmentar el greix marró o bru, que és el que dèiem que crema energia per produir calor, i també va millorar la sensibilitat a la insulina. Llavors és important per a aquestes persones que pateixen aquesta condició, obesos i diabètics. El fred els hi va bé.
0: Mm-hmm. Perquè el sistema d'autoregulació del cos necessita cremar més energia.
1: Exacte. I després, per finalitzar l'apartat d'estudis, va fer menció de l'home de gel, que és un senyor que es diu Wim Hof, que és un personatge, pel que veig, perquè té records Guinness d'anar amb banyador a l'Himalaya i coses d'aquestes extremes, i és que no, conegut per suportar temperatures molt baixes, però ja que ha tingut aquest record Guinness, els científics han fet estudis per veure què li passa a aquest home, que tot i estar a temperatures molt baixes, el seu cos manté els 37 graus, d'acord? Mm-hmm. I les conclusions és que mitjançant aquest home és capaç de controlar el sistema nerviós mitjançant la respiració, la meditació i la disciplina. No sé, per això el que hem dit abans, l'adaptació al fred ha de ser progressiu. No ens hem d'anar a extrems com aquest senyor Wim Hof o l'home de gel, però de mica en mica és recomanable. No està sempre a 21 graus i una mica de fred va bé.
0: Home, hi ha estudis, i això té estudis serios, vull dir, cuidao, que diuen que el ser humà utilitza menys d'un 10% de la seva capacitat mental. I que si utilitzés el 90% de la seva capacitat mental seria capaç de controlar tots i cada un dels sistemes nerviosos i vitals del seu cos. De fet, hi ha molts d'aquesta gent que fan, pues, això, ioga, i fan meditació i tal, que qual aconsegueixen rebaixar els seus ritmes batecs de cor, batecs allò increïbles, un batec cada la tira i ja està, i això ho practiquen aquells que fan apnea.
1: Exacte, sí.
0: Immersió per apnea, saps què vull dir? Que poden baixar, jo sé, on te baixes? No, mira, allà a 120 metres, que escolta, que m'he deixat el rellotge. I vas, i pum, i pim, i pam, i bueno, el cos humà amb la relació amb el seu cervell és una relació allò que quasi ningú li presta atenció. Ja posar una cançó?
1: Molt bé.
0: Vinga, doncs posem una chanson d'amor. No? Com deia la cançó? Bueno, si van, tampoc la... Tampoc... Oh, no, aquesta no, uf. Ah, doncs mira, posem aquesta, a veure què passa.

0: Bueno, veus que bé, ja tornem a ser aquí, com aquell que era la cosa de... Què tal, l'Anabel?
1: Bé, ja m'acaben de parlar dels beneficis de banyar-se en aigua freda, però continuem parlant d'aigua.
0: Ah, vale, vinga.
1: Sí, perquè es necessiten 2.700 litres d'aigua, el que seria equivalent al que es veu una persona en 900 dies, per fer una samarreta de cotó.
0: Ah, mira.
1: Sí, ara que abans em comentaves per què veus tanta aigua, no sé, a les portes de l'estiu tinc més set, no? Però això seria per fer una samarreta de cotó, 2.700 litres d'aigua.
0: Una samarreta?
1: Sí.
0: O sigui que per cada samarreta de cotó que veiem són 2.000 i pico de litres d'aigua que s'han perdut.
1: Exacte, sí, sí. I clar, cultivar aquesta fibra tèxtil requereix molta aigua, gairebé com una plantació d'arròs.
0: Mare de Déu.
1: Déu-n'hi-do.
0: Bueno, les modes ja se sap. Bueno, les modes, cuidado. El cotó fa molts i molts anys que es dedica a gastar aigua.
1: Sí, però estaria bé comparar-ho, clar, la roba de sintètica que ve del plàstic també al final es consumeix aigua, o sigui que no sé, la veritat.
0: Sí, però bueno, la roba sintètica és el que és, dura el que dura i té la qualitat que té. El cotó ha sigut responsable de moltes morts, esclavatge i coses per l'estil. Per tant, visca el plàstic.
1: Bé, de fet, no sé si ho vaig comentar ja, em vaig comprar un banyador fet d'ampolles de plàstic,
0: sí,
1: reciclat. Sí.
0: Sí.
1: Ja l'he estrenat.
0: Ja l'has estrenat?
1: Ja l'he estrenat. Va bé perquè és de màniga llarga per no cremar-me, jo que sóc molt blanqueta de pell.
0: I què tal? I què tal se sent siguin allò com aigua?
1: No, bé, cap diferència amb un altre banyador. Si no t'ho diuen, no saps que està fet d'ampolles de plàstic,
0: ah,
1: reciclades.
0: Ah, doncs pues està bé. Jo sí, sí. Estic a favor del reciclatge. Perquè ja posats a perdre, si més no, no perdem tant.
1: I abans de reciclar, el que es recomana és reutilitzar coses de segona mà. Clar, els pots de vidre, per exemple, es pot reutilitzar per fer marmelada.
0: Sí.
1: En comptes de llançar i agafar una cosa reciclada, doncs reutilitzar.
0: Quan encara com se'n diu això? L'ecologia i tot això, quan encara no era un negoci, les ampolles de vidre, quan les acabaves de fer servir, els retornaves i et donaven diners.
1: Això a Alemanya ho fan.
0: Ara, però aquí, sí. Aquí fa molts i molts i molts d'anys, quan l'ecologia no era un negoci, la gent, les begudes d'això anaven amb ampolles de vidre. I les ampolles de vidre, la gent no les atirava i els trencava. Les guardava i després les tornava. I quan els tornava, doncs els hi tornaven uns quants cèntims per ampolla. I allò es tornava a fer servir. Però no era un negoci.
1: Ja.
0: Era la lògica. Després va vindre tot la demés, eh? I aquí s'ha de dir així. Està molt bé que vulguis mirar per la natura, i ha tornat a sortir. Vulguis mirar per la natura, però escolta, abans antigament es feien servir coses que avui en dia, mare de Déu, senyor Déu meu, saps què vull dir? Abans no hi havia pesticides ni hi havia coses d'aquestes, i podies menjar coses del camp amb les limitacions del camp, però que eren naturals abans. Avui en dia sempre podem dir que abans i poca cosa més. Vaig posar una cançó.
1: Molt bé.
0: No per res, sinó perquè, saps? Mira, perquè sí. A veure, aquesta... Ui, què ha passat?
1: No sé.

0: avui portem un dia passat per aigua, eh?
1: Sí, però ja hem acabat.
0: Ja hem acabat de l'aigua?
1: Sí.
0: Oi, senyor.
1: Ara aquesta cançó que ha sonat parlava de l'amor, ens anirem amb una història de la Xina d'amor.
0: Una història de què?
1: De la Xina.
0: De la Xina?
1: Sí, ens anem a la Xina. Doncs parlarem d'un invent d'un xinès que es va enamorar, que es diu Eric Yuan. Dubto que es digui Eric. No sé què passa amb els asiàtics que es posen noms occidentals.
0: No, és una traducció.
1: No ho sé.
0: Sí.
1: No, jo vaig conèixer una coreana i vaig viure amb ella una temporada a la vila universitària, que es deia, no sé com es deia, però després es va canviar el nom a Lluna.
0: Ja. Yeah.
1: Dic, no, em dic Lluna, ja, però el teu nom de veritat era un nom asiàtic. Doncs aquest Eric, suposo que no es diu Eric.
0: Saps què passa? Que hi ha un problema, que és el problema de la pronunciació. Vull dir, aviam, per dir-ho d'alguna manera absurda, però per un occidental és una mica complicat memoritzar noms asiàtics i dir-los tal i com realment són. No ens en donem compte i apliquem allò tal i com ens sona, però esclar, el propietari del nom el primer que diu és, hòstia, no sé quin nom estàs dient, no? Llavors ells, amb deferència, prefereixen posar un nom que nosaltres puguem assimilar.
1: Doncs bé, aquest senyor, l'Eric Yuan,
0: sí,
1: es veu que estava enamorat, que tenia una xicota, però havia de viatjar 10 hores en tren.
0: Vale.
1: No sé com van els trens a la Xina, però aquí tenen molt de rentant.
0: Bueno, allà van.
1: Doncs el noi s'avorria bastant al tren i llavors es va començar a preguntar si no hi havia una altra manera d'estalviar-se aquests viatges, que també, bueno, és una manera de pensar, però aquest noi es va inventar l'aplicació Zoom.
0: Zoom.
1: Zoom.
0: Ah, sí, me sona. És aquesta aplicació de videollamades.
1: Exacte. En comptes d'anar a veure la xicota en tren, es va inventar l'aplicació. I ara aquest noi és, bueno, home, és multimilionari. Perquè aquesta aplicació es va fer bastant famosa durant la pandèmia.
0: Ah.
1: Sí, sí. Perquè va sortir a la borsa justament el 2019. Just a les portes de la pandèmia, a Xina. Guai. No sé, una mica sospitós, no?
0: Per què?
1: Just abans del Covid, a la Xina, el noi inventa el Zoom.
0: Bueno, però està bé, tu.
1: Sí.
0: Jo sempre dic que no importa qui ni quan, sinó la qüestió és que després és quan monto de gent ho fa servir.
1: Sí, no, però les històries d'èxit moltes vegades és trobar el moment indicat.
0: Sí.
1: Perquè justament coincideixen els tempos.
0: I també hi ha les teories de la conspiració, no? Que diuen que alguns d'aquests invents tan fabulosos dels quals disposem provenen de bueno, tal i fot. I tal, tot és molt maco. Sí.
1: Doncs bé, aquest invent sorgeix a partir de... Bueno, no sé si amor, perquè en realitat si no volia anar-la a veure en persona, no sé si està gaire enamorat, no?
0: Home, el que es volia era estalviar 10 hores de tren, perquè després quan arribava allà, pues, escolta, hola cariño, te quiero mucho, però llevo 10 hores i estoy hecho un desastre y me suda todo y me duele todo. I l'altre, pues, oye, yo quiero traya, ¿no? I l'altre, pues, escolta, tu després de 10 hores de tren deixa'm descansar. I llavors el pobre es fotia a dormir i esclar, no es despertava fins al dia següent. I l'altre, a dos veles, oye, que llevo un tiempo largo sin verte. No, jo quiero lo mío. I l'altre, pues, ostres tu, però si me tengo que ir, coño, pues si has venido solo a dormir, sí. Es que no tengo tiempo para más. I ja 10 hores més cap a l'altre cantó menjant-se el coco, dient, ostres, aquesta dona em deixarà perquè és jato. I la dona allà dient, i ara no sé què, 10 hores més, i ve aquí, l'únic que fa és dormir, estic tipa. I tal, ara deuen ser rics i deuen viure feliços menjant perdissos en una illa privada.
1: Sí, segur.
0: Sí, clar. Ara és quan, aviam, totes són hipòtesis, eh? No?
1: Sí,
0: però
1: sí,
0: ara,
1: no.
0: ara deu trobar a faltar aquelles meravelloses 10 hores, saps? Ostres, que ara m'aixeco la teva al costat, mare de Déu, senyor, com ho faig per fugir? És coses d'aquestes que solen passar. Oh, l'amor, és tan impredeïble.
1: Sí.
0: Ja està, toc xino?
1: Sí, ja està.
0: Bueno, doncs ja ho sabeu. Si us heu de menjar més de 10 hores en tren per anar a veure la vostra estimada o per anar a veure el vostre estimat, sisplau, mengeu-vos les 10 hores de tren. No tingueu idees per no fer-ho bé. Després, molt temps ho agraireu. Vaig passar una cançó, però no es digui gaire fort, eh? A veure què trobo, que espera. Ah, mira, no, aquesta no, perquè ui, poso aquesta i cau al cel. Posarem aquesta.

0: Ole, i ja som un altre cop. Què més tenim per aquí?
1: Una cosa bastant fastigosa.
0: Ex?
1: Sí, un rècord Guinness. La gent no sé com fa aquestes coses. Un perruquer que s'avorria, tot va... Al final tot és fruit de l'avorriment. El xinès s'avorria el tren i aquest perruquer s'avorria la perruqueria i no va tenir res més a fer que acumular els pèls dels seus clients i fer una bola de pèl la més gran del món.
0: Ah, sí?
1: Sí. Aquesta...
0: Amb la seva caspa i els seus polls i tot
1: això. Això ja no ho sé, però és una bola que és com, sembla un meteorit. Pesa més de 120 quilos i 1,20 m d'alçada.
0: Coi de Déu.
1: Aquest senyor es diu Steve Warden, aquest sí que és angloparlant, no sé de quin país exactament. Va trigar 8 anys en fabricar aquesta bola de pèl.
0: Mare de Déu.
1: I a part dels seus clients, hi havia gent que li enviava per carta.
0: Ah, sí?
1: Per participar en aquest projecte, no sé, tan friqui, que és el rècord Guinness de la bola més gran del món de pèl.
0: Ah, jo... Bueno, sí.
1: Ja he dit que és fastigós, ja he avisat.
0: Me recordo un episodi del Simpson. Sí, me sembla que també hi ha una bola, però no me recordo de què. I el tio se la va menjant a poc a poc. Sí, fins al final hi ha de tot, hi ha tirites i tot enganxades, perquè... I ja està. Bueno, però està bé, no? Escolta, és millor fer una bola de pèls que no una bola de burilles. Escolta, que tot és... Bueno, vaig posar una cançó, perquè...
1: Sí, per oblidar aquest rècord Guinness.
0: Sí. Vaig a... Aviam, chanson, va.

0: au, to, que maco, eh, en aquell temps, eh, ballar aquestes coses, vinga.
1: Espera. Ric, perquè en comparació amb el rècord Guinness aquest dels pèls, ara aquí hi ha una pregunta que és més graciosa.
0: Ah, vale.
1: No fa, bueno, no fa fàstic, que és una curiositat que segur que més d'una persona s'ha preguntat, que és, es pot fer l'amor a l'espai?
0: Home, amb un, mil, amb un 5.000 et deien els dos de la cançó que no.
1: Doncs aquí és on ve, hi ha una mica de dubte. Diu, oficialment no s'ha fet encara. Què vol dir? Que extraoficialment potser sí, no?
0: No ho sé.
1: No ho sé, no ho sabem,
0: a veure, no? Els que van a l'espai, hi ha homes i dones, però no sé, saps? Vull dir.
1: Diu, és una cosa difícil perquè l'absència de la gravetat complica que dues persones puguin estar juntes, no? I aquí ve la gràcia, diu, els experts recomanen, sí, diuen que oficialment, però després en fan recomanacions, que almenys una d'aquestes dues persones, arribat el moment, estigui lligada, anclada. Sí,
0: sí. Ja. Jo a l'espai, si teniu que fer coses marranetes, el primer que us aconsellaré és que no us foteu un pet, perquè llavors no podreu frenar, no hi ha res que us pugui frenar, eh? Seguireu navegant per l'espai degut a l'impuls del pet, no? Llavors fer practicar el coitus, pues, home, jo què sé, no? Com que no hi ha gravetat ni res, pues, a veure, suposo,
1: home,
0: que
1: són científics, han de provar coses, potser algú s'ho ha pensat, bueno,
0: escolta'm una cosa,
1: fan experiments
0: a l'espai, està, a veure, una cosa és que estiguis a dintre d'una estació espacial, veritat, que llavors no necessites portar el tratge, potser anar amb pilotes, no? 2001, Odissea en l'espacio. Llavors, us vull dir, tu vas amb bolilles, oi, que bé que va, mira que fresc, no sé què, no? Allò, un batajo colgando por aquí i la rejilla saltando por allí, no? I tu dius, ah, tu, anem a provar, no? I llavors és qüestió de punteria. Que voy, que vengo, no? Que no encertes, bueno, pues, doncs la volta a l'estació per gravetat i tornes un altre cop a provar-ho. I poca cosa més. Quin és el que jo no sé? Pues no sé, igual és que la, com que no hi ha gravetat, la pressió, vés a saber, no, perquè en fi, senyores i senyors, escolta, ja bastant difícil és fer-ho a la Terra com perquè ara la gent es trenqui el cap pensant de fer-ho a l'espai. És que des de, jo de veritat te dic una cosa, aviam, en fi, tant intel·ligència i els tontos els deixen sueltos.

0: és una cosa que... tu, com ho lleves a la tierra? És complicat. Jo, espacio, ni te digo. Vaig a posar una cançó, perquè... Escolta, m'atreus aquestes coses i se m'ha dispara... T'ho juro que se'm dispara la imaginació.
1: Millor això que el perruquer que... col·lecciona, no?
0: Bueno, no ho sé, però que en definitiva no fa mal a ningú, però aquesta gent ho acaben de destrossar mil i un pensaments, eh? I, escolta, tu podries fer... Ai, no ho sé, tu. Aquí a terra m'acosta molt. Allò, espai, no ho sé, no ho sé. Ara t'ho imagina't. Perquè, esclar, això ja és una divagació total. Tu agafes el teu tros de carn, no? I t'ho fiques allà dins el forat, no? I tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, no? I de cop i volta, doncs, te diu la mestressa del forat, tu, escolta, portes caputxó? I diu, no, no en porto. Doncs marxa enrere, eh? I vas fer la marxa enrere i amb l'impuls... ja tens un impuls, no? Llavors comences a sortir disparat cap enrere, no? I aquella cosa per allà flotant. Francament, no sé què dir-te, saps? Allò flotant per allà, aquells milions d'espermatolitos per allà.
1: Riem, però potser ho han provat i no ho sabem.
0: En fi, saps què t'ho dic? Vaig, diguem bona nit, però posarem una cançó.
1: Sí,
0: i ja,
1: que la gent es vegi contenta i...
0: contenta,
1: no? Home, sí, no, és graciós. Millor això que pensar en altres coses.
0: Millor que això de l'espai?
1: Sí, mira.
0: Bueno, ja podria...
1: La gent riurà.
0: Vale. Estimats i estimades, tots aquells que aquí no podeu, apunteu-vos a una d'allò a l'espai. D'aquestes... guita, és una bona idea, no? Aquests que fan viatges a l'espai perquè la gent hi pugui fer un parell de voltes i tornar, no? Aquestes empreses que... Pues escolta, el mateix que fan aquí de viajes de l'amor, pues viajes de l'amor en l'espai, no? Allò, guita, i què farem allà? Pues escolta, tindràs una vista espectacular, una música de fons... I molt d'afrodisíacs, i a partir d'aquí fes el que jo no m'agradaria ser el que té que netejar. De veritat, t'ho juro, no m'agradaria ser el que té que netejar.
1: Ha sortit una idea de negoci aquí, eh? El cau de l'avió.
0: No ho sé, però escolta, jo...
1: Viatges...
0: És que ara m'imagino les escenes aquelles que es veuen de la gota d'aigua flotant a dins de la nau, que ve aquell i obre la boca i se l'empassa, no? I llavors substitueixo l'aigua per... I què vols que et digui? Ja no cal que segueixi, no? Ja no segueixo. En fi, estimats oients i oientes...
1: Això ens va bé perquè properament parlarem del desig. Si ara estem del desig, sí.
0: A l'espai.
1: En general.
0: Ma, és que et treus cada cosa. Entonces, bueno, és igual, parlarem del desig a l'espai. Sí, sí, com fer-lo? Com fer-lo? Senyores i senyors, bona nit, gràcies per estar amb nosaltres un altre cop.
1: Bona nit.
0: Ai, sí, que maco, et queda tot. I ara què poso? Ah, doncs posaré aquesta. Ah, no, que és molt curta. No. Ah, mira, aquesta. Ai, sí, aquesta... aquesta, i l'havia trobat, t'ho juro que l'havia trobat, i ara no, aquí.

And now for my next number, I'd like to return to

Benvinguts i benvingudes, com sempre, a Hot Dance 80, el programa dance de dècades anteriors. Avui, a la història de la música dance, ens acompanyaran el Sound Factory, una banda alemanya d'Eurodance. Al meridià del programa escoltarem un tema que va ser número 1 a la llista Billboard el 1981. I avui escoltarem clàssics de la música dance. Fun Factory, com hem dit, és una banda alemanya d'Eurodance sorgida a Hamburg el 1992 i que va tenir gran popularitat als anys 90. Va vendre 22 milions de discos. Hey!

1992 el grup va llançar els senzills Fun Factory Stem que estem escoltant i Groove Me, aquest darrer amb el seu vídeo.

varen aconseguir un relatiu èxit, però no l'esperat. Per això va decidir contractar-se una model que representés el grup i l'escollida fou la francesa Mary Ann and Mary. La nou integrant simulava cantar, però les veus eren de Valka Tofun i el varen seguir sent fins al final de la banda perquè mai es va fer públic fins al final de la formació.

1993 varen llançar el tercer senzill que estem escoltant, el Close to You, que els va catapultar la fama internacional. Els varen seguir cançons com el Take Your Chance,

desembre del 95 varen publicar el seu segon àlbum d'estudi, Fantastic, que va tenir els èxits I Wanna Be With You, Celebration i Do Wanna Didi. Anem a escoltar el Celebration.

La cançó Don't Go Away fou el darrer èxit massiu de la banda. A partir d'aquí els seus integrants varen començar a dedicar-se als seus projectes personals i el grup va disminuir considerablement les seves presentacions.

Benvinguts i benvingudes a Hot Dance 80, el vostre programa de música dance de dècades anteriors que arriba a la vostra sintonia preferida. Hem començat l'edició d'avui amb el music de John Miles, una cançó que als anys 90, quan era director a Ràdio 15 Sant Bartomeu del Grau, l'emissora estava al mateix edifici que un restaurant que es deia Rock Llarg. Doncs em donava temps a pujar al restaurant i fer-li la comanda de l'esmorzar a la Dolors i encara no s'havia acabat la cançó. Uns records que anys molt més tard doncs tornen a la memòria. I avui ens dedicarem a escoltar grans èxits que funcionaven a les pistes de ball.

Living on My Own, vivint pel meu compte. És una cançó composada per Freddie Mercury, publicada al disc Mr. Bad Gay, una de les cançons en solitari més exitoses del vocalista i pianista de Queen. En aquesta ocasió hem escoltat un remix fet per Julian Raymond.

Grimal va publicar dues versions d'aquesta cançó que estem escoltant, una en anglès i una altra en francès. La versió anglesa fou acompanyada de la veu de Beth Anderson i la versió francesa amb la de Anne Calvert.

I ara Hot Dance 80, agafem una mica de relax, fem una mica de relax amb els Frankie Goes to Hollywood. Aquesta és la versió americana que varen editar el Van Here Comes a Supernova.

0: la música de la Sheena Easton, que va ser número 1 el 2 de maig, el 9 de maig a Morning Train 9 to 5, perquè el 14 de maig del mateix any la Dolly Parton va tenir un número 1 amb una cançó anomenada 9 to 5 igualment.
1: Ei, sóc Mike Platines, una recomanació especial. Heu d'escoltar obligatòriament Hot Dance 80, perquè la música que tenen és fantàstica.

música que ens arriba des d'Anglaterra a la mà de Wick Astley. Això és un remix del 2023 del Sir Take Me You To Your Heart. I és que des de finals dels 80 Wick Astley ens ha acompanyat.

0: I ara, a Hot Dance 80, ens acompanyen els Slime, Baby We're Gonna Love Tonight. Nena, vols fer l'amor amb mi aquesta nit?
1: Guarro, pesau, vete a la cabina del joker.

en Love Tonight. Nena, vols fer l'amor amb mi aquesta nit? Ja heu escoltat el que m'ha dit en Susi, eh? El que m'ha dit la Susi, que agafi i me'n vagi a la cabina del disjockey. No dic cap mentida, és el que feia als anys 80-90. T'anaves a demanar-li a una nena, vols fer l'amor amb mi aquesta nit? El que t'heus ha dit ella. Guarro, vés-te'n por ahí, va, vinga, tira, vés-te'n a la cabina. I seguim a la cabina en aquesta ocasió de ràdio per escoltar una versió d'un tema que va ser tot un èxit. One Night in Bangkok.

anem a fer un trabalengües. Ella, originària de naixement, es diu Louise Ann Beauty Fiona Robbie. Va néixer el 14 de març de 1960. És cantant, model i actriu canadenca. Durant gran part de la seva carrera, doncs, va utilitzar el cognom Robbie com a nom artístic. I seguim amb més històries a Hot Dance 80, perquè això és el que sonava a les pistes de ball als anys 80. I ara, Hot Dance 80, arriba John and Mary.

Gabriel Parver va iniciar la seva carrera amb 15 anys a la banda de Mandrakes, amb qui va talonejar els concerts d'artistes com Jimi Hendrix, Fleetwood Mac i The Who. Hem escoltat el seu gran èxit Johnny and Mary. I ara la propera formació, sincera,

I de Noel Gay, dels OMD, seguim a Anglaterra. Amb una formació que, tot i que fa moltíssims anys que la punxo, no em canso mai d'escoltar-la. És la música de la formació Human League, i això és Don't You Want Me Baby, des del seu Dark Singles and Remix.

Tecnopop. De la formació Umaleek, i acabarem avui amb una cançó que va cantar en català a la Marató del 2021.

Hot Dance 80 és una producció d'HDMR i a la producció tenim la Susi Bautista Navarro, a la coordinació tècnica i musical Barbara Roja Show, i dirigint, editant i presentant Josep Maria Jurado.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí.

Escoltes ICAT.

Cada vespre picat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Silvia.

0: Man. Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Garantia que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada. Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades.

s'en parefa, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini.